0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El forner de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Mai he caigut des de tan amunt. Ho reconec, ho reconeixo. Mai he arribat a tocar la llum. Ni m'he aixecat des de tan avall. I reconec que ho tenia clar. Però m'he liat i ara ja no sé. No sé, no sé. És que no sé, tio. No sé. He procurat estar molt atent. Ho reconec, ho reconeixo. Se t'ha escapat i ara no la tens. I si digués que ja no la vull. I m'he llevat en un dia blau. Però s'ha tapat i ara ja no sé. No sé, jo què sé, tio. No sé.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per

0: Els matins dels caps de setmana dedicat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
1: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
2: M'estan pagant per fer-se.
0: FM, app i 3Cat.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

dins de mi.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Estirar-me una estona i per fi relaxar-me celebrant el plaer indescriptible que...

0: No et penso donar les gràcies perquè odio celebrar el meu aniversari i Manel.
1: Museu particular. Capítol 6. Espelmes d'aniversari.
2: Hola.
3: Hola, Àlex.
2: Què? Parlem de les espelmes d'aniversari?
3: Dispara.
1: Museu particular.
2: T'has plantejat mai des de quan celebrem l'aniversari bufant espelmes?
3: No.
2: No? Doncs les espelmes d'aniversari, evidentment, van super lligades a l'aniversari, que és doncs, un ritu de pas que, sobretot, en el context occidental, ara s'ha convertit en una convenció totalment social indefugible. Vull dir, no es pot no celebrar l'aniversari. Ets molt estrany si no celebres l'aniversari. Ets un Mr. Scrooge, no? Ets un Grinch si no celebres l'aniversari.
3: Ara aquí podria, perdó, però ara aquí podria explicar i sabotejar-te.
2: No, ja ho pots dir.
3: Perquè
2: que m'estic definint.
3: Catalunya, que l'Àlex Rebollo no li agrada celebrar l'aniversari, ignora el dia, llavors les amigues el felicitem i es fa una mica el longui, et diu gràcies per deferència, perquè és un noi molt educat, però ara aquí m'està dient que la gent sembla un grinx i ell és el primer.
2: Sí, sí, tal qual. Ho accepto i me'n sento fins i tot orgullós de no seguir la convenció social de celebrar l'aniversari. Al final, però, és d'un, en el cas de les espelmes d'aniversari, el propi aniversari acaba reflectint és un acte totalment senzill, no? Però que té una complexitat enorme darrere, perquè al final el que estàs fent és parlar del temps, mesurar el temps, d'acord? I això ens porta a aquesta cosa de celebrar els aniversaris, el moment en què es neix. Ja ho trobem tant a l'antiga Pèrsia com a l'antic Egipte, però només vinculat a aquelles personalitats importants. Qui ens acabarà, no diria potser democratitzant, però sí popularitzant la celebració dels aniversaris, seran els romans. No sé si t'ho he dit mai, però en essència, 2.000 anys després, continuem sent romans, entre altres coses, no? Estem fent servir una llengua que ve directament del llatí, no? Però per molts altres fets, seguim sent romans, i aquest és un altre, no? En aquest cas, els romans tenien diversos cultes, no? Bueno, tenien, no?, un estoc de déus que riu tant tu, i a més quan anaven pel món en pillaven algun que li molava, se'l quedaven i ja està, li canviaven com a molt el nom i a vegades ni això i ja està, i d'aquesta manera anaven, també era com una assegurança de vida, perquè mira, i si aquell era el bo, no? si el déu vertader és aquell del meu veí, doncs calla,
3: val més prevenir,
2: tu adopta'l i ja està, no? Doncs entre molts d'aquests déus tenien una cosa que en deien els genius, el culte als genius, que era una espècie d'esperit que tenia cada home. En aquest cas, ja sabem que aquesta cosa igualitària a la societat romana, no ho tocaven. En aquest cas eren els homes que tenien aquest genius, i en el cas de les dones el que feien era invocar-se a Juno, amb una altra deessa, i el que feien era el dia del naixement de cada persona, feien ofrenes a aquest genius i aquesta deessa Juno. Ofrenes, perquè a cadascuna de les cases hi havia un petit altar on es veneraven aquestes divinitats, i el que feien era li donaven menjar i li encenien espelmes, li encenien llum. Aquesta cosa també molt atàvica del foc, com a connexió mística, sí, amb el més enllà, perquè al final és pràcticament màgia.
3: Que t'ha canviat gens, això.
2: No. Tindrem tota la intel·ligència artificial que vulguem, però en seguirem.
3: L'espalmeta, la Santíssima Trinitat a casa meva sempre encesa, sí, sí.
2: No, i nosaltres ens seguirem quedant com a hipnotitzats, no? Mirant el foc fins que algú de lluny ens diu que si el mirem molt ens pixarem al llit a la nit, no? Com a mi això feien a mi de petit, que sempre m'havia fet molta, molta gràcia i molta por a l'hora, no? Aleshores, aquest culte, no?, el genius, queda't, ja, el que fan ja és encendre espalmetes, encendre llànties amb aquesta gent. Això ho feien per demanar un any més de vida, un any més de bona sort, un any més de salut, per demanar doncs, aquesta prosperitat. Això, després, amb els sedars del cristianisme, es perd, perquè no és tant el que el té el culte, és més els sants, no estan les persones. És a dir, aquest culte individualitzat es pot arribar a veure com un pecat de vanitat, no? De dir, ostres, ets tan bo que t'has de fer ofrenes a tu mateix. Això no està ben vist. Aleshores, sí que en aquest moment doncs, no tindrà tanta tirada aquest ritu de pas, fins que després arriba la reforma protestant, ja estem parlant del segle XVI, fem salts molt grans, perquè al final la història també és molt llarga i no ens podríem entretenir amb tot el que voldríem, no? Però sobretot en aquest context germànic, centroeuropeu, anglosaxó, fins i tot, i és on triomfa aquesta reforma, que el que fa és oposar-se totalment, per exemple, a aquest culte dels sants o aquests altres preceptes del catolicisme. Allà, com que ja no hi ha aquests cultes als sants, paral·lelament també veiem com la infància comença a tenir un paper, comencen a existir els nens, que això era una cosa, no, que pensa, què vol dir que no existien els nens? Sí, evidentment hi havia criatures, no? Però no tenien aquesta concepció
3: com a personetes,
2: no? No?
3: Ja personetes vives.
2: Ja no dic arribar fins als nostres dies, no? Que ja que tenen drets,
3: protagonisme total, no? Sentiment al centre
2: i tot, no? Gairebé o hi ha coses que únicament van per ells, no? Però en aquest moment sí que comença a haver-hi aquest culte a la infància. Alhora també hi ha un invent meravellós, que és la impremta, que el que permet és imprimir calendaris. A banda de llibres, també permet imprimir calendaris, és a dir, pots tenir la consciència del dia que ets.
3: No sé si això va ser bona idea, perquè ara estem tots desquiciats amb les agendes i el Google Calendar, però bé, entenc la importància en el seu dia, saber
2: en
3: quin dia
2: vius. En aquest cas, més enllà de saber doncs, que és el dia de Sant X, perquè has anat a l'església, en el cas doncs, no, dels catòlics, i t'han fotut la xapa amb la biografia de no sé quin sant, doncs si tens un paperet a casa que et diu quin dia ets, pots anar comptant i és més fàcil tenir aquesta consciència pròpia. I això ens fa que, sobretot en aquest context, per exemple, el 1746, tant fa temps, però tampoc estem tampoc parlant de mil·lennis, sí, sí. Trobem la primera referència a un pastís amb espelmes en el context d'un aniversari, que era d'un comte alemany, Ludwig von Zinzendorf, que m'ha quedat, bueno, jo sóc aquí de Múnich de tota la vida, vull dir que...
3: A mi el que em sembla fascinant, per això ets amic meu, és que tinguis algú a la vida com l'Àlex que et digui exactament on estava el primer pastís amb espelmes de la història de la humanitat. Vull dir, em sembla meravellós, no esperava gens que em diguessis això.
2: Doncs, com a mínim, és el primer documentat. En aquesta festa, aleshores, sabem que, com a mínim, en aquests entorns més aristocràtics, podríem dir-los, aquest costum doncs, arrela i a poc es va estenent a la resta de la societat, també gràcies a la creació o a l'adveniment de l'era industrial, d'aquest estat modern que li importa molt el temps i li importa molt l'edat, perquè un estat modern vol dir que té lleis i té normes que moltes vegades varien en funció de l'edat. No es pot jutjar igual a un, no? En aquest cas, si ara hem inventat la infància, doncs no es pot jutjar igual a un infant que un adult.
3: Clar, no,
2: és
3: el
2: important
3: temps,
2: saber
3: no?
2: quants anys tens, no?
3: Clar. I el temps i com el calcules per no ser un, que sigui un temps productiu. És que a mi em fa com a terror tot això, però és superinteressant.
2: Exacte, sobretot l'estat modern l'interessa, necessita clar. Saber quina edat tenen els seus ciutadans per pagar impostos, per apretar-los tot el que puguin.
3: Comença a treballar.
2: Treballar, evidentment, no? No és el mateix el que cobra una criatura que el que cobra un home adult. Doncs això m'interessa, no? M'interessa saber fins quan em puc estalviar uns cèntims i pagar-li menys o quan li he de pagar més. Aleshores, veiem com a partir del 1860 comencen a créixer les referències a la celebració dels aniversaris particulars, lligats, en molts casos, en aquest context occidental, amb aquest ritual doncs, del pastís, no? de les espalmetes, sobretot en la part d'infància, d'acord? I això inclús fa que, amb el colonialisme, perquè evidentment els europeus no han pogut mai estar-nos quiets i sempre hem hagut de fotre la pota allà on ens ha donat la gana, i en part, bona part dels problemes del món venen d'aquí.
3: Ja l'ha deixat anar.
2: Bé, que l'agafi qui la vulgui.
3: Seguim.
2: El fet és que aquest colonialisme també és cultural, no? I en altres espais que potser fins al moment no, o fins a feia poc no celebraven aquesta mena de, o no tenien aquesta concepció del temps, en el cas del temps vital, de l'aniversari, canvien, com per exemple el Japó. El Japó, fins al 1902, tothom feia anys el dia de Cap d'Any.
3: Què em dius?
2: Tots alhora. Així, endreçadets com
3: festa
2: són.
3: Festa d'aniversari, no? Global.
2: Exacte, és a dir, cada any que passa, tu tens un any més, però ja el tens el dia que canvia l'any, i punt. No? És a partir del 1902 que es comença a canviar, no? Que es, directament es prohibeix aquest mode i s'imposa aquest altre sistema, doncs, de cadascú quan va néixer, doncs, era en aquell moment en què li contem, tot i que al final a nivell popular continuen aquesta pràctica fins als anys 50, d'acord? Vull dir, fins a aquest punt hem arribat. I a casa nostra?
3: Bona pregunta.
2: Des de quan estem bufant espelmes a casa nostra?
3: Clar, és que a mi fa la sensació que és com una cosa que hem fet sempre, però segurament no. Llavors, no et sabria dir. A més, mentre parlaves, pensàvem nombre d'espelmes, espelmes amb purpurina, espelmes amb formes, no? Avui en dia ja hi ha una extensió absoluta de les espelmes i ho tenim integrat com si fos la cosa més normal del món del principi dels temps. I ara em diràs segur que no.
2: No, en el cas de les espelmes, el que dèiem, com a mínim, les tenim documentades des del segle XVIII, per tant, tampoc no fa tant. I en el cas espanyol, fa tot just un segle i poc més que estem celebrant l'aniversari bufant espelmes.
3: Uau.
2: I saps, no sé com vas de monarquia o... potser no cal entrar-hi.
3: T'ho explico però, després, amb una birra.
2: Precisament va ser una reina... En aquest cas, Maria Cristina d'Habsburg, has estat a Barcelona i has estat, anant cap al Manac, hi ha una meravellosa avinguda, sí, que tothom la coneix a vegades pel... allà on fan el piro musical, no?
3: Sí.
2: On fan les campanades de Cap d'Any. Es diu precisament Maria Cristina en honor a aquesta reina, que era l'esposa d'Alfons XII i després va ser la mare doncs, d'Alfons XIII, el darrer rei, abans de la Segona República Espanyola. Doncs ella, segons parla de la premsa de Madrid del 1906, instaura dins del Palau aquell any que se celebrin els aniversaris com tenia costum ella celebrar-ho a casa seva, el seu país. Ella al final era austríaca, per tant, doncs, aquest context centre-europeu, que volia dir, ella parla d'una torta de mazapán con una velita torneada.
3: Ai, quina monada!
2: Que això el bufaven i després repartien a l'hora del postres, la repartien entre els convidats més selectes. Doncs des del 1906, després es deuria anar escampant, primer entre la Jet Set, entre la societat, la Carmen Lomana, que ja hi deuria ser, i demés, i després, finalment, no, acaba doncs, sent una cosa totalment accessible a tothom, inclús he regirat el registre de la propietat intel·lectual, veient que hi ha infinitat de patents d'espalmetes, ja des dels anys 40, sobretot, 47, 48, algunes inclús signades per dones, dones inventores, que n'hi han hagut sempre. I en el cas, per exemple, de les espalmetes amb número, que ara és com aquesta simplificació, perquè sí, doncs, és més fàcil, és aquesta cosa de, també capitalista nostra de, hòstia, si en lloc de posar 25 espalmetes puc posar un 2 i un 5, tot aquest temps que m'estalvio, no? Que penses, a veure, no?
3: Però després fa més il·lusió a veure moltes espalmetes.
2: Ja, sí, ja. Però el món va així, s'ha d'anar ràpid. No? Doncs això és, la patent és d'un americà que es deia William A. Pirnes, o per l'estil, i és del 52, el 1952, per tant, tampoc fa gaire temps d'això.
3: O sigui, m'estàs dient que bufem espelmes per o gràcies a la monarquia, és així?
2: En el cas espanyol, sí, gràcies a la reina Maria Cristina d'Habsburg, o Maria Cristina d'Àustria, com li volguessis dir, doncs gràcies a ella i al seu invent o la seva portada cap a Espanya el 1906 d'aquest costum de centre europeu.
3: Aquesta Maria Cristina és la de la Maria Cristina me quiere gobernar?
2: No, aquesta és una altra, però vaja...
3: Sort que tinc
2: al final són borbons, vull dir, tots acaben barrejats amb tots, vull dir que ja ho deuria, alguna traça deuria quedar. I de la cançó de l'aniversari, què en saps, Anna?
3: que és com una olla de grills, perquè quan la cantem en grup tothom diu el que li sembla.
2: Ja, és veritat, vull dir, què costa fer una reunió, dir, a veure, o nosaltres, o el nom de la persona...
3: O tots en desitgem, sí, no és tan difícil.
2: Exacte, no costa... No ens en sortim. No costa res, però bueno. Doncs tot això, qui la va liar, qui va començar a liar-la, van ser dues germanes americanes que a finals dels anys del segle XIX, allà el 1893... La Mildred Hill i la Patty Hill, elles eren mestres de guarderia, i cada matí, quan entraven la canalleta a classe, els hi feien cantar una cançó que deia Good morning to all, good morning to all. És a dir, era bon dia a tothom. Era aquesta la cançó. I un dia, que van anar a una festa d'aniversari, van dir... i la van adaptar a Happy Birthday to You. Aquesta mateixa tonada, li van canviar la lletra, i a partir d'aquí va començar... aquesta cançó, que ha acabat fent fortuna arreu del món, però per la qual s'han pagat milions d'euros al llarg de la història.
3: De drets d'autor?
2: Efectivament, wow. De drets d'autor. Però no els ha vist ni la Mildred ni la Patty.
3: Ah, no?
2: No, és a dir, aquesta cançó elles no la van registrar en el seu origen.
3: Mal fet.
2: Això va fer que el 1935 algú altre la registrés, van passar els drets, de fet, no, d'un lloc cap a l'altre, fins al punt de que s'estaven generant en els últims anys uns 2 milions de dòlars a l'any en drets d'autor. I això feia coses... arribar a situacions molt còmiques, com per exemple en restaurants dels Estats Units, els cambrers s'havien d'inventar versions perquè no podien cantar-li a un client quan li traien el pastís aquesta cançó, perquè si no havien de pagar.
3: Uah.
2: O pel·lícules, sèries i demés, no es podia cantar aquesta cançó perquè havies de pagar drets d'autor.
3: És que és un hit de hits, tothom se la sap, és clar.
2: Doncs això fins al 2013. El 2013 es va acabar. La Jean Nelson, que és una cineasta americana, vol fer un documental sobre aquesta cançó i se n'adona que ha de pagar. I diu, com que ha de pagar? I se n'adona de tot aquest enrenou que hi ha de drets d'autor, ho denuncia a la justícia. La justícia és un període molt llarg, amb un judici molt, molt llarg sobre drets d'autor, propietat intel·lectual i demés. Finalment, el 2013, un jutge nord-americà dictamina que aquesta cançó està lliure de drets d'autor, que és de domini públic i que és gratuïta la seva utilització, el cantar, fer-ne el que es vulgui.
3: Bravo! Menys mal, perquè si no ja em diràs tu què cantaríem.
2: Doncs no ho sé, hauríem de cantar alguna altra cançó, com per exemple en el cas català ho tenim una miqueta més fàcil, perquè des del 1992 tenim una cançó pròpia, que és la que es va crear arrel del Club Super 3, que també doncs, una miqueta talla aquesta disputa que em deies tu de si hem de dir una cosa o una altra.
3: Home, és el nostre Happy Birthday a la catalana. M'encanta. Quins records tan macos. Tu recordes quan s'acabava el Club Super 3, que sortia un llistat de noms amb els nens i nenes que feien l'aniversari? Jo sempre em buscava i no em trobava mai. Potser és que era miop, no ho sé.
2: Jo, com que tampoc no m'hi feia il·lusió aparèixer bé, ja ho has dit al principi, que el dels aniversaris no...
3: I ja estaves, no?, amb aquest mood de
2: sí,
3: patir.
2: Sí, perquè jo, com que ja vaig néixer amb 50 anys, ja...
3: Sí, sí, és un altre himne català, aquest, eh? Jo et porto, Àlex, una altra cançó d'aniversari, que no sé si volien que es fes himne o no, però d'alguna manera s'ho va fer.

S'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls

0: 3 segons, 4 i 5.
1: Et sona, Àlex?
2: Em sona, em sona.
1: Es va fer també una cançó molt, molt, molt famosa quan va saltar, és de Manel. Realment la van treure l'any 2011 en un àlbum preciós que era 10 millers per veure una bona armadura. Era el seu segon disc i tota la gent que ens vam fer fans del grup i de la cançó després vam anar a consumir com a desesperats el videoclip, que era un curt molt bonic, que hi sortia el Biel Durant, el Jaume Sisa, l'Ona Casamiquela, i no sé si ho recordes, però vindria a ser, no?, com un noi que es fa petit, petit, petit, i el que vol fer és entrar dins la noia que fa l'aniversari. Per això la cançó es diu Aniversari. És molt tendra. No és una cançó que cantem quan fem l'aniversari, realment, però sí que crec que a tots que, els que hem estat i som fans de Manel, ens porten en un ambient festiu i, no sé, molt bonic. I m'agrada molt aquesta mena de metàfora que fa, no?, de ser una personeta que entra dins d'una altra sense cap rotllo eròtic, ni molt menys, no?
2: Sinó... Bueno, depèn per on entri, no?
1: Depèn de per on entri, sí. En qualsevol cas, en teoria, entra per l'ull i realment l'última part de la cançó, que fa com una baixada, no?, puja la intensitat de la cançó i després fa una baixada, diu... En el núvol de somnis que tens a l'abast, i entre d'altres que ho sento, però ja mai viuràs, voldria detectar un caminet que m'allunyi del grup, o una ombreta tranquil·la, on desapercebut, estirar-me una estona i per fi relaxar-me celebrant el pla indescriptible que és estar amb tu avui que et fas gran, mentre fora de l'ull les espelmes es van apagant. Avui que et fas

0: Aquesta imatge em sembla tan bonica, no? Veure des de dins de l'ull d'algú les espelmes, com s'apaguen, però també aquesta celebració grupal. I clar, evidentment, avui que parlàvem d'espelmes, és que no podia venir sense portar aniversari. Continua amb música, si et sembla bé.
1: Vinga, va.
0: Això que ara t'explicaré, no crec que t'ho esperis, no sé si és...
1: Ui, venint de tu m'ho espero tot, ja.
0: Seguim amb música, com et dic, i... Bé, és una proposta que ha sortit fa poc temps, jo fa poc temps que la veig que va pel món, no sé si més de 2 anys, però sí que és una proposta que quan la vegis en un lloc no pararàs de veure-la en tots els llocs, perquè crec que hi ha una campanya de màrqueting darrere brutal, pseudoagressiva fins i tot, que és una moguda que es diu Candlelight Concerts.
1: Ai, per favor, sisplau, si algú dels Candlelight Concerts està escoltant, prou ja de publicitat a Instagram, sisplau.
0: No, si s'obre encara el distrem fent més publicitat. Per qui encara no sàpigui què és aquesta proposta Candlelight, és bàsicament uns concerts que et munta aquesta gent on tu vulguis, normalment ho fan en espais patrimonials, doncs, per exemple, a Tarragona es fa el seminari... A Barcelona, la Cripta Gaudí, el recinte modernista de Sant Pau també, el Reial Cercle Artístic de Barcelona, però que si vols ells t'ho munten a casa teva. Llavors et porten uns músics i tenen una bateria de peces per tocar, des de clàssica, jazz, atributs, ballet, una mica el que tu vulguis. Quina és l'especificitat d'aquests concerts? Que està la sala a les fosques i tot està ple d'espelmes enceses. Llavors, clar, queda molt romàntic, queda molt mono. A mi fa una mica de pavor perquè penso que tot sortirà cremant i vaja, tinc amics que hi han anat i m'han dit a tu t'agradaria, però aquest rotllo de que sortirà cremant em fa una mica de respecte. I després també tinc certs dubtes de la qualitat de tot plegat, perquè em fa la sensació que és com una mica franquícia, que t'ho fan on vulguis i per qui vulguis i com vulguis. Però em va fer gràcia portar-ho avui, el dia de les espelmes, aquí al Museu Particular, perquè penso que la particularitat d'aquests concerts ni és la música, ni és l'espai, perquè si vols, és que t'ho munten en un estudi de la ràdio, és igual, és les espelmes, és a dir, què tenen... que són, no sé, boniques de veure, espirituals, que ens fan connectar, com tu deies abans, aquesta cosa del foc, que bàsicament la proposta dels Candlelight Concerts és vine a escoltar música amb moltes, moltes, moltes, moltes, moltes centenars d'espelmes. Clar, la proposta és curiosa, està bé, però com et dic, a mi em fa cert respecte que tot surti cremant, perquè no deix de ser foc el que creme una espelma. Llavors, vinculant-ho una mica amb les coses que et vinc jo a parlar sempre, que són així entre artístiques, culturals, etc., sí que és veritat que en el món de l'art hi ha una tècnica artística que literalment es fa cremant foc, cremant espelmes concretament, no? És una tècnica que el seu nom ve del francès, es diu fumage, d'aquest fum, i va ser un artista que es deia Wolfgang Pellin, el que es va inventar en l'època del surrealisme, una mica així per atzar segurament o experimentant aquesta mena d'impressions, representacions amb foc i fum. Bàsicament ja t'ho pots imaginar què és, eh? És agafar un suport, un paper, un cartró que tu vulguis i amb el fum de les espelmes generar una representació que moltes vegades se t'escapa, evidentment, però també queda com, aquesta és la gràcia, no? Queda interessant de veure... com es fan aquestes imatges, aquestes fantasmagories gairebé involuntàries. El nostre amic Salvador Dalí, que potser és una miqueta més conegut, també va jugar una mica amb aquest rotllo del fumatge, però com que ell era molt glamurós, li deia sfumato, que queda més renaixentista, però no deixa de ser pintar, no sé si la paraula seria correcta, representar a través del fum de les espelmes. Concretament, si te fa curiositat, Dalí té una peça que està a la Tate, que es diu Canibalisme de tardor, un nom molt delineat, si t'hi fixes,
1: sí,
0: que està feta amb aquesta tècnica. És curiós, és interessant, jo a vegades ho he fet amb infants, però has de tenir una cura absoluta, perquè si no, crema molt ràpid el paper, llavors n'has de saber.
1: Ai, això ho havia vist als sostres dels lavabos de l'institut, eh? No, és surrealista, sí, però vull dir, sí, que...
0: És un altre
1: segurament
0: tipus de...
1: Segurament no faríem espelmes, faríem matxero, però...
0: Sí, és un fumatge de tota la vida, totalment i absolutament. Pels que no són tan atrevits i ens fa cert respecte al foc, també et diré que dins del món artístic, diguéssim que el que en anglès es diu el candle art, l'art d'espelmes, fa molts anys que va pel món. Per què? A veure, una espelma, en el seu origen, saps que està feta de cera d'abella. Avui en dia ja es veu que no, que hi ha tots els químics que et puguis imaginar, i fins i tot m'han arribat a dir que encendre l'espelmeta típica del supermercat o del bazar a casa, mal assumpto, perquè va desprenent cosa química, però en teoria a l'inici estaven fetes amb cera d'abella, que és un mitjà molt maleable que hi pots jugar molt, no? Llavors, amb cera d'abella s'ha fet molta escultura, des de joiers, orfebres, escultors purament. Clar, aquesta maleabilitat del material ha fet que sigui un material molt escultòric. Moltes vegades no per ser la peça definitiva, però sí per ser un pas previ a la peça definitiva. Per exemple, el bronze, moltes vegades, la peça definitiva, es treballa amb una tècnica que es diu la de la cera perduda, no? Això d'una banda. Però és que de l'altra banda, també hi ha aquesta cosa de... Bueno, no vull criticar, perquè després la gent em diu que sóc molt així, molt estricta amb les coses, però hi ha aquesta cosa així una mica kitsch de fer espelmes amb formes que venen a ser escultures, no? Doncs no sé, jo he vist la Venus de Milo amb espelma, amb gossets, casetes, la Sagrada Família amb espelma... És a dir, s'ha generat tot un moviment candle art super kitsch, però que es veu que hi ha gent que és realment fric de consumir aquests productes, no? Jo t'he de dir que alguna vegada n'he regalat alguna espelma així cutring i algun amic meu, però en plan conya. Però després és el que et dic, no vull criticar, perquè és que hi ha gent que realment els hi agrada, els interessa, i que s'hi dediquen moltes hores a esculpir aquestes peces. I la gràcia d'aquestes peces també és que, si ho penses, és una mena d'oxímoron, perquè tu fas l'espelma, posem, jo què sé, la Catedral del Mar, no? La regales al teu tiet, que és molt fan de la Catedral del Mar, però clar, què passa si encén l'espelma?
1: A mi la metàfora és meravellosa, però clar, tampoc no la diré aquí, no fos cas que abogados cristianos ens denunciï, no? Yeah. Però vull dir que la metàfora és meravellosa, sí, no? Fer una espelma d'una església ja em sembla una obra precisament com a contemporània.
0: Hagués pogut buscar un altre exemple.
1: Doncs quasi que millor. Sí.
0: La Venus de Milo, no? Imagina't, també, no? Que et regalen la Venus de Milo i dius, mira, amb un sopar romàntic la vull encendre. Clar, estàs literalment desfent l'obra d'art. Clar, és ben bé curiosa, no? Aquesta cosa de mai arribarà a la seva finalitat l'escultura de cera, l'espelma, perquè la destruirem. I com que tot això fa una olor una mica kitsch i rància, i no vull acabar la meva seccioneta amb aquesta imatge, a més avui no t'he portat cap cançó així gaire punk, t'he portat Manel, que és una coseta molt catalana i tradicional, acabaré amb una obra d'art magnífica, meravellosa, d'art digital i electrònic, que em reposiciona en la meva modernitat.
1: A veure.
0: És una obra que es diu Media May Rewind Reality, que vindria a ser que algo com els nous mitjans podran rebobinar la realitat. És una obra del Peter Weibel, que ell va néixer l'any 44 i es va morir l'any passat. Era un tio espectacular. Va parlar molt sobre la teoria dels medis, dels mitjans de comunicació, de l'art contemporani, de la teoria... Bueno, una ment privilegiada, bastards electrònica dirigint el ZKM a Alemanya, una ment privilegiada. En qualsevol cas, va fer aquesta obra l'any 69, que era una peça en aquell moment super moderna, que vindria a ser un televisor d'aquests d'abans, de l'any 69, on hi ha projectada la imatge d'una espelma, però rebobinant-se. És a dir, en lloc de fer-se petita, s'està fent gran. Mentre que a sobre de la televisió hi ha una espelma de veritat encesa. Que què passa? Que es fa petita.
1: No, l'inversa.
0: Correcte. Llavors, la projectada es fa gran i la petita, i la real, es fa petita. I en aquesta instal·lació el Peter Weibel va posar un sofà al davant perquè tu poguessis observar aquest procés. Llavors, és molt bonic perquè, d'una banda, el que tu estàs veient és una mena de vanitas contemporània, com el temps va passant i com l'única manera que tindrem en un futur de tornar enrere serà això que tant castiguem i li posem la culpa de tot, que és la tecnologia i els nous medis. A mi em sembla una obra preciosa, boniquíssima, el Peter Weibel. Ara està exposada a Madrid i, vaja, crec que no podria acabar amb una peça millor parlant d'espelmes. Potser la gent es pensa que estic xalada amb aquestes obres, però ja saps que són les que m'agraden més.
1: Escolta, per molts anys que estiguis xalada, doncs.
2: Anys i anys, per molts anys, a la una per molts anys. A la una, a les dues, a les tres, super tres!
3: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

La kombucha és una beguda no alcohòlica fermentada que es prepara amb una base de te. La fermentació d'aquesta beguda s'aconsegueix a través del que es coneix com a SCOBY, un cultiu de bacteris i llevats, a més del fong de la kombucha. És precisament la fermentació la que permet que el te es transformi en una beguda amb una gran quantitat de vitamines, minerals i àcids orgànics essencials. Ja es té constància del seu consum des de fa més de 2.000 anys a la Xina. Aleshores, se n'aprofitaven les propietats estimulants i curatives. Tot i això, també era una beguda que se solia prendre pel seu excel·lent sabor. De fet, es parla de la kombucha com una tradició mil·lenària. Els primers consumidors de kombucha van ser els xinesos, però molt aviat, des d'allà es van estenent al Japó, Rússia i per Europa, sota el nom de fong de la immortalitat, degut a les múltiples propietats beneficioses que té.

0: Nom:
1: Conxita Granger Veleta.
0: Dia d'entrada al camp de concentració:
1: camp de concentració de Ravensbrück, 2 de setembre de 1944.
0: Matrícula:
1: 62.480.

0: Capítol 2. Conxita Granger. L'esveleta.
1: Les tres dones veleta viatgen tancades dins d'un vagó de bestiar, sense ventilació, ni aigua, ni menjar. Formen part del que es coneix com a tren fantasma, un dels últims trens que surt de França durant la Segona Guerra Mundial en direcció als camps de concentració alemanys. El que havia de ser un viatge de tres dies es converteix en un periple de gairebé dos mesos. Els bombardejos aliats i els sabotatges de la resistència fan impossible seguir la ruta prevista. El tren s'atura, recula, canvia de via. Rep el nom de tren fantasma perquè no consta en cap registre oficial. Ningú sap mai on es troba i gran part del recorregut el fan de nit. Tot i que no va ser l'últim tren en sortir de Tolosa, sí que va ser el darrer en arribar a Alemanya. El Josep Calvet és el cap de continguts del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya i el biògraf oficial de la Conxita.
2: L'expedició va patir molts contratemps. Eren 700 persones en vagons de bestiar que es van concentrar el 2 de juliol de 1944, un mes i escaig després de la seva detenció, a l'estació de Reinal de Toulouse. Els deportats pensaven que anirien a Alemanya a través de Romainville, que era la ruta habitual.
3: L'endemà, el 3 de juliol, el tren es posa en marxa. Però en lloc d'agafar la ruta habitual cap a Alemanya, va encarar el trajecte a l'inrevés, en direcció a l'Atlàntic, cap a Bordeus. És la mateixa Conxita qui ens en relata el periple en una entrevista enregistrada pels historiadors Ignasi Ros, Ani Rieu i la Noemí Riudor. Gràcies a aquella conversa, avui podem sentir la seva veu.
4: Ens va sorprendre el canvi de ruta, però després en vam saber el motiu. La via principal, la que connectava Tolosa amb París, s'havia de mantenir lliure per al pas de les tropes alemanyes que es dirigien al front, per combatre els aliats que acabaven de desembarcar. Per això ens van desviar cap a Bordeus. Però la resistència ja havia actuat. Havia fet esclatar les vies del ferrocarril i del pont. No podem passar.
3: A principis del mes d'agost, el tren arriba finalment a Bordeus. Van trigar tres setmanes llargues en fer el trajecte des de Tolosa.
4: Tornem a pujar els vagons de bestiar. Les dones anem totes juntes en un mateix vagó. Els homes es reparteixen en altres. Per sorpresa nostra, passem una altra vegada per Tolosa. Creuem per davant de l'estació, però no ens aturem. Totes pensàvem que potser tornàvem cap a casa, però no. El tren continua endavant.
3: Tot i els intents dels aliats i de la resistència per aturar el comboi, el tren segueix avançant.
4: El tren és constantment vigilat i la resistència continua fent volar les vies per impedir que arribi a la frontera. Ens posen en una via morta en una estació i allà esperem mentre arreglen les vies. O bé ens fan baixar dels vagons i caminar fins a un altre punt, on ens tornen a fer pujar en un altre tren. I continuem. Això fa que aquest tren aparegui i desaparegui. I per això se l'anomena el tren fantasma.
1: El 15 d'agost els aliats desembarquen amb èxit a la Provença. Això provoca que el tren s'hagi d'aturar i tots els presoners i presoneres, cansades, famèliques i assedegades, hagin de continuar a peu.
5: On a fet de transbordament de 18 i 20 quilòmetres a pie.
4: Vam haver de fer 18 o 20 quilòmetres a peu, sota el sol intens del juliol i agost, amb set, fatiga i calor, carregades amb el que portàvem. Va ser terrible. Vam caminar des de l'estació de Remolins fins a les Sorges, on ens van fer tornar a pujar el tren. Allà, una de les nostres companyes es va escapar. Va ser l'única dona de tot el comboi que ho va aconseguir. La resta, 64 dones més, van continuar endavant.
1: Després de gairebé dos mesos tancades al tren fantasma, el 28 d'agost de 1944 arriben al camp de concentració de Dachau. De moment, l'esveleta, la tia Elvira, la cosina Maria i la Conxita es mantenen unides.
2: Va complir els 19 anys, el 6 d'agost de 1944.

0: ruta 4 a bord d'aquest tren, i el 28 d'agost, doncs, el comboi va arribar a Dachau, aquest primer camp de concentració, que van xafar Conxita, Maria i Elvira a Alemanya.
1: A Dachau les matriculen de manera consecutiva, primer a la tia Elvira, després a la cosina Maria i finalment a la Conxita, amb el número 93.887.
2: Quan vam arribar al camp de Dachau, vam veure els presos vestits amb aquells uniformes de ratlles. Vam pensar, no pot ser, això és una presó. S'han equivocat, ens han portat a una presó. Això no és un camp de treball. És clar, encara no sabíem què era realment.
0: Van estar una setmana a Dachau, dormint a les dutxes. El dia estaven en una sala, diguem, d'oficials. Els hi portaven menjar, van veure molt poc la, diguem, la vida diària del camp de Dachau, estaven com una mena aïllades, fins que posteriorment van ser traslladades finalment a la seva destinació final, el camp de Ravensbrück, que era el camp de les dones, on van anar a parar la major part de les dones deportades, especialment les dones que van estar a resistència.
3: Alors, ce qui fait que...
2: Ens tornen a agrupar i ens fan pujar, una altra vegada en un vagó de bestiar. Aquesta vegada només les dones. 64 deportades en total. Les portes del vagó estan obertes. Hi ha guàrdies armats asseguts a cada costat, vigilant. No sabem on anem. Més tard sabrem que la destinació és Ravensbrück, un camp de concentració situat a 90 quilòmetres al nord de Berlín.
1: El 2 de setembre de 1944, el tren fantasma arriba a Ravensbrück i s'obren les portes de l'infern.
0: L'arribada al camp de Ravensbrück va ser al vespre, entre 6 i 7 del vespre, tal com recorda la Conxita, gairebé era fosc, i l'escenari intimidava i intimidava molt. Fileres d'SS amb gossos esperaven els deportades quan baixaven dels vagons, de la mateixa manera que havíem patit el mateix a Dachau.
4: L'arribada a Ravensbrück és terrible. Tot és fosc i sinistre. La terra és negra, el camí de pedres, i un àguila enorme presideix l'entrada. Dues files de soldats de les SS amb gossos les esperen. Les fan dormir a les dutxes, però abans les obliguen a desfilar nues davant d'un oficial SS, assegut en un sofà de vímet.
0: I va començar la deshumanització que era present en totes les històries de la deportació. La retirada d'objectes personals, tot i que la Conxita va aconseguir guardar un tros de sabó i un raspall de dents per la seva higiene personal, la dutxa amb aigua gelada o amb aigua bullint, la desinfecció, el control per part dels SS de la dentadura, buscaven peces d'or a la dentadura, va ser l'única revisió passar nua davant d'un metge, teòric metge alemany.
4: I per acabar d'esborrar-li la identitat, amb un gest aparentment simple, però carregat de violència masclista i repressiva, li rapen el cabell.
0: La Conxita portava el cabell llarg, sempre deia que era, en aquell moment era moda portar-lo llarg, i ràpidament doncs, la Malena va desaparèixer. No va ser separada de la seva tia i la seva cosina.
1: Un cop desinfectades, seleccionen les dones que poden treballar. Les Veleta, la tia, la cosina i la Conxita són considerades útils, i tot i que la norma és separar les famílies, com que no tenen el mateix cognom, es poden mantenir juntes.
2: Quan arribem, hi ha 70.000 dones de 23 nacionalitats diferents. Totes duen el mateix uniforme de ratlles, faldilla, jaqueta o vestit, tot a ratlles. Ens col·loquen un número de matrícula al pit, perquè aquí la identitat es perd completament. Nosaltres, les resistents, portem el triangle vermell. Els alemanys ens diuen les polítiques. I les altres preses, les que no porten el triangle vermell, ens anomenen les terroristes.
4: La matrícula que li cusen al pit és el número 62.480. Ets bai uns èxic tausen, fia hunda, àxic.
1: La Conxita ha d'aprendre ràpidament el número en alemany per poder-lo reconèixer als recomptes que es fan a l'Apple Platz, on es passen hores dretes, immòbils, suportant el fred del nord mentre es passa llista a totes les deportades, tal i com explica la periodista Montserrat Llor.
5: La Conxita va passar hores immòbils passant llista a l'Apple Platz. Fileres de dones, joves, grans, nens, tots sota un fred terrible, febles, algunes queien. Va veure algunes dones brutalment mossegades pels gossos, nens colpejats, assassinats.
1: La memòria de la Conchita conserva imatges d'una crueltat extrema. Recorda una dona amb la carn esquinçada per les mossegades del gos d'un oficial alemany per no poder-se mantenir dreta i infants colpejats brutalment que després desapareixen. També la tormenta la desfilada de nens i nenes jueus obligats a cantar mentre caminen cap a la cambra de gas. Aquests records la van perseguir tota la vida.
2: Quan vaig veure aquells assassins bàrbars alemanys matar criatures, vaig dir, s'ha acabat. Per mi no hi ha cap bon Déu.
3: Hi ha pas de bon Déu per moi.
1: Després de passar hores a la intempèrie, immòbils, amb aquell vestit de ratlles, massa prim pel fred d'Alemanya, massa gran o massa petit pels cossos de les deportades, perquè el vestit també és una eina de deshumanització. A les altes els donen vestit curts, a les baixes massa llargs, les sabates tampoc encaixen, massa petites o massa grans, o les dues d'un mateix peu, o desaparellades. Qualsevol excusa és bona per humiliar-les. Així, malgirbades, i amb un cafè que no és cafè, sinó aigua bruta, comença una nova jornada de treball esgotador.
5: A Ravensbrück les dones havien de treballar molt dur. Fins i tot algunes van morir destacant les terres del llac proper per al seu cultiu. Dins dels murs del camp es va crear una zona o recinte industrial amb tallers dedicats a treballs de confecció i teixit.
4: La primera feina que fa la Conchita Ravensbrück és al bosc tallant i apilant llenya.
3: Voilà pourquoi on nous a surnommé à nous le camp comme.
2: Així, el camp de Ravensbrück i altres camps d'homes els van anomenar els camps de la mort lenta, perquè, a diferència dels jueus o els gitanos, a nosaltres no ens exterminen de seguida. Primer ens exploten, aprofiten la nostra força de treball. Mentre podem treballar, vivim. Però quan el cos ja no pot més, quan arribes al límit, llavors et porten a la cambra de gas i al crematori. Aquest és el nostre destí, allà dins.
3: Le rôle que nous avons là-bas.
0: Fins i tot un oficial dels SS els hi va comentar que al camp de Ravensbrück no hi havia malalts, tothom havia de treballar, no hi havia tampoc evasions, i de manera cruel doncs, aquesta frase doncs, que molts deportats i moltes deportades recorden, no? Heu entrat per aquesta porta, assenyalant la porta d'entrada del camp, i sortireu per aquella altra porta, que era el crematori, o la ximenea del crematori, que tot el dia treia fum als camps de concentració.
4: Una columna de fum que es fa visible des de l'altra riba del llac Eschwed, on hi ha el poble de Fürstenberg. Segurament, i segons cap on bufa el vent, també els arriba la fortor de carn cremada i de cendra que llencen al llac.
0: La Conchita va anar a parar a la barraca del bloc 22, que era el bloc de les gitanes, i no es va separar tampoc, sortosament, de l'Alvira i la Maria. I també doncs, va tenir la companyia d'una altra deportada ja de les Terres de Lleida, del Pirineu, la generosa Cortina, a la que anomenaven Graciosa, i que també compartia la barraca amb la Conchita Granger.
4: En entrar a la barraca, la Conchita sent una fortona nauseabunda que se li enganxa a la gola, com els polls i les xinxes a la pell.
0: La barraca, amb capacitat per 500 persones, n'acollia més de 1.000. Doblava la seva capacitat d'allotjament. I un terrible tracte també per part de les oficerines, aquestes vigilants alemanyes, i també la cap de la barraca, que era una polonesa, una criminal, diguem, amb delictes comuns. La jornada de treball, que començava a les 4 del matí, temperatures que en alguns casos arribaven a menys 30 graus, tot molt, molt complicat.
1: No només moren extenuades pel treball esclau. A Ravensbrück, la crueltat pren altres formes.
5: Les embarassades tenien escasses possibilitats de sobreviure. O mataven el fill quan naixia. Els ofegaven en una lleixa d'aigua. O els SS els agafaven pels peus i els llançaven. Ella va presenciar l'assassinat de 3 nens. Però alguns van aconseguir sobreviure. I sempre, sempre van parlar amb ella com mamamà de Ravensbrück.
4: Enmig de tanta maldat, un dels grans terrors és la infermeria, el Revier, d'on gairebé ningú en surt viva. És on es practiquen els experiments, una forma més de violència específica contra les dones, tal com explica la periodista Montserrat Armengou, coautora de Ravensbrück, l'infern de les dones.
6: Doncs perquè, com passava en tants altres camps, però aquest és específicament de dones, moltes d'elles seran esterilitzades. Això era una política frenar la procreació de la descendència d'aquells que consideraven gent exterminar o indesitjable.
1: L'Alfonsina Bueno, una altra de les deportades, explica que obliguen una infermera russa a injectar-li al coll de l'úter un líquid que ni ella sabia què era. Quan surt de la infermeria s'adona que entre les cames li regalimen unes gotes grogues que li cremen la pell. Tot i que l'Alfonsina sobreviu al camp, sempre estarà malalta i mai podrà tornar a ser mare.
6: Però hi ha una circumstància brutal en aquest camp, i és que el responsable era en Karl Gerhard. Aquest senyor havia estat el metge de confiança de Hitler. I va ser enviat com a càstig en aquest camp perquè va ser incapaç de salvar la vida de Heinrich, que va patir un atemptat a Praga i no va morir en l'atemptat. Va morir per una infecció derivada de l'atemptat. En aquells moments els seients del cotxe estaven fets normalment de pèl de cavall, se li va incrustar un pèl, se li va infectar i va morir d'una septicèmia.
7: Com a càstig per no salvar la vida de Reinhard Heydrich, conegut com el carnisser de Praga, el doctor Karl Gebhardt és enviat a Ravensbrück. Allí, per reconciliar-se amb Hitler, inicia experiments per determinar la millor manera de tractar les infeccions, amb antibiòtics o amb sulfamides. En un context de guerra, on molts soldats moren per infeccions derivades de les ferides, aquesta recerca esdevé urgent.
6: I ell es dedica, aquest metge de Ravensbrück, a infectar expressament a moltes presoneres, especialment poloneses, i infectar-les d'una cosa que es deia gangrena gasosa, que provocava un patiment terrible, horrorós, una mort horrorosa, però ell llavors investigava què anava millor, les sulfamides o els antibiòtics. Moltes d'aquestes dones van morir, moltíssimes, però les que es van salvar amb deformacions terribles producte d'aquests experiments van ser uns testimonis molt importants en els judicis posteriors als de Nuremberg, però que van acreditar totes aquestes animalades.
8: Ens van dir, veniu amb nosaltres, us ensenyarem els petits lapen, petits conills. Dic, què teniu, conills? Feu vindre conills i després ens els mengem. Tonta, més que tonta. No sé, ja veuràs el que és els petits conills. I ens van portar amb una barraca i vam veure dones que havien sigut operades. I en vaig veure tres, que una van guardar l'amistat després de la lliberació, amb una russa era. I les hi havien operat les cames, li havien sortit un os, la pell, feien aquestes operacions i tenien cicatrices a tota la cama.
6: Per tant, Ravensbrück també és singular i únic per aquest motiu i li devem, entre altres coses, la victòria dels antibiòtics.
1: L'estat de Ravensbrück dura poc. Els nazis necessiten mà d'obra per a la indústria de guerra del Reich.
9: Un bonjour, mon immatriculació, mon número d'immatriculació.
2: I un bon dia diuen el meu número de matrícula per l'altaveu. Ens fan pujar uns camions i ens traslladen a les afores de Berlín, on també hi ha fàbriques dedicades a la guerra. Nosaltres vam anar a treballar a la fàbrica Henkel.
9: Doncs c'était l'usine Henkel.
0: El comando Henkel, doncs, treballaven tots hores al dia, amb torns de nit o de matí, fabricant, doncs, acumuladors per l'aviació.
9: 650 femmes.
2: Som 650 dones. Ens allotgen en un antic magatzem de vaixells on dormim totes amuntegades. Cada dia anem a treballar a una fàbrica propera, sempre sota la vigilància dels nostres guardians SS, homes i dones. Les guàrdies femenines vesteixen exactament igual que els homes, uniforme, arma, gos i porra. Només les distingeix un detall. Elles porten faldilla en lloc de pantalons, perquè en aquella època les dones no en duien.
9: Perquè les femmes no porten pas de pantalons. Les 12 hores que passé a l'atelier.
2: Tot i així, les 12 hores que passàvem a la fàbrica estàvem calentes. I això, en la vida que portàvem aleshores, ja era gairebé un luxe. No estàvem tan malament, comparat amb el que havíem viscut al camp de
9: Ravensbrück.
1: Les hores que passen a la fàbrica estan més calentes, però mortes de gana.
9: Sí, nosaltres hem menjat, com n'hi dèiem, la cutxapà. La cutxapà era una farina grossa. Allà estava a la fabricació ho diré en francès. A la fabricació d'acumulateurs.
2: Teníem sobre el taulell de la màquina un bol amb àcid i un bol amb una farina blanca. Semblava farina de coco i nosaltres la vam batejar com la cuchapà. Era en el nostre llenguatge del camp.
1: Les del Triangle Vermell manipulen aquesta farina per sabotejar la producció.
2: Vam trobar la manera de bloquejar les màquines. Manipulàvem peces amb àcid i farina i bloquejàvem les màquines perquè deixessin de funcionar durant una o dues hores. Sabíem que estàvem fabricant material de guerra i vam dir que això no serviria per matar els nostres companys.
0: La Conxita tenia que controlar que les peces sortien bé i va durar un moment doncs, que aquesta tasca no la va portar a terme. Les vigilants es van adonar d'aquest paper doncs, de sabotatge i va ser doncs, castigada novament doncs, per sabotatge. Li van tornar a tallar els cabells que li havien crescut, van tornar a rapar-los i va patir també fuetades com havia patit mesos abans a Fua.
1: La rapen al zero i la castiguen amb 6 bastonades. Té sort perquè en aquell moment hi ha bombardejos. Si no, n'hauria rebut una trentena.
5: Allà se succeïen uns bombardejos cada vegada més severs i de vegades van caure bombes sobre la fàbrica on eren obligades a treballar, dia i nit, juntament amb 500 dones més, en un barracó de fusta.
4: En aquesta barraca sense llum ni aigua hi malviuen les Veleta. És un espai infecte, sense cap mena d'higiene. L'única vegada que es neteja és pel brot de disenteria provocat pel menjar en mal estat, que afecta totes les dones de la barraca. Són 500 dones amb diarrea severa i només 4 vàters disponibles. Els excrements s'escampen per tot arreu. Moltes no tenen ni temps ni forces per baixar dels llits, que són de 3 pisos, i tot cau al terra o sobre les companyes dels nivells inferiors. Aquesta situació es repeteix 2 vegades en només 10 dies, però no poden deixar de treballar. El que les sustenta és l'esperança que l'exèrcit aliat arribi.
2: Continuem treballant, esperant l'alliberament. Alguns vigilants civils alemanys, veterans de la Primera Guerra Mundial, feien la seva feina a la fàbrica. Un d'ells fins i tot deixava el diari obert perquè veiéssim que els aliats avancen sobre Alemanya. Un bon dia del mes de març, el nostre comando va ser bombardejat. Érem 650 dones i en van sobreviure 115. Tot havia quedat destruït, així que vam sortir al carrer amb el nostre uniforme de ratlles i el número de matrícula cosit. No es podia esperar res de la població. Estaven massa fanatitzats amb Hitler, i menys encara amb aquell uniforme i aquella matrícula al pit. Caminàvem pels carrers de Berlín mortes de gana. Érem com esquelets. Jo pesava 30 quilos. Érem esquelets caminant pels carrers.
1: El grup de dones arriba al final d'un passeig. Hi ha unes barraques de fusta. De sobte, senten veus parlant en francès. Són homes deportats que, com elles, també treballen a la indústria de la guerra alemanya. Els ofereixen pa amb mantega i durant uns moments se senten lliures. Però són massa. Podrien amagar 2 o 3 dones, però 115? Els homes es veuen obligats a avisar les autoritats i arriben els SS.
4: El camp a què les volen portar està destruït i les tanquen durant 3 dies en un subterrani, sense llum, ni aire i amb l'aigua que regalima pels murs. Només en surten uns minuts al dia.
2: Un bon dia sentim soroll de canó. És l'exèrcit rus, ja són a les portes de Berlí, ens alliberaran. Totes ens omplim d'il·lusió. Però aquell mateix dia, els SS ens fan pujar una barcassa i ens traslladen al camp de Sachsenhausen, a uns 30 quilòmetres, a la perifèria de Berlí. És un camp d'homes, però hi han reunit diversos comandos de dones que, com nosaltres, venien de Ravensbrück i treballaven en fàbriques. Han fet un recinte separat dins el camp i ens tanquen allí. Em retrobo companyes que havia conegut al camp i fins i tot dones amb qui havia compartit presó a Tolosa i en el trasllat en el tren. Com sempre, ens aferrem a la il·lusió de l'alliberament.
1: L'alliberament s'atansa, però les Veletes se separen. A la Maria, la cosina de la Conxita, la retornen a Ravensbrück.

0: Veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a La Xarxa Més.
2: La Xarxa.

Hola, molt bon dia, amigues i amics. Aquí, com cada dia, Ràdio Molins de Rei, i de bon matinet comencem un nou programa, La Tenora, programa que dediquem a la sardana i a la música per a cobla. Us parla i us presenta aquest programa Pere Païssa. I avui començarem amb tres sardanes del compositor Enric Aguilar. Són interpretades per la Cobla Sant Jordi i les tres que escoltarem es diuen Festes de la Mercè, Olesa em sedueix i després Trobes Montserratines.

Avui hem començat amb tres sardanes del compositor Enric Aguilar, que han sigut interpretades per la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, i aquestes sardanes es diuen Festes de la Mercè, Olesa em sedueix i Trobes montserratines. Bé, i ara canviarem de cobla i escoltarem a la Juvenívola de Sabadell. La primera sardana es diu Enyorat amic i és de Josep Vinaròs, i després Perpetuant amistats, del jove compositor de Sabadell, Enric Ortí.

Hem escoltat les sardanes Enyorat amic de Josep Vinaròs i Plegant amistats d'Enric Urti. I ara escoltem Pepi de Polinyà de Carles Rovira amb la Cobla Juvenívola de Sabadell.

Bé, i continuem amb la Cobla Juvenívola de Sabadell i ara una altra sardana de Carla Rovira. Es diu L'Estabet. I després una altra del jove compositor Enric Ortí, que es diu Sincerament Eduard. Les dues, doncs, són també interpretades per la Cobla Juvenívola de Sabadell.

Acabem d'escoltar les sardanes L'Estevet de Carles Rovira i després Sincerament Eduard d'Enric Ortí amb la cobla Jovenívola de Sabadell. Bé, i ara canviarem de cobla i de compositor. Escoltarem a la cobla Ciutat de Girona amb unes sardanes del mestre Josep Maria Boix. La primera es diu Montbui i la segona Constància. Escoltem-les, doncs, amb la cobla Ciutat de Girona.

La Cobla Ciutat de Girona ens acaba d'interpretar aquestes sardanes força balladores. Montbui, de Josep Maria Boix, i després també d'aquest compositor, Constància. Bé, i avui ja anem per acabar amb dues sardanes més d'aquest compositor, Josep Maria Boix, amb la Cobla Ciutat de Girona. Ara escoltem Gatzara en el Vallespir, una sardana obligada de Cobla, i després una de molt balladora i també crec que molt coneguda. És mig obligada de tible i és, això sí, molt, molt maca d'escoltar i també de ballar. Escoltem, doncs, Gatzara en el Vallespir i Mariagna.

les 8 del matí. Aquí comença el matí de Ràdio Molins de Rei. Bon dia i bona hora, amb Oriol Romeu.

0: Molt bon dia, Molins de Rei. Què tal? Com esteu? És dimarts 14 de juliol de 2026. Comencem aquesta nova edició del programa. Bon dia i bona hora a la sintonia de Ràdio Molins de Rei. Contents de saludar-vos un matí més. Ara mateix, pràcticament amb 25 graus de temperatura a l'exterior de l'emissora, a aquesta hora del matí, i disposats a acompanyar-vos, com sempre, fins les 12 del migdia. Aquest matí que intentarem ampliar la informació que us donàvem ahir referent al Festival de Cinema de Terror de Molins de Rei, que recordeu que s'ha de celebrar a la tardor del 6 al 15 de novembre. Ja vam presentar des del festival alguna novetat abans de tancar temporada i doncs encetar el període de vacances. Coneixerem també doncs més detalls del leitmotiv d'aquest any i altres aspectes. Trucarem ahir, de fet, ens acomiadàvem de la secció dels llibres que han canviat el món amb la Glòria Massana, que és una de les responsables del Festival de Cinema de Terror. Avui la trucarem doncs perquè ens expliqui detalls del festival a 9:15. Després d'actualitzar tota la informació de servei, l'actualitat local i els titulars de la premsa escrita i la premsa digital. D'un matí on intentarem també escoltar les reflexions del company David Guerrero a la punt del dia. Repassarem la programació de Ràdio Molins de Rei i de la televisió per aquest dimarts. Programació, per cert, que avui torna a quedar modificada a partir de 3:45 de la tarda, perquè farem la retransmissió de l'etapa corresponent al Tour de França amb els amics de l'Etapa Reina des de la planta baixa de l'edifici del Molí, on tenim l'exposició Camins 1907-2026, que encara podeu veure fins al 2 d'agost. Doncs avui hi haurà aquesta activitat, farem aquesta retransmissió en principi a partir del 3:45, per tant, la meitat de la migdiada del programa que fem habitualment. Avui no tindrem doncs el Pere amb el seu de tu a tu, amb el Pierre de tu a tu, i la primera hora de la finestra oberta al món. Tot això serà fins a les 6 i a partir de les 6 doncs recuperarem ja, en aquest cas el Carles farà aquesta versió reduïda de la finestra oberta al món i la resta de contingut. Però que sapigueu doncs que avui, després d'aquesta pausa ahir que vàrem tenir del Tour, es reprèn avui Festa Nacional a França i amb una etapa sembla doncs prou atractiva que podeu escoltar a través també dels companys de l'Etapa Reina. Bé, doncs després ho acabarem de repassar la programació de la ràdio, també farem la programació televisiva i escoltarem l'Albert Galera, crític de cinema, amb la seva recomanació cinematogràfica a la recomanació cultural abans d'arribar a les 9 del matí. Després de les notícies de les 9, tindrem la cançó del dia que ens proposa la Fermina Recio i la tertúlia d'actualitat. Avui acompanyats del Paco Prieto, del Xavi García, del José Polo i del Josep Genés. En principi, comptem amb tots ells fins a arribar a les 10 del matí. A partir de les 10 tenim l'espai polític del dia, per tant, preguntes a Esquerra Republicana de Catalunya, amb la regidora portaveu d'aquesta formació, que és la Marta Espona. A 10:45, qui ens visitarà serà el Damià Martínez, director del Museu del Renaixement. Atenció, perquè avui ens vol parlar de camins, i concretament del camí espanyol. Què serà això? Doncs ens ho vindrà a explicar a partir de 10:45 del matí aquí al programa. Després el David Lloberes amb el seu espai Desxifrant el món, amb l'objectiu d'analitzar algun aspecte de la política internacional que tinguem a l'ordre del dia, o a vegades no cal, i a partir d'aquí doncs també parlem d'altres aspectes, però tot relacionat amb la política internacional. Serà fins a arribar a les 11 del matí. I a partir de les 11, avui, de fet, tindrem dues col·laboracions especials de la nostra astròloga de capçalera, l'Astrologia Quotidiana, amb la Meritxell Díaz La Càmera, perquè hem fet la roda de tots els signes del zodíac i les característiques de cadascun, tant físiques com els trets de caràcter, l'època en què es contextualitzen, i ens en faltaven dos. Per tant, en el transcurs del que ens queda de programes, aquesta setmana i la que ve, doncs repassarem, avui farem temps de lleó a partir de les 11, repassarem aquest signe del zodíac. Temps de lleó, avui, amb la Meritxell, excepcionalment. I després tindrem les veus de la vida, l'últim espai també del curs, aquest espai que hem fet mensualment amb els representants del Fòrum de l'Envelliment Actiu de Molins de Rei. Avui, en principi, tindrem 4 o 5 representants que doncs, ens vindran a parlar de diverses qüestions. Serà a partir de 11:45. I a 11:45, el Jordi Beumal amb l'espai Gastronomia en Molins, que també tancarem avui, ens permetrà arribar a les 12:00 i posar punt i final al programa. Què passarà després? Doncs podreu escoltar l'informatiu Molins de Rei el dia fins a 12:15. Tenim el programa Cairós. Ah, no, perdoneu, avui el programa Picama, ja me n'anava a dijous. I encara estem a dimarts, no correm tant, que hi ha prou que corre tot plegat. Avui tenim l'Associació de Prevenció i Informació Càncer Molins, Picam, amb la Marisa Llobet i l'Anna Ribes al capdavant, a 12:45, i a 13:00 la remissió de l'aventura de cuina amb la Madrona Sala i la Judit Herrera, aquestes últimes setmanes amb la Judit, entre 13:00 i 14:00 del migdia. És dimarts 14 de juliol de 2026. Comencem el Bon Dia i bona hora. Passen 7 minuts de les 8 del matí. Anem a actualitzar la informació de servei i el primer que farem és conèixer com tenim en aquests moments la xarxa viària, connectant amb el RAC. Allà hi tenim el Ferran Aràndiga. Com ho tenim això, Ferran? Molt bon dia.
1: Bon dia, doncs comencem la jornada amb 3 avaries actives i tot just fa uns instants hem de comptar també amb un accident que obliga a tallar la calçada de l'A2 a l'altura de Tàrrega en direcció Lleida. També tenim a hores d'ara aquestes 3 avaries, com dèiem, la primera que des d'ahir al vespre doncs deixa el vehicle al voral de la C58 a l'altura de Ripollet en direcció Sabadell. La segona avaria talla un carril de circulació a la C25 des d'aquesta matinada a Vilobí d'Onyar en direcció Lleida. La tercera avaria, en aquest cas a la A26 a Sant Ferriol en direcció Olot, doncs també talla un carril de circulació. Més enllà d'aquestes incidències, parlem de retencions habituals, sobretot als accessos i voltants de Barcelona. També tenim cues amb tot el nus de la Trinitat, que de retruc doncs deixa molta intensitat també a les dues rondes de Barcelona en sentit sud. Des del Llobregat també queden retencions intenses en direcció a la capital catalana, per la A2, i a retencions de fins a 6 quilòmetres des de Sant Vicenç dels Horts, en aquest cas, fins a Cornellà del Llobregat. Per la B23 també tenim cues des de Molins de Rei en direcció a Barcelona fins a Sant Feliu, també el tram entre Esplugues fins ben entrada a la Diagonal de Barcelona. Per altra banda, però, al Vallès també tenim congestió intensa a la AP7 en sentit sud entre Montornès i Barberà del Vallès i també en sentit nord entre Sant Cugat i Cerdanyola. En direcció a Barcelona també hi ha retencions de fins a 3 quilòmetres per la C58 des de Sant Quirze del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies per la informació, Ferran, i que vagi bé la jornada. Seguim parlant de mobilitat, en aquest cas del transport públic, perquè segons informa el Centre de Gestió de la Informació de la Mobilitat, tenim una incidència als ferrocarrils de la Generalitat, a la línia Llobregat-Anoia, al servei de trens de les línies R6 i R60. Funciona amb retards de fins a 8 minuts a causa d'una avaria a les instal·lacions de la Pobla de Claramunt. Aquesta és la incidència que tenim en aquests moments que afecta ferrocarrils de la Generalitat i concretament la línia Llobregat-Anoia, que podeu agafar des d'aquí al costat de Quatre Camins. Doncs el servei de trens de les línies R6 i R60 funciona amb retard, com dèiem, de fins a 8 minuts a causa d'una incidència a les instal·lacions de la Pobla de Claramunt. Més coses us dèiem, ara mateix 25 graus de temperatura a l'exterior de l'emissora, per tant anem a repassar quin temps hem d'esperar, o més aviat fins on arribarà la calor avui, i que ens expliqui com sempre el Jordi Miralles, que el tenim ja a punt. Què dius, Jordi? Bon dia.
2: Hola, Oriol, bon dia. La calor avui apretarà una mica més, pujaran les temperatures. Ahir a Molins vam arribar a 33 graus de màxima, doncs avui podrien ser tranquil·lament 34 i podem esperar demà i dijous al voltant dels 35 o gairebé 36 graus. No seran temperatures tan altes com les de la setmana passada, que es va arribar a la ratlla dels gairebé 40 graus, però vaja, seran temperatures altes amb una calor acompanyada de molta humitat i, per tant, de molta xafogor. Per tant, avui temperatures que pugen respecte a les d'ahir, la humitat alta i, per tant, la xafogor ben present. Amb la presència bàsicament de sol, però també la presència d'alguns núvols i de polsim d'origen saharià, impulsat pels vents del sud, que són els que fan pujar aquestes temperatures. De cara a demà puja una mica més de temperatura, ho farà més també de cara a dijous, i serà a partir de divendres que les temperatures començaran a baixar, i la setmana que ve esperen temperatures que seran superiors a les normals, però estaria la situació al voltant d'un parell de graus superiors a les normals, que déu-n'hi-do, però vaja, no serien temperatures doncs tan altes com les d'aquesta setmana ni les de la setmana passada. Però allò de parlar de normalització de les temperatures, de moment no es veu per enlloc i tampoc preveien pluges.
0: Molt bé, doncs gràcies, Jordi, per la informació. I ens queden 4 minuts per arribar a un quart de 9 del matí. El que farem ara és escoltar també l'oferta de feina a través del Francesc Rueda, que ja sabeu que ens les comparteix cada matí, aquestes ofertes, des de la primera planta de l'edifici del Molí. Allà hi tenim l'àrea de desenvolupament econòmic, entre altres àrees de l'Ajuntament. I el Francesc ens comparteix aquesta oferta avui dimarts. Hola, Francesc, bon dia i bona hora.
3: Hola, bon dia. Avui comentarem una oferta que ens arriba de Sant Just Desvern. Ens demanen un tècnic o tècnica de manteniment i reparació. Es busca una persona per treballar jornada partida, 40 hores setmanals, de dilluns a divendres, de 8:30 a 17:30. El contracte seria indefinit amb un període de prova, el salari entre 26 i 30.000 euros bruts anuals, negociable, segons la valuació del candidat, i la incorporació està prevista per l'1 de setembre. D'aquest any. Bueno, seria un tècnic de manteniment i reparació per una empresa distribuïdora d'equips industrials d'aplicació de pintura. Aleshores, les funcions serien donar suport tècnic de postventa, actuant en d'enllaç entre clients i l'equip tècnic, realitzar material preventiu, correctiu dels equips d'aplicació de pintura, posada en marxa dels equips i formació del personal, elaborar informes tècnics, etc. S'utilitzarà un vehicle d'empresa, o sigui que cal tenir carnet de conduir, de cotxe, el bé, i la feina està entre oficina, treball en oficina i viatges als clients que tenen per tot Espanya. A nivell de requisits, experiència mínima d'un any, en feina similar, català i castellà i nocions d'anglès, i a nivell d'estudis, un FP o un cicle de grau mig com a tècnic d'instal·lacions i manteniments electromecànics de maquinària.
0: Molt bé, doncs Francesc, moltíssimes gràcies per la informació. Informació que, com sempre recordem, trobareu penjada al web clicfeina.cat. A aquesta hora del matí us hem d'informar que no tenim constància de cap defunció, de manera que us recordem la farmàcia de guàrdia per avui dimarts, dia 14 de juliol. La farmàcia de guàrdia aquí a la vila avui és la farmàcia del Passeig, que es troba al Passeig Pi i Margall, número 11. Recordeu que l'horari del servei de guàrdia sempre és des d'ara quarts de 9 del matí fins les 10 de la nit. Avui, per tant, farmàcia de guàrdia, la farmàcia del Passeig. Un minut i arribarem a un quart de 9 del matí.

0: Fem un repàs a l'actualitat local. Ahir passava pel programa a l'espai de preguntes a Molins en Comú Podem el regidor portaveu d'aquesta formació, en Lucas Ferro. La setmana passada, recordeu que no ens va acompanyar perquè vàrem entrevistar el cap de llista ja confirmat d'aquesta formació per les eleccions municipals de l'any que ve, en Jordi Pedrol. Doncs bé, ahir parlàvem també de l'actualitat política i de les eleccions municipals amb en Lucas Ferro, que doncs no repetirà com a cap de llista i, de fet, surt de la primera línia política amb aquesta decisió. Sílvia Artés, molt bon dia.
1: Bon dia, doncs sí, com dèiem fa uns dies, el partit anunciava que el candidat a les properes eleccions serà Jordi Pedrol. No es concretava, però, quin és el, o quin serà el paper dels actuals dos regidors que els comuns tenen a l'Ajuntament. Un d'ells és Lucas Ferro, que a més era el candidat a les últimes eleccions, i l'altre, Gerard Corredera, que era el número 2. Ahir, Lucas Ferro explicava el seu cas concret i deia per què no es presentarà com a cap de llista.
2: Crec honestament que al final un ha d'intentar compaginar els seus moments vitals amb les seves responsabilitats públiques i també que ha de saber cedir el pas, i els hi vaig plantejar, i fa mesos que treballem en aquesta línia i estic molt content, molt satisfet que al final sigui el Jordi Pedrol, que crec que és una persona magnífica el qui encapçali aquest projecte. I el Gerard i jo, com us vaig dir fa dues setmanes, hi serem, i empenyarem i acompanyarem el Jordi en aquesta campanya i acompanyarem a l'espai perquè seguirem sent militants, doncs, en les decisions i en les reflexions que farem els propers 4 anys.
1: El setembre serà per segona vegada, explicat, i això lligat amb què creu que està bé que hi hagi relleu, això fa que surti d'aquesta primera línia aquí a la vila.
0: Avui en clau política, preguntes a Esquerra Republicana de Catalunya, com bé sabeu, després de les notícies de les 10. I en clau d'activitats, d'agenda d'activitats per aquests dies, us explicàvem ahir també que la companyia Vivim del Cuento seran aquí a Molins de Rei demà dimecres per fer un espectacle de contes amb els més petits.
1: La llibreria 100 Vides organitza aquesta sessió al carrer Bruc, just al costat de la llibreria, i explicaran el darrer conte de la col·lecció dels Desexplicats, que és el retorn de la sireneta. Els Vivim del Cuento són 8 rondallaires, van crear-se ara fa 20 anys ja, i fan arribar contes a petits i grans arreu del país, creen i escriuen les seves pròpies històries per apropar els infants a noves realitats. Oriol Toro és un dels responsables del grup i ens parla dels contes Desexplicats.
3: Els contes Desexplicats, la primera col·lecció de contes que vam fer als Vivim del Cuento, on el que vam decidir va ser donar la volta als contes clàssics i tradicionals, a jugar amb ells una miqueta, agafar i dir, ostres, doncs què passaria si el Patufet, en comptes de ser superpetit, fos un gegantot? Com canviaria la història, no? O què passaria si la Caputxeta decidís plantar-li cara al llop? Què passaria, per exemple, si la Bella Dorment, quan es despertés, tingués insomni i no pogués dormir gens? Doncs, bueno, doncs una miqueta és això, agafar els contes tradicionals de tota la vida i donar-los la volta per trobar una nova versió del conte.
1: Doncs els podreu veure demà al costat de la llibreria 100 Vides a 6:45 de la tarda.
0: Molt bé, i expliquem també l'actualitat dels matussers de la colla castellera de casa nostra, que han fet castells de 6 a Castelldefels.
1: Última diada castellera abans del parèntesi d'estiu, que comença ja aquesta setmana. Descansaran fins a finals d'agost i no fan assajos ja. El divendres passat van fer el sopar de final de temporada al pati de la Fede. El dissabte a la tarda van fer un pilar al Festival de Música Metall, del de Metal Defenders, i va haver-hi aquesta actuació el diumenge al Castelldefels. Salva Prat, president dels matussers, ens ha explicat com va anar aquesta jornada, que van compartir amb els castellers, amb els anfitrions, els de Castelldefels i els de Terrassa.
4: Vam poder estrenar la Torre de 6, que no l'havíem fet aquest any encara, i era una mica una espineta, i llavors teníem una mica l'espineta de la torre i la vam poder fer aquest diumenge. La veritat és que va sortir molt bé, i res, la resta també, el 3 i el 4 de 6, molt, molt tranquils, molt parats, que estan per posar-los un pis més, però la veritat és que bé, el lloc, o sigui, la temperatura ens va respectar una mica, vull dir, no feia una calor exagerada, i després doncs, la galla se'n va poder anar a la platja que va voler, estàvem just davant del mar, i res, va ser una jornada més festiva i lúdica per acabar.
1: Sí, doncs, abans de les vacances, tornaran a fer assajos el 28 d'agost i el 5 de setembre comencen ja amb la primera actuació castellera.
0: Passen 4 minuts d'un quart de 9 del matí, anem a fer un repàs a l'agenda d'activitats, parlant-vos d'aquestes dues reunions que convoca l'Ajuntament per seguir presentant el pressupost municipal a diferents barris de la vila.
1: Sí, el pressupost i les inversions que es faran als barris. Continua la gira del govern en aquestes trobades en què tots els veïns de la zona que estan convocats a la trobada, doncs en aquesta trobada al final també podeu intervenir, plantejar dubtes o diferents qüestions. Demà dimecres al Centre Vila, a la Federació Obrera, a 6:45 de la tarda es fa la trobada, i el dijous al barri Bonavista, al Mas, també a 6:45, al local de l'Associació de Veïns del carrer Bonavista 6.
0: Molt bé, dijous també tenim una activitat de l'Ateneu Molei que organitza un tast de cerveses artesanes.
1: Es durà a terme al pati de la Peni, obertura de portes a 7:45, i a 7:45 comença aquest tast de cerveses dels projectes cervesers de la vila, Zulo Garden i la Molinenca, i també hi han convidat i participarà al taller de cervesa casolana de Can Batlló. El dijous, a partir de 7:45, el tiquet del tast val 17 euros, inclou 6 cerveses i 6 tapes, i el tiquet el podeu comprar ja a l'estanc Margarit.
0: El mateix dijous es celebra la segona jornada Dones que inspiren, de la fàbrica Ferrer i Mora fins a l'actualitat.
1: És una trobada de les moltes que es fan allà als diferents municipis de la comarca per dotar de contingut al 7è Congrés de les Dones de Baix Llobregat, que es farà a la tardor. En aquest cas, aquest dijous, de 6 a 8, a la biblioteca hi ha taula rodona amb Madalina Cobos, sòcia del Centre d'Estudis Comarcals, exmembre de la Junta i exdirigent sindical de Comissions Obreres, Elvira Bolos, extreballadora de la fàbrica Ferrer i Mora i infermera de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, i Vanessa Camacho, docent i coach a lideratge i gestió empresarial. Abans hi haurà una activitat introductòria amb Lucía López de l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat. Podeu anar-hi, podeu apuntar a través d'un codi QR, activitat gratuïta, aquest dijous de 6 a 8.
0: Molt bé, i tenim també la darrera proposta d'enguany de les nits musicals del Botànic al pati de Can Ametller.
1: El divendres hi haurà concert Ressonàncies del Romanticisme amb Ismael Arroyo. Obertura de portes, com sempre, a 8:00 del vespre. Podeu dur-vos el sopar de Carmanyola, hi haurà servei de begudes, i a 9:45 comença el concert, que dura una hora aproximadament. El preu de l'entrada general és de 17 euros, 12 pels socis del SEM, i és gratuïta fins als 12 anys d'edat. Aquest divendres, últim concert de les nits musicals del SEM.
0: I dissabte tenim nova proposta de cinema a la fresca dins del projecte Viu l'estiu als parcs,
1: que organitza l'Ajuntament. En aquest cas va començar la setmana passada amb Cinema a la Fresca. Aquest dissabte torna a haver-hi Cinema a la Fresca al mateix lloc, a la plaça 1 d'octubre a les 10 de la nit, amb la pel·lícula Jurassic World. Les activitats continuaran amb la Festa de l'Escuma, un concert, i això la setmana que ve, la següent, aquest mes de juliol, i a l'agost hi haurà 3 sessions de ball, el 8, el 22 i el 29 d'agost.
0: Tenim també ball aquest cap de setmana, proposat per l'Associació de Veïns i Veïnes del barri del Canal.
1: Sí, el dissabte a la plaça Vicenç Fernández, a partir de 9:00 del vespre, ball amb Jaume Júnior.
0: Molt bé. I també anem a repassar les propostes que tenim per infants i joves aquests dies, el Juguet l'Estiu i també l'Estiu Jove.
1: El Juguet l'Estiu és la ludoteca per nens i nenes de 5 a 8 anys, que es fa cada tarda a l'Escola Pont de la Cadena, de 5 a 8. Avui fan jocs de taula, cada dia amb propostes diferents. I a partir dels 12 anys, dels 12 fins als 17, teniu les propostes del Molí Jove. En aquest cas és gratuït. A la ludoteca sí que s'ha de pagar 5 euros per sessió o 20 per tota la setmana. I als joves de 12 a 17 anys, les activitats del Molí Jove són gratuïtes, també de dilluns a dijous, en aquest cas a les tardes, i dimecres i divendres als matins, fins al 24 de juliol. Avui, aquesta tarda, de 5 a 8, fan un taller de manteniment de bicicletes.
0: I tenim també, recordeu, en marxa l'exposició Camins. Ara us citàvem que avui tindrem els amics de l'Etapa Reina fent el programa especial a partir de 3:45. L'exposició, però, també la teniu oberta fins al dia 2 d'agost.
1: Sí, de dimecres a diumenges. Avui no està oberta, a partir de demà torna a obrir-se, de dimecres a dissabtes a les tardes i els diumenges al matí, encara hi ha marge de temps per veure-la, fins al 2 d'agost a la planta baixa del Molí.
0: Seguim, ens queden 6 minuts i mig per arribar a 9:15. Anem a fer un repàs a la informació general repassant els titulars de la premsa escrita. Roger Tuset, molt bon dia.
5: Bon dia, Oriol. Els espanyols prefereixen un avanç electoral a una moció de censura. És una enquesta política del GESOP per premsa ibèrica, que és la que publica El Periódico. Un de cada tres votants del PSOE aposta per anar ja a les urnes, opció quasi unànime entre els electors del PP i Vox. Feijóo conserva un avantatge de 3 punts sobre un Sánchez estancat i Vox es manté i el que cau és sumar. PP, per tant, guanyaria aquestes eleccions amb 123-127 diputats, ara en té 137, el seguiria el PSOE, que en tindria 108-112 davant del 121 que té ara. Vox obtindria 64-68 escons dels 33 que té actualment i Sumar cauria entre els 14 i els 16 dels 31 que té i la resta de partits que no detalla aquesta enquesta. Parlen també en fotografia de portada, en aquest cas de la terra cremada de Los Gallardos, Almeria. Reconstrucció després del foc. 83 municipis d'Andalusia són en zona de perill d'incendis, però només 139 tenen plans locals d'emergència. També parlen del 70% de les persones que estiren al metro que sobreviuen amb greus seqüeles amb aquests intents de suïcidi. El govern vol reduir d'un any a un mes la tramitació de llicències urbanístiques i els contractes nous de lloguer a Barcelona baixen un 2% en el primer trimestre de l'any. També parlen de l'empresa Pangea, que fabricarà propulsors especials a l'Hospitalet, a prop de la Fira, i de Sam Neill, estrella discreta de Jurassic Park, que mor als 78 anys. A La Vanguardia, Europa va registrar 10.000 morts més de la mitjana en l'onada de calor. Els experts assenyalen que l'alta mortalitat pel clima extrem és una anomalia que ha afectat majoritàriament persones de més de 65 anys. En fotografia de la portada, Espanya busca la final contra una temible França. Aquesta nit a les 9 disputa la seva segona semifinal en un Mundial de Futbol contra França, que és una de les favorites. La Moncloa acusa el PP de torpedinar la relació amb França per la crítica de Rajoy. Els populars diuen que l'expresident va ser sarcàstic sense mala intenció i articles d'Enric Juliana, pàgina 12, Toni Aira a la 13, Màrius Carol 16 i Joaquim Luna a la 18. Parlen dels Mossos que busquen un piròman com a autor dels focs d'aigua a Múrcia i a Los Gallardos identificades 9 de les 13 víctimes d'aquests focs. Espanya, diu La Vanguardia, serà el segon país europeu on més pujarà l'habitatge. L'agència SIP preveu que els preus augmentin un 9% aquest any. En Consum investiguen la venda d'ulleres insegures per veure l'eclipsi. Al diari Ara, el govern vol reduir a un mes l'espera per llicències urbanístiques. Un avantprojecte preveu simplificar tràmits i terminis, tant per crear habitatge com per obrir empreses. La licitació d'obra pública per força i encara està lluny de corregir els dèficits històrics acumulats. En fotografia de portada, un de cada quatre focs forestals és provocat. Les dades dels últims 40 anys a Catalunya certifiquen la pervivència dels incendiaris i també parlen del tràgic compte enrere de la llista de desapareguts. Un article de Cesc Maideu i Pere Tordera, enviats especials a Almeria. El CNI reconeix que va espiar David Fernández. La fiscalia retira les acusacions contra Vergés i Argimon i detinguts per enterrar 46.000 tones de brossa. Feien tràfic il·legal de residus de França a Catalunya. En parlarem ara als diaris digitals, perquè aquí també hi apareix d'alguna manera Molins de Rei. El racisme de Rajoy xoca amb l'Elisi i la Moncloa, fins i tot el partit de Marine Le Pen critica l'expresident espanyol. Carme Colomina, periodista, signa article a la pàgina 22 i l'escriptora Sílvia Soleu fa a la pàgina 32. I per últim, repassem la portada del diari El Punt Avui. Comença la cursa per l'Elisi a 9 mesos de la tria del nou cap d'estat francès. Els contrincants de Marine Le Pen es multipliquen sense que sembli capaç de derrotar sense que cap sembli capaç de derrotar la líder de l'ultradreta. Diu Xavi Sala que Òscar Ordeig i Pablo Bustinduy van demostrar i el sentit pedagògic que sempre hauria de tenir la política. L'esportiu Espanya i França obren avui a les 9 unes semifinals molt potents.
0: Molt bé, ens queden 2 minuts per arribar a 9:15. Repassem els diaris digitals, també.
1: Ràpidament, el Viu Molins diu que hi ha hagut un escorcoll a Molins de Rei en una operació contra una xarxa que enterrava residus tòxics a França. L'operació permet detenir 4 persones acusades d'introduir i enterrar il·legalment almenys 46.000 tones de residus procedents de França. Tot i l'escorcoll, aquí no s'ha informat de cap abocament il·legal a Molins de Rei, una operació que va començar el 22 i on hi han participat també l'Europol i la Gendarmeria francesa i que s'ha saldat, com dèiem, amb 4 detinguts. 3Cat Info destaca la mort als 91 anys de l'escriptor Luis Goytisolo, acadèmic de la RAE, va ser escriptor que es va negar a transitar pels camins fàcils i va destacar amb obres com Antagonia o Las Afueras. Era germà dels també desapareguts José Agustín i Juan Goytisolo, i ara mor a Luis Goytisolo. El 3Cat encara destaca també BTV Caetana i el Mago Pop compren el Teatre Aquitània de Barcelona. Està a l'Avinguda Sarrià, va obrir les portes l'any 45 com a cinema infanta, més tard va ser conegut com a cinema Aquitània i va albergar també la Filmoteca de Catalunya, i ara l'han comprat el Mago Pop, que ja té el Teatre Victòria, i l'ha comprat en aquest cas amb Aitana. I també llegim a Catalunya Press que s'ha detingut l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols per presumptament masturbar-se en una piscina de Santa Susana. La policia local va detenir aquest diumenge a la tarda l'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols, Pere Albó, per presumptament masturbar-se a la piscina d'un hotel del municipi. I també destacarem que VilaWeb destaca que hi ha convocades dues protestes contra la visita de Felip VI a Catalunya i al Liceu. La família reial serà avui i demà a Catalunya per lliurar els Premis Princesa de Girona. S'ha convocat una concentració aquesta tarda a la plaça Sant Jaume de Barcelona i una altra demà al matí a Empúries.
0: Ara mateix són 2:15 del matí.

0: Ahir us explicàvem que tenim novetats pel que fa al Festival de Cinema de Terror de Molins de Rei, que ja sabeu que celebrarà enguany del 6 al 15 de novembre. Tenim Leitmotiv, que serà el metratge trobat. I és que el Terror Molins vol dedicar aquesta 45a edició a un dels subgèneres més influents i reconeixibles del terror contemporani, com és el metratge trobat. I en parlem amb aquesta música inquietant, amb una bona amiga d'aquest programa, una de les responsables del festival, que és la Glòria Massana. Hola, Glòria, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia i bona hora. Aviam, explica'm d'entrada per què us heu decidit enguany per aquest Leitmotiv i, sobretot, per la gent doncs, que no hi estigui avesada, què és i què representa el metratge trobat?
1: Exacte. Bé, de fet, és aquest subgènere, de fet, actualment és un dels més influents i més reconeixibles del que seria el terror contemporani, i és precisament això el que ens interessava molt, perquè, doncs, una mica per contextualitzar, segur que tots heu vist en algun moment determinat un found footage o un metratge trobat, però no n'éreu conscients. De fet, la clau del seu èxit és que utilitza com una espècie de realisme brut molt allunyat del cinema convencional, no? Que tot és molt net, molt nítid. A la vegada són produccions de baix pressupost, històries mínimes i l'espectador sent una proximitat inquietant envers els personatges, no? Perquè, de fet, el nostre cervell processa aquestes imatges com si fossin enregistraments reals. Només veiem allò que veu, que enfoca la càmera. I això és molt interessant perquè precisament el terror apareix o s'amaga tot allò que a tot arreu on no enfoca aquesta càmera, és a dir, fora del quadre. I, de fet, aquesta capacitat d'immersió, i a la vegada és un gènere, i per això també ens és molt interessant, un gènere doncs, que té una capacitat enorme d'adaptació a les noves tecnologies i a les plataformes digitals. De fet, per això, i el fet de que siguin produccions de molt baix pressupost, han sigut les produccions que en el cinema de terror contemporani doncs, han renovat, en certa manera, el gènere durant les darreres dècades, és a dir, que és un gènere relativament nou, tot i que la primera gran pel·lícula, el primer gran títol, pot ser Holocausto Caníbal del 1980, que va ser tota una revolució per la seva brutalitat, i ja ens sonarà molt més podríem dir com la pel·lícula més insigne, que va ser també una revolució de màrqueting en el seu moment, que va ser el projecte de La Bruja de Blair, una pel·lícula que ara ja té, i aquí ve una mica doncs, aquesta necessitat de revisitar aquest subgènere. És una pel·lícula del 99, és a dir, que ja té més de 25 anys i que ja doncs, ha fet un abans i un després en el cinema de gènere. No? I doncs, per fer exemples més propers, tenim un dels fenòmens de Rec del 2007, que és molt més nostra, o Paranormal Activity, o ja la saga VHS, que de fet és una saga doncs, que tenim molt fans al Terror Molins. I al final, aquesta omnipresència de les pantalles, de les nostres vides, aquestes noves narratives, aquest screen life, aquesta cosa que fem tots nosaltres, en certa manera, de retransmetre no, la nostra vida, doncs també porta un cantó obscur, no, que és aquesta paranoia digital, aquesta hiperconnectivitat, però paradoxalment també ens sentim més aïllats que mai, no? I ens semblava doncs, que és un gènere que ens serveix per aquesta doble vessant doncs, de revisitar el gènere i a la vegada també d'ajudar-nos a reflexionar sobre la contemporaneïtat.
0: Molt bé. Potser algunes d'aquestes pel·lícules que ha citat les passareu a la sessió de retrospectiva o encara no està clar això?
1: No sabem quins títols, sí el que ens agradaria, però està clar que hi haurà projeccions, sobretot d'aquestes pel·lícules que, com us deia, són ja clàssiques, tenen 25 anys i són moltes vegades són pel·lícules que les persones no les van veure en el cinema. I això a nosaltres és una cosa que reivindiquem moltíssim i és veure el cinema en un cinema, no? I en el nostre cas és aquest cinema, doncs que és el Teatre de la Penny, doncs a Molins de Rei, i sí que hi haurà retrospectives, també enguany hi haurà retrospectives a Filmin, també, o sigui que hi haurà com aquesta doble vessant

0: Nosaltres teníem molt clar què ho volíem fer i l'objectiu pel qual volíem fer aquest premi, que us recordo que és un premi al millor projecte per a la producció d'un curtmetratge de terror en llengua catalana. I no sabíem tampoc com reaccionaria, però ens va sorprendre doncs, que va tenir molt bona acollida. De fet, es van presentar molts projectes, molt més del que ens esperàvem, però és veritat que el premi no tenia nom, perquè de fet era el premi al millor projecte per a la producció d'un curtmetratge en llengua catalana. I això em semblava també que era una mica llarg i aquest any li hem posat aquest nom que ens encanta, que és Premi Angoixa. Creiem doncs, que això serà molt més per nosaltres, és com ja haver-lo, entre cometes, batejat, o sigui que a partir d'ara doncs, tenim enguany la segona edició del Premi Angoixa. Aquest any també es projectarà el curtmetratge guanyador la primera edició del premi, perquè és el premi a la producció, i Terror Molins el que fa és ajudar a que aquest projecte es faci realitat. I per això, i per nosaltres això era molt important. Era donar eines perquè tothom qui tingués el projecte de rodar un curtmetratge de terror, però no només a Catalunya, sinó en català, doncs nosaltres intentéssim aportar i fer aquest camí una mica més senzill. I el curtmetratge que va guanyar l'any passat, el projecte que va guanyar l'any passat, el compromís és l'any següent estrenar-lo al Terror Molins. I per això també ens fa molta il·lusió aquesta doble vessant del curt, no? Ajudar a la producció i també ajudar a la difusió.
1: Molt bé. Llegia també que la convocatòria estarà oberta fins al 21 de setembre,
0: Correcte, fins al 21 de setembre es poden enviar els projectes.
1: Sí.
0: Després doncs, es fa una selecció dels 10 finalistes, més o menys, i durant el festival, el dijous del festival, és el dia que es fa la sessió, que és una sessió oberta de pitching, en el qual doncs, el jurat escull el projecte guanyador.
1: Molt bé. Teníem bàsicament doncs, aquestes dues novetats. Alguna altra cosa que ens puguis avançar o comentar del festival d'enguany?
0: Doncs, mira, dir-vos que el curtmetratge que va guanyar la primera edició, que no us he dit el nom, és Cuca, i està escrit i dirigit per Adriana Galícia. Aquest és el que es podrà veure durant el Terror Molins d'enguany. I després també doncs, recordar que tenim les convocatòries obertes tant del concurs de microrelats i també que la vàrem obrir per just als voltants de Sant Joan i també el del premi del concurs 20 segons de terror, que és aquest concurs viral que en certa manera aquest any té més sentit que mai doncs, perquè demanem a les persones que vulguin doncs, amb el seu mòbil fer aquesta petita peça de terror era com a màxim 20 segons i perquè amb 20 segons ja n'hi ha prou per fer terror i animem molt a la gent a participar i ensenyar-nos els seus 20 segons de terror.
1: Molt bé, doncs tota la informació ja sabeu que ho trobareu a la pàgina web de Terror Molins i en tot cas hem volgut avançar aquestes novetats abans de encara les vacances amb la Glòria Massana, que és
0: Correcte.
1: Membre, com bé sabeu, del festival. Alguna cosa més, Glòria, que vulguis afegir?
0: Doncs mira, només és que estigueu atents perquè just a la tornada de les vacances,
1: sí?
0: La primera setmana de setembre serà segurament ja desvelarem la imatge oficial d'aquest any del Terror Molins, el cartell, i doncs serà també ja amb un avançament ja de primeres novetats, de primers títols, ja podrem començar doncs, a donar-nos més informació.
1: Molt bé. D'aquesta 45a edició del Festival de Cinema de Terror de Molins de Rei, que es celebrarà del 6 al 15 de novembre. Glòria Massana, moltes gràcies per acompanyar-nos.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé. Una abraçada.
0: Igualment.
1: Adéu-siau.
0: Adéu.

0: A Picama entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
1: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats

0: cursos que organitzem des de l'Associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
1: Picama, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
2: Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
3: El veí del cinquè ja està tornant a cridar la seva dona.
4: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt SEAT. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt CIE. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: T'agrada cuinar i no saps per on començar?
6: No!
5: Nosaltres t'ho posem fàcil.
6: Yuhu!
5: T'ensenyarem com fer aquests plats tan deliciosos de la manera més divertida i senzilla. A més, descobriràs quines històries s'amaguen darrere d'alguns ingredients i quins vins i postres poden acompanyar perfectament les receptes que us recomanem. Vols acompanyar-nos en aquesta aventura? Tu decideixes. T'hi apuntes?
1: L'aventura de cuinar, amb Madrona Sala i Judit Herrera. Els dijous de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
7: Actualitat local, política, cultura, salut, entreteniment, divulgació, opinió, debat. Això i molt més al Bon Dia i Bona Hora de Ràdio Molins de Rei.
8: Continuem endavant, ens queda un minut pràcticament per arribar a 9:15. Avui no podem tenir la punt del dia del company David Guerrero, que ja sabeu que és puntual a la seva cita. Doncs esperem retrobar-lo la setmana que ve, ja per acomiadar també la temporada. Doncs, dit això, avancem i anem a fer un repàs a la programació de la ràdio nostra per avui, dimarts.

Quan acabem el bon dia i bona hora, això serà a les 12 del migdia, podreu escoltar l'informatiu Molins de Rei al dia fins a un quart d'una. I després a dos quarts d'una tenim la cita amb Picama, el programa de la Marisa Llobet i l'Anna Ribas des de l'Associació Prevenció i Informació Càncer Molins. A la una, després de les notícies, repetirem l'aventura de cuinar. Podeu escoltar el programa que presenta la Judit Herrera fins a arribar a les dues del migdia. Com sempre, amb convidats aquestes últimes setmanes amb els amics de la taula d'en Bernat de la plaça del Mercat. I també amb la Montserenes des de la pastisseria Arenes, com a col·laboradors habituals d'aquestes últimes setmanes també. Les notícies en xarxa de 2 a 3, com sempre, i de 3 a 4 tenim la migdiada. Però avui, com us dèiem, tenim una migdiada més curta, perquè avui tenim la retransmissió també de l'etapa del Tour de França amb els amics de l'etapa Reina. Ahir seran no aquí l'estudi, no estaran aquí l'estudi, sinó que els tindrem a la planta baixa de l'edifici del Molí, si tot va bé, en el marc de l'exposició Camins. Allà faran la retransmissió de 3:45 fins les 6 de la tarda d'aquesta nova etapa del Tour de França, la desena ja del... no, la desena no, perdoneu, que no fa tants dies, però en tot cas, sí, jo crec que sí, però bueno, ara tampoc em vull equivocar. En tot cas, després del parèntesi, això sí, que hi van descansar, doncs tornen, i és una etapa, sembla, força atractiva, per això, doncs, els amics de l'etapa Reina la faran en directe. De 3:45 a les 6. Això vol dir que no tindrem el de tu a tu amb en Pierre, per una banda, i que tampoc tindrem la primera hora de la finestra oberta al món amb el Carles López, que tot i així podeu escoltar-lo a partir de les 6 amb el seu contingut habitual. De fet, avui s'afegirà al programa el professor de dibuix Òscar Sánchez, aquarel·lista de renom, dedicat especialment a la docència, que ha participat en més de 40 publicacions de l'editorial Parramon, dedicada a la pràctica de totes les disciplines artístiques, i a més ha exposat a nombrosos països, des dels Estats Units fins al Marroc, i té obra de temàtica religiosa també a Miami i a Viena, entre altres llocs. Avui, doncs, Òscar Sánchez és el convidat de la finestra oberta al món, que podeu escoltar de 6 a 7, com deia, excepcionalment per aquesta retransmissió del Tour. A les 7 tenim el Món Interior, el programa de la Rocío Vallejo i la Marta Treig. Avui parlaran amb l'Israel Fernández sobre la defensa personal femenina, avui entre les 7 i les 8. I també tenim, a partir de les 8, el programa Quan cau la tarda amb l'Alexandra Morera, que avui tindrà com a convidada l'Alba Muñoz, que és psicòloga de formació, escriptora i creadora de contingut literari. De fet, si la seguiu a Instagram, en aquesta xarxa social, té més d'un milió de seguidors. La seva obra neix del diàleg entre la sensibilitat, la psicologia i l'experiència emocional, i explora temes com la identitat, el desig, els vincles, la ferida i la reconstrucció personal. Hi haurà entrevista, també, evidentment, temps per la poesia, per la música, per les cançons, per amenitzar també aquesta vetllada cultural enriquidora. L'Alexandra també especifica que podeu participar en directe al 93668-6161 i també reservar seient aquí a l'estudi, que tenim capacitat per 8-9 persones. Si voleu venir, doncs ens heu de trucar prèviament i ser aquí una mica abans del programa, que comença, com bé sabeu, a les 8, després de les notícies, fins a 9:45 de la nit. Avui amb la convidada Alba Muñoz. A 9:45 repetirem les històries de la fotografia. A les 10, reemissió del Highway 61. I a mitjanit repetirem la tertúlia del Bon Dia i Bona Hora, que tenim la baixa ja fa uns minuts, comunicada del Paco Prieto. A veure si amb la resta de companys la podem mantenir i la podeu tornar a escoltar, si voleu, de 12 a 1 de la matinada per cloure la programació.

0: Abans de saludar l'Albert Galera perquè ens faci una recomanació cinematogràfica, anem a repassar el més destacat del contingut televisiu d'avui dimarts, Roger.
1: I precisament comencem amb cinema, amb les pel·lícules que són més destacables de les que ens programen avui als canals en oberts. Anem per ordre, a 11:15 tenim al canal Dimat la pel·lícula de John Amiel, Copycat, aquí dita Copycat, amb Sigourney Weaver, Holly Hunter, Dermot Mulroney, William McNamara, Harry Connick Jr. i Will Patton, també Bob Greene. És una pel·lícula de suspens que ha durat 2 hores, és de l'any 95, americana. La psicòloga Helen Hudson és especialista en assassins en sèrie, desxifra les ments dels seus pacients, una tasca perillosa que en el passat va estar a punt de destruir-la. La segona proposta, ara veureu que avui tenim bones pel·lícules, és la pel·lícula de Jaume Collet Serra, Non-Stop, sin escales, amb el seu fetitxe, que és amb Liam Neeson com a protagonista. La fan a les 11, Factoria de Ficció, com deia, no sé si ho he dit, en tot cas és així. A part de Liam Neeson hi trobarem a Julian Moore, a Scott McNairy i Michelle Dockery, entre altres ja no tan coneguts. És una pel·lícula anglesa, francesa i americana, també canadenca, del 2014, d'acció, i no arriba a durar 2 hores, es queda 1:45. Durant un vol transatlàntic de Nova York a Londres, Bill Marks, que és un oficial de l'exèrcit nord-americà, rep una sèrie de missatges de text anònims en què li exigeixen que faci que l'aerolínia transfereixi 150 milions de dòlars a un compte estranger. A les 11, comencem amb les grans pel·lícules. Atenció a la sexta, amb la pel·lícula d'Àlex de la Iglesia, hilarant, La Comunidad, amb Carmen Maura, Eduardo Antuña, María Esquerino, Jesús Bonilla, Marta Fernández, Paca Gabaldón, Anne Gavarain, Sancho Gracia, Emilio Gutiérrez Cava, Kitty Mamber, Terele Pávez, Roberto Perdomo, Manuel Tejada, Enrique Villén i Gorka Aguinagalde. És una pel·lícula, com heu pogut endevinar, espanyola, una gran comèdia del 2000 que dura 2 hores en un edifici vell del centre de Madrid. La Júlia, que és una venedora de pisos molt espavilada, troba 300 milions de pessetes a casa d'un veí mort. Per poder gaudir dels diners, la Júlia no té més remei que esquivar la ira de tota la comunitat de veïns. Si no l'heu vist, jo recomano que la veieu perquè riureu moltíssim amb aquesta pel·lícula. Això serà a les 11, a 11:45, a Nova, tenim una altra bona pel·lícula, Match Point, de Woody Allen, amb Scarlett Johansson i Jonathan Rhys-Meyers. És una producció anglesa del 2005, una pel·lícula que dura 2 hores i és un drama. El Chris Wilton és un jugador de tennis professional actualment retirat que exerceix com a professor. El seu deixeble és el Tom Hewitt, que té una germana amb qui Wilton es casa, però poc després del casament el Chris i la xicota del Tom acaben sent amants. I l'última proposta, una altra gran pel·lícula que fan a la 2, poc abans de les 12, a 12:45, és Erin Brockovich, de Steven Soderbergh, amb Julia Roberts, Albert Finney i Aaron Eckhart, també Mark Helgenberger. És un drama que dura 2:10, és de l'any 2000 i és de producció americana. Erin Brockovich, que no té ni diners ni feina, no aconsegueix que li donin la indemnització per un accident del qual no és culpable. Posades sobre la taula les pel·lícules, doncs anem a veure quins programes hi ha avui. Que li facin ombra a qui li interessi, en tot cas, a les 9 de la nit, el que programa la 1 serà difícil. En tot cas, això va a gustos. Avui tenim el Mundial França-Espanya. 16 anys han hagut d'esperar la selecció espanyola per tornar a trobar-se en un escenari com el d'aquesta nit. La Roja juga la segona semifinal d'un Mundial de la seva història. Des que va conquerir la primera estrella a Sud-àfrica 2010, Espanya no havia aconseguit superar els 8ens de final en cap dels 3 tornejos disputats i arriba a aquestes semifinals sense haver jugat especialment a un gran futbol. Suposo que això també va a opinions. Jo no sóc expert en futbol, per tant, la meva opinió tampoc és que valgui gaire. Però crec que ha arribat amb uns marcadors molt ajustats a aquesta semifinal on, en principi, França és la favorita. A les 10 tenim el Nit sense ficció a Televisió de Catalunya. Si voleu passar del Mundial, doncs podeu volar amb mi, no amb mi, sinó És el títol d'aquest reportatge de ciència-ficció que segueix els inicis de l'aviació comercial, quan la professió d'auxiliar de vol deixa d'estar ocupada per homes i es converteix en una feina femenina. A més, l'augment dels viatges impulsa la incorporació de més hostesses que hi troben una oportunitat per guanyar independència. Finalment, les companyies aèries exerceixen un control molt estricte sobre elles i poden acomiadar-les per qualsevol motiu. Vaja, que esdevenen una mica una espècie de florer. Aquestes hostesses sent dones objecte. A les 10 a Televisió de Catalunya, aquest interessant reportatge. I acabem a 4 a les 11 de la nit amb el programa Código 10, que avui analitza les últimes novetats de l'anomenat cas Leire, després de la imputació de Juan Manuel Serrano, excap de gabinet Oriol de Pedro Sánchez.
0: D'acord, doncs fantàstic, Roger. Moltes gràcies per tot aquest repàs que ens ha situat a 5 minuts per arribar a les 9 del matí.

0: La recomanació cultural dels dimarts ens porta a parlar de cinema i ho fem acompanyats del crític de cinema, l'Albert Galera. Què tal, Albert? Què ens expliques? Bon dia.
1: Bon dia. Aquesta setmana us vull parlar d'una pel·lícula de la que encara no havia comentat res i que ha esdevingut un dels fenòmens a nivell internacional i un d'aquells fenòmens imprevistos. Una pel·lícula petita, de pressupost reduït, que està obtenint uns ingressos absolutament imprevisibles. Es tracta de la pel·lícula Obsession, ja estrenada als nostres cinemes, que per tant no podeu veure en pantalla gran, que com sempre recordo és la millor i pràcticament la forma definitiva de veure i poder gaudir de cinema. Doncs aquesta és una pel·lícula curiosa perquè quan a l'octubre de l'any passat es va presentar al nostre país per primera vegada a la seu del Festival de Sitges, doncs va passar un tant desapercebuda. Tampoc no va ser de les pel·lícules que van generar molt d'impacte i, en canvi, després, en la seva estrena, sobretot a l'estrena americana, la pel·lícula ha esdevingut, com us deia al principi, un autèntic fenomen. És una pel·lícula de terror, Obsession, sí, però també és una pel·lícula romàntica que, d'alguna manera, doncs, està transformant en un terror psicològic que funciona molt bé, certament. És a dir, és una pel·lícula, diríem, romàntica fosca, que està al vora viu, doncs, entre el que és la història romàntica, el drama integral i, en definitiva, el terror en tota la seva essència, no? És una pel·lícula escrita i dirigida per Carrie Barker i la veritat és que sorprèn per la seva valentia, per la seva certa originalitat i pel bon treball dels seus dos actors protagonistes, especialment ella, la Indy Navarrete, una actriu que a partir d'ara segur sentirem a parlar bastant, i per la certa convicció d'ell, del Michael Johnson, dos actors, actor-actrius joves, que sorprenen doncs, per la seva frescura. I la veritat és que és un cinema de terror que s'apunta una mica a la línia del que va succeir l'any passat amb Weapons, una altra pel·lícula que es va convertir en un gran èxit i que ve doncs, d'una manera de redefinir una mica els postulats del cinema de terror, fent doncs, que el públic jove se senti més o menys identificat i picant-li una mica l'ullet i per altra banda els que som amants del terror i de tots els gèneres en general doncs que sigui una pel·lícula que ens generi, si més no, un cert interès. I aquesta és una pel·lícula doncs, per tant, que la compro d'alguna manera, tot i que tampoc m'ha entusiasmat, però em sembla que és una pel·lícula que segueix una línia del terror interessant i que per tant doncs, us puc recomanar sempre i quan us agradin les històries intenses, el terror en augment i més d'un ensurt que amaga la pel·lícula i més d'una sorpresa, però bé, és una fórmula original, fresca i que funciona, així que la recomanació de la setmana, Obsession, aquest film de terror que teniu ja als cinemes de Catalunya. Vinga, fins aviat.
0: Molt bé, fins aviat, Albert. Fins la setmana que ve, que serà la darrera de la programació d'aquesta temporada 25-26. Recordeu que ens allargarem fins al bon dia i bona hora, fins al divendres dia 24. De manera que, dit això, ens queden 50 segons per arribar a les 9. Ara, de seguida, escoltarem les notícies i immediatament després la Fermina Recio amb la cançó del dia i la tertúlia d'actualitat amb la baixa d'última hora del Paco Prieto. Esperem que amb la resta de companys puguem fer la tertúlia i després la resta de continguts del programa, com sabeu, fins les 12 del migdia. Una pausa i tornem de seguida. Vinga.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Pili García. Junts trenca el pacte de govern a l'Ajuntament de Girona i deixa l'executiu de Guanyem i Esquerra en minoria. La vicealcaldessa Gemma Geis ja ho ha comunicat a l'alcalde Lluc Salellas i aquest dimarts n'explicarà el motiu. Amb la sortida dels 6 regidors de juny de Junts, el govern gironí queda amb 11 dels 27 regidors del ple. I els Mossos han desplegat aquest matí de dimarts un dispositiu a Barcelona, Badalona, Sant Adrià del Besòs, Terrassa i Maçanet de la Selva per investigar un tiroteig al barri de la Mina. Els fets van passar el 12 de maig al carrer Saturn i no va haver-hi ferits. En l'operatiu hi participen 150 agents i s'estan fent diverses entrades i escorcolls. I un motorista de 27 anys ha mort en un accident a la G-553 a Sant Feliu de Buixalleu, a la Selva. Per causes que s'investiguen, hi ha hagut una col·lisió lateral entre una autocaravana i una motocicleta. Amb aquesta víctima ja són 77 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I en mobilitat, cues a la C-63 a Lloret de Mar en tots dos sentits per un accident. A la A2 hi ha congestió a Tàrrega en sentit Lleida per un accident amb només un carril obert. I a la C-25 també un carril tallat a arbust en sentit Lleida, també per un accident. Trobem retencions a aquesta hora entre Cornellà i Sant Joan d'Espí cap a Barcelona. A la B20 també a la Ronda de Dalt, en sentit Llobregat, amb un carril tallat. I a més, continua tallada la T244 entre Querol i Aiguamúrcia per l'incendi forestal. Un incendi que els bombers confien donar per controlat aquest matí. Un foc que ha cremat majoritàriament massa forestal, com explica el cap de la Guàrdia dels Agents Rurals de Tarragona, el Toni Mestre.
2: L'última estimació en hectàrees afectades és d'unes sobre 155 hectàrees, la majoria de forestals, el caire del 95% forestals, que han afectat els municipis de Pontons, a la comarca de l'Alt Penedès, a l'Aiguamúrcia i Querol, a la comarca de l'Alt Camp.
1: Els agents rurals i Mossos investiguen les causes i treballen amb diferents hipòtesis, una de les quals és la intencionalitat d'aquest incendi, però també dels altres dos que han tingut lloc en els darrers dies a la mateixa zona. I els pescadors del Sonso gironins han deixat de treballar 6 mesos abans del previst perquè gairebé no queda espècie per capturar. El sector alerta que el Sonso s'està acabant a la Costa Brava i demanen al govern que n'investigui les causes. Els pescadors sospiten que la depuració de les aigües podria estar reduint els nutrients del mar. I pel que fa el temps, avui torna a repuntar la calor amb màximes de fins a 40 graus a Ponent i a la Conca de Tremp, amb nits tropicals o tòrrides al litoral. El cel serà variable, amb núvols baixos a la costa i núvols prims a la resta. Demà s'espera el pic de l'onada de calor. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Passen 3 minuts de les 9.
4: Informació local.
3: El SEM organitza un nou concert de les Nits Musicals del Botànic aquest any a Can Ametller, aquest divendres. De fet, és l'últim dels 4 concerts que han programat per aquest estiu. En aquest cas, són Ressonàncies del Romanticisme, és el títol del concert, amb Ismael Arroyo. El concert comença 9:15 de la nit, dura una hora aproximadament, però abans obren portes al pati a les 8 perquè pugueu fer sopar de carmanyola, si ho voleu. El preu de l'entrada general és de 17 euros, pels socis del SEM 12 i gratuïta fins als 12 anys d'edat. Aquest divendres, últim concert de les Nits Musicals del Botànic organitzat pel SEM. I el dimecres la llibreria 100 Vides organitza una sessió de contes amb els Vivim del Cuento al carrer Bruc, just al costat de la llibreria. Explicaran l'últim conte de la col·lecció dels Desexplicats, El retorn de la Sireneta, aquest dimecres a 6:45 de la tarda. I continua la programació de Viu l'estiu als parcs que fa l'Ajuntament, en aquest cas aquest proper cap de setmana, el dissabte, cinema a la fresca a les 10 de la nit a la plaça 1 d'octubre amb la pel·lícula Jurassic World. I també el dissabte l'Associació de Veïns del Barri del Canal organitza ball a la plaça Vicenç Fernández a partir de les 9 del vespre, ball amb Jaume Júnior. I per acabar, la plataforma Bolins Antifeixista farà l'últim acte del juliol antifeixista a motiu del 90è aniversari de la Revolució Social, en aquest cas el divendres a les 8 del vespre, Cinefòrum amb la pel·lícula Terra i Llibertat del britànic Ken Loach, a la 13 a l'Avinguda València 84. La farmàcia de guàrdia avui dimarts és la del Passeig, que està al Passeig Pimargall número 11.

0: Descobrirem històries humanes que ens inspiraran i ens serviran de guia per afrontar moments de dificultat i conflicte. També ens obriran la mirada per gaudir d'allò essencial que realment ens omple i ens satisfà.
1: El misteri de la vida, amb Sílvia Moros, els dijous de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
2: Parlar de sexualitat no sempre és fàcil.
3: Però al Molí Jove tens un espai on pots fer-ho amb confiança.
2: Som l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer, i t'esperem cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8.
3: Un espai còmode, segur i confidencial per parlar de sexualitat, relacions i emocions.
2: I si vols, cada mes fem un taller obert per seguir aprenent plegades.
3: Vine, parla i viu la sexualitat amb naturalitat.
4: Hola.
5: Hola.
4: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un pont entre tu i jo. Entre tu i jo. Un món s'obre un altre món. Del Mediterrani al Pacífic i del Pacífic arreu del món. Les arrels trenquen el cel i per l'abril, roses mil. Agermanem tots els temps. Abracem totes les veus.
5: La de fora.
6: La de dins.
4: La que escriu.
7: I la que parla.
6: I la que parla.
4: Sents les gralles? Els ocells cantant a festejar-lo van. Aquesta ola entre tu i jo és el que ens fa ser com som. Estem fets de milers d'anys d'abraçades. Catalunya és un poble de trobades. Trobades que ens canvien. Trobades que canvien el món. Hola, món. Benvinguts a Catalunya.
8: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
9: Garcia.
10: Què?
9: Diumenge fem programa.
10: Clar, com tots.
9: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
10: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
9: Ah, sí?
10: Sí.
9: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
10: Ai, Follet.
9: Ai, Garcia.
10: Mare de Déu, Senyor.
1: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.

0: La cançó del dia, amb Fermina Recio.
1: Bon dia i bona hora. La cançó del dia d'avui es diu Vértigo i és de la cantant, actriu, presentadora i activista pels drets LGTBIQ+, Rocío Saiz. És el tema central del que és el seu tercer àlbum d'estudi i bé, és un tema que parla de les diferents versions d'una mateixa. Planteja una pregunta central, que és quina versió de nosaltres mateixes som capaces de sostenir. Doncs amb això us poso un tema molt, molt ballable, que espero que per començar el matí d'avui us vingui molt de gust escoltar. A mi m'encanta. Rocío Saiz i el seu tema Vértigo.

0: A veure, la tertúlia del bon dia i bona hora d'aquest dimarts 14 de juliol la compartim amb el Xavi García. Hola, Xavi, bon dia.
1: Yeah.
0: Molt bon dia i bona hora, eh? Mm, i bona. El Josep Genés, bon dia, Josep.
2: Molt bon dia.
0: Sense el Paco Prieto, que ens ha trucat fa una estona que no pot ser aquí amb nosaltres, i el José Poló, que esperem que ens acompanyi d'aquí a pocs minuts. Deixeu-me dir que ara diversos oients també, cosa que agraeixo, ens havien avisat de que alguna cosa passava a la plaça del Mercat, i és que ha cremat o està cremant un transformador subterrani a l'aparcament del Mercat, i treballen en principi dues dotacions dels bombers i la Guàrdia Urbana, i tenim els carrers, el carrer de Baix i el carrer d'Otó Barraquer, que estan acordonats en aquest moment. Surt, veiem les fotografies que ha fet el company Roger, que el tenim com ja especialista en successos, i ara el podem saludar perquè el tenim a la plaça del Mercat, i així actualitzem doncs la notícia. Roger, bon dia de nou, eh?
3: Bon dia, Oriol.
0: Bon dia, aviam, actualitza'ns. Què està passant a la plaça del Mercat en aquest moment?
3: Doncs el que sembla és que està cremant un transformador que està situat a la planta baixa del Mercat, a l'aparcament, que pel que ens expliquen no és el primer cop que això passa, ja va passar fa uns anys. Aquest transformador dona llum al Mercat, que ara mateix el tenim també sense llum. Sembla que l'aire del Mercat funciona, però la corrent no. Hi treballen ara mateix dues dotacions dels bombers i hi ha un cordó de seguretat que talla els carrers tant Doctor Barraquer com Rafael Casanova, i ara mateix hem vist fa poca estona que baixaven un parell o tres de bombers amb extintors, perquè al tractar-se d'un foc elèctric no poden fer servir aigua per extingir-lo. Uh-huh. Al principi hi ha molta expectació i molt de fum que sí. Es veia durant una estona, ara ja no n'hi ha gaire de fum, però a part d'això no creiem que no s'han de lamentar cap víctima ni ha ningú afectat.
0: Bé, per tant, al Mercat no hi ha llum, però sí que l'aire condicionat, que era un dels temes estrella també d'aquestes últimes setmanes, sí que funciona, eh?
3: Això ens expliquen i també ens diuen que si algú vol accedir al Mercat, tot i que ara seran a les fosques, ho pot fer per la banda de dalt.
0: Pel carrer Mercat, sí.
3: Perquè l'accés del carrer de Baix, del carrer Rafael Casanova, està tancat perquè hi ha els vehicles d'emergència que taponen l'entrada.
0: Correcte. Carrer de Baix i Doctor Barraquer estan acordonats, ens deies?
3: Exacte.
0: Val. L'activitat... per tant, no tenim llum, la gent pot entrar pel carrer Mercat i, per tant, en principi, les parades estan obertes, no?
3: Estan obertes i a l'expectativa de quan podran recuperar la llum, perquè, clar, tenen material que amb neveres que es pot arribar a fer malbé.
0: Déu-n'hi-do.
3: Però vaja, que ara amb la temperatura que hi ha al Mercat, que sembla que, sí, que hem passat de 32 graus gairebé a 23, ara hi ha molta fresqueta al Mercat.
0: Sí. Bé, que, doncs la gent que hagi d'anar al Mercat, que hi pot entrar pel carrer Mercat, per la porta de dalt, i no pas per la de baix, que doncs és on hi ha la zona de treball dels bombers i està acordonat. Doncs, Roger, alguna altra cosa que vulguis comentar?
3: No, en principi és això el que hem explicat.
0: Aquesta és la situació. Molt bé. Doncs gràcies i qualsevol cosa estem en contacte. Fins ara.
3: Gràcies.
0: Gràcies als oients també que ens ho han fet constar, i de fet tu, Xavi, em deies que també havies vist força moviment.
1: Jo he vist els bomberos, no?
0: Els bombers,
1: no?
0: Sí.
1: Però no sabia on anaven.
0: Dic, no, sí, anaven cap aquí.
1: Ja, bueno. Allò on hi ha el fum, hi ha el foc, no?
0: Sí.
4: Aquests dies tenen molta feina.
1: Mare de Déu.
4: I en tindran més.
0: No, Josep, no hi tornem. I en tindran més.
1: Normalment el Josep, no sé si té una
0: bola
1: de
0: vidre,
1: però ho endevina tot, eh? Vull dir que tot el que diu, cuidao, que s'està complint.
0: Exacte, sí, eh? Sí. Home, Déu-n'hi-do la feinada que han tingut també a Aigua Múrcia i a aquests incendis.
1: Ara parlàvem amb un xicot del Foment.
0: Sí, el Xavi hem de dir que fa la prèvia, diguem, sempre al Foment.
1: Sí, clar, fot un cafè, jo sense un cafè no funciona, no?
0: I així ho fas al Foment, dies.
1: I el xicot m'ha dit que un cunyat seu se li ha cremat la casa per allà de Tarragona i tot allò, no?
0: Sí.
1: Vull dir que tela, eh? Vull dir que no...
0: Poca broma,
1: poca
0: eh? Sobretot amb Almeria, també.
1: Poca broma, eh?
0: L'incendi que hem tingut fa dies. Mm-hmm. I vols dir que això, diguem, no hi ha molts bons auguris, eh?
4: No, aquest mes de juliol continuarà unes calors molt per damunt del que seria.
0: Sí.
4: No aquí, eh? De fet, a gran part d'Europa, incloent-hi Europa del Nord. La novetat d'aquests darrers dies és que també Europa del Nord està en una altra onada de calor que allà no l'havien arribat a veure. Per exemple, Islàndia ha superat per primera vegada els 20 graus. a diferents punts de la illa, això no... Noruega, els 30, en alguns punts del sud. Uh-huh. És a dir que l'escalfament ja podem dir que no és un tema del centre o del sud d'Europa, sinó de tota Europa, uh-huh. tota l'Europa geogràfica. Uh-huh. I amb alguns detalls que tenen ben sorpresos els especialistes, els experts, que es diu, no? Perquè són novetat, diguéssim que històrica. Concretament, per exemple, sobre Catalunya, el damunt de Catalunya, per primera vegada en la història, des que es prenen mesures, uh-huh. aquesta història és relativament uh-huh. curta, però un segle i poc, el que se'n diu l'isoterma 30 graus s'ha col·locat al damunt del país, o es posarà damunt del país els propers dies. Això vol dir doncs, que a prop dels 2.000 metres, entre 1.500 i 2.000 metres d'altura, sobre el nivell del mar, a la vertical de Molins de Rei, per exemple, la temperatura serà de 30 graus. Sobre 30 graus, no 30 per sota. No és mai els globus aerostàtics que mesuren aquestes temperatures, o els satèl·lits que també ho poden mesurar-ho, i mai s'havia registrat una temperatura de 30 graus. Una de les conseqüències és aquesta, l'altra és que no hi ha núvols, no plou, i seguirà sense ploure pel que sembla durant el mes de juliol. I, per tant, l'aigua del mar està allà 3, en alguns punts, 4 graus per damunt del que tocaria. Per tant, és evident que tindrem sorpreses de fets de la meteo, finals d'estiu i tardor, absolutament rellevants i absolutament perillosos. És a dir, hi haurà tempestes o hi haurà fenòmens de meteorologia que potser fins ara mai els hem tingut.
1: Una pregunta, Josep. Això és passar aquest any o serà sempre? I a partir d'ara quedaran aquestes temperatures?
4: La sorpresa, per dir-ho així, que fins i tot els experts internacionals en l'estudi del canvi climàtic tenen, és que les previsions que s'havien fet fa 5 anys, fa 10 anys, etc., i que es treballen en aquestes trobades mundials, internacionals, com la de París o la d'Abu Dhabi o tal, era que el fenomen està com en una mena, diguéssim, d'acceleració.
1: Ja. Yeah.
4: El que vol dir, per tant, el següent. Aquests càlculs els fan a partir de les informacions que els estats i les multinacionals del petroli donen sobre la quantitat de bidons, la quantitat de tones, la quantitat
1: de Brent,
4: sí, que s'ha vengut i que, per tant, que es consumirà, que es gastarà. El que han detectat és que aquestes xifres són adulterades. És a dir, diferents estats de tot el planeta, d'Europa, d'Àfrica, etc., donen unes dades errònies a la ONU, errònies voluntàriament o involuntàriament, això no ho desconeixem. Per tant, la quantitat de petroli, la quantitat de carbó i la quantitat de gas que s'està cremant en el planeta és molt per sobre de la que teòricament s'hauria d'estar cremant. Per tant, què vol dir això? Vol dir que la concentració de CO2, el famós diòxid de carboni, que es concentra doncs, a l'atmosfera, em va molt més de pressa, jo la PPM que en diuen, a TV3, quan fan el temps, ho posa, sí, hi ha un indicador, a baix de tot que diu PPM, parts per millor, del CO2 fa 10 anys, fa un any, tal. Això està augmentant molt per sobre de les previsions que s'havien fet. L'única manera d'entendre-ho és, fonamentalment, aquesta. S'està consumint molt més petroli i molt més gas que no pas el que, teòricament, s'hauria de consumir per al manteniment de la indústria, del transport, etc. Bé, això és una de les misèries humanes que acostumen a haver-hi. Hi ha altres fenòmens, que és el descongelatge del permafrost. És a dir, aviam, els terres de Sibèria, una gran part de Sibèria, tant la Sibèria europea com l'asiàtica, estaven fins ara tot l'any congelats. Ara resulta que doncs, una part de Sibèria es descongela a l'estiu. I, per tant, des d'aquest punt de vista, un dels fenòmens que això també produeix és l'alliberament de CO2. Però aquest tema està poc estudiat. El resultat, la suma és aquesta. Cada cop hi ha més CO2 i, per tant, la temperatura del planeta, que és directament relacionada amb la concentració que hi ha del famós CO2, la temperatura del planeta va pujant.
0: De fet, Europa, portada a l'avantguàrdia, va registrar 10.000 morts més de la mitjana en l'onada de calor. Diu que els experts assenyalen que l'alta mortalitat per clima extrem és una anomalia que ha afectat majoritàriament persones de més de 65 anys.
4: Clar.
0: Però ja li dedica doncs, tota una pàgina. Diu, no serveix de res tenir un refugi climàtic si les persones que moren són les que tenen 75 anys o més, diu un expert. A la majoria relacionen amb la temperatura, les morts, però la contaminació també influeix, segons explica. I veiem la fotografia d'una botiga d'aire condicionats i de ventiladors que estan fent aquella frase popular de l'agost, estan fent l'agost, doncs aquests dies veiem molt de moviment.
4: Però això que deia Xavier, de la que si fa una predicció i la predicció l'endivines, és que, vejam, no, aquí no hi ha cap màgia. Sí, en aquest moment ens trobem que en el planeta la immensa majoria de dirigents de dretes i d'extrema dreta que manen a molts dels països de tot el planeta estan fent, neguen el canvi climàtic, diuen que això ha passat sempre i que no hi ha cap problema, cap sorpresa, i aleshores diuen que per tant a gastar petroli, les polítiques del Trump són molt rellevants en aquest sentit. Per tant, òbviament, des de la dreta, doncs barra lliure. Energies alternatives no cal, ja. Consumir petroli com fa molts anys que fem, el petroli encara en queda molt. I per part de l'esquerra tornem a trobar-nos la hipocresia, el cinisme, la ignorància, no sé ben bé com dir-ho, perquè es fa un discurs de Ministeri per a la Transició Ecològica, no? Per tant, deixem de gastar petroli, deixem de consumir gas, i ara, el sol, plaques solars, i l'aire, el vent, molins de vent, etcètera, etcètera. Ah, però aleshores ampliació de l'aeroport. Ampliació de l'aeroport vol dir 300 avions més, vol dir tonelades de querosè que llançaran tonelades de CO2, l'escalfament de l'atmosfera 2 graus més. No sé si és també ignorància o senzillament que l'esquerra s'ha begut l'enteniment, s'ha begut el sentit comú, i aleshores, per tant, on tenim en aquests moments les polítiques planetàries en algun continent, en algun gran país? Però, sorprenentment, qui més està fent és la Índia i Xina. Sorprenentment. Perquè gasten tot el petroli que necessiten per desenvolupar les indústries, els cotxes, les fàbriques, tot el que tenen, però alternativament estan prenent altres mesures, i la Índia fa igual, que sí que d'alguna manera tenen un impacte en reduir el consum de petroli o el consum de gas. Occident, sembla que se n'hagi oblidat.
1: Occident està...
4: I el més greu, ja et dic, és l'esquerra europea, i l'esquerra espanyola especialment, que, bueno, diu una cosa i fa la contrària.
1: L'Occident, ja ho deia, en Europa és el viejo continente i ho és. O sigui, som els més antiquats de tots, no només per edat, sinó per conceptes en general. I realment el món està girant cap a Orient, d'una manera...
4: Jo faria un pas més. Jo diria que els grans països, els grans imperis, fins i tot si m'apures, europeus, França, Anglaterra, Alemanya, Espanya, estan en crisi.
1: Totalment.
4: I en crisis gravíssimes.
1: I Estats Units igual. És a dir, Occident està caient i està pujant tot el que és l'economia, el sistema polític i tot d'Orient. Hi ha països que, en aquest sentit, no sé si... Jo ho deia jo, el Napoleó, no era esperar que Xina despirote, no? Jo ho deia fa molt de temps. Home, la Xina estan passant-nos el mà per davant de molts aspectes. És un tema polític, un sistema, un capitalisme que ho són diferent, un comunisme, un socialisme diferent, és a dir, tot el que coneixíem conceptualment com la política fins ara se l'hem carregat, han juntat fer un centre de veritat. És a dir, quan diu, no, la política és la de centre, bueno, però Xina està fent una política de centre perquè és capitalista i també és socialista. Genera riquesa, però també la reparteix d'una manera diferent. No manen les empreses, tenen poder, però manen el govern. És a dir, si hi hagués un centre real, de dir, agafo el millor d'un lloc i el millor d'un altre, és el que ha fet Xina. S'ha especialitzat, ha agafat professionals en tots els sectors, són de ser professionals. O sigui, no es concebeix un ministre de, jo què sé, d'agricultura que no sigui com a mínim enginyer agrònom o el que sigui. És a dir, els mateixos influencers aquests, que aquí estem rodejats de bolinots que parlen i van tonteries, allà, si hi ha un influencer que parla de medicina, té que ser metge. És a dir, i si no, està censurat. Moltes vegades confonem la censura amb la prohibició o amb la... I no, una cosa és prohibir per regular unes coses que compleixin unes coses i l'altra és prohibir des d'un punt de vista polític, no? Clar, la part de prohibició política encara la tenen, perquè evidentment venen d'un règim absolutament horrendo, que era l'època del Mao, no? Quan dic horrendo vull dir en aquest sentit, de manca de llibertats. Però s'estan fotent molt les piles i estan avançant i hem d'aprendre molt d'ells en el sentit de que tenen un concepte de país o de que és universal. El xino no només pensa en la Xina, estan pensant en el món. I això diu molt d'un país que diu, bueno, formem part d'un món, anem a fer aquest món millor, no només el nostre país, no?
0: Deixeu-me d'una altra manera distesa dir la Sílvia Soler, contraportada de l'Ara, des de la finestra, diu: aquesta calor que ens ofega i ens abalteix és, com no podia ser d'una altra manera, una gran generadora de temes de conversa aquest estiu. Que si el canvi climàtic, que si caldrà adaptar-nos i que si els aires condicionats ens fan més mal que bé. En molts d'aquests intercanvis d'idees i d'experiències hi he detectat un element comú. No sé si hi estareu d'acord. Moltes parelles mixtes, diu, confessen que la manera de lluitar contra la calor ha acabat sent un motiu de disputa. Un mes a la convivència. Ja em perdonareu la generalització, diu. En la majoria dels casos que conec, els homes són partidaris d'aïllar la casa, és a dir, de tancar hermèticament les finestres, tirar cortines i abaixar tendals i persianes. Les dones, pel que he pogut constatar, solem resistir-nos a aquest enclaustrament i, malgrat entendre les raons masculines, ens resistim a perdre la llum, el poquet aire que pugui entrar al carrer, del carrer, i fins i tot en alguns casos tot... admetent que a fora hi ha un forn encès, volem mantenir alguna finestra oberta, ni que sigui un xic, perquè el sol fet de veure aquesta obertura o notar com la cortina voleia lleugerament ens consola. Buscant-hi alguna raó de ser, he recordat l'escriptora Carmen Martín Gaite, que va fer de la finestra un recurs central de tota la seva obra, diu, per exemple, a la novel·la Entre visillos, en el conte de la ventana a la mia, o especialment en l'assaig titulat Des de la ventana. Però bé, maneres d'afrontar la...
4: Maco, m'ha agradat.
0: La calor, des de la seva experiència i el...
1: Fins i tot és poètic, no?
4: Sí.
1: Vull dir que és una manera, no dic romàntica, és una manera glamurosa d'afrontar la calor.
4: No hi haurà una enquesta científica o que confirmi aquestes paraules, però la intuïció sí que diu, em sembla que sí, que hi toca, que diu una gran veritat.
0: Efectivament.
4: Després, la ciència t'ho deixa molt clarament, no?
0: Persianes avall...
4: Exactament, quan el sol escalfa i els vidres es posen roents, persianes avall, cortines posades,
1: i nota,
4: foscot, i evidentment a dintre estàs 4-5 graus, depèn de cada casa, l'edat de la casa, moltes coses, per sota de lo que hi ha fora. Com deu molt bé l'article, és un forn, no?
0: Exacte.
4: En canvi, la nit, la temperatura, bueno, en poc o molt, baixa una miqueta, o baixa bastant.
0: Li costa una mica,
4: I, sí, molt a poc, no? És fins i tot la matinada avançada que comences a notar.
1: Una miqueta, sí.
0: Déu-n'hi-do.
4: Perquè és que la novetat de fa uns anys en aquest tema, diguéssim, de l'augment de temperatures és que abans pujaven les màximes, anaven fent, però les mínimes mantenien una certa, diguéssim, tradició del que havia estat les últimes dècades. Ara, en aquests últims, i especialment aquest any, les mínimes pugen desaforadament també.
0: Bé, digues.
1: No, hi ha un factor que és, hi ha un duel. Nosaltres no deixem de ser un 80% d'aigua, en definitiva, som un bassal amb cames, no? Una miqueta. I clar, l'aigua tèrmicament nota molt la temperatura. Cuidao, si siguéssim de mercuri, jo no soc químic, però no sé què passaria. Però som d'aigua. I l'aigua, amb la temperatura, varia. I amb les llunes, amb les marees i tot això, també ens afecta. I és curiós perquè el gran índex de criminalitat passa quan hi ha la lluna plena, està registrat que hi ha un índex de violència molt més gran, i quan fa calor. La gent amb la calor es baralla molt, s'enfrenta molt.
0: Es fa més irritable,
1: es fa
0: no?
1: Més irritable, sí.
0: Mentre jo sí que ho noto, sí.
1: A l'hivern ens fa més perrucs, no? A l'hivern sembla... El fred sembla que et recolleixi més, no? Encara que, per exemple, la gent de Canàries, la gent de Canàries, si passa molt de fred, els afecta psicològicament i es trastoquen, o sigui, això és cert, eh? Vull dir que, clar, cuideu perquè la temperatura no deixem de formar part d'un sistema d'aigua, eh?
4: I això
1: que la temperatura ens afecta científicament, eh? No és un tema...
4: No és una exclusiva humana, eh? Tots els éssers vius...
1: Evidentment.
4: Som aigua.
1: Exacte.
4: En alguns casos és aigua organitzada.
1: Sí, sí.
4: Les meduses són 99% aigua.
1: Totalment.
4: I es poden fer molt de mal, eh?
1: Sí.
4: Els tentacles urticants. I dius, com és possible, això?
0: Sí.
4: Doncs la medusa és 99 i fins i tot algunes dècimes més de... aigua.
1: Som aigua.
4: Els científics diuen és aigua organitzada.
1: Sí.
4: Hi ha una coseta més, no?
1: Sí.
4: Però aquesta petita coseta més que allà és la que ens pot fer molt de mal. Però sí, els éssers vius som aigua.
1: Sí.
0: A tot això, d'aquí un mes veig que no paren de parlar d'aquest eclipsi que vindrà. Josep, tens ganes de veure'l des d'algun lloc amb una ullera homologada, perquè aquesta és l'altra.
1: Bueno, és que et pots deixar els ulls molt...
0: Efectivament. I avui llegíem a La Vanguardia que Consum investiga la venda d'ulleres insegures per mirar l'eclipsi.
1: Clar, és que et pots cremar, eh?
0: Sí, compte, eh?
4: És així.
0: Tenim ja moltes reserves, no?, del sud de Catalunya...
4: Bueno, en aquest cas la Generalitat ha fet una previsió, hi ha una web que informa a fons de tot això. una sèrie de punts en el país on es podrà veure, sí, diguéssim, molt bé. Uh-huh. Aquí a Barcelona, o sigui, aquí a Molins de Rei no serà total, aquí serà parcial, és a partir de Vilanova, més o menys.
0: Cap avall,
4: de Vilanova cap al sud, fins a València, País Valencià, les Illes Balears ho veuran molt bé. Va, jo recordo un de fa, quan era nen, un eclipsi parcial, impacte.
0: Sí,
4: impacte. En qüestió de minuts, la llum es va apagant, i queda una tercera part del que hi havia, i dius, mare, imagineu allò quan no sabien el que passava.
1: Bueno, mira els maies i tot allò.
4: Exactament, sí, ràpidament havien de fer coses extraordinàries, com els sacrificis humans per aplacar el Déu. Bé, doncs, un eclipsi, la característica és que, com que és complet, absolut, en aquesta trama que afectarà, em sembla que no en tindrem un altre d'igual fins al 1280 o una cosa així.
1: Sí, de 180. Molt bé.
4: Sí, que ja no hi serem.
1: Jo tinc un amic que és molt aficionat de l'astronomia, no l'astrologia, no confondre.
0: Astronomia?
1: No, ell és d'astronomia i té uns lentes i coses i tot això. I ja s'ha organitzat un autèntic festival,
0: El dia 12 d'agost,
1: Vam ensenyar un planell on teòricament marca tot el circuit que es veu, que arriba fins a Galícia, vull dir que agafen...
0: Sí.
1: Hi ha llocs d'Espanya que no es veuran, i d'Europa. Nosaltres tenim la sort que, bueno, ens agafa un trosset. M'ha dit que els que estiguem per aquí mirem cap a Montserrat, que és com el veurem, o sigui que si algú sap el referent de Montserrat, que miri cap allà, que aquí el veurem bastant bé, dins del que cap, però que ell se'n va a Sòria, un lloc d'aquests, em va dir, i va dir, escolta, ja hem agafat hotel, estan plens.
0: Sí.
1: O sigui, no hi ha ni un racó, hi ha quantitat de gent de l'estranger i d'aquí que van... O sigui, és com un Camino de Santiago, però l'obèstia, no? I aleshores és curiós perquè dius, sembla mentida, o sigui, quan diu que hi ha gent per tot, ho dic amb carinyo, O sigui, per anar a veure un eclipse que durarà uns minuts, però clar, ell, com és aficionat amb això, jo l'entenc, però... Ell diu, mira, que t'ho passaràs bé, Xavi, i tal, i home, jo dic, jo m'ho passaré bé estant per allà, per...
4: Però,
1: en fi, vull dir que s'organitza un autèntic show,
4: Però no tot és espontaneïtat, és a dir, aquí l'oportunitat algú la veu, i els, com n'ha diuen d'això, els tour operators?
1: Tour operators,
4: home, clar. Les empreses especialitzades en turisme diuen, aquesta oportunitat no la deixarem passar.
1: Home, 100 i escaig d'anys de diferència,
4: no? Exactament, i per tant, gran oferta, i dos nits d'hotel, i això i allò, i escolta'm, ja, això ja funciona automàticament
1: tot. Sí. Però hi ha molta gent aficionada a l'astronomia, Vull dir que... Bueno, és que hi ha gent per tot, i tenim gent de tot. És a dir, som molta gent a la humanitat, no? Hi ha... No et passa que dius, per exemple, jo que sé, tens una malaltia, no? Jo que sé, t'has trencat un dit, o jo que sé, i et penses que és l'únic del món que tens, i quan vas allà al metge, però és que hi ha 50 tios com tu. Jo sempre pensava que era jo el raro, no? No, és que hi ha molta gent, gent per a tot, no?
4: Sí.
1: Afortunadament.
4: Bé, per una vegada aquesta cosa no té efectes...
1: Nocius.
4: Sí, secundaris, allò, colaterals.
1: Bueno, depèn dels lentes, que es posin.
4: Sí,
1: això que
4: però fins i tot en això hi ha algú que també una mica despistat. L'altre dia escoltava un senyor, dintre d'aquest món, diguéssim, de les cultures alternatives, que deia, els gossos miren directament al sol i no els hi passa res. No perden la visió. I és veritat.
1: Sí.
4: Bé, no perquè jo hem d'imitar els gossos.
1: No, evidentment.
4: En tot cas que ens expliquin què tenen els ulls dels gossos, no? Sí, per tant, bueno, és el que deies, que

0: aïllant perquè no sapiguessin l'expressió. I què va passar? Que algun jutge xinès va sortir fora i va dir, hosti, es veu molt bé amb això quan hi ha sol. I així es van inventar de casualitat o de rebot les ulleres de sol, eh? Després ja van vindre aquestes ulleres que tenen forma de llàgrima, que són les Ray-Ban, que això sí que ho van fer pels pilots.
1: Ray-Ban aviador.
0: No, bueno, és que és un aviador per això, perquè... Vull dir que el món de les ulleres i la protecció amb el sol, bueno, hem arribat a fer autèntiques brigaries. Ara, per exemple, hi ha unes ulleres grogues que de nit veus millor si condueixes. És a dir, cuideu que l'ull humà és molt perfecte, però l'òptica fa que encara sigui més perfecte, no? Sí, per tant, no estem ben acabats, no?
2: El que passa que ara darrere hi ha l'idea de qualsevol invent que pot semblar molt de sentit comú i de tal, sempre hi ha sorpreses.
0: Sorpreses.
2: No, això no va venir d'aquí.
0: No, això va venir dels jutges xinesos, sí, no?
2: Està molt bé.
1: Tot i que diu que l'observació directa del sol pot provocar lesions tèrmiques i fotoquímiques greus als ulls, eh? El cristal·lí i la còrnia concentren la llum com una lupa i això fa malbé el teixit ocular, motiu pel qual sempre recomana utilitzar ulleres d'eclipsi aptes per l'observació solar, que han de portar el logotip de la Comunitat Europea i una sèrie de requisits i de normes.
2: En l'anterior eclipsi recordo que hi havia persones que el que feien era agafar, era l'època encara de la fotografia analògica, agafar els carrets, els negatius, i aleshores, desconec si això és, que ens ho expliqui no els savis, no? Desconec si això funciona o no funciona i és garantia de seguretat o no.
0: Home, el dels ulls és delicat perquè els soldadors mateix, quan solden, tu no pots mirar una persona que està soldant, per això porta aquell vidre lila i gruixut. Per què? Perquè l'ull és tremendament delicat, és molt delicat, no?
1: Bé, tanquem aquest capítol...
0: Ocular?
1: Ocular, astronòmic...
2: Eclíptic.
1: Simplement ratifiquem, explicar-vos que sí que hi ha llum a la primera planta del mercat, ara mateix. El que no hi ha llum és a la planta baixa. Recordeu que hem explicat doncs, que hi ha hagut aquest incendi. José Polo, bon dia i bona hora. No sé si tindrà més informació. Que ha cremat un transformador subterrani a l'aparcament del mercat. I teníem doncs acordonat el carrer de Baix i el carrer Doctor Barraquer en aquests moments i sí que hi ha llum a la primera planta del mercat, no a la planta baixa i continua funcionant l'aire condicionat. Hola, José Polo.
3: Bon dia, vinc d'allà.
1: Vens d'allà, tenim notícies.
0: El Polo és un professional.
1: El Roger ja ha tornat
0: també. És un professional.
3: No, mira, és casualitat. Bàsicament perquè per venir cap a la ràdio des de la llar d'infants al Rodó he de passar per allà i m'he trobat allà, t'he hagut de donar la volta, he arribat una mica més tard i home, ja què passes? Doncs preguntes una mica i fas alguna foto. I és el que comenta l'Oriol. L'única cosa que puc aportar més és context, que si no m'equivoco l'any 2016 aquest transformador o alguna instal·lació molt similar, ho he d'acabar de contrastar, també es va incendiar.
1: Bé,
3: és una dada. A partir d'aquí acaba de passar, tampoc puc dir gaire més, no?
1: Sí.
3: Però és
2: algú
3: això.
2: Algú diria la sèrie matemàtica que vol dir, no vagis al que... de mercat, que el 2036 es torna a cremar.
3: Correcte.
0: Si és cíclic, no?
3: Cada 10 anys, no? Exactament. No sé si ha passat des del 2016 fins ara algun episodi més. Jo no en tinc constància, però bueno, tampoc m'ha donat temps a mirar-ho, eh? És a dir...
2: Això de les sèries matemàtiques també dona per molt. Alguna de les proves de l'ESPAU d'aquest any hi havia sèries matemàtiques d'aquestes que els estudiants no aconseguien descobrir.
1: Bé, doncs aquesta és l'última hora de...
3: En principi no hi ha ferits, si no m'equivoco.
1: En principi no.
3: Per tant, doncs un ensurt i que se solucioni, que es miri a veure per què passa de tant en tant i a veure si té algun tipus de solució més estructural.
1: Molt bé. José, com va anar? Volia preguntar com va anar les trobades en viu que organitza el diari digital del qual n'ets codirector, Viu Molins de Rei, organitzant aquesta trobada amb l'alcalde Xavi Pa del dijous, era?
3: Sí,
1: dijous. Jous al pati de Can Ametller.
3: Va anar bé per un motiu.
1: No tocava el sol en aquell moment?
3: Bàsicament per la climatologia. Aquí no... És a dir, podem intentar fer les coses superbé i organitzar-ho bé, però si pega el sol i fot 40 graus de calor... Escolteu-me, no
2: doncs
3: crec
2: demà,
3: que...
2: Demà, José, no ho res, no res.
3: No,
1: doncs
3: que
1: demà
3: no.
1: Fem el sopar de la ràdio a la nit.
2: Pues prepareu-vos.
1: Ens preparem?
3: Llavors, en aquest sentit, doncs, va anar prou bé per aquest aspecte. I després doncs, va ser una conversa amb algunes coses que s'han fet oficials, que més o menys eren un secret a veus, però que s'havien de fer oficials, que era que l'alcalde es torna a presentar a les eleccions. I després va deixar algunes reflexions que a mi em van semblar interessants, debatibles, o que poden donar peu a que la gent que més enllà del tall de veu que traiem pel TikTok, doncs, llegeixi l'entrevista o la miri a YouTube, que poden ser...

0: interessants, no? En primer terme, ens va reconèixer que el canvi de model de residus que s'ha de fer a Molins de Rei és una derrota. Lo qual, que cadascú extregui les seves conclusions, però va venir a dir que han intentat fer una derrota pactada, que els 5 ajuntaments que compartien el residu mínim volien quedar-se amb el residu mínim i que no els han deixat. I a partir d'aquí, doncs, aquest pacte és una inversió de 2,5 milions d'euros perquè, com a mínim, els municipis, en el cas de Molins, en el cas dels altres municipis, són quantitats diferenciades, diferents, perquè, com a mínim, aquesta transició no la pagui l'Ajuntament. Mm-hmm. Bé.
1: Transició que ens portarà el contenidor groc.
0: Correcte.
1: A Molins de Rei.
0: Que, de fet, és un tema que aquí hauríem de fer autocrítica, com a mínim, des del Viu Molins. És un tema que hem explicat, hem abordat en més d'una ocasió, però jo crec que hauríem de fer-ho més. Mhm. Ens hem quedat curts, no? Perquè sí que van publicar reportatges amb veus d'experts que reivindicaven o defensaven el model que tenien fins ara, vam explicar la situació, hem explicat que el fracàs dels contenidors actuals, que vaja, tampoc cal fer gaire investigació amb això perquè, honestament, només cal sortir al carrer i mirar-ho, no? No té cap secret. I aquí crec que hauríem d'haver fet una miqueta més d'èmfasi perquè és un canvi que jo considero que és dels més importants d'aquest mandat.
2: Però la crítica, un aclariment. Estàs criticant el món periodístic per no haver analitzat més a fons, o perquè qui s'hauria de criticar seria l'Ajuntament, en la meva modesta opinió.
0: L'Ajuntament se'l pot criticar, si voleu, també, però jo, clar, primer miraré el meu.
2: Les coses no són d'ara. És a dir, durant molts anys s'ha deixat morir el residu mínim. No prenent decisions que s'havien de prendre.
3: Jo recordo tertúlies.
0: Sí.
3: De temps enrere que hi
2: ha parlat. No és el fet, diguéssim, que efectivament no sé, aquests contenidors últims comprats haurien d'estar d'oferta, una rebaixa que ningú volia. Aviam, i qui els ha comprat no ha sigut el Viu Molins, ni que consti que l'hàgim comprat els tertulians.
1: No, no ens consta.
2: Crec que qui ha comprat aquests contenidors és l'Ajuntament.
0: Sí, Josep, però jo la meva...
2: Per tant, jo... De veritat, és a dir, perquè me'n vaig a l'origen. Quan va néixer el projecte Residu Mínim, ja va costar que segons quins partits polítics no em fotessin a mi a la foguera. El meu carrer i tots els carrers que m'envolten a casa meva, Han, és la mierda en tu casa. Perdoneu-vos que m'estiguin escoltant i ja sabeu que tendeixo a no parlar de mi mateix i parlar d'això.
1: Això era una pintada?
2: Una pintada, no, unes quantes.
1: Unes quantes.
2: No firmava ningú, eh? Mm-hmm. Per tant, és anònim. Mm-hmm. Bueno, sí. Jo sabia qui ho havia fet perfectament. Per tant, algú, no sé què diu, però jo crec que ha obert una ampolla de cava. Mm-hmm. Per la mort del residu mínim.
0: Bé, doncs aquesta és la crítica que em faig.
1: Mm-hmm. Val. Ah.
0: És així, és a dir, escolta, tampoc fa, no passa res, no?, per fer una mica d'autocrítica en aquest aspecte. I vaja, és a dir, i també haver-ho explicat més. Que sí que és cert que, feta la crítica, en un futur, ara que aquesta batalla està perduda o el que vulgueu, doncs s'haurà d'informar que tornem a tenir... O sigui, que incorporem el contenidor groc, tot i que jo crec que això la gent... Ho entendrà fàcil, no és gaire complicat, no? Mm-hmm. Una altra reflexió que va deixar interessant l'alcalde és... em genera a mi, personalment, impotència, no? Vam treure, doncs, un tema que és candent, que és la crisi de l'habitatge que vivim a Catalunya, que també vivim a Molins de Rei, no? Va explicar tots els projectes que té l'Ajuntament per intentar solucionar aquest tema... Va explicar, i en aquest punt estic molt d'acord amb ell, que al final no hi ha una solució màgica, sinó que han de ser diferents administracions que treballin juntes, i a més no val fer-ho durant 2 anys, sinó que és una política que sempre ha de ser de llarg recorregut l'habitatge. Però va haver una frase que va acabar de reconèixer com dient, escolti, i per molt que fem, durant els propers anys hi haurà gent que vulgui viure a Molins que no podrà. Clar, jo crec que també és una cosa que tots podem tenir un conegut, un familiar, un amic que ha marxat de Molins perquè no li arribaven els calés, és una cosa que ja s'està donant, però quan escoltes de veu de l'alcalde et queda mal cos. Uh-huh. És cert que per un costat jo crec que la gent se li ha parlat com adults, eh? És a dir, és millor dir les coses tal com són que no intentar amagar-ho, en farem, no sé què, no sé quantos, uh-huh. Però vaja, és que és una realitat i a més no té solució en el sentit que... la solució clàssica, que també és qüestionable, créixer més, no es pot. Vull dir, no hi ha més barris per desenvolupar a Molins de Rei. Ara tenim 27.000 habitants, es calcula que la població màxima que pot arribar a Molins està en el 32.000 aproximadament. Uh-huh. No dona el poble per més. Això, no ho va dir l'alcalde, però ho dic jo, a llarg termini, o a molt llarg termini, no estem parlant dels propers 4 anys ni els 8, però s'acabarà produint un procés intens de gentrificació. Uh-huh. Vull dir, els preus del lloguer i dels habitatges cada vegada estaran més cars, possiblement gent expulsada de la gran capital catalana de Barcelona, que sí que tingui poder adquisitiu per viure a Molins, s'ho pugui permetre, i els molinencs haurem d'anar fora. Uh-huh. Aquesta és una realitat que... l'alcalde no ho va expressar en els mateixos termes que ho estic expressant jo, però vaja, la interpretació és bastant senzilla de fer. I jo crec que és un tema que està bé posar-ho sobre la taula perquè ja està començant a passar, o ja ha passat, uh-huh, durant molts anys, però és un procés que pot anar més. I certament fa sap greu.
3: Sí, sí, els perfils de les poblacions s'estan, no vull dir desdibuixant, s'estan reconstituint o reformant d'una manera diferent. Abans la gent vivia on volia, teòricament, ara la gent viu on pot, no?, econòmicament. I, evidentment, quan més t'allunyes del centre de Barcelona, podríem dir, doncs, es va abaratint més, però cada cop que estan també les poblacions de fora més a prop de Barcelona es van encarint. Per tant, el que en principi és un avantatge pel que viu a Barcelona, anar a viure fora, és un desavantatge pel que viu fora, perquè encareix a més on te viu i tampoc hi ha tant d'espai. Per tant, el tema de l'habitatge és un tema molt greu, perquè està... Jo no sé com està gestionat, jo no hi entenc i no seria... Per exemple, ha sortit una notícia ara que Sabadell, Hospitalet i... No sé, en altres, el lloc on hi ha més demanda de vivenda d'Espanya, no? I de 10... Del rànquing de 10 n'hi ha 5 o 6 que és a Catalunya. O sigui, Catalunya té un problema. Per què? Perquè si tu vas a la Meseta, allà pots construir el que vulguis, perquè són unes extensions que no hi ha res. Aquí estem molt acotats, vull dir que estem en zones que no es pot créixer més, vale? I fer unes noves poblacions, com s'han arribat a fer, és molt difícil. Una de les poblacions més desconfigurada de lo que eren és Sant Cugat.
1: Sí.
3: O sigui, Sant Cugat s'ha convertit en un barri entre cometes de luxe, o una zona... sobretot per barcelonins, no per la gent de Sant Cugat, no? És a dir, s'ha transformat totalment.
1: És a dir, a veure, a Josep, mi em preocupa d'aquestes darreres paraules del José el fet que es pugui interpretar com una mena de determinisme de quelcom finalista, que no podem evitar-ho. És a dir, ja és una cosa quasi bé maligna, divina, que facis el que facis, s'esdevindrà, que no hi ha habitatge, que no en tindrem, que... Home, jo no ho compartiria gens, això. Uh-huh. Si abans parlaves al voltant d'un altre tema, la necessitat del compartir i col·laborar amb les diferents administracions públiques, aquí tornem a trobar-nos en que això seria fonamental. Uh-huh. I per altra banda, resulta que els ajuntaments no es poden rentar tan fàcilment les mans. Els ajuntaments tenen responsabilitats molt importants en urbanisme i en edificabilitat i en habitatge. Vaig dir una cosa que s'ha dit poc. La fitxa dels Guardioles, la fitxa urbanística dels Guardioles, quan jo marxo de l'Ajuntament, era una previsió de 350 habitatges. N'hi ha 700, no? Mm. Algú ha decidit, oi? No és l'Ajuntament. Mm-hmm. Llavors, a mi no em val això de que... És que, com que abans no vam fer-ho, com que a més no sé què fa l'Estat, no sé què fa Europa, no sé què fa la Generalitat, no sé què puc fer jo, no puc fer res. No. Escolti, hi ha lleis. I aquestes lleis donen competències, recursos i poders als ajuntaments, a l'àrea metropolitana, a la Diputació, a la Generalitat, a cada un dels nivells. Escolti, si a més el partit polític és el mateix...
3: Teòricament ha de ser més fàcil, no?
0: Estic absolutament d'acord amb tu.
1: M'entens el que vull dir?
0: Sí, per suposat, ja estic absolutament d'acord. Els ha de demanar respostes, solucions i actuacions, i a més que no... Però quan tu analitzes bé el tema, Josep, en el cas concret de Molins, ho veig complicat. Vull dir... No hi ha pastilles per construir més, o hi ha molt poquetes, i el seguit d'actuacions que podrien propiciar una major accés, sobretot de les persones joves, a l'habitatge, m'impliquen uns certs canvis culturals que no sé si estem preparats per fer-ho. Val? I és una reflexió que també serveix per a altres llocs. I ara el que diré s'hauria de fer, evidentment, respectant com a mínim en el tipus de societat que vivim, i no dic que estigui en contra, respectant les propietats privades i el dret a la propietat de tothom, no? Però algun dia ens haurem de plantejar si quan complim certs anys de la nostra vida necessitem pisos grans. Si els pisos grans han d'anar per les famílies que volen tenir fills. Si un cop ja som avis, és millor viure en habitatges preparats per les persones grans, com per exemple els que tenim al costat de la Guàrdia Urbana, que són més petitets amb una sèrie de serveis. Això és un canvi de cultura que veig no només a Molins, sinó a Catalunya, i et diria que a Espanya, a anys llum d'entendre tot això. Perquè, ostres, ara explica-li a un iaio que potser és millor que el seu pis de 90 metres quadrats el posi a lloguer i que ell vagi a viure una promoció que ha fet l'Ajuntament més petitet amb més serveis per ell. És complicat això d'acceptar, eh? Però és un camp, perquè, clar, les solucions clàssiques no existeixen, és a dir, no hi ha espai per fer més pisos.
1: Mm-hmm. Però això, que expliques de Molins i que és així, aviam, ja ha passat abans a molts llocs, eh?
0: Segur.
1: Londres ja no pot créixer més.
3: No,
1: Barcelona, aviam, anem a parlar de Barcelona. I les alternatives quines són? N'hi ha moltes, a Londres què estan fent? Creixen cap al soterrani.
3: Hosti. Sí, sí.
1: Grans promocions de Londres estan edificant en el soterrani. Especialment en certs barris, especialment sí. En gent econòmicament poderosa, que per tant, perquè no és fàcil construir, no és gens barat construir en el soterrani. No, és a dir que llavors en tot cas tornem a trobar les mateixes. Polítiques d'habitatge d'Àustria, polítiques d'habitatge d'Escandinàvia, polítiques d'habitatge d'Alemanya, etc. I resulta que llavors passen parcialment les coses que estàs dient la mar de bé, però no passen exactament com estàs dient. Són diferents. Perquè hi ha una política pública de promoció d'habitatges en les que es fan uns determinats tipus de tipologia d'habitatges adreçats a determinades classes socials. El que jo penso que és un dels grans errors és refugiar-se en una determinada, diguéssim, normativa, una llei, i com que hi ha aquesta llei no puc fer res. No sé, quan dissenyàvem...
0: Que es canvien les lleis.
1: No? Per exemple, no, és a dir... Tu dius, Molins no pot créixer més. Atenció
4: a veure.
1: El que pot acabar dient el nou pla metropolità.
4: El nou PGM.
0: El PDUM.
4: PD...
0: Que s'haurà de ratificar. Bueno, si algun dia ho veiem, no?
4: A veure...
0: És que...
1: Ho dic perquè...
4: Anaves a citar... Aviam,
1: no, aviam, no sé si jo he de dir... rumores.
4: A veure, aquests rumors.
1: Hi ha rumors. Doncs determinades propietats o determinades empreses estan comprant terrenys...
4: Aquí a la vila?
1: Les àrees perimetrals de Collserola. Aviam què passarà.
4: Però no es pot edificar Collserola, no?
1: No, Collserola no, però hi ha una àrea de...
0: Les àrees de transició, sí. Que també us dic una cosa, és a dir, ara veiem en un clima, sobretot dels partits que governen, específicament del Partit dels Socialistes de Catalunya, la Generalitat de Catalunya, i també dels altres, que hi ha un furor constructiu. Que escolteu, si s'ha de construir, on s'ha de construir? I on no s'ha de construir, no s'ha de construir si volem tenir unes ciutats sostenibles. Ho dic perquè potser ens estem empassant amb tota aquesta crisi de l'habitatge certs projectes que no ens haurien d'haver empassat.
1: Per això t'ho dic, perquè d'alguna manera aquest argument de que no podem créixer més i els joves hauran de marxar i tant, potser obriré la porta a que, bueno, podríem fer una cosa.
4: Sí.
1: Aquí no es podia edificar, però sí que es podrà perquè això i perquè allò. De manera que ja veurem. És a dir, el futur està per escriure.
4: En quina zona penses? El Terral?
1: Per exemple, és la primera, no és l'única. I aleshores, a més, em consta que ja en temps més antics ja hi van haver-hi, diguem-ne, rumores.
4: Ens consta, sí.
1: Per tant, aquesta és una de les variables. I l'altra, jo crec que està relacionada amb les tradicions polítiques del país. Sí, l'ampliació de l'aeroport el 2030. L'ampliació de les estacions centrals de trens de Barcelona el 2040. Les ampliacions del port el 2050. I tot això s'està aprovant, i ho està aprovant el govern de l'Estat amb una sèrie de mesures, i ho està aprovant l'Ajuntament de Barcelona amb una sèrie de mesures. Però, escolti, és que vostè no serà l'alcalde de Barcelona el 2040 i el 2050, no és gens fàcil que sigui així. Vostè no serà el president del govern d'Espanya el 2040. Perquè, entre altres coses, potser està als tribunals a punt de posar-lo a la presó. Perquè, diguem-ho tot, van per posar el Sánchez a la presó. Hi ha molta gent en aquests moments treballant per portar el president d'Espanya a la presó.
2: per primera vegada en la història de la transició. És molt greu tot això que està passant. Llavors jo crec que, José, un prec, periodistes, poseu-vos a la primera línia de la informació i a la primera línia de la veritat.
4: Oi, estava al mercat, ara.
2: I a la primera línia de la lluita. Que no passi el que va dir aquell científic el segle passat.
4: Sí.
2: Em sembla que es deia de l'Ofeu, l'altre dia van fer una conferència.
4: Alexandre de l'Ofeu, sí.
2: Deia, no, jo no llegeixo diaris, que cap diari diu la veritat. I tenia raó.
0: Bueno, honestament, també hi ha un cert clima que...
2: Llavors, clar, escolti'm, diguem-ho tot. Aquesta anècdota que t'acabo de dir, la fitxa de les Guardioles, hi havia una previsió d'habitatges i s'ha multiplicat per 2,5. És màgia, això?
0: No és màgia, són decisions polítiques i econòmiques. Perquè si no m'equivoco aquí la història ve de que certa empresa que estava involucrada en el projecte no li sortien els números.
2: Correcte.
0: I es va haver de fer una modificació perquè tot el tema de...
2: Les terres que s'havien de treure eren el problema. Aleshores, és clar, és allò de dir, diguem-ho tot. I si els partits polítics doncs, estan, pel que sembla, doncs, no sé en quin tipus d'acords que no es pot dir, doncs escolti, només queda la llibertat periodística, si no la democràcia està definitivament morta.
4: Atenció, perquè ara llegia, ja amb un altre de coses, parlant de municipals, que el grup municipal de Junts a Cambrils, això ho expliquen els companys de RAC1, s'ha passat en bloc a Aliança Catalana, és a dir, el portaveu, diguem, de Junts a Cambrils ara serà el candidat d'Aliança Catalana a aquesta formació perquè necessiten tornar a posar ordre. No sabem la casuística de Cambrils.
0: Sí, és una mica complicada.
4: Perquè és complicada, però
0: anava, si no m'equivoco, amb una candidatura independent, és a dir, era com un conglomerat i és el conglomerat...
4: Per això, vull dir que tampoc ara vull... Però...
0: És un titular que és així, però amb matisos, eh?
4: No, amb molts matisos, però sobte que tot el bloc, pam, cap a Aliança Catalana, i no sé si serà l'únic municipi que això passi. Josep Genés, què et diu el nas?
2: No, que hi ha les enquestes, tot i que les enquestes porten cuina, com saps.
4: Ah, del CEO de l'altre dia, el CEO.
2: Bueno, Junts patirà molt. Junts durant uns anys patirà molt per al procés, diguéssim, polític d'Aliança Catalana. El que passa que, aviam, en aquest país, Catalunya / Espanya, i ara se m'enfadaria l'Antonio...
4: Ara no ens escolta, no pateixes.
2: Que em diria que el país es diu Espanya. Sí. I jo hi afegeixo una cosa que no és políticament prou correcta.
4: Mig minut.
2: Passen coses i en aquestes... I tornem a trobar-nos...
4: Tot té un per què, eh?
2: Sí. És casualitat, tot això? No. Bàsicament, l'Estat espanyol té una habilitat fantàstica en la creació de partits polítics instrumentals, que no són cap partit polític, sinó que són eines electorals, que serveixen per dirigir el procés polític del país cap a un determinat lloc. Unión de Centro Democrático, Ciudadanos, punts suspensius. Serà això, Aliança Catalana?
4: Deixem aquí la pregunta. José Polo, Xavi García, Josep Genés, moltes gràcies per les reflexions.
5: A vosaltres.
4: Bona setmana, eh? Gràcies i bon dia. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, per la Pili García. Junts trenca el pacte de govern a l'Ajuntament de Girona i deixa l'executiu Guanyem i Esquerra en minoria. La vicealcaldessa Gemma Geis ja ho ha comunicat a l'alcalde Lluc Salellas i aquest dimarts n'explicarà els motius. Amb la sortida dels 6 regidors de Junts, el govern gironí queda amb 11 dels 27 regidors del ple. I en marxa un dispositiu dels Mossos per investigar el tiroteig sense ferits del 12 de maig al barri de la Mina, a Sant Adrià del Besòs. L'operatiu s'està fent de manera simultània a Barcelona, Sant Adrià, Badalona, Terrassa i Maçanet de la Selva. L'objectiu és localitzar armes i detenir els presumptes implicats en els fets. Hi participen prop de 150 agents, entre unitats d'investigació criminal, policia científica, drons i una unitat canina. I els Mossos investiguen una suposada agressió sexual entre dos menors de 13 anys a Tàrrega. El cas s'ha traslladat a la Fiscalia de Menors i als Serveis Socials perquè el presumpte autor és també un nen, un noi, de menys de 14 anys, que és inimputable. I els treballadors de Pascual fan una tancada nocturna com a protesta. Guillem Rico, des del 9FM.
2: Els treballadors de la planta de Leche Pascual de Gurb continuen les mobilitzacions per desbloquejar les negociacions de l'ERO que l'empresa va presentar el 26 de juny com a pas previ al tancament d'una planta que ha comprat Casa Taradellas per fer-hi mozzarella per a les pizzas. Així ho van escenificar aquest dilluns plantant-se davant la fàbrica amb tendes d'acampada, cadires i carmanyoles per sopar i quedar-s'hi a dormir. Quim Espanyol és l'advocat del col·lectiu Ronda que defensa la posició dels treballadors.
3: Ara mateix ens queixem de la falta de maduresa de qui està abordant un procés sense entendre la transcendència i la profunditat que té i s'està plantejant tancar a 80, deixant al carrer a 86 professionals del sector, que és evident que no trobaran feina en la indústria làctea perquè no hi ha més plantes a Catalunya.
2: Divendres hi ha prevista una reunió i en funció del resultat es plantegen dilluns que ve una nova jornada de vaga acompanyada d'una manifestació a Madrid davant de les oficines de la companyia lletera per traslladar el rebuig a un acomiadament que consideren injustificat.
1: I els pescadors del Sonso gironins han deixat de treballar 6 mesos abans del previst perquè gairebé no queda espècie per capturar. El sector alerta que el Sonso s'està acabant a la Costa Brava i demana al govern que n'investigui les causes. Els pescadors sospiten que la depuració de les aigües podria estar reduint els nutrients del mar. I un motorista de 27 anys ha mort en un accident a la G-553 a Sant Feliu de Buixalleu, a la Selva. Per causes que s'investiguen, hi ha hagut una col·lisió lateral entre una autocaravana i una motocicleta. Amb aquesta víctima ja són 77 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I pel que fa al temps, avui torna a repuntar la calor a màximes de fins a 40 graus a Ponent i a la Conca de Tremp, amb nits tropicals o tòrrides al litoral. El cel serà variable amb núvols baixos a la costa. Demà s'espera el pic de l'onada de calor. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Passen 3 minuts a les 10.
5: Informació local.
4: El govern municipal continua la ronda pels barris per explicar el pressupost d'aquest any 2026 i les inversions a cada barri. Aquesta setmana, dues trobades al Centre Vila i al barri Bonavista, al Mas, a 6:45 de la tarda. Es convoca una reunió oberta a tot el veïnatge d'aquests barris amb els responsables municipals, trobada a la que també, evidentment, podreu plantejar els vostres dubtes o qualsevol qüestió que li voleu preguntar al govern municipal. Demà dimecres, a la Federació Obrera, 6:45 de la tarda, pels veïns del Centre Vila, i el dijous, pels veïns de Bonavista, al Mas, a 6:45, també al local de l'Associació de Veïns, al carrer Bonavista. El dijous hi ha un tas de cerveses artesanes que organitza el Molei al pati de la Peni. A 7:45, obertura de portes, i a 7:45 comença el tas de cerveses de projectes cervesers de la Vila, Zulo Garden i la Molinenca. I també participa el taller de cervesa casolana de Can Batlló. Aquest dijous, a partir de 7:45, el tiquet del tas val 17 euros, inclou 6 cerveses i 6 tapes. I també recordem la segona jornada Dones que Inspiren, de la fàbrica Ferrer i Mora fins a l'actualitat, en el marc de les jornades que es fan i les trobades que es fan prèvies al 7è Congrés de Dones del Baix Llobregat, que es farà a l'octubre. Trobades que es fan a diferents municipis, i aquest dijous Molins de Rei, com a subseu d'aquest congrés, es farà aquesta taula rodona a la Biblioteca al Molí. A Madalena Cobos és sòcia del Centre d'Estudis Comarcals i exdirigent sindical de Comissions Obreres. Elvira Bolos, extreballadora de la fàbrica Ferrer i Mora i infermera de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, i Vanessa Camacho, docent i coach de gestió empresarial. Hi haurà una activitat prèvia introductòria a càrrec de Lucía López de l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat, aquest dijous de 6 a 8 a la biblioteca. Acabem amb la formació de guàrdia. Avui és la del passeig, que és el passeig Fimargall, número 11.

0: Diuen que tots els camins porten a Roma. Però i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot i nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns, qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes. Només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
1: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
2: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
3: Descobrirem històries humanes que ens inspiraran i ens serviran de guia per afrontar moments de dificultat i conflicte. També ens obriran la mirada per gaudir d'allò essencial que realment ens omple i ens satisfà.
1: El misteri de la vida, amb Sílvia Moros, els dijous de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: Les 10 del matí i 9 minuts, seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora. Cap problema, estem a l'equador del programa d'aquest dimarts 14 de juliol, caminant ja cap a aquest mes de juliol on acabarem el curs 25-26 d'aquí una setmana, encara tenim dies. I ara a aquesta hora saludem la regidora portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, la Marta Espona. Què tal, Marta? Bon dia i bona hora.
1: Hola, bon dia.
0: Benvinguda.
1: I disculpeu de nou aquest parèntesi molt ben ocupat pel meu company Ricard Vinyets.
0: I degut a temes laborals.
1: Sí, sí, sí, laborals. De vegades, doncs, mira, coincideixen les coses i no m'ho vaig poder arreglar, per tant, doncs el Ricard va venir a oferir-vos el nostre punt de vista i la nostra opinió sobre els temes que vau tractar.
0: Per cert, abans d'entrar en temes estrictament polítics, com va anar el sopar republicà del passat divendres?
1: Doncs molt bé i molt, molt cordial, que és el que preteníem. De fet, eren el racó dels Gegants Vells, per tant, doncs, un espai a l'aire lliure, així que quedava també com una mica íntim, perquè el que perseguia era que passéssim entre tots una bona estona, acomiadéssim d'alguna manera el curs i emprenguéssim les vacances i per tant doncs agaféssim embranzida per tot el que ens espera a partir del setembre.
0: Sí.
1: I això, doncs vam estar sopant la mar de bé, vam brindar doncs també per això, per unes bones vacances per tothom i vam, doncs mira, recuperar converses que és el que va bé de fer també en aquests sopars, recuperar converses, idees, propostes, crítiques també, per què no, i xerrar doncs això una força estona que va estar molt bé.
0: Molt bé, amb estovalles grogues vaig veure.
1: Estovalles grogues, sí.
0: Molt bé.
1: Sí, sí.
0: Un sopar que ja aneu fent cada any, no?
1: Sí, s'havia fet fa molts anys, es va deixar de fer, llavors l'any passat el vàrem recuperar i aquest any doncs vàrem voler tornar-lo a fer, vam intentar doncs ser més dels que érem l'any passat i així va ser, però ja et dic que l'objectiu era passar una bona estona de complicitat i d'intercanvi de converses amb companys i això és el que vàrem estar fent. Per sort, doncs, no va fer tanta calor com imaginàvem que faria, però bé, molt bé,
0: molt
1: va anar molt bé.
0: D'una setmana, això passava el divendres, una setmana on vam conèixer, i anem a començar a valorar ja també temes polítics, que Molins de Rei recuperarà el servei de giraecologia al CAP el proper 1 de setembre. Ho explicava a les xarxes socials l'alcalde mitjans de la setmana passada i ens ho confirmava aquí el programa el dijous. I no només això, tornarà doncs aquest servei de salut sexual i reproductiva, sinó que amb alguna novetat, com per exemple en la incorporació d'un aparell, d'un ecògraf, també per fer doncs més efectiu el servei. Com ho valoreu des d'Esquerra Republicana de Catalunya?
1: No tan sols l'ecògraf, sinó també un colposcòpic.
0: Correcte, que ara no em venia al cap el nom.
1: Que també doncs, aquests dos aparells. Un aparell més doncs, que... anava a dir patim, perquè no és que sigui doncs, gaire agradable pel que fa a les dones quan l'han d'utilitzar, però en tot cas necessari per realment doncs, fer les comprovacions adients de, internament doncs, com està tot el nostre aparell reproductor i sexual, òbviament. Bé, em preguntes l'opinió. Està clar que en fem una valoració molt positiva. Hem de reconèixer que aquí hi ha una feina de molts elements a la vegada. Per començar, el Llaç, és a dir, el Llaç va ser el primer que va publicar una notícia en el Llaç del mes de desembre parlant precisament doncs, d'aquesta situació, fent-se ressò de la necessitat que hi havia. En llegir-ho doncs ens va semblar prou interessant com perquè en féssim doncs féssim un pas endavant i demanéssim doncs, que l'Ajuntament fes tot el possible per recuperar aquesta plaça de ginecologia.
0: I vau portar la moció?
1: Vam portar una moció
0: al gener,
1: al ple del mes de gener.
0: Sí.
1: Una moció que es va votar per unanimitat, que no vol dir una moció unitària, perquè la moció la vam presentar nosaltres, però en el moment doncs, de votar-se doncs, va tenir la unanimitat de tothom. Amb dos punts principals. Un era doncs, que reclamar a la Generalitat que revisés doncs, aquesta distribució de serveis que estava fent i, per tant, que no tenia en compte aquesta plaça per Molins de Rei. Per tant, que l'Ajuntament doncs, fes tot el que calgués per que la Generalitat canviés d'opinió o refés doncs, aquest plantejament inicial que tenia. que aquí ens hi suméssim tots, és a dir, nosaltres mateixos com a partit doncs, també vàrem parlar amb els nostres representants al Parlament i ens consta que van fer una pregunta també en aquesta mateixa línia per veure doncs, si això, aquesta decisió es podia refer. Però hi havia un segon punt que és del que no n'estem parlant i per tant que ens agradaria també recordar-lo. El segon punt de la moció el que deia és que es recuperés un espai de trobada formatiu i informatiu per les dones. Per les dones no vol dir per les dones adultes, és a dir, per doncs, les joves, adolescents, dones de mitjana edat, dones de més edat, perquè realment doncs, fos això un espai de trobada que antigament doncs, havia existit i també havia estat pioner, com moltes altres coses a Molins, i que l'Ajuntament actual doncs entomés o reprengués aquest servei que hi havia hagut. No cal que li posem el nom de centre de planificació familiar que havia tingut en aquell moment, però sí aquest espai de trobada per dones per tractar tots els temes que ens afecten exclusivament a les dones i que, per tant, doncs, mereixen un tractament diferent. Això també va ser aprovat i no n'hem parlat més. Cosa que ens estranya, perquè en tot cas els companys d'En Comú Podem portaven un punt en el seu programa que deia crear un centre dedicat a la dona per doncs, activitats diverses, o en concret no sé quin plantejament final tenien ells, però que era un centre dedicat a la dona, estava recollit d'aquesta manera. D'això no se n'ha parlat més i vàrem pensar que potser doncs, el fet d'incloure-ho a la moció doncs, donaria pas també a que reprenguessin aquesta idea que tenien.
0: Com seria aquest espai de trobada, per entendre'ns?
1: Aquest espai de trobada podria recollir moltes necessitats. És a dir,
0: des més enllà del CAP, estem parlant.
1: Més enllà del CAP, sí. Perquè nosaltres tenim doncs, un servei d'assessorament a la dona, per exemple, sí. En qüestió doncs, de violència masclista. Tens el servei també doncs, per dones i per infants. Tens la informació que s'està fent sobre sexologia als joves, per exemple. Hi pot haver, doncs, hi ha el servei d'emprenedoria doncs, també molt dirigit a les dones. Doncs potser es pot fer... Epa!
0: Perdó.
1: Es pot fer, doncs, estic dient es pot fer, perquè en tot cas això està a les beceroles i aquí caldria veure, doncs, realment què és el que li volem posar, però sobretot és un espai adreçat i dirigit a la dona. Podem posar-hi doncs, moltes altres qüestions relacionades amb la dona, però sobretot també relacionades amb la salut de la dona i sobretot amb el cos de la dona i doncs, tot el que comporta en molts moments de la nostra vida. No? És a dir, quan som adolescents, en qüestió doncs, d'embarassos, embarassos volguts, embarassos no volguts, etc. Vull dir, hi poden haver moltes casuístiques i, evidentment, doncs, una etapa posterior també, com és la menopausa i tot el que això comporta. És a dir, hi ha una sèrie de situacions que només les vivim les dones i que compartir-les doncs, també pot anar molt bé. Aquesta seria una possibilitat. Sí, va molt bé perquè moltes vegades, quan ningú t'ha explicat què et passarà en una etapa de la teva vida, quan comences a patir canvis hormonals, canvis del tipus que sigui, et preocupes perquè et penses que ets tu, que només tens aquests fogots que pugen i baixen, que només tens tu problemes amb el dormir, que només... I en canvi, doncs, compartir-ho amb altres dones, parlant-ho doncs, amb especialistes en el tema, doncs, fa que puguis doncs, desangoixar-te, per exemple, i viure aquesta etapa de la teva vida d'una altra manera i viure-la bé, perquè en definitiva és una etapa més que tenim les dones en la nostra vida i que l'hem d'entomar i l'hem de viure doncs, també trobant-li el costat positiu. Doncs un centre d'aquest tipus, un espai de trobada d'aquest tipus, podria tractar també aquestes qüestions. És a dir, hi ha molts aspectes. Jo he barrejat aquí fins i tot el de l'emprenedoria de les dones, és a dir, podria ser tan ampli com això o no, o un espai doncs, més reduït i senzillament doncs, dedicat molt a la dona, al cos, al coneixement del seu cos, etc. I a partir d'aquí, buf, aquí hi ha molts temes per tractar. Però també hem de ser conscients dels recursos que tenim i de fins a on es podria arribar. Per tant, jo aquí ara no estic fent la carta als Reis, però sí que estic recordant que aquesta moció tenia aquest segon punt, que d'aquest segon punt ningú no en parla i que es va aprovar també perquè vam aprovar les dues coses. Per tant, reclamo des d'aquí també que es prengui nota d'aquest segon punt de la moció.
0: M'esmentaves el llast, m'esmentaves la moció.
1: I després crec que hem de reconèixer, de fet aquí a la ràdio em van fer un reconeixement ben explícit pel paper que ha tingut el col·lectiu Molins de Rei Feminista, o Molins Feminista, ara no recordo si té el de Rei darrere, però aquest conjunt, aquest col·lectiu de dones, és cert que a partir doncs, del que nosaltres havíem iniciat i de converses posteriors, doncs van entomar aquesta reclamació i van fer doncs, tot una sèrie doncs, d'actuacions, entre les quals la recollida de signatures, molt important. Elles mateixes doncs, van reclamar també una reunió amb l'equip de govern, que és el que van aconseguir la setmana passada, i van aconseguir més que nosaltres, perquè, de fet, i quan dic nosaltres vull dir el grup municipal, perquè portem, doncs, des que es va aprovar la moció, preguntant, si no cada mes gairebé, com està doncs, tota la recuperació de la plaça de ginecologia que havíem acordat de demanar. Fins i tot aquest últim ple vam fer una pregunta al ple per saber en quin punt es trobaven doncs, aquestes gestions, i la resposta que hem obtingut cada vegada és: estem fent gestions. Llavors, bueno, també ens ha sabut una mica greu doncs, assabentar-nos en per les xarxes, no? Que tot havia anat tan bé, que el dia 1 de setembre doncs, ja hi hauria aquests canvis. Ho celebrem. N'estem molt orgullosos en tot cas d'haver pogut també col·laborar en aquesta reivindicació i assolir aquesta reivindicació. Reconeixem, doncs, tal com deia l'alcalde l'altre dia, que aquí hi ha el paper doncs, de la societat civil i de les institucions polítiques i dels partits polítics, vull dir, de tots plegats, cadascú en el seu lloc ha fet el seu paper, i a partir d'aquí doncs, a veure que realment es compleixi doncs, aquesta data de l'1 de setembre amb doncs, aquests dos aparells nous que ens han avançat, i a ser possible doncs, que es pugui tirar endavant també amb la segona part, amb el segon punt que tenia la moció.
0: Bé, ara anem a un altre dels temes de la setmana. Com bé vam explicar, han començat els acomiadaments ja efectius a Manufactura Moderna de Metales.
1: Sí.
0: Com explicava la companya Samar, que el 10 de juliol doncs, 16 treballadors ja van marxar de l'empresa, i la resta ho farà la setmana que ve, el dia 24. Vareu fer fa uns dies visita al Parlament de Catalunya, i m'agradaria també traslladar-te o preguntar-te doncs per què no es va informar la resta de grups municipals, inclòs l'alcalde, doncs d'aquesta visita al Parlament, segons ell traslladava el dijous en aquest programa, que ningú doncs, l'havia informat.
1: Primer de tot, m'agradaria aclarir que els treballadors acomiadats són de l'empresa Metallic Parts.
0: Sí, correcte.
1: I no de Manufactura Moderna de Metales, perquè això és el gran grup, i precisament sí, doncs, un dels problemes de la seva situació laboral és precisament l'entramat d'empreses que hi ha dintre de Manufactura Moderna de Metales.
0: Sí.
1: Perquè aquí doncs, hi ha hagut una derivació de la gestió del deute de les empreses i de més cap a aquesta, i això ha portat doncs, com a última conseqüència doncs, l'acomiadament d'aquest personal. Bé, no ens enganyarem, és veritat que no vàrem avisar d'aquestes trobades, entre altres coses perquè bé, havien estat agendades prèviament al ple, en el moment en què hi ha la reunió de portaveus en la qual doncs, jo vaig explicar que havíem entrat aquesta moció i aleshores va ser quan es va decidir presentar-la doncs, de manera unitària, però crec que bueno, entre tots aquest tema doncs, tampoc no l'hem acabat de treballar prou bé. Nosaltres doncs, havíem tingut aquestes converses inicials amb el comitè d'empresa i per tant amb el diputat Jordi Albert Caballero doncs, ja havíem, això que deia, agendat aquestes trobades, i no és perquè l'endemà del ple ens n'anéssim a trobar-nos amb ells, sinó perquè doncs, ja feia dies que havíem quedat que hi aniríem aquest dia, que era quan a tothom li anava bé per poder-hi anar, de la mateixa manera que la visita al Parlament, en la qual hi havien representants de tots els partits polítics, llevat de Vox i del PP, se'n va estar parlant en aquella comissió d'empresa. Però sí que és veritat que va ser doncs, una qüestió que va, la van portar des del partit. I bé, en tot cas, jo també ja vaig donar les explicacions pertinents a la reunió que, en la qual va sortir aquest tema, i per tant, doncs, si aquell era el lloc per parlar-ne, doncs crec que no cal que fem la pilota més gran sobre tot plegat, i en tot cas doncs, que esperem que els treballadors doncs, puguin obtenir alguna sortida factible per la seva situació, perquè hem de pensar doncs, que són, alguns d'ells són persones amb força edat, de manera que tenen doncs, una situació molt complicada per poder trobar una altra feina, que a més doncs, les condicions d'indemnitzacions que han aconseguit són el mínim del que podien haver aconseguit, i per tant jo crec que el que ens hauria de preocupar és tot això, aconseguir realment que aquestes persones puguin tenir la millor sortida. Sortida no, però en tot cas el pas següent sigui el millor possible per la seva situació.
0: També vàrem tenir la setmana passada el darrer Consell Escolar Municipal del curs.
1: Sí.
0: No sé si voleu comentar...
1: Bé, en tot cas, jo crec que sí que s'hauria de fer una reflexió en aquest, en el Consell Escolar, i és que hi havia molt poca gent.
0: Poca participació.
1: Participació és una cosa i assistència és una altra.
0: Atenció, eh?
1: Sí, perquè participació, tu pots tenir una reunió amb, jo què sé, amb 50 persones i que només hi participin activament un parell, però ser-hi i són les 50. I en canvi, doncs, en aquest Consell en aquest Consell Educatiu Municipal, doncs el que es va evidenciar és que hi havia molt poca assistència. Llavors, sigui per la situació que estan vivint...
0: Que uns pocs assistents poden participar molt, vols dir?
1: Sí, bueno, això, exacte, això és una altra cosa.
0: Sí.
1: Però que si tu tens poca assistència, vol dir que la gent no ve.
0: Uh-huh.
1: Si la gent no ve, ens hem de plantejar per què no ve. Aleshores, hi ha també una situació, evidentment, molt complicada en el si de les escoles i de les escoles Bressol, que també doncs, s'han sumat a les reivindicacions escolars, i per tant doncs, aquí hi ha un posicionament d'ells que caldrà veure doncs, com va també d'aquí en endavant de cara al Consell Educatiu Municipal, perquè el que és cert és que no té sentit fer aquests consells si els màxims implicats en l'educació doncs, no hi són presents. No? Per tant, crec que aquesta anàlisi va ser un consell educatiu bàsicament informatiu de les matriculacions que hi ha hagut, de les inversions i del que es proposa, les intervencions que es proposa fer en els edificis municipals educatius, i d'uns quants projectes més. Es va acomiadar també la Pilar Casals de l'Escola de Música, es va explicar doncs, l'aniversari del Rodó i el nou projecte que es va fer, però va ser doncs, això, molt, molt informatiu. Que no passa res, perquè està molt bé que puguem informar des d'aquests òrgans, però el que en tot cas doncs, cal una revisió posterior és què fem perquè realment pugui ser factible que assisteixin els representants del món educatiu, perquè sense ells el Consell Educatiu no té cap mena de sentit, crec jo. No? Aleshores sí que doncs, es va plantejar, es va presentar allà, però no n'havíem parlat abans amb el regidor d'Educació, per tant, volem tenir doncs, una conversa també amb ell perquè ens ho acabi d'explicar millor com ha anat doncs, la matriculació amb les escoles Bressol. Ens consta que hi ha uns 30 i pocs infants que s'han quedat sense plaça, per tant doncs, a veure com ha anat. Volem que ens expliqui també doncs, aquest sistema de llista única que es feia aquest any per primera vegada, si realment ha funcionat o no ha funcionat, quins són els problemes, i després el que jo mateixa vaig preguntar en el Consell Educatiu va ser què passa amb totes aquelles intervencions en els centres que no tenen una data posada, és a dir, que n'hi ha algunes que sí que ja tenen doncs, un calendari determinat, algunes és ara aquest estiu, d'altres doncs, al setembre i de més, però n'hi ha doncs, que no tenen data i n'hi ha que sí que diu 26 o diu 27, però no diu quan. En fer la pregunta aquesta de quan es farien aquestes que no tenen data, la resposta va ser que s'anirien fent doncs, a mesura que es pogués. Clar, això no és el que preteníem també amb la moció que es va presentar fa uns mesos. No? En aquella moció demanàvem un calendari per saber una planificació de les intervencions que ja s'han de fer en els centres escolars. Aleshores, si aquesta planificació no la fem ben feta, arribarem a l'estiu que ve i tornarem a tenir les mateixes queixes dels centres educatius que hem tingut fins aquest moment. Amb això no estic dient que la planificació hagi de dir que tot s'hagi de fer ara a l'estiu, no estic dient això, sinó que es prevegi d'alguna manera que es reparteixin doncs, totes aquestes intervencions ara, doncs, que hi ha hagut una arribada de diners important per part de la Generalitat, doncs que quan es pensen fer totes aquestes intervencions. Si no, li posem un calendari, correm el risc una altra vegada que el temps i el dia a dia se'ns mengi. I, per tant, tornem a arribar doncs, a la primavera del curs vinent i tornem a tenir totes aquestes queixes. Creiem que caldria prendre nota i mirar de concretar-ho una mica més.
0: Ho deixarem aquí, en tot cas. També parlàvem, Marta, la setmana passada, molt breument, d'aquesta campanya que s'ha posat en marxa a les terrasses de l'hostaleria.
1: Sí.
0: Les que vulguin...
1: Abaixa la veu o...
0: Abaixa el volum. Terrassa compromès amb el descans veïnal. Creus que pot ser efectiu, això?
1: Voldria pensar que sí, però són d'aquelles actuacions voluntàries que costa molt, i és veritat que costa molt regular l'ús de les terrasses. Som mediterranis i pugem el to de veu ràpidament adonant-nos-en o sense adonar-nos-en, i realment caldria un canvi d'àmbits en aquest aspecte. Bé, és una aportació més, demana la col·laboració dels establiments de restauració i amb aquests adhesius demana aleshores també la comprensió dels clients en el moment de seure a les terrasses i, per tant, doncs, que tinguin present que hi ha veïns al voltant. Bé, és una activitat o una actuació més, però crec que clar, cal fer molta pedagogia de l'educació en el carrer, no? En no molestar a la resta de veïns que viuen al voltant nostre, i això crec que demana més que la campanya, que ja està bé fer-la, però segurament haurà d'anar acompanyada també de més actuacions.
0: Marta Espona, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres, i bona preparació del sopar per demà. Ens veurem allà. I
0: amb una temperatura molt agradable.
1: Esperem que sí, si la teniu controlada, llavors perfecte. I suposo que ens ho passarem bé com cada any.
0: Molt bé.
1: Per tant, fins demà. Bon
0: gràcies,
1: dia a tothom.
0: Que vagi molt bé. Fins demà. Fem una pausa musical. Anem a escoltar el Naïm SK, que ha debutat amb la publicació dels seus èxits virals. Aquest noi és un cantant del Bages que ha publicat bàsicament les cançons a través del TikTok, que això està molt de moda, i destaquem el cargol Ja no treu banya. Escoltem aquesta cançó i de seguida tornem amb el Damià Martínez.
2: Ois, tinc una mala notícia.
3: Què dius? Què ha passat?
2: El cargol Ja no treu banya.
3: No.
2: M'ha matat un marroquí. Un amic cigarret d'aquests l'ha aixafat.
3: L'ha aixafat?
2: L'ha aixafat.
3: L'ha aixafat.
2: L'ha aixafat.
3: Ara la Xènia ha marxat.
2: Ara la Xènia ha marxat.

Bé, doncs el cargol ja no treu banya, ens canta aquest cantant famós doncs, de, a través del TikTok, el Naïm SK. Passen 5 minuts a 2:15 del matí.

0: Parlem del Renaixement, una setmana més, acompanyats del director del Museu del Renaixement, el Damià Martínez. Hola, Damià, bon dia, bona hora.
1: Bon dia.
0: Just el dia avui, 14 de juliol, dia Festa Nacional a França.
1: Sí, sí, sí.
0: Amb aquest partit de futbol, aquestes semifinals del Morbo entre França i Espanya. Per tant, avui ens vens potser a parlar de futbol?
1: Bé, no del tot, però no? farem un paral·lelisme amb el tema d'allò que és a dir, el camí que segueixen les seleccions, no?
0: Sí.
1: El camino espanyol hacia la final, no? Doncs...
0: Ens vens a parlar d'un camí espanyol, però no pas del que ha seguit la selecció espanyola.
1: No ben bé. Totes més, tot aquest tema del futbol té sempre paral·lelismes amb el món de la història i,
0: sí,
1: evidentment, de la història bèl·lica, que he de dir. Imagina't les semifinals que tenim. França i Espanya, que han anat a la grenya cada 2x3, Argentina i...
0: Anglaterra.
1: I Anglaterra, les, sí, Malvines al 82. Ara fa poc corria per les xarxes un meme també que deia... sobre Carles V, precisament, uh-huh, deia... Majestat, hoy juegan España y Austria. I deia, oi, que bien, contra quién? Perquè aquest els considera, sí, iguals, no? Però, sí, sí, avui venim a parlar...
0: Bé,
1: d'un altre camí.
0: Del camí espanyol,
1: eh?
0: Però, si no és el camí que segueix la selecció espanyola, de quin camí ens vens a parlar?
1: Doncs era un camí que es van inventar al segle XVI, per tant, a l'època del Renaixement, els espanyols, a l'època de Felip II, per unir la península Ibèrica amb Brussel·les, per una ruta terrestre, perquè per mar ja no hi podien anar, perquè estaven enemistats amb França, però després també hi havia el problema amb Anglaterra, els principals ports holandesos també estaven ocupats, diguéssim, pels orangistes, i llavors era un problema, i havien de veure de quina manera poder fer arribar les tropes, els diners, etc. Llavors, al segle XVI, si

0: està als Països Baixos. La idea no va ser seva, la idea va ser de l'Antonio Granvela, el Renot de Granvela, que després serà cardenal, que diuen, ostres, anem a fer una ruta per, passant per territoris, o que siguin propietat dels Habsburg, o que siguin aliats. I dissenyen una ruta anant per vaixell, amb vaixell fins a Gènova, o bé des de Barcelona, o bé des de Nàpols fins a Gènova, i de Gènova anaven cap al nord, un camí de més de 1.000 quilòmetres passant per diversos llocs.
1: Molt bé. I es va fer servir molt aquest camí en el transcurs del temps?
0: Moltíssim, sí? Moltíssim. De fet, per això va deixar nom el camí espanyol o el camí dels espanyols. Va durar gairebé 100 anys, no va arribar, des del 1567 fins al final de la Guerra dels 30 anys, el 1638. S'hi van enviar més de 150.000 homes per aquesta ruta. Va ser al final molt més profitosa i eficient aquesta ruta terrestre que es van inventar que no pas la marítima, que era... Per mar es pot viatjar més ràpid, si tens els vents a favor i no tens mal temps i tal, pots fer fins i tot 200 quilòmetres diaris, potser amb un vaixell de l'època. Però clar, s'havia de donar més volta i era molt perillós. I després també sempre havies de comptar amb els riscos dels temporals i que se t'anés a pique la flota, no? I llavors aquesta altra ruta, quan la van tenir consolidada, van veure que era la via, era com una artèria importantíssima que connectava la península amb Brussel·les.
1: I m'has dit que sortia de la península?
0: Sí.
1: Per tant, passava per França?
0: No. França no la podien ni tocar, perquè França era territori enemic. Se n'anaven normalment fins a Gènova amb vaixell.
1: Ah, d'acord.
0: Gènova ja era, diguéssim,
1: Gènova amb vaixell.
0: Domini dels Habsburg. I a partir de Gènova, normalment la ruta feia cap a Milà, uh-huh. Milà i Turí. Des d'allà pujaven als Alps.
1: D'acord.
0: Un cop baixaven als Alps, passaven diverses ciutats, Chambéry, Besançon, Nancy, Luxemburg, fins a arribar a Brussel·les.
1: D'acord.
0: Però un trajecte realment llarg i molt dur.
1: Déu-n'hi-do. I aquest camí per què servia, a banda d'enviar tropes, doncs, Damià?
0: Doncs, a veure, sobretot enviaven homes, això principalment, però armament, diners i comunicacions. Era una via de comunicacions molt important, diguéssim, els correus, ja fos en forma de cartes, de memorials, cartes personals. Els homes s'hi van fer moltes expedicions. Normalment anaven entre 5 i 10.000 homes en cadascun d'aquests viatges. Podien tardar, normalment tardaven 2 mesos, uns 60 dies, imagina tu quin viatge, 60 dies
1: mesos
0: caminant,
1: sí.
0: Amb una disciplina molt, molt estricta, amb una... que aquesta una mica va ser la brillantor de la qüestió, no? Com es van poder organitzar a nivell de logística per poder alimentar i mantenir a una tropa tan gran en un recorregut tan llarg. Pensa que en aquesta columna de persones, uh-huh, no només anaven soldats, hi anaven gent, diguéssim, com de servei, no? Cuiners, bugaderes, metges, cirurgians, ferrers, fusters, sacerdots també hi anaven, i molt sovint també hi anaven esposes i fills, també membres de la família també hi anaven amb aquestes columnes de persones. No tots anaven caminant, els més importants normalment anaven a cavall o en carruatge, però sobretot el que s'enviava en aquest camí, com dèiem abans, eren homes, després també armament. Uh-huh. Pensa que, clar, el viatge no el feien amb les mans a la butxaca, eh? Normalment cada soldat podia portar una pica, les famoses piques de Flandes, no?
1: Sí.
0: Que una pica d'aquestes pot mesurar 5 metres i mig de llarg. Imagina't 1.000 quilòmetres amb una pica d'aquestes a la mà, més les armes de les armadures de defensa, els cascos, evidentment unes robes i un calçat molt precari, que amb la humitat i amb el fang doncs era terrible. També s'enviaven molt diners, s'aprofitaven aquestes expedicions perquè en el mig de la columna normalment hi anava el carro, que es deia el carro del tresor, o carros, que era el del tresor o de la paga o de la pagaduria. Normalment eren cofres on hi havia tot de monedes d'or, plata, el que fos, per pagar no només els soldats que estaven viatjant, sinó també quan arribessin a destí, que sempre, quan hem parlat a vegades de Lluís de Requesens, no? La necessitat que tenien de que els arribessin diners per poder pagar els soldats d'allà. I després, com deia, també els correus, la comunicació. Doncs aquí s'enviaven cartes, aprofitava aquestes expedicions per portar cartes.
1: I digues.
0: No, en això no va dir una cosa, que la velocitat d'aquest viatge, d'aquestes uh-huh columnes, no, doncs, podien ser 23, 25 quilòmetres al dia, després t'explicaré què és el que feien cada dia, no? Però el rècord, diguéssim, mundial de velocitat que es podia tenir del viatge de l'època eren el que se'n deien els correus del rei, els correus reals,
1: sí.
0: Que aquests podien arribar a fer

0: 150 i 200, inclús una mica més de quilòmetres al dia, però amb un sistema super ben organitzat. Bueno, Correus, la paraula Correus ve de córrer, d'anar corrent, no? I el seu logo és aquesta corneta, que la corneta és per avisar de que arriben. Antigament els correus no s'enviaven amb una adreça, s'enviaven sempre amb una persona, amb la qual quan la corneta no es feia per avisar al que ha de rebre la carta, ei, que porto una carta, no. La corneta era per avisar a les postes de que tinguessin preparats els cavalls, perquè eren correus que agafaven un cavall, agafaven un altre, i d'aquesta manera podien fer distàncies molt llargues, no?
1: Per tant, podíem parlar de les parades importants que tenia aquest camí, si et sembla?
0: Sí. Mira, són aquestes que t'he dit. Normalment sí. Paraven a vegades...
1: M'he avançat abans a preguntar-t'ho, digues.
0: Sí, no, a vegades paraven en ciutats. És molt curiós també com s'allotjaven, els mecanismes que tenien. Hi havia una cosa que es deien les boletes, perquè aquests soldats normalment no dormien en tendes de campanya. Ja seria l'últim que, a més, haguessin de portar tendes de campanya. Normalment s'allotjaven o en cases particulars o en recintes de diguéssim, d'altres propietaris, no? I el govern de Felip II va organitzar com un sistema de compensació de que cadascun d'aquests allotjadors, diguéssim, espero que ho tenia apuntat per aquí, els havien de donar vinagre, sal, una espelma, un matalàs on dormir i un lloc on dormir. Llavors els donaven com una mena de comprovant i al cap d'un temps la corona espanyola els indemnitzava per tantes boletes d'aquestes que haguessin fet. On paraven? Doncs aquestes ciutats que t'he dit.
1: Gènova, la primera?
0: Gènova, Milà sobretot era el punt d'encontre, de reunió.
1: Per tant, pujant amunt cap a Milà.
0: Després de Milà anaven cap a Torí, llavors ja pujaven als Alps. Pujaven als Alps, evidentment els pujaven i els baixaven,
1: sí.
0: Per un lloc que es diu Montsenis, en francès, Montseniso, en italià, que és un pic, que són 2.000 i pico metres, pujaven moltíssim, eh? I aquí va ser també una obra d'enginyeria molt important per facilitar tots els passos. Pensa una cosa, que a vegades no en som conscients, carreteres asfaltades no n'hi havia, eh? Diem 1.200 quilòmetres o 1.100 quilòmetres per camins de terra, que a més, quan plovia, estaven enfangats. Si portaven artilleria o portaven carruatges, això encara dificultava més avançar, perquè els camins s'embarraven i llavors era molt, molt difícil. Clar, no? Les rodes que portaven aquests carros eren rodes de fusta, no? És a dir, tot era bastant dur i patidor, diguéssim. Mm-hmm.
1: I dels Alps ja enfilant cap amunt, com ens has dit.
0: Sí, per aquestes ciutats, Sanson, Nancy, Luxemburg, normalment eren territoris que eren propietat de l'imperi dels Habsburg, sí. O que eren aliats. Llavors es pactava amb ells que poguessin deixar passar les tropes. Hi va haver un, que va ser el més ràpid en fer aquest viatge, que va ser un general que es deia Lope de Figueroa, que va anar amb Joan d'Àustria, justament quan al poc de morir Lluís de Requesens, qui va anar el 1578 o 79, em sembla, i ho va fer amb només 31 dies. O sigui, va fer el rècord mundial, a més, en ple hivern, que això que encara és més dur, perquè, clar, pujar i baixar els Alps a l'hivern és més dur.
1: Per tant, amb la meitat del que s'acostumava a fer.
0: Amb la meitat del temps. Però normalment feien això, 50-60 dies, però ho tenien molt pautat. Fins i tot els punts de distància, perquè, clar, aquestes ciutats que hem dit són ciutats molt allunyades, i els exèrcits, aquest exèrcit només, diguéssim, feien trajectes d'uns 23-25 quilòmetres, normalment. I cada 23-25 quilòmetres havia d'haver un lloc on poder alimentar-los, que els que se'ls aposentaven no els donaven menjar. La menjar els havia de donar, diguéssim, la corona, no? Farratge pels animals, etcètera, no? I cada 23 quilòmetres havien de trobar com una mena de punt d'avituallament.
1: Molt bé. I ara anem a traduir un clau local, com sempre. Alguna relació del camí que hem esmentat avui amb el Museu del Renaixement?
0: Doncs ara que no ens escolta ningú, que estem parlant tu i jo aquí a soles, et diré una intuïció que jo tinc.
1: Sí.
0: I que cada vegada estic més convençut.
1: Atenció, eh?
0: S'hauria d'investigar.
1: Sí.
0: Clar, Lluís de Requesens va ser governador general dels Països Baixos. Va tenir sota la seva responsabilitat més de 80.000 homes, que se'ls havia de pagar els diners. Lluís de Requesens va fer un d'aquests viatges, el va fer ell, el 1573, quan ell va cap a Brussel·les, fa el camí amb 5.000 homes. Nosaltres conservem al Museu Municipal, no al Museu del Renaixement, està al Museu Municipal, un famós bagul, de una, com una mena de caixa de cabdals, preciosa, que és del Renaixement, absolutament reforçada, amb un pany molt, diguéssim, d'aquests sofisticat, que jo tinc el convenciment de que això devia servir, evidentment, per guardar coses valuoses. I quines coses, perquè a més és transportable, té unes nanses de ferro colat per poder-ho transportar. Quines coses valuoses podia portar? Doncs probablement diners per pagar soldats. Jo crec que no és descabellat pensar que aquesta peça que tenim al Museu Municipal pugui tenir algun tipus de relació amb el camí espanyol i amb la paga dels soldats que el Lluís de Requesens havia de fer. Podria ser.
1: Bé, és una intuïció del Damià, eh?
0: És una intuïció, és especulació pura i dura, però escolta, aquí ho deixem. Aquestes coses s'han d'investigar. Però, si no, no és fàcilment explicable. O sigui, aquesta és una teoria plausible, però si no, no és fàcilment explicable. Una caixa d'aquestes característiques, en un lloc així com a Molins, per quin motiu es conserva, no?
1: I si algú ens està escoltant i se'n va a Itàlia o França aquest estiu, hi ha algun identificatiu d'aquest camí en algun punt, en algun moment?
0: Doncs la veritat és que ens sembla que no.
1: Okay, que no,
0: em sembla que no. No és allò com el Camino de Santiago, sí, que estigui organitzat, eh? No és... Però sí que és una cosa que qualsevol dia es farà, eh? Perquè, sí, o si no s'ha fet ja en algun tram que jo no conec. Penso una cosa, aquesta ruta que van crear els espanyols, després, en molts casos, va donar lloc a carreteres modernes, a vies de comunicació. Per exemple, Napoleó va aprofitar algunes de les rutes obertes pels enginyers de Felip II per obrir el camí, perquè eren les més eficients per poder travessar els Alps, no? I aquestes coses després han quedat.
1: Molt bé, doncs interessant avui aquest camí que hem comentat amb el Damià, el camí espanyol que ens connectava doncs fins a Bèlgica. Damià Martínez, moltes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Que vagi molt bé.
0: Igualment.
1: Bona setmana. Ens queden 10 minuts i mig per arribar a les 11 del matí.

0: Doncs vinga, 10 minuts i arribarem a les 11 del matí. Seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora d'aquest dimarts 14 de juliol. I aquesta és la sintonia de l'espai Desxifrant el Món, un espai que compartim setmanalment amb el David Lloberes per parlar de política internacional. I hem parlat de molts indrets del món en el transcurs d'aquestes temporades que portem amb el David col·laborant. Sembla que en aquest moment ara hem tingut alguna... Sí, el tenim? Ah, d'acord, perfecte. És que ara no... Em deia el Roger que no l'havíem aconseguit, però ara sí, perfecte. Què tal, David? Com estàs? Bon dia i bona hora.
1: Bon dia, Oriol.
0: Com va això?
1: Doncs mira, avui aprofitarem que comencem aquesta temporada estival, comencem a estar l'estiu, que fa calor, que potser hi ha algunes persones que comencen les vacances i estan pensant en algunes destinacions així més de tipus cultural o político-cultural per anar a veure. I avui doncs parlarem d'Alemanya Oriental i la reconstrucció urbanística de diferents ciutats de
0: la
1: RDA Oriental.
0: La RDA.
1: Exacte, de la RDA.
0: Molt bé. Doncs som-hi.
1: La República Democràtica Alemanya.
0: Em sembla interessant.
1: I a més, no només parlarem de... No només parlarem de Berlín, que... Doncs segurament és l'element més indispensable de l'antiga RDA, no només per la pròpia ciutat i pel paper que desenvolupava dins de la República, sinó doncs, per la seva partició en posterioritat a la Segona Guerra Mundial, primer en quatre parts i després en dues parts, una vegada es van fundar les dues repúbliques, la República Federal i la República Democràtica. Berlín, a més, està enganxada a l'imaginari col·lectiu, diria que mundial, per causa del mur de Berlín. Per tant, jo crec que també és indicat fer-hi menció i, evidentment, doncs, si es va a Berlín, doncs, visitar les restes vinculades a la preservació de la memòria històrica que hi ha del mur. Però bé, aquí venim a parlar concretament d'allò immediatament o relativament posterior a la Segona Guerra Mundial, a la reconstrucció de les diferents ciutats alemanyes que van ser destruïdes. En aquest cas, les que més van patir bombardejos doncs estan a Alemanya Oriental. Dresden és el bombardeig més conegut de la Segona Guerra Mundial. Alemanya, clar, evidentment, sense tenir en compte Nagasaki i Hiroshima, doncs, que també són bombardejos, també són de la Segona Guerra Mundial, i també són famosos. Llavors, comencem per Berlín. Berlín va basar el seu model urbanístic en grans avingudes, com la major part d'aquestes ciutats post-Segona Guerra Mundial a Alemanya, principalment en el bloc socialista. En el bloc socialista, l'urbanisme que hi havia en l'època va preferenciar, doncs, això, grans avingudes, grans edificis, grans blocs de pisos, tenien una idea d'urbanisme funcionalista i higienista, és a dir, volien defugir dels centres històrics amb trames irregulars, carrers estrets i ombrívols, no? És que és un principi urbanístic que s'ha aplicat al llarg de la industrialització a diferents països. A casa nostra teníem la sort o la desgràcia a Barcelona que el centre era relativament petit pel fet de trobar-se dins de les muralles. Per tant, es va poder fer aquesta expansió extramurs a través de grans avingudes i grans edificis a l'Eixample. El que passa és que en moltes ciutats alemanyes, al no trobar-se, bé, moltes ciutats alemanyes i moltes ciutats de la resta del món, de la resta d'Europa, pel fet de no trobar-se tancades dins d'unes muralles, doncs ja havien tingut una expansió molt gran en els segles, posteriors, en els segles anteriors a la industrialització, perdó, i havia fet doncs, que aquesta trama irregular estigués molt més extensa. En el cas d'Alemanya Oriental, per causa d'aquests bombardejos i l'obligatorietat de la reconstrucció d'aquesta ciutat, doncs va dur a l'aplicació d'un urbanisme que no tenia el límit d'allò construït, sinó que va aprofitar el moment de reconstrucció doncs, per implantar un nou model urbanístic. Per tant, això hem de tenir en ment. Grans avingudes, grans edificis, molts d'ells edificis residencials encaminats doncs, a proveir d'un sostre a la classe treballadora d'Alemanya Oriental. I jo crec que s'han de mencionar, en aquest cas, si es visita o si es vol fer un recorregut temàtic per l'antiga DDR, no? L'antiga República Democràtica Alemanya, més enllà de Berlín s'han de veure tres ciutats, que seria Leipzig, que és actualment, jo diria, doncs, la ciutat més dinàmica en aquesta part del país fora de Berlín. És una ciutat universitària de 500.000 de persones, molt cultural, que va créixer, malgrat no ser la capital del seu estat federat, que és Saxònia, la capital en aquest cas és Dresden, doncs hi ha una bicefàlia molt gran en aquest estat federat a Saxònia entre Dresden i Leipzig. En el cas de Dresden s'emporta tot el capital simbòlic, tot el capital simbòlic del bombardeig que va patir durant la Segona Guerra Mundial, el capital simbòlic d'haver esdevingut durant molts segles la residència dels monarques, de les diferents configuracions monarques que hi havia a Alemanya o almenys el territori precedent que hi havia a Alemanya, perquè recordem que Alemanya és una creació de mitjans del segle XIX, Alemanya com a estat. En aquest cas, a Dresden, jo recomanaria visitar, més enllà de la part doncs això, més monumental i de tipus més barroc, vinculada als segles XVII, XVIII i fins i tot edificis neoclàssics del segle XIX, jo recomanaria visitar el Palau de les Arts, que està situat just a la plaça central de Dresden. Se l'anomena Palau, però en el fons era un edifici multiusos que es va construir doncs, destinat a tot tipus d'arts, no? Actualment és una biblioteca. En el seu dia doncs, era un auditori, una biblioteca, un edifici multiusos, i pel fet de ser una biblioteca doncs, es pot visitar, es pot entrar, compta amb murals, amb frisos, murals molt interessants, molt característics de l'arquitectura de l'època. I una altra ciutat que recomanaria visitar, més enllà de Leipzig, Dresden, Berlín, evidentment, és Chemnitz, antiga ciutat Karl Marx,
0: sí.
1: Que, per esclarir els nostres oients, Karl Marx no va néixer allà ni va posar-hi mai els peus, però per una decisió burocràtica als anys 60 derivat del X aniversari de Karl Marx van decidir canviar el nom d'aquella ciutat, Chemnitz, per ciutat Karl Marx. I en conseqüència doncs, hi van edificar un gran monument a Karl Marx que s'ha de reconèixer, que és espectacular i que és digne de visitar.
0: Molt bé, interessantíssim aquesta aproximació a l'antiga República Democràtica d'Alemanya amb el David Lloberes. Moltes gràcies, David, i la setmana que ve tanquem també ja la col·laboració, eh?
1: Molt bé, vinga.
0: Una abraçada, bona setmana.
1: Salut.
0: Que vagi molt bé. Fem una pausa per escoltar les notícies. De seguida tornem amb la nostra astròloga de butxaca, l'astròloga quotidiana, la Meritxell Díaz de la Càmera, per parlar dels lleó, temps de lleó, les veus de la vida i la gastronomia. Fins ara.
2: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Junts trenca el pacte de govern a l'Ajuntament de Girona i deixa l'executiu de Guanyem i Esquerra en minoria. La vicealcaldessa Gemma Geis ja ho ha comunicat a l'alcalde Lluc Salellas. Amb la sortida dels 6 regidors de Junts, el govern gironí queda amb 11 dels 27 regidors del ple. I Aliança Catalana fitxa els 3 regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils de cara a les municipals del 2027. L'actual portaveu del grup, Enric Daza, serà el candidat del partit d'extrema dreta. Els 3 regidors ja actuaran com a membres d'Aliança el que queda de mandat. Daza va ser expulsat del govern municipal el 2025 en una crisi que va acabar amb la sortida de Junts de l'executiu i la dimissió del d'aleshores alcalde socialista. La compravenda d'habitatges cau un 5,6% al maig a Catalunya fins a les 8.927 operacions, segons dades provisionals de l'INE. El descens s'explica sobretot per la baixada de les vendes de pisos de segona mà, que retrocedeixen més d'un 7%. En canvi, les operacions d'habitatge nou es mantenen pràcticament estables. I en marxa un dispositiu dels Mossos per investigar el tiroteig sense ferits del passat 12 de maig al barri de la Mina, a Sant Adrià del Besòs. L'operatiu s'està fent de manera simultània a Barcelona, Sant Adrià, Badalona, Terrassa i Maçanet de la Selva. L'objectiu és localitzar armes i detenir els presumptes implicats en els fets. Hi participen prop de 150 agents, entre unitats d'investigació criminal, policia científica, drons i unitat canina. I els Mossos investiguen la suposada agressió sexual entre dos menors de 13 anys a Tàrrega. El cas s'ha traslladat a la Fiscalia de Menors i als Serveis Socials perquè el presumpte autor és inimputable al tenir menys de 14 anys. I el piromusical, l'espectacle de focs artificials que clausura les festes de la Mercè de Barcelona, es traslladarà a la platja del Bogatell i la festa de Cap d'Any a l'Anella Olímpica per les obres de la Fira de Barcelona a Montjuïc. En canvi, els concerts de la Mercè no es veuran afectats per les obres i seguiran la ubicació actual. I Protecció Civil manté activades les alertes per calor intensa i calor nocturna i risc d'incendi forestal i també el tancament de les àrees recreatives dels municipis del nivell 3 del Pla Alfa. Es demana extremar la prudència després de més d'una setmana de temperatures extremes. De fet, avui torna a repuntar la calor amb màximes de fins a 40 graus a Ponent i a la Conca de Tremp i nits que seran tropicals o tòrrides al litoral. El cel serà variable amb núvols baixos a la costa i núvols prims a la resta. Demà s'espera el pic de l'onada de calor. I en esports, el futbol, el Barça torna avui a entrenar la pretemporada després de les revisions mèdiques. Ho fa amb pocs efectius perquè més d'una desena de blaugranes continuen al Mundial. Notícies en xarxa.
3: Passen 3 minuts a les 11.
2: Informació local.
3: El SEM organitza un nou concert de les Nits Musicals del Botànic aquest any a Can Ametller, aquest divendres. De fet, és l'últim dels 4 concerts que han programat per aquest estiu. En aquest cas, són Ressonàncies del Romanticisme, és el títol del concert, amb Ismael Arroyo. El concert comença a 9:15 de la nit, dura una hora aproximadament, però abans obren portes al pati a les 8 perquè pugueu fer sopar de carmanyola, si ho voleu. El preu de l'entrada general és de 17 euros, pels socis del SEM 12 i gratuïta fins als 12 anys d'edat. Aquest divendres, últim concert de les Nits Musicals del Botànic organitzat pel SEM. I el dimecres la llibreria 100 Vides organitza una sessió de contes amb els Vivim del Cuento al carrer Bruc, just al costat de la llibreria. Explicaran l'últim conte de la col·lecció dels Desexplicats, El retorn de la Sireneta, aquest dimecres a 6:45 de la tarda. I continua la programació de Viu l'estiu als parcs que fa l'Ajuntament, en aquest cas aquest proper cap de setmana, el dissabte, cinema a la fresca a les 10 de la nit a la plaça 1 d'octubre amb la pel·lícula Jurassic World. I també el dissabte l'Associació de Veïns del Barri del Canal organitza ball a la plaça Vicenç Fernández a partir de les 9 del vespre, ball amb Jaume Júnior. I per acabar, la plataforma Molins Antifeixista farà l'últim acte del juliol antifeixista amb motiu del 90è aniversari de la Revolució Social, en aquest cas el divendres a les 8 del vespre, Cinefòrum amb la pel·lícula Terra i Llibertat del britànic Ken Loach, a la 13 a l'Avinguda València 84. La farmàcia de guàrdia avui dimarts és la del Passeig, que està al Passeig Pimargall, número 11.
4: Vols estar al dia de l'actualitat més Rainbow? Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
5: A més de tots els temes superactuals que afecten al col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
4: Entre tots, podem construir una societat més tolerant i inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
5: Així que no t'ho pensis, t'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
6: Ona Rainbow, amb Helena Feiro i Mari Marcos. Els dimecres a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
7: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
8: Jo ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
9: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
8: A la nostra edat estem fets uns tequis.
10: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
12: Generació Chic.
11: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
6: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei. Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.

11 del matí, 8 minuts, seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora. Aquesta última hora del programa, on d'aquí una estona tindrem els representants del Fòrum de l'Envelliment Actiu de Molins de Rei per parlar i fer aquest espai mensual Veus de la Vida. Avui parlarem de la soledat de la gent gran en aquesta època de vacances i també d'aquests balls que tindrem durant el mes d'agost aquí a la vila els caps de setmana, els dissabtes. També tindrem el Jordi Beumala per fer l'últim espai de gastronomia Molins de la temporada. I ara el que farem és... tenim dos espais especials de l'astrologia quotidiana, aquest espai que hem compartit amb la Meritxell Díaz de la Càmera un dilluns al mes. Hem anat repassant tots els signes del zodíac i ens en quedaven dos, que són els d'estiu, i per tant aprofitarem aquests dies per també acabar-ho de repassar amb aquesta ja programació distesa. De manera que anem a fer el primer. Són les 11 i 9 minuts.

0: I aquest mes de juliol farem dos especials d'astrologia quotidiana, aquest espai que hem fet mensualment els dilluns amb la Meritxell Díaz, la càmera, la nostra astròloga de guàrdia. Què tal, Meritxell? Bon dia, bona hora.
1: Molt bé.
0: Perquè hem considerat, clar, ens faltaven dos signes del zodíac per acabar de completar la roda.
1: Correcte.
0: I tot i que encara queden alguns dies per aquests signes, doncs el que hem volgut és no obviar-los i també que tinguin el seu espai, eh?
1: Correcte, sí, sí, sí.
0: I per tant, amics oients, avui anem a parlar dels Lleó.
1: Lleó,
0: oi que sí? Sí. I per què vols parlar dels Lleó?
1: Doncs precisament són de les persones de l'horòscop que necessiten més atenció i els havíem de treure, i són persones que normalment pateixen perquè quan fan anys tots els amics són fora, no poden tenir festes...
0: Ho dius per això, perquè, clar, el nom del signe és prou potent, no?
1: És molt potent, és el rei de la selva, clar. Ho hem de respectar així. Aleshores, crec que els hi... mereixen que els hi donem visibilitat.
0: La Meritxell, sempre quan encetem doncs, aquest espai, pensa en una cançó associada amb el signe del zodíac en qüestió.
1: Correcte.
0: I la que has pensat avui per Lleó és aquesta.

0: Un tema ben conegut de la J-Lo, la Jennifer López.
1: Que és lleó.
0: Molt bé. I has pensat només per això?
1: No, per la potència que té la cançó i ella mateixa en si, que és una persona que brilla, estarem d'acord, que brilla. Brilla, brilla.
0: Sí,
1: i té
0: llum.
1: Té llum i té una pell preciosa.
0: Que bé.
1: I...
0: A veure, doncs hem explicat com són els lleó. A veure.
1: Doncs hem de pensar que és el signe del mig de l'estiu i que està sempre vinculat al lleó, que és l'animal que és el rei de la selva. Així com el lleó reina a la selva, aquest signe ens lidera, vulguem o no, a la resta de signes. És un animal d'aspecte regi, amb força i poder. Té un posat elegant, solemne i majestuós. Simbolitza la reialesa. Els reis sempre porten corones i ell porta aquella cavallera. Té un aglomerat de característiques com ara la intel·ligència, la independència, el valor, la força, el poder, domini, lideratge, habilitat per manar i seguretat en si mateix. Tot no és bo, òbviament, perquè poden ser víctimes de grans passions que els poden dominar i se'ls en pot anar una miqueta al cap, i també es poden deixar portar per l'egoisme, el narcisisme i la crueltat. Jo he conegut lleons molt cruels i molt impecables. Els costa a vegades ser empàtics, i la seva generositat no és de franc, sempre paren una miqueta la mà. L'ambició també és clau, pot ser a vegades desmesurada, i el seu despotisme i la seva arrogància també. No només són reis, és que se'n creuen massa a vegades. És un signe de foc i un signe fix.
0: Què vol dir un signe fix?
1: Fix vol dir els que consoliden una estació, com Aquari consolida l'hivern, que està al mig, doncs Lleó està al mig de l'estiu, consolida aquella estació, i són persones tossudes.
0: Val.
1: Vale.
0: Més coses.
1: És foc, però en aquest cas no és l'espurna d'Àries, sinó que és la gran foguera en tota la seva esplendor. Ens parla d'un desbordament d'energia, tant física com anímica, i una infatigable activitat. Són també persones força pràctiques i força resolutives. Dominen els altres d'una manera natural, sense forçar el surt de dins, de manera natural. Normalment confien molts en si mateixos i són conseqüents amb el seu poder i la seva força. Sempre que estiguin bé, si no, se'ls en va la olla i ja t'he dit, poden arribar a ser superdèspotes. Força sovint també són persones amb sort a la vida, aquelles persones que estan en el lloc ideal, en el moment ideal, perquè passi alguna cosa i els hi toca. Persones sotmeses a poderoses emocions, instints i impulsos, saben sortir sempre airosos de les situacions. Com és un signe fix, com hem dit, acostumen a acabar allò que comencen. Són persones constants, perseverants i no acostumen a sortir del camí establert. Això també els ajuda a trobar l'èxit que tantes vegades troben. Però aquesta mateixa constància té un cantó negatiu. Sumat a l'animaversió cap als canvis, els pot fer una mica massa conservadors, i de fixar un objectiu i allò que diuen un cuesta abajo i sin frenos. Pensem que el lleó està regit del sol i el sol és el centre del nostre sistema solar que ens dona llum i escalfor, massa escalfor pel meu gust, pel teu també, ara mateix.
0: Efectivament.
1: Per això, en regentar lleó, el sol els dota d'una vitalitat màxima i una aureola brillant. Són aquestes persones que brillen, que entren en una habitació i criden l'atenció, no saps ben bé per què, però anem allà com a mosques a la llum. Tenen un concepte del seu jo molt clar, saben qui són i cap a on van. Altres virtuts que tenen, generositat, amor per l'altre, noblesa, magnanimitat, sinceritat, franquesa, elevats ideals, acostumen a ser persones amb grans aspiracions i amb valor per aconseguir, perquè una cosa és que tu vulguis fer una cosa i l'altra és que tinguis el coratge. Ells tenen coratge, van endavant. Solen veure el cantó bo de la vida i de les persones, no són persones rancunioses i perdonen amb facilitat. I això que dèiem, molts s'han nascut en estrella, amb una estrella, i la vida els hi va posant cosetes fàcils per ells, endavant. I les circumstàncies moltes vegades es posen al favor perquè puguin accedir al poder. Moltes persones que acaben sent directores d'algunes coses o acaben sent com una mica per carambola, perquè potser ningú més volia ser director, directora i aquest tipus de coses. Estàs pensant en algú?
0: Puc anar pensant en algú, sí.
1: T'ho llegeixo als ulls.
0: Sí.
1: Els lleonets els agrada el luxe i sovint viuen per sobre de les seves possibilitats, per aparentar una miqueta, Però sempre se'n surten, gràcies a la seva bona estrella. La majoria sembla que han nascut per gaudir de les coses bones de la vida i sembla que sempre els acompanya una espècie de gràcia o atractiu, tant físic com de caràcter. Ja hem dit que són generosos i tot allò que sigui mesquí i que sí, estan molt descompensats, ells mateixos poden ser bastant mesquins i bastant agafadets. A vegades poden ser fanfarrons i un pèl horteres. ¿vale? Perquè els agrada molt arreglar-se i van una mica horteres. Hi ha persones amb planetes així, a Lleó, que, pues, que van amb, no sé, l'animal print i aquest tipus de brillis, brillis i aquestes coses. Jo un consell que dono a l'audiència és no humillar un lleó, li sentarà fatal. Més aviat feu-li la pilota, és infinitament més pràctic.
0: Estem dient trets generalitzats,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sisplau, sisplau, que no se'ns ofengui ningú. És un signe força masculí, masculí entre cometes, ja sabem que en aquests mons moderns aquestes coses ja estan una mica diluïdes, però perquè tenen trets habitualment que es consideren masculins. Caràcter, independència, i elles són dones amb aquests trets i que no tenen por gairebé res. Per sort, els temps han canviat i aquestes informacions ja no ens costen tant. Però quan elles s'ho proposen, poden ser molt femenines i són sensuals. No oblidem que és un felí i que els felins poden ser molt sensuals i molt elegants.
0: Molt bé. Hem dit com són els lleó en general, però ara anem a aprofundir com són físicament.
1: Físicament. Físicament atorga una constitució atlètica i amb força atractiu. Tenen aquesta bellesa felina i molts d'ells i d'elles tenen un perfil que sembla una pantera. Tenen aire de solemnitat, elegància i l'aparença de tenir-ho tot sota control. Aquesta aparència els fa encara semblar més atractius, no? La gent que veiem que confia en si mateixa ens sembla més atractiva. La cabellera normalment és espectacular, tenen molts d'ells molt de cabell i molt voluminós, i sovint, encara que siguin castanys, fan uns reflexos vermellosos al sol. És, juntament amb Àries, el signe més vital, però és el més fort i poderós. Els caminars són elegants i felins i silenciosos, poden espantar-te quan se t'acosten. El seu temperament és biliós o sanguini, estan sempre força calentets. Els signes de foc en general, ara mateix jo no m'hi acostaria, però igual al desembre canviem de parer. I a l'hivern això s'agraeix que estiguin una mica calentets. Moltes vegades són persones rosses o castanyes claretes. S'han de cuidar molt el cor, fer exercici, portar una dieta baixa en sal i greixos. I sí, perquè el cor és una de les seves parts a cuidar, igual que la circulació. O sigui que dutxes d'aigua freda per les cames. I fins aquí els nostres lleonets.
0: Molt bé, doncs aquest especial de l'astrologia quotidiana, avui parlant dels lleó. La Meritxell Díaz, la càmera, la podeu trobar a l'Instagram com a astròloga de guàrdia. Sí?
1: Sí, i tant.
0: Doncs que vagi molt bé, Meritxell, i ens emplacem a l'últim espai on parlarem dels Verge, eh?
1: Els Verge, correcte. Sí,
0: que vagi
1: sí.
0: Molt bé, doncs.
1: Igualment, ens veiem.

0: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i, si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: T'agrada cuinar i no saps per on començar? Nosaltres t'ho posem fàcil. T'ensenyarem com fer aquests plats tan deliciosos de la manera més divertida i senzilla. A més, descobriràs quines històries s'amaguen darrere d'alguns ingredients i quins vins i postres poden acompanyar perfectament les receptes que us recomanem. Vols acompanyar-nos en aquesta aventura? Tu decideixes. T'hi apuntes?
3: L'aventura de cuinar, amb Madrona Sala i Judit Herrera. Els dijous de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
4: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
5: Apunta dels vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
4: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
6: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
4: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns.
7: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
4: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
8: Bon dia i bona hora. Escolta'ns al 91.2 FM i a radiomolinsderrei.cat.

0: Dos minuts i arribarem a dos quarts de dotze. Avui tenim el darrer espai del curs de Veus de la Vida, aquest espai mensual que hem compartit amb representants del Fòrum de l'Envelliment Actiu de la nostra vila. A veure, avui estic acompanyat de la Montse Carulla. Hola, Montse.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia i bona hora. Benvinguda.
1: Gràcies.
0: Tens calor, eh?
1: Una miqueta.
0: Una miqueta.
1: Sí.
0: Ja baixarem l'aire, però el tenim a 23, eh? Joan Padilla, bon dia.
2: Bon dia.
0: Esperança Arribas, bon dia i bona hora.
3: Bon dia i bona hora.
0: Com estàs?
3: Bé.
0: Sí?
3: Sí.
0: També diu que ha vingut corrent una mica.
3: Sí, perquè...
0: I ara convenia...
3: Primer hi ha obligacions i després...
0: Molt bé. I el Manel Ferrer. Manel, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Bon dia i bona hora. També donem records a la Montse Ruiz, que havia de venir, però sí, que no s'ha acabat de trobar bé i en principi doncs no ens podrà acompanyar. Bé, havíem de parlar de diverses coses i entre elles aquest període que estem a punt de començar o que alguns ja han començat, que són les vacances, que molta gent pot gaudir també i per tant desplaçar-se, marxar a altres llocs, però que altra gent doncs passa aquest període
1: nosaltres aquest any
0: a casa,
1: a vigilar el poble.
0: Aquest any, per exemple, és el cas vostre? No, ara no farem interrogatori si marxeu o no, però
1: no.
0: Us quedeu a vigilar el poble.
1: De moment sí, és que tenim la filla aquí.
0: Sí.
1: Ella treballa fora i ara està aquí de vacances a casa nostra amb nosaltres.
0: Però en tot cas vosaltres us teniu l'un a l'altre.
1: No estem sols.
0: No esteu sols, en canvi hi ha molta gent que sí que està sola.
1: Sí.
0: I que és una època doncs, una mica complicada, no?
1: Sí, suposo que sí.
0: Tot i que potser l'agost d'ara ja no és l'agost de fa anys que quedava el poble desert, no?
1: No, hi ha molta gent que queda aquí.
0: Que queda aquí. Tu, Esperança, per exemple?
3: Jo marxo fora.
0: Pots marxar fora, eh?
3: Sí.
0: Sí.
3: Gràcies a Déu, sí.
0: Sí.
3: Però bueno, és el que hi ha.
0: No sé si teniu amigues,
3: sí, bueno,
0: amics que això
3: sí.
0: No ho poden fer i no poden...
3: No poden fer-ho, no. Per sort... Han de mirar una cosa per la gent que es queda.
0: Sí.
1: Exacte, sí.
3: I facilitar que estiguin a gust i que puguin disfrutar també.
0: Mm-hmm.
3: Vale? Per tant, jo de moment al casal d'avis, primer de maig,
0: sí,
3: agafem vacances.
0: Molt bé.
3: Del dia 31, el que és en si la presidenta i el que és la junta. Mm-hmm. Però el casal està obert.
1: Sí, perquè vale? És refugi climàtic.
3: Sí, però a més n'hi ha dos socis, sí, que es fan càrrec i es queden, un per obrir i l'altre per tancar.
0: Molt bé.
3: Vale?
1: Molt bé, perfecte.
3: Matí i tarda.
1: Perfecte.
3: Vale?
0: Sí.
3: Llavors això és una bona cosa perquè la gent gran o no tan gran que no pugui sortir a fora, pues, que sàpiga que allà pues, mira, juguen a cartes, dominó, tot el que sigui. Vull dir que és un lloc on poden estar unes hores...
1: Fresquets,
3: una mica fresquets.
1: I, fresquets.
2: I em dones l'adreça.
3: Sí, sí, sí, Manel, si de vegades passes per
0: allà,
3: que jo t'hi vista.
2: Ah, sí?
3: Sí, i t'hi poses allà en una plaça sentadet i que, mira el Manel, un dia volia dir-te però vas pensar, espera't.
0: Perquè el Manel volta molt, camina molt.
3: Sí, volta molt, això mateix. Sí.
0: Tu camines molt, Manel.
3: Sí, camino va, amunt i avall, sí. Amunt i avall.
2: Home, si tingués parella, potser no caminaria tant.
3: Per què no?
0: Home, és competent.
3: Amb les parelles
0: home,
3: i tant.
2: Home,
1: escolta,
2: nosaltres
1: caminem.
2: I més lenta.
0: Ah, sí. Que aniries més lentament.
2: Més lentament, va. Sí, esclar.
0: A un altre
3: després
0: ritme.
3: També volia dir
0: digues,
3: que
0: digues.
3: Comença, diríem, el mes d'agost, ja sí. Sabeu que a cada barri n'hi ha ball.
0: Sí, és veritat, ho tenia aquí notat.
1: Ja teníem per parlar.
3: Llavors, sí, aquest dissabte, el que és en si, allà baix...
0: El barri del Canal?
3: Veïnat, el barri
2: és
3: del
2: el
3: Canal,
2: barri del Canal, això.
3: Sí. Farà Tomàs. El primer ball, ja obre el primer ball...
0: Que és
3: després,
0: a les 9 del vespre, eh?
2: Has de agafar... Bueno, jo no tinc cotxe.
3: Tu posa 8 i mitja. Espera. Escolta'm, tu posa 8 i mitja,
0: sí,
3: perquè després es posa 5. Som,
0: caram, som, molt bé, que s'omple.
3: Vull dir que hi ha molta gent. Perquè...
1: A la plaça
0: Vicenç Fernández,
3: sí,
0: eh? Davant de l'associació.
3: Sí. Després teniu, el dia 8 d'agost, està al pati de Caramaller. També n'hi ha baix.
0: A les 8 del vespre, amb el Jaume Júnior.
3: Sí.
0: Que és el mateix que vindrà al barri del Canal.
3: Sí, just, sempre. Aquest, el músic és el mateix, tot l'agost. Aquest està adjudicat.
0: El Jaume Júnior té feina tot l'agost.
3: Sí, el 22 també teniu a les 20, a la plaça també torna...
0: A la plaça Vicenç Fernández.
3: Terre, vale?
0: Sí.
3: I després també el dia 29 al pati de la Federació Obrera.
0: Molt bé.
3: També el Júnior. Tot això són balls un dia de la setmana.
0: Sí.
3: Pots anar...
0: Els dissabtes.
3: Els dissabtes.
0: I menys el dia 15, el que és festiu,
3: sí,
0: que
3: sí,
0: no hi ha reprogramat.
3: No hi ha res.
0: Perquè és...
1: És una hora que ja comença a fer fresqueta i es pot estar.
0: Bueno, sí, fresqueta, però... diu.
3: Home,
0: bueno,
3: depèn a bon. Ara mateix a la federació s'està molt bé.
0: Sí, sí.
3: Ara, allà baix a la plaça de Vicenç Ferrer, escolta'm, fins que no marxa el sol, pica. Però bueno, escolta'm, estem allà.
0: Perquè com porteu la calor? A veure...
1: Jo la porto malament sempre.
0: La portes mal, costa't una mica més.
1: Jo la porto sempre,
0: la portes
1: malament,
0: sempre malament.
1: Tinc molta calor, jo.
0: Sí.
1: Sí, el Joan resisteix més.
0: Sí? Sí, el Joan és el resistent.
4: Jo he treballat 56 anys a la construcció, no cal que et digui res més.
0: T'has no. Clar, ben curtit.
3: Sí, jo quan sí, digo, sí. Jo sóc fredolica, jo quan diu, ostres, quina calor, jo me'n recordo quan els meus pares anàvem al camp a treure la mies, que diuen,
1: sí, sí.
3: I aquella gent aguantava. I ara dic, oi, ara no aguantem res.
0: Sí.
3: Re?
0: O les calors d'ara potser no són,
1: no són les mateixes.
0: Com les abans,
3: però pensa
0: no?
3: Una cosa, que abans anaven tapats fins aquí, amb mocador i...
0: Sí, jo me'n recordo, dies, Joan.
4: Jo dintre del meu ofici el que sí. Més vaig patir va ser de fred.
0: De fred, eh?
4: Perquè quan nosaltres érem joves fotia molt de fred a l'hivern aquí a Molins.
3: Sí, bueno, era diferent.
4: Molt. I a l'estiu, doncs, eren uns estius passables.
0: Sí.
4: 28 graus, 29.
0: No com ara que ens enfilem.
3: No,
0: clar,
3: sí, sí, a sí, més sí. A més de la calor,
0: sí.
3: Tenim aquesta humitat que encara és el doble,
0: també...
3: que és el que fa... Escolta'm, sí. Tremendo.
1: La humitat és terrible.
0: Sí. Per tant, has de vigilar, Manel, a l'hora que camines, també. Eh? Ja, hi vas al vespre, no, normalment, o no?
2: No, bueno, qualsevol hora. No,
0: qualsevol
2: al vespre, no. No, no, ja em tanco allà que has davant de la televisió.
0: Sí. Tu, no, no, tu des dels que quedes a l'agost aquí a Molins de Rei, doncs?
2: Sí, sí, sí.
0: Sí?
2: Sí. Sí, sí, no passa res, he estat molts anys sol, eh?
0: O sigui sí.
2: No. Estic acostumat, sí.
0: Bé, però no, això de... Digues, digues,
3: no, però ara tenim això que està molt bé, que les vacances no tanquem tot el mes d'agost que abans.
0: Clar.
3: Tot quedava tancat i ara no, ara tens 15 dies, pots estar al poble, que això és una meravella, mm-hmm. Perquè feia pena quan sorties i no veies a
0: sí.
3: Ningú. I ara surts i dius, mira, a veure, la gent a mi no molesta, m'agrada veure gent.
0: Mm-hmm.
3: I el poble quedava buit. Aparcament no tenies cap problema.
0: Clar.
1: No, ni tant.
2: Aparcament?
3: No, allà baix, no, ja saps
2: no,
3: tu...
2: No, eh? Perquè no tinc cotxe, no tinc mai cotxe.
0: A tu no tens cotxe, eh?
2: No n'he tingut mai de
1: I
2: cotxe.
1: I a més, a l'agost, la zona blava és gratuïta.
3: Pues... perquè no hi ha
0: caram,
3: cotxes.
0: Tu, teniu tot el...
3: Montse, perquè no hi ha cotxes.
0: Digues, bueno, Joan.
4: De totes maneres, Molins de Rei, l'Ajuntament és un poble... És benevolent amb l'aparcament, perquè hi ha moltíssims pobles que cobren tot el dia, i aquí... De dues a cinc
1: no es paga.
0: No es paga.
4: No es paga.
3: I de vuit?
4: Pots anar a dinar a casa, sí. Pots anar a un restaurant, sí. O el que sigui. Sí. Hi ha altres sí. Ajuntaments que tenen una gana, Déu meu.
0: Altres sí. Pobles que aneu i visiteu, sí. Estic pensant, sí.
4: Castelldefels, per exemple.
1: Sí. Fins a les 9 de la nit.
4: Sí.
1: Fins a les 9 de la nit, tot el dia.
0: Sí, sí, ininterrompudament.
1: En fi.
0: Déu-n'hi-do. A Castelldefels hi aneu molt perquè el Joan...
1: Nosaltres hi anem molt, sí.
0: Hi va cantar, no?
1: I a més hi hem anat diversos
4: també
1: anys.
4: Canta ella, eh?
0: Ella també canta?
4: Hombre, sí, canta. Hombre.
0: Carulla, en solitari.
1: No, en solitari no, perquè me voy por los cerros de...
4: Ella està acostumada al
1: amb la coral.
4: Coral.
0: Sí, sí, sí, sí. Amb les veus del... Sí. Ai, perdó, del cor d'Ona.
1: Cor d'Ona.
0: Tenim tantes sí, corals, ja.
1: És igual. I allà al karaoke canto amb ell.
0: Ah, feu duets.
1: Fem duets.
0: Molt bé. Molt bé. Hi ha gent al karaoke?
1: Ple, sí.
0: Ple, sempre?
1: El divendres i el dissabte hi ha molta gent. Molta.
0: Home, molt bé.
4: Ha anat minvant.
0: Perquè fa anys que hi aneu, sí, ha anat minvant,
1: com,
0: eh?
1: Sí, com 40, com quasi 40 coses, anys fa que anem.
4: Tenen un boom i després...
0: 40 anys?
1: Quants anys fa que anem allà?
4: Des de l'any de les Olimpiades, aproximadament.
0: Hosti, Déu-n'hi-do. Sí. Sí.
1: Però què passa? Que el nari sempre... I llavors ja fas els amics allà, clar. I tens els amics allà.
4: Des de l'any de les Olimpiades a Castelldefels.
0: Sí.
4: Però havíem recorregut tots els karaokes de Barcelona.
1: Havíem
4: abans.
1: Recorregut tot Barcelona. És que no es podia cantar enlloc més, ell volia cantar. Doncs
0: clar.
4: El primer karaoke que es va formar a Barcelona va ser un que es diu A Viva Voz.
0: A Viva Voz.
4: Que està al carrer Rocafort, cantonada amb l'Avinguda de Roma.
0: Sí. Molt bé. I ara ja no hi aneu a Barcelona, aneu directament a Castelldefels.
1: No, ja hem fet els amics allà i estem...
0: Molt bé.
4: Barcelona tens que anar al pàrquing, aquí tens allà el passeig marítim ple d'aparcament, sí. Vull dir, tot molt més fàcil.
0: I això entenem vespre-nit? És més aviat a la nit, això?
1: Sí, més aviat a la nit, sí.
0: Molt bé.
4: Nosaltres el cap de setmana anem a dormir a les 3.
0: Hosti!
2: Ostres,
0: que bé, tu!
1: Aquest,
0: sí, sí, sí.
1: Aquest passat era un quart de 4.
4: Som aus nocturnes.
0: Sou aus nocturnes.
1: Que nosaltres som gent que ens movem moltíssim.
0: Clar, clar, clar.
1: Moltíssim. Jo sé que hi ha molta gent que estan a casa i tot, i això s'hauria de fer més coses per ells.
0: Sí, estar més actius.
2: O sigui, jo em vaig a dormir a les 7 del vespre.
0: Un moment, tu te'n vas a dormir a les 7 del vespre?
1: Com les gallines.
0: Però si a les 7 t'he vist algun dia caminar encara.
2: No.
1: Com les gallines.
2: Vaig molt d'hora.
0: Vas molt d'hora.
4: Deus despertar molt d'hora també.
2: Sí, a les 6.

0: documental.
1: No m'informo bé. No t'informes bé.
2: No, però la Lola sí que és veritat que sí. Fa moltes coses. I documentals, escolta'm.
1: Sí.
2: Que t'ho dic perquè el meu home també es posa a la tele i... Oh, jo no,
1: sí,
2: jo
1: però
2: no
1: després et poses a pensar...
2: Jo m'agrada aquest...
1: Després et poses a pensar... Ui, terro, que jo anava amb una dona i anàvem per aquí i anàvem per allà...
3: I després et pots... t'agafa la nostàlgia.
2: Ah, bueno.
1: I et pots posar a plorar allà, com un idiot.
3: Home, no. Que no, que està molt bé, però...
1: És complicat, sí.
3: Sí, eh?
2: La gent gran ho té una mica complicat. Perquè s'han de fer més coses.
1: I tant.
3: Sí, creus que s'haurien de fer més coses?
2: Sí.
3: D'activitats?
4: Més coses per la gent gran, sí. que normalment no es mou de casa i
3: sí.
4: perquè no hi ha res que els hi vingui de gust, diguéssim.
1: Jo vaig parar una vegada amb la Creu Roja d'aquí a Molins
3: sí.
1: de Rei per ensenyar dibuix. Jo soc dibuixant de,
3: sí.
1: De TVOs, de com no diuen?
3: De còmics.
1: Tothom em diu còmic i a mi em costa dir còmic.
4: Te veus, és igual.
3: Ens entenem.
1: Però el meu era còmic, però el meu era de conya, diguem-ne, no? I esclar, i llavors, no sé què volia dir ara.
3: Que et vas oferir, suposo, per fer classes.
1: Ah, sí, que per fer classes a nanos i això, no? No sé com aniria, perquè, esclar, els nanos és difícil, eh? Tenir tot de nanos allà. Un dia vaig provar allà a la barriada aquella d'allà baix, i va venir una parella molt maca, i sí, em van anar obeint el que deia, com aquell que diu.
3: Sí.
1: I ells s'ho van passar bé, doncs, fent aquells dibuixos, i jo vaig passar bé, però, esclar, va ser un moment només, vull dir. I l'habitació estava ple de gent, mare de Déu. No sé, s'hauria de muntar bé això, no?
4: Més cosetes.
3: Sí, però s'hauria
4: de pensar bé.
3: Sí,
1: sí. O amb la gent gran, potser la gent gran també s'hi faria gràcia de dibuixar, no? Saber, no?
4: Jo no en sé.
3: Sí. Tu no en saps, eh?
2: No.
4: Jo dibuixar, no.
2: Calcar. No. Hem de calcar.
3: Calcar.
4: T'agafo això, t'agafo un ordinador i faig el que vulguis.
3: Vol dir que agafa el telèfon mòbil?
2: Però no és això.
4: No, això no és.
1: Yeah.
4: Perquè gent gran així com jo no n'hi ha gaire.
2: No, anem a veure. És veritat el que
1: no
2: diu.
1: No n'hi ha gaire, ella. Ostres.
2: Depèn a quina edat l'ordinador, ja saps tu. Oh, esto no.
1: Ah, bueno, que ho facin amb el mòbil.
2: Que ho fa el mòbil i l'ordinador. Sí. Ah.
3: De fer servir el,
2: sí.
3: la tecnologia.
5: Arreglar la tele, el tal, qualsevol...
3: Sí.
1: Ah, sí, t'agrada.
4: A casa no ve ningú.
1: Ah, sí?
3: A tu ets... Sí, arregles teles també.
1: Quina adreça
4: tens? No arreglo la tele.
3: Ah.
4: No.
5: Els problemes
2: buscar,
5: que
2: tenen... Buscar.
4: Els problemes que hi ha a casa, amb la tele.
3: Perfecte.
4: Si s'encalla, si això, si allò, l'altre.
5: A l'ordinador, els telèfonos.
3: Sí.
4: Jo et dic, aquest té una edat, però aquest en té una altra.
3: Vol dir, el cervell en té una altra, eh?
5: Sí, ella és el coco.
3: Sí.
5: Jo sóc el
2: de les mans.
4: Manual.
1: Jo tinc el piano a casa i el que es disfruta és cantant allà a casa. Com que no canto massa alt, doncs, bueno, disfruto ja.
3: Els veïns no et diuen res,
1: aquest
3: eh?
1: Aquest dia es va endur el piano, el fill va venir
3: sí.
1: amb el cotxe i vam anar a la barriada d'allà baix. Ah, no, vam anar...
2: Vau estar a la Federació Obrera.
1: Sí, hi ha molta gent.
4: Jo també estava.
1: Però jo estava perdut perquè feia segles que no cantava i em va sortir bastant malament.
4: No,
1: i allà hi havia una noia que era cantant
2: i també va sortir acompanyant.
1: Li vam demanar que vingués a cantar. Va venir a cantar i em vaig intentar acompanyar-la. Com poder.
3: Això amb motiu d'alguna festa en especial?
1: Una veu?
2: Quin
1: no.
2: Era?
4: Sí, el fi de curs del casal de la dona.
3: Al final de curs
2: sí,
3: del casal.
1: Va venir a cantar,
2: sí.
1: va venir a cantar i uns aguts impressionants.
4: Sí, sí,
3: una noia,
4: sí,
3: eh?
1: Havia estat, sí. estat amb gent a Barcelona, amb llocs importants, i molt bé, molt bé, va cantar.
3: I vosaltres no vau cantar, Cordona?
4: No, si nosaltres no el Cordona.
1: Ah, sí.
4: No, vam anar aquí, va voler.
1: Sí, però feia segles que
4: vam
1: cantar.
4: Més aviat tenen la gent que fan cursos
5: allà.
2: Si el casal de la dona, doncs fan molts cursets.
3: Sí.
2: Mira, això m'ho ha fet la dona que anirà aquest any
3: sí?
2: a ensenyar allà.
3: Molt bé.
2: A donar classes, sí, vull dir que fan coses d'aquestes. Escolta'm, això és important.
4: Fan però ara,
2: a l'estiu es queda tot paralitzat, totes aquestes coses.
3: El problema és que...
4: El problema és l'estiu.
3: Aquest mes i mig, potser, que...
4: No pot fer gran cosa.
1: Jo tinc unes 600 cançons.
3: 600?
2: 500.
1: 600 cançons tinc a casa, o sigui que... Però, esclar, no estudieu.
4: Digue-li el que tens tu, la llibreta que has cantat.
3: A veure, la llibreta que has cantat, Joan.
5: Aviam, jo des que em vaig començar a aficionar a cantar fins a l'actualitat, he cantat més de 1.500 cançons diferents.
3: Molt bé.
5: Les tinc totes per ordre alfabètic, la que hi tinc que pujar al torn, el que tinc que baixar...
3: Vol dir que cada setmana que vas a Castelldefels mai repeteixes cançó?
5: Home, sí que en repeteixo.

0: sí, no?
1: No?
2: Sóc una persona molt, molt, molt, molt aficionada a... Oh, aquesta cançó nova, va, escoltar-me-la i tal. Vaig al YouTube, me l'escolto, oh, m'agrada, l'aprenc,
3: sí.
4: Molt bé. I al baixar-la, com els dic, la baixes?
2: Baixar el tono o pujar-li.
4: Sí, que tu la baixes o puges...
1: No, li dius amb el que posa els discos, clar, li dius...
4: Ah.
2: L'aparell que tenen allà,
3: sí.
2: No, a mi em baixes mig tono.
3: Ah, ja.
0: Ah, molt bé.
2: Mig tono, tal. Ja. Puja'm en un.
1: Al llarg dels anys... Sí.
2: Quan l'has cantat una o dues vegades, saps si, si vas bé, si no vas...
0: Sí. I això t'ho arreglen, eh?
1: Sí, sí, t'ho fa el castellà posant les cançons. Sí.
3: Molt bé.
1: El DJ.
2: El
1: DJ.
3: Sí.
1: Sí,
3: sí,
4: sí. Està bé.
1: Ja li poses.
3: Molt bé. Molt bé.
2: Jo, per exemple, fa 20 anys, quan volia cantar una cançó de, del Pavarotti o del...
4: Home, el Pavarotti puja.
2: Del Plácido Domingo o del...
1: És que ell canta aquests.
2: Doncs em tenia que fer baixar el tono.
4: Ja,
2: progressivament l'agudesa m'ha anat pujant i ara a la vegada en tinc que pujar-la.
4: Clar.
0: Ai.
4: Sí, ell va molt amunt.
2: Que bella cosa, sí. Anna jornata e sole.
0: Molt bé, molt bé.
1: Molt bé.
0: A Luciano Padilla.
1: Bueno...
2: Un petit aprendiz de Pavarotti.
4: Pavarotti.
0: Molt bé, molt bé.
4: Ho fa bé, Pavarotti.
0: Tornant, aviam, en clau local, Esperança, per tant, és que tinc aquí el paper dels refugis climàtics i un d'ells és el Casal d'Avis Primer de Maig. Eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Jo tinc aquí l'horari de 4 a 8.
1: Sí.
0: És correcte?
1: Sí, és correcte.
0: Perquè hi haurà a l'agost sempre algú...
1: Sí, allà està obert al matí.
0: D'acord.
1: De 9 i mitja.
0: Sí?
1: Fins les 12 i mitja. Després en teniu de 3 a 6.
0: Val.
1: Però es queda obert.
0: Sí.
1: Amb tot això. Tenen aigua preparada.
0: Sí.
1: L'aire condicionat.
0: Sí.
1: Vull dir que això
4: és
1: ja...
4: allà baix?
2: Que fa la cafetera,
1: sí,
2: el
1: Casal d'Avis.
0: No, el, fa,
1: el bar
0: el Casal d'Avis Primer de Maig, el barri
1: sí,
0: del Canal.
1: Sí, el Casal d'Avis Primer de Maig, el barri del Canal. Del canal. Sí.
2: Davant del col·legi aquell de...
0: El pont de la Cadena, sí.
1: Saps què? El pont de la Cadena, un parc petit allà,
0: yeah. Sí.
1: Al costat.
4: M'ho haig d'aprendre, jo.
0: T'ho has d'aprendre, Manel.
1: Sí, sí, sí.
4: I tots tenen cotxe?
1: Eh?
4: Tots tenen cotxe?
0: No, no.
4: Els que van allà?
1: Escolta'm,
4: no.
1: Una cosa, diré. N'hi ha un soci...
0: Pots caminar.
1: No. Escolta'm, però n'hi ha un senyor que viu al carrer del museu antic...
0: Sí, en Pintor
1: Fortuny. ...que baixa cada dia, al matí i a la tarda.
2: A fer la partideta, no?
1: Sí.
5: El que passa que sí, pots agafar
1: ara,
5: el bus.
4: I a pujar a la nit...
1: Agafa el bus.
4: Sí, sí.
5: Hi ha una parada al carrer Pi Margall,
1: sí.
5: A la plaça de les Palmeres, que és davant de casa nostra,
0: sí.
5: Allà hi ha una parada per pujar.
4: Yeah.
1: I davant té la parada per baixar.
5: Sí. Sí. A l'altra banda de la plaça hi ha l'altra parada.
4: Però al vespre, a quina hora puja?
0: Ara t'ho hauríem de mirar.
1: Sí. Ah. L'horari de l'autobús t'ho has d'agafar tu i mirar-ho.
0: Però fins a quarts de 10 em sembla que van, no?
1: Sí, perquè jo estic allà davant.
0: Però amb el que camines tu... Clar, a les 7...
4: Allò és que em busc fugir no, però... a les 6 del vespre.
0: Exacte, sí, no és cap problema.
2: Nosaltres baixem a passejar el gos a quarts de 9.
0: Sí.
4: Hosti.
2: Després sopem, veiem la tele i anem a dormir a les 12.
0: Cara. Tenim unes rutines més tardanes, diguem.
4: Sí. Això del gos no en comprarem gos.
2: Fa 40
1: anys que anem a
2: dormir
1: a les 12. Ara tenim una llum que, escolta, fa pena a les 9 del vespre anar-te a dormir.
5: Un gos no s'ha de comprar mai,
0: A veure.
5: S'ha d'anar als refugis.
0: Ah, amb una protectora, un...
5: Sí, exacte, perquè n'hi ha moltíssims.
2: Recollir animals que estan abandonats.
5: N'hi ha moltíssims.
4: Ah, ja, esclar.
0: Us fa companyia el gos.
2: Bo.
0: Sí?
5: Bo vegis.
4: Com és que la gent compra gossos i l'abandonen després?
5: Oh. Perquè es cansen.
0: Ui, és...
1: Sí,
5: ostres. Això ja no. Però el nostre ja és gran, té 10 anys, però fa 3 anys que el tenim. El vam agafar d'una senyora de Quimolins que es va morir.
4: Hosti.
5: I les filles no el podien tenir i el volien donar. I van buscar persona que el tingués.
4: Sí. Ah,
1: jo tinc una germana que va morir una amiga seva i tenia una gosseta,
5: sí.
1: I li va deixar l'herència aquesta. Ja. I ara la té ella, bueno...
4: L'herència, què vols dir?
1: L'herència, la gossa.
5: Les peles?
1: Les peles, res. Sí. La gosseta, sí.
0: Ah, ara una va dir, per les persones que estan
5: soles... Per les persones
0: soles.
5: Que estan soles, és molt recomanable. Si no, un gos que l'has de treure al carrer, un gatet.
0: Un gatet.
5: Hi ha
2: molta gent que tindria que saber una mica la vida del Leonardo da Vinci, que en certa ocasió va dir: "Ojalá el hombre tuviera el alma de los perros".
0: Ajà.
5: Sí. No sé, només els hi falta parlar,
4: Els ossos.
0: Només els hi falta parlar.
5: Sí. Sí, la veritat sí, que sembla, sí, que són sembla. Molt agraïts.
0: Clar.
5: I
0: tant,
5: i tant.
1: Doncs jo no en tinc a casa gossos, no, però tinc dos conillets.
0: Dos conillets.
1: Una collineta i un conillet. Un matrimoni.
5: Ah, molt bé.
0: Amb la seva corresponent...
1: Amb una gàbia.
0: Gavieta.
1: Ara les tinc per la terrassa perquè fa molta calor i així.
0: I es poden moure.
1: Que es puguin moure.
0: I tant.
5: El nostre és molt per
1: tot. Només que em veuen entrar ja van anar darrere meu perquè saps que el porto a dinar.
4: Jo tinc uns veïns que tenen dos gats i que passen a la meva terrassa i n'hi ha un que li faig així que foti el camp i se'n va a la terrassa d'una altra veïna allà al costat i només treu un ull per la, per la separació
1: per la
4: perquè està mirant si el miro. O sigui, això és humà.
5: Ja,
4: això és humà.
5: Sí, sí.
4: Els gats són humans.
5: Els gossos també.
0: Bé, escolteu, ho anirem deixant aquí. Alguna cosa més... que vulgueu compartir.
5: Que hem demanat que es faci més coses per la gent gran.
0: Això queda clar.
1: Sobretot
5: a l'estiu. Que estan a casa, els que ens movem, però que estan a casa. A l'estiu, sobretot, perquè...
0: Molt bé.
5: Es necessita.
0: Esperança Ribas, Manel Ferrer, Joan Padilla i Montse Carulla, gràcies.
1: Fins una altra.
0: Que tingueu bon estiu.
1: Bueno, sí, després de vacances comencem.
0: Ja ens veurem, sí, efectivament.
1: Sí, Déu vol.
2: Ens quedem a vigilar el poble.
0: Vinga.
5: Aquest any sí.
0: Els vigilants del poble.
5: Aquest any sí.
0: El Joan i la Montse, gràcies.
1: Bé,
0: que vagi molt bé. Vinga. Bon dia, bona hora.
2: Bon dia.

0: I encarant ja la recta final del programa, anem a saludar el Jordi Beumala amb l'Espai Gastronomia Molins, ràpidament, perquè tenim feina. Jordi, què tal? Bon dia.
1: Hola, què tal, Oriol i companyia? Com anem?
0: Bé, escolta, ràpid, ràpid. Com que avui és l'últim dia, encara que siguin pocs minuts, dic, deixa'm saludar-lo i que ens puguem acomiadar bé, no?
1: Home, acomiadar-nos bé, donar la benvinguda a les vacances més rigoroses,
0: sí,
1: i a gaudir d'aquests minuts que ens esperen. Molt bé, i tant que sí.
0: Efectivament. Què tenim, reunions d'última hora o què?
1: Sempre hi ha reunions d'última hora.
0: Sí.
1: Pam, sí, sí, vinc d'Igualada ràpid, ràpid, ràpid.
0: Sí?
1: I ara em tanco amb una reunió que hem de decidir coses i deixar tancadet també abans de començar vacances i que això
0: sí
1: sembla la fugida d'Egipte.
0: Perquè ara, parlant de feina, ara anava a dir que en principi doncs ara això ja va a la baixa, no? I al setembre tornarem a recuperar doncs tota l'activitat, no?
1: Sí, correctament. El que passa és que ja tenim fires de setembre i d'octubre,
0: sí,
1: que s'han de deixar tancades, tancadíssimes ara ja, perquè si no doncs després doncs ens agafa el toro.
0: Sí.
1: Agafa el toro i tornem de vacances molt relaxadets i la patacada és monumental.
0: Escolta, i cuinaràs molt aquest estiu? Ets de cuinar molt a l'estiu o no?
1: No hi ha gaire cosa prevista. S'ha activat una cosa molt,
0: sí,
1: xula de cara a l'11 de setembre, la nit del 10 de setembre,
0: ah, sí?
1: Que ja rebreu...
0: La informació oportuna.
1: Més informacions oportunes. Però sí, sí, s'està generant un nou espai on d'ocupació del carrer i sopar popular. Deixem-ho així.
0: Ah, sí? Molt bé.
1: Sí.
0: No pots avançar res més, però suposo que està lligat amb Ateneu Molé i potser i aquests col·lectius,
1: bueno,
0: no?
1: Bé, és les dates que suporten ja, que
0: sí,
1: presten, les dates els presten.
0: El sí, que sí que en volem parlar, però de moment no hi ha hagut manera, és que, justament parlant de l'Ateneu Molé i Pista de la Penny, veig que hi ha un tas de cerveses artesanes demà,
1: sí,
0: passat,
1: dijous,
0: no?
1: Dijous estarem aquí també tastant cerveses i menjant una miqueta.
0: Sí, sí. Sí, cerveses, sis tapes.
1: Exacte, estàs gairebé més al cas que jo i mira que jo també hi vaig, però ja ni me'n recordava.
0: A un quart de vuit al pati de la Penny aquest dijous, 17 euros el tiquet, venda anticipada a l'Estanc
1: ja
0: Margarit,
1: Sí, ja no en queden, vull dir que
0: ah, perfecte,
1: ja està tot venut.
0: Veus, doncs això t'agraeixo que m'ho diguis.
1: Doncs ja t'informo que no queda res per comprar.
0: D'acord. I això ho fan la gent de Zulo Garden, no, em sembla? I la Molinenca, perdó.
1: Sí, i la Molinenca,
0: sí,
1: el Miguel,
0: sí,
1: i l'Àngel. Sí.
0: Sí, sí. Molt bé.
1: Sí, sí, sí.
0: Escolta, doncs res, un últim missatge abans de tancar, que vulguis compartir.
1: Descanseu molt, sigueu feliços, relaxeu-vos i torneu amb energia perquè els molinencs, al setembre, ens toca...
0: Sí.
1: Agafant brangida per la Festa Major.
0: Oh, que ja van avançar els amics de la Tapa Reina, que tenim també Penny Escalada, aquest any.
1: Tot. Tenim tots els papers de l'au que ens toca fer. I també hi ha Penny Escalada.
0: Doncs fantàstic.
1: Sí, sí, tenim xou del divertit.
0: Escolta, Jordi, doncs t'agraeixo moltíssim la col·laboració de tot el curs, una vegada més, un plaer, com sempre. Gràcies per ser-hi i que tinguis un molt bon estiu,
1: Igualment, a tu i a tothom, i res, a ser feliços, va.
0: Va, intentem-ho, endavant. Gràcies i una forta abraçada, que vagi bé, adéu-siau. A reveure el Jordi Gomalà per motius de feina, que no ens pot acompanyar fins a les 12. De fet, hem fet aquest espai, com bé sabeu, els dimarts abans de tancar el programa. I normalment, si no ens pot acompanyar, és per aquestes reunions, com per exemple la que ha entrat ara mateix. Bé, farem una última pausa abans de tancar el programa. En aquest cas, Pepet i Marieta ens canten Corre l'estiu, i d'aquesta manera ja anem encarant el punt i final del bon dia i bona hora d'aquest dimarts 14 de juliol. Whoa!

Moltes gràcies, diuen els Pepet i Mariet, eh? Doncs nosaltres també us diem moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més. 12:02, tancarem el bon dia i bona hora que hem compartit des de les 8 del matí. Sílvia Arter, Roger Tuset, un servidor, l'Oriol Romeu i tots els col·laboradors i col·laboradores que l'han fet possible. Ara us deixem amb la Sílvia i l'informatiu Molins de Rei al dia. A 1:15 tenim el programa, recordeu, PICAMA, de l'Associació Prevenció i Informació Càncer Molins, amb la Marisa Llobet i l'Anna Ribas. A la 1 repetirem l'aventura de cuinar, notícies en xarxa, la migdiada, i compte perquè no podreu escoltar tota la migdiada, perquè a 3:45, si tot va bé, farem la retransmissió en directe del final de l'etapa del Tour de França amb els amics de l'Etapa Reina, avui des de la planta baixa de l'edifici del Molí, on tenim l'exposició Camins durant aquestes setmanes fins al 2 d'agost. En principi, la retransmissió serà de 3:45 fins les 6 de la tarda. Això vol dir que avui no tindrem el Pere Vergonya amb el seu De tu a tu, ni la primera hora de La finestra oberta al món. A partir de les 6 sí que ja tenim La finestra amb el Carles López i tot el seu equip, El món interior i l'Alexandra amb Quan cau la tarda i la resta de programació fins la 1 de la matinada. Per tant, que gaudiu de la programació, que gaudiu d'aquest dimarts, malgrat la calor imperant, i nosaltres tornem demà, dimecres, a les 8:00 del matí. Fins aleshores, que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Són les 12.
1: Molins de Rei al dia, amb Sílvia Artés.
0: Bon dia. Aquest matí hi ha hagut un incendi en un transformador al mercat que ha suposat, entre d'altres coses, deixar sense llum a 70 abonats que de moment encara estan sense llum. Començarem explicant-vos aquest succés d'aquest matí. També a nivell polític, Esquerra celebra que es recuperi el servei de ginecologia al CAP, però reclama més mesures i ampliar el servei tal com es va aprovar en una moció al ple. Terror Molins és el festival amb percentatge al seu leitmotiv i algunes novetats del festival que es farà al novembre. I també avui parlem del Parc de Collserola perquè fa una nova convocatòria del contracte agrari. En format més breu destacarem les últimes dades de l'atur i el concurs Clic de fotografia que ja està convocat. I en esports parlem del Club d'Handbol Molins que continua amb els tornejos d'handbol platja. De fet, aquest proper cap de setmana és l'últim que hi ha del Tour català i a principis d'agost se'n van a Cantàbria a fer aquest sí ja l'últim torneig o campionat entre comunitats autònomes. Aquests són els principals continguts informatius d'avui dimarts 14 de juliol. Comencem.

0: Comencem amb la informació de servei. En primer lloc, com cada dia, el temps. La calor intensa que va pujant dia a dia és notícia, malauradament, des de fa ja dies. Continuem amb temperatures altes, jornada de calor. El nostre meteoròleg ens explica el temps que ha de fer quan a aquesta hora tenim 31 graus ja a l'exterior de la ràdio. Jordi Miralles és el nostre meteoròleg. Bon dia.
1: Hola, Sílvia, bon dia. Les temperatures pugen avui, ho faran una mica també de cara demà dimecres, pujaran també de cara dijous i a partir de divendres començaran a baixar una mica, ho faran lleugerament i durant el cap de setmana també notarem que baixaran una mica més, però allò de normalitzar-se, de moment, no ho veiem per enlloc, perquè la setmana que ve, que les temperatures també baixaran, se situaran al voltant d'un parell de graus per damunt de les normals per l'època de l'any, quan ara estem parlant de temperatures entre 4 i 6 graus més altes del que caldria esperar per aquestes dates. Per tant, doncs, el sol i la calor seran els protagonistes durant les properes jornades i ho estan sent també durant tot el que portem de mes i finals del mes de juny. Pel que fa a l'estat del cel, parlarem de sol, la presència d'alguns núvols poc importants i també de polsim en suspensió a causa dels vents al sud que impulsen polsim del Sàhara i és el que també es veu amb aquest cel una miqueta, doncs, podríem dir que emboirat o una mica brut de polsim, doncs això, amb una tonalitat marronosa que fa que veiem que el cel no està del tot net. Per altra banda, també, previsió de precipitacions no les veiem per enlloc. De moment, si n'hi ha alguna, serà només a les comarques del Pirineu i, per tant, no ens afectaria pas a nosaltres. Així, doncs, que aguantar a suportar la calor dels propers dies, esperem que a partir del cap de setmana la situació, a poc, vagi baixant una mica la temperatura, però de moment, de normalitzar-se, res de res.
0: Gràcies, Jordi. Pel que fa al transport públic, avui, en principi, hi ha normalitat a aquesta hora i la farmàcia de guàrdia a la vila avui és la del passeig, que està al passeig Pi Margall, número 11. Un incendi en un transformador elèctric al mercat municipal ha obligat a tallar els carrers Rafael Casanova i Doctor Barraquer i ha deixat sense llum també a 70 abonats. L'incendi s'ha declarat aquest matí a les 8:43, és quan han rebut l'avís els bombers, i s'ha declarat el transformador elèctric que hi ha a la planta subterrània del mercat, al carrer Rafael Casanova. El foc ha cremat cables d'alta tensió que han generat una gran quantitat de fum i s'ha produït, com dèiem, a la planta subterrània d'aquest equipament. No hi ha hagut cap persona ferida i, per tant, no s'ha hagut d'atendre a cap persona. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat 4 dotacions dels bombers, 2 camions i 2 vehicles de comandament i efectius de la Guàrdia Urbana de Molins de Rei. Arran de l'incendi s'han hagut de cordonar els carrers Rafael Casanova i Doctor Barraquer. La planta baixa del mercat s'ha quedat sense llum, sense subministrament elèctric i, a més, només es podia entrar al mercat per l'accés que hi ha a la part de dalt, al carrer Mercat. A les 9:35 hi han anat també els tècnics de la companyia de llum per veure quines eren les causes i per poder fer la reparació, i tècnics de l'Ajuntament també han anat per avaluar l'abast dels danys i determinar-ne les causes. L'incident, com dèiem, ha afectat a 70 abonats de la zona que s'han quedat sense llum. La companyia d'electricitat ha instal·lat un grup electrogen i es preveu que el veïnat afectat torni a tenir subministrament de llum cap a les 2:00 PM. Cal recordar que aquest mateix transformador ja va patir un incendi al setembre del 2016. Esquerra Republicana celebra que es recuperi el servei de ginecologia al CAP, però reclama més mesures. La setmana passada vam saber que la Generalitat ha decidit que torni a haver-hi ginecòloga i, a més, s'amplia el servei amb 2 aparells nous, un d'ells per fer ecografies, perquè des de finals de l'any passat que no hi ha la doctora en ginecologia, i el servei el presten de dilluns a dijous 2 llevadores. Per la resta de visites, amb metge s'ha d'anar a ginecologia de Sant Feliu. El ple de l'Ajuntament també va aprovar fa mesos una moció d'Esquerra per tal que tornés a haver-hi ginecòloga, i la moció també demanava que torni a haver-hi un centre de planificació familiar que assessori i doni suport a les dones en aquest àmbit. Justament avui, la portaveu d'Esquerra ha recordat que això també es va aprovar i d'aquest tema ni se n'ha parlat. Marta Espona.
2: Segon punt de la moció, el que deia és que es recuperés un espai de trobada formatiu i informatiu per les dones. Per les dones no vol dir per les dones adultes, les joves, adolescents, dones de mitjana edat, dones de més edat, perquè realment doncs, fos això, un espai de trobada que antigament doncs, havia existit i que l'Ajuntament actual entomés o reprengués aquest servei que hi havia hagut. No cal que li posem el nom de centre de planificació familiar que havia tingut en aquell moment, però sí aquest espai de trobada per dones.
0: Per tant, reclamen, a més de l'atenció mèdica, de ginecòloga, i que hi hagi també aquest espai de trobada, d'assessorament per temes exclusius de salut sexual i al voltant dels canvis que tenen les dones al seu cos al llarg de la vida. El Festival de Terror ha presentat el seu leitmotiv. És el leitmotiv del 45è festival i serà el metratge Trobat, per celebrar i per fer homenatge a aquest popular subgènere de terror del festival, que es durà a terme al novembre, en concret entre el 6 i el 15, i tindrà el Teatre de la Penny com a seu central. Per tant, es dedica al festival, al proper festival, a un d'aquests gèneres que es considera un dels més influents i reconeixibles del terror contemporani, el found footage o el metratge Trobat. Expliquen des del festival que la clau del seu èxit està en l'ús d'un realisme brut molt allunyat del cinema més convencional. Són produccions habitualment de baix pressupost, històries mínimes i amb una proximitat inquietant als personatges. Glòria Massana, del festival, de la direcció del festival, ha destacat aquestes peculiaritats, altres peculiaritats del gènere, que el consoliden com una de les tendències més renovadores del gènere les últimes dècades.
3: És molt interessant perquè precisament el terror apareix o s'amaga on no enfoca aquesta càmera, és a dir, fora del quadre. I de fet aquesta capacitat d'immersió, i a la vegada és un gènere, i per això també ens és molt interessant, un gènere doncs, que té una capacitat enorme d'adaptació a les noves tecnologies i a les plataformes digitals. De fet, per això, i el fet de que siguin produccions de molt baix pressupost, han sigut les produccions que en el cinema de terror contemporani doncs, han renovat, en certa manera, el gènere durant les darreres dècades.
0: Aquesta 45a edició del festival continua apostant per la creació cinematogràfica en català, amb la segona edició del Premi al millor projecte per un curtmetratge de terror fet en català. Enguany estrena Nom. L'any passat va ser la primera edició, però no tenia nom, i enguany estrena Nom serà el Premi Angoixa, que vol impulsar la creació de curts de terror en català. La dotació és de 5.000 euros per la producció, així com l'acompanyament necessari per preparar-ne la presentació dins del festival. El Parc de Collserola fa una nova convocatòria del contracte agrari. És una eina de remuneració econòmica pels serveis que ofereix la pagesia que hi ha al mar, al parc, a través d'aquesta convocatòria de pagaments concreta, oberta per projectes professionals dedicats al sector primari del parc i l'espai funcional. A més, es pretén fomentar una millora de les pràctiques agroramaderes i la transició agroecològica d'aquesta activitat que hi ha al parc. La cinquena convocatòria pretén continuar amb aquest suport que es dona a iniciatives que es duen a terme al parc en aquest àmbit de petita i mitjana pagesia. Aquest any està dotat amb 90.000 euros i la subvenció màxima per persona, per beneficiari, és de 6.000 euros. Des del Consorci del Parc de Collserola s'ha explicat l'objectiu i els beneficis d'aquest programa. Blanca Martínez de Foix.
4: El que fem amb aquestes subvencions, amb aquest contracte agrari, és reconèixer aquest paper tan important que té la pagesia per mantenir les funcions ecosistèmiques que fan, no? Una d'aquestes funcions, últimament se n'està parlant molt un altre cop, cada vegada que hi ha incendis, torna a sortir la importància de donar recolzament a la pagesia per la importància que fan de mantenir, no?, aquest paisatge mosaic, aquests espais oberts que són un aliat contra un potencial incendi. Però part d'aquesta funció, també és veritat que l'activitat agrària fomenta la biodiversitat.
0: El contracte agrari vol reconèixer, doncs, el paper que té l'activitat agrícola al parc i també fomentar, com dèiem, les bones pràctiques i la transició cap a l'agricultura ecològica. Tenim ja les dades de l'atur al Baix Llobregat i al nostre municipi. Les dades de juny, 31 de juny, l'atur baixa al Baix, a la nostra comarca, durant el mes de juny, amb 110 persones aturades menys que el mes passat, i la taxa d'atur se situa en un 7,2%, que està per sota de la resta d'àmbits territorials i del conjunt de Catalunya. Les dones continuen sent majoria entre les persones que estan aturades, i per grups d'edat l'atur baixa entre persones de menys de 30 anys i pels de més de 45 anys. En canvi, pel grup d'edat que està entre els 30 i els 44 anys, hi ha un lleuger augment d'aturats. I pel que fa a les dades de la nostra vila, Molins de Rei, ara mateix hi ha 871 persones aturades, persones que estan inscrites al Servei d'Ocupació de Catalunya, són les úniques que es comptabilitzen. És un 6,2%, que està un punt per sota de l'atur al Baix Llobregat, que és el 7,2%, i encara està més per sota de l'atur a Catalunya o a l'àrea metropolitana, que se situa al 7,8%.
5: Molins de Rei al dia.
0: El club d'handbol Molins continua amb els tornejos d'handbol platja ara a l'estiu, com ja acostumen a fer els últims anys. Al mes de juliol, cada cap de setmana, amb tornejos, participen al Tour Català que organitza la Federació Catalana. Aquest cap de setmana han estat a Malgrat de Mar i han participat amb 5 equips, un a la vi femení, 2 infantils, 2 cadets i un juvenil femení. Els tornejos d'estiu, que suposen una pràctica esportiva, força esport en el lleure, tot i ser tornejos competitius, i també una trobada social i de lleure entre els membres del club. David Martínez és el president del club d'handbol i ens ha explicat com ha anat aquest cap de setmana.
6: Un altre cap de setmana, complint els objectius de cohesió i caps de setmana agradables per a les famílies i als equips. Aquest cap de setmana, per això, un comentari especial pel nostre cadet masculí, que ha fet unes semifinals, ha fet un paper molt digne. Normalment estem més acostumats a que les noies facin millors papers esportius, per dir-ho d'alguna manera, però en aquest cas ha sigut el cadet masculí, que també està bé, encara que només falti un torneig per acabar la temporada.
0: Doncs aquest proper cap de setmana van a un torneig a Mataró, l'últim del Tour Català, i el primer cap de setmana d'agost aniran al Campionat d'Espanya de Clubs a Laredo, a Cantàbria. Repassem algunes qüestions d'activitat. Aquesta setmana el govern continua fent les visites als barris per explicar el pressupost 2026 i les inversions que faran a cada barri. Aquesta setmana li toca al Centre Vila demà dimecres i al barri Bonavista al Mas el dijous. Convocatòria, doncs, pel veïnatge d'aquests barris a trobar-se amb el govern municipal. Els responsables donaran detall d'aquestes dades econòmiques i també, evidentment, atendran els vostres dubtes o preguntes. Demà al Centre Vila, 6:45 a la Federació Obrera, i el dijous la convocatòria és per Bonavista al Mas, a 6:45 també al local de l'Associació de Veïns, que està al carrer Bonavista. També, de cara a dijous, hi ha un dels actes emmarcats en el 7è Congrés de les Dones a Baix Llobregat. Molins de Rei és subseu dels actes previs que es fan a diferents municipis, de fet, per preparar aquest congrés que es farà el mes d'octubre. Doncs aquest dijous es parlarà de la fàbrica Ferrer i Mora i fins a l'actualitat, Dones que inspiren, és el títol, una taula rodona, Madalena Cobos, que és exmembre, exdirigent de Comissions Obreres, Elvira Bolos, que va treballar en aquesta fàbrica i també a l'Hospital Universitari de la Vall d'Hebron com a infermera, i Vanessa Camacho, que és docent i coach en lideratge i gestió empresarial. També hi haurà una activitat prèvia, introductòria, que es farà abans que es dugui a terme aquesta taula rodona. I també el dijous el Molei organitza un tast de cerveses artesanes a la tarda al pati de la Penny, amb Zulo Garden i la Molinenca, que són projectes cervesers de la vila, i també hi participen i han convidat al taller de cervesa casolana de Can Batlló el dijous. Tiquets a l'Estanc Margarit. Res més, tornem demà explicant-vos, doncs, els temes d'actualitat d'aquests dies. Gràcies i bon dia, que vagi bé.

Bon dia. Us saludem des del programa setmanal Picama, magazín sobre salut, relacionat amb els hàbits saludables i el tractament i prevenció del càncer, de l'associació Prevenció Informació Càncer Molins, PICAM, associació de pacients al servei de pacients.

0: Avui entrevistem a la Rosa Pascual Carrasco. La Rosa era la mare de la Marta Gual Pascual, una nena de Monistrol de Calders que va morir a l'edat de 10 anys d'un càncer. La Marta era molt futbolera, tot això ens ho explicarà ara la seva mare. I ens parlarà d'un projecte que han començat, que es diu Per Sempre Marta. Bon dia, Rosa. Encantada de tenir-te avui amb nosaltres.
1: Bon dia.
2: Bon dia. Aviam, Rosa. Benvinguda al nostre programa de Picama.
1: Moltes gràcies.
2: El projecte Per Sempre Marta neix d'un amor infinit i d'una necessitat de transformar el dolor en esperança. Ens podries explicar com neix aquesta iniciativa i quina és la tasca tan important que feu de la mà de l'Hospital Sant Joan de Déu?
1: Sí, a veure, el projecte Per Sempre Marta va néixer d'un club de futbol, que és el d'aquí del nostre poble, la Monistrolenca. Llavors encara hi havia la Marta viva, perquè la Marta va estar malalta dues vegades, i en la primera vegada ella es va posar bé, i mentrestant el club volia fer un projecte solidari. I vam començar a recaptar diners pel càncer infantil, perquè aquí, a part de la Marta, hi va haver-hi algun altre cas. Mm-hmm. Es va començar a fer coses amb, potser l'escandela, vam fer coses de futbol, fèiem actes diferents en el qual es recollien diners. Llavors, quan la Marta es va tornar a posar malalta, quan va morir, vam fer un acte, una festa, en la qual li vam dedicar a la Marta. I en allà vam començar a pensar que li havíem de posar un nom en aquest projecte. I, evidentment, havia de ser el nom de la Marta.
2: Oh, i tant, i tant.
1: I llavors, quan feien alguna publicació a l'Instagram o així, a xarxes, la Monistrolenca sempre posava Per Sempre Marta. I a mi m'agradava molt aquest nom. Oh, i llavors jo li vaig dir, si hem de posar un nom, jo el posaria el Per Sempre Marta.
2: Oh,
1: i va quedar aquest nom i aquest projecte. I aquest projecte, a part de continuar-lo el club, l'entitat, l'han continuat la família de la Marta. Jo, el meu home, les meves germanes, la meva cunyada, és un projecte de família.
2: Un tirar endavant amb esperança, no? Tal i com dèiem abans.
1: Sí, una esperança i una manera de pensar en ajudar a d'altres famílies.
2: Exacte, que pugui estar passant el mateix que va passar amb vosaltres.
1: Sí.
2: No? Està molt bé la iniciativa, des de luego. Teniu força per tirar endavant, eh?
0: Oi,
2: que això es necessita força. Perquè hi ha projectes que dius, si ets més o menys intel·ligent, saps buscar-te la vida, com es diu vulgarment, el tires. Però és que aquest projecte és un projecte de sentiments. Un projecte d'esperança, però d'esperança visceral, perquè què hi ha més fort que una mare o un pare?
0: I tant que sí. De valentia per tirar endavant això.
2: Exacte.
0: Doncs aviam, per organitzar tots aquests esveniments, esteu fent pinya, ja ho has dit, amb l'agrupació esportiva Monistrolenca, de la qual la Marta n'era una gran seguidora.
1: Sí.
0: Què significa per a vosaltres veure que el teixit esportiu infantil i tot el poble, suposo que tant el poble vostre, el Monistrol de Calders, com el de Mollà, que és on jugava la Marta, també has dit, el Monistrol, com el que sigui, tot el poble, es volquen d'aquesta manera per recordar-la i per lluitar per la salut de tants i tants altres infants.
1: És un orgull. Veure que un club, que un poble, sentia això per la Marta, perquè al final era una nena que la coneixia tot el poble. Llavors, clar, és un orgull veure que tothom fa aquest acte, no?, d'amor, perquè al final reconeixes que la Marta l'estimen. Llavors, per això és un orgull. Clar, també tenim un teixit de voluntaris que si no ens tinguéssim aquesta ajuda, aquest suport, aquestes activitats tampoc les podríem tirar endavant ni que fóssim família, no?
0: No, això està clar, el voluntariat existeix.
2: És que el voluntariat estem a tot arreu.
0: Sí.
2: I jo sempre dic que el voluntariat fins i tot treu pes al govern. Val? Sí, perquè hi ha moltes coses que hauria de fer el govern, que no les fa per motius X i que no venen al cas, però que els fem nosaltres, els voluntaris, sí, cadascú sí. de la seva àrea, no? Bé sigui de PICAM o bé sigui, jo què sé, una ONG, la que tu vulguis, no?
1: Sí.
2: Que tirem endavant...
1: No, no, que dic que també a part també hem d'agrair pues, que a part del poble tenim altres pobles implicats, com heu dit Mollà, que era el seu equip, però busquem equips de... Hem fet una trobada futbolera, ara no fa gaire dies, que fem el que fem és un tema de jugar nens a futbol, només per jugar, no per guanyar, sinó jugar per gaudir. I hem tingut nens de Mollà, nens de Sant Fruitós, nens d'Artés, nens de Calders, són pobles del voltant que també estan en aquesta causa. I també és això d'agrair pues, això, que no és només un poble.
2: Exacte, que és el vostre que dius, mira, potser els hi aporta els sentiments, perquè sou una família coneguda, perquè la nena la coneixia, com tu molt bé has dit, tothom del poble. Però ara això ja s'ha estès, heu fet una red. Heu fet una red.
0: Això és molt
2: important,
0: molt important i molt interessant, i és l'única, bueno, és la millor solució per fer pinya i per poder aconseguir el que estan lluitant.
2: És que no s'aconsegueix res mai a cap nivell, ni amb aquest vostre ni amb ni amb altres, que no sigui així, no? Vull dir, unint les mans, germans, que hi ha una famosa cançó que és aquesta, no? I és això, unim les mans, germans, les d'un poble, els de l'altre i els de l'altre. Escolta'm, Rosa, el proper dissabte, 25 de juliol, celebreu la segona edició del Sopar Solidari Musical a la Fresca. En el parc del Serrat de Monistrol de Calders. L'any passat la resposta de la gent va ser màgica. Què es trobaran les persones

0: Perullà, com es va fer l'any passat, que va ser un lloc molt bonic per fer-lo. Es trobaran un menú pensat doncs, perquè la gent gaudeixi de diferents plats, tots fets i elaborats per nosaltres, per gent voluntària.
1: Molt bé.
0: Sí, tot és gent voluntària que ens ajuda.
2: Veus el que dèiem? Els voluntaris estem a tot arreu.
0: Sí. I que l'any passat va ajudar gent i aquest any encara tenim més gent que ens diu que jo també vull ajudar en aquest sopar.
1: Ai, fantàstic.
0: Perquè el seu primer any tampoc la gent no sabia massa el què, ni de què anava, ni... Bueno, sí que saben que recull diners pel càncer infantil, però la gent del poble mateix no sabia, i aquest any ja hi ha gent que l'any passat no va col·laborar, però aquest any vol fer-ho, i ens vol ajudar. I nosaltres agraïts a tothom, eh? I llavors, doncs, bueno, amenitzat per una bona música, que són, i, bueno, i és això. És en un espai molt bonic reunir-nos i gaudir, i de pas, recollir tots aquests diners que es puguin recollir pues, per donar-los a Sant Joan de Déu de Barcelona pel tema del càncer infantil, per la recerca.
2: Pues vaya feinada esteu fent, i la cou muntat, perquè suposo que això no es fa en 3 mesos, sinó quan veu acabar la de l'any passat ja veu començar a pensar amb la d'aquest any,
0: perquè
2: l'aforo més o menys el saps?
0: Bueno, o sigui, nosaltres l'any passat vam fer unes 100 persones. Sempre hem pensat sobre això, 100 persones. L'any passat vam ser, crec que a vora 100 i 10 infants, vull dir que, bueno, eren això, 100, 110.
2: Pots moure plats, o sigui, pensar el menú, fer el menú. A mi a casa amb 9 i a Matamagòrio. Pues tu imagina't.
1: No, però són diversos, són molts voluntaris.
2: Bueno, però clar, és que tenen que ser molts voluntaris, però clar, pensar quin menú.
0: No, però hi ha gent que et diu, jo aquest plat el faig jo.
2: Ah, molt bé.
0: I dius, vale.
2: Sí, però encara, truita de patates, no sé, m'ho invento. Tenen que fer per 100 persones.
1: Però llavors podem ser diverses persones que facin truites diferents.
2: Això sí, una de patates, una de carxofes, una de l'argini.
0: Intentem que sigui un menú, pues això, diferent, amb amanides, amb, jo què sé, una amanida així com estiuenca. Vull dir, no sé, platets petits de cosetes, i que és que no vull dir plats, perquè...
2: No diguis. No es manté el secret fins al dia 25 de juliol. No.
1: Qui vulgui veure-ho, que... Rosa, qui vulgui veure, qui vulgui, que pugi, qui vingui, i llavors...
0: Exacte, si no, ho poden veure a l'Instagram, que després sempre fem un recull de fotos.
1: També.
0: I sempre intentem, doncs, això, un postre que també sigui bo, intentem, doncs, això, que després, amb el tema del cafè, doncs, hi haguin cosetes, gormanderies, històries, que també són gent que ens els fan. Vull dir que intentem això, que l'any passat anàvem amb una mica de por, perquè... tampoc no saps com ens anirà.
2: No,
0: l'any passat ens va anar superbé, la gent va marxar contentíssima,
1: oh,
0: i això va fer, ens va animar a continuar.
2: Però saps per què, Rosa? Perquè vosaltres sou màgics, no el lloc.
0: Bueno,
2: no el lloc, bueno, el lloc fa el seu. Déu fa el de tots.
1: I el motiu pel qual
2: es fa...
1: És fantàstic,
2: vull dir, torno a repetir, que és això, que vosaltres sou màgics.
1: Sí.
2: Heu sabut fer aquesta crida amb esperança i amor, o amor i esperança, posa-li el que em vulguis, perquè no
1: clar,
2: sé si jo, com a mare o com a àvia, seria capaç de portar tot això endavant.
1: No, la veritat és que és per felicitar-les.
0: Bueno, hi ha hagut un treball, eh?
2: És que si no, no m'ho crec, Rosa. Perquè per tragar-te... Clar, per tragar-te segons quines coses. No tragar en passar-te, sinó de dir, jo ara estic preparada, la meva filla se m'ha anat, i jo ara estic preparada perquè la filla del tercer cinquè no se'n vagi, per fer tot això... Vull dir, a veure, clar que dèieu un treball, home, clar que sí. Antes, durante i després. Això és així de clar.
1: No, està molt bé, està molt bé.
0: Digues. I que el que nosaltres volem és això, o sigui, nosaltres el que volem és tirar endavant, en nom de la Marta, fer coses boniques en nom d'ella.
2: Molt
0: bé. I que així... Perquè la veritat és que així sempre la recordarà tothom.
1: I tant.
0: És una manera de que hi hagi un record i que el que ens ha passat serveixi d'alguna cosa.
1: I que pugui ajudar

0: Exacte, a
1: altres,
0: d'altra gent.
2: Ara ho has
0: gent,
2: dit,
0: sí,
2: que el
0: sí.
2: que us ha passat
0: sí.
2: serveixi de quelcom, no
0: sí.
2: simplement que hagi quedat allà en l'olvido.
0: Bé, una de les coses més boniques de Per Sempre, Marta, és que el 100% de la recaptació va destinada directament a la investigació del càncer infantil, com tu ja has dit. Perquè això sigui possible, el suport de les empreses i sponsors és vital per cobrir els costos. Quin missatge llançaries a les empreses, comerços, etcètera, que ens estan escoltant i que, o que ho vegin a través dels mitjans que es publicarà i que vulguin col·laborar, ja sigui econòmicament o en espècie? Quin missatge?
1: Bueno, el missatge que nosaltres el que volem transmetre és que la gent sigui conscient de que això li pot passar a qualsevol.
2: Ara,
0: això està
1: perquè, clar, sembla com les coses
0: a
1: nosaltres no ens han de passar, i ho dic per l'experiència, perquè tu veus que les coses passen al teu voltant i et sembla que allò a tu no t'ha de passar. I el que volem fer és fer conscient a la gent doncs que això pot passar a qualsevol, ens pot passar a tothom.
0: I tant.
1: Llavors, l'únic que, el missatge que volem donar a les empreses, a la gent que col·laborin, és això, que ho pensin com que ja no és perquè nosaltres ho demanem, és perquè això un dia potser va
0: pot passar,
1: per
0: pot passar, pot passar quan
2: home,
0: segon.
2: I me'n puc ja beneficiar jo,
0: sí,
2: exactament.
0: Senyora.
1: Exactament.
2: Perquè si
1: jo
2: això...
1: sé que la meva filla es va curar del primer càncer perquè algú va fer aquestes coses ja.
0: Sí.
1: Aquestes gestions de fer actes, de recollir diners, de que es cuidés. Llavors, jo penso, o sigui, el meu missatge és aquest.
0: Oh, i tant.
1: És, no és només pensar vaig ajudar aquesta gent, no. És pensar que potser allò anirà per mi o pels meus, i que ajudarà, pot ajudar en algun moment.
2: I com a agraïment, que si algú en el seu moment ho va fer-ho, us vosaltres, o la Marta, es va poder beneficiar en aquell moment.
1: En
2: és
1: aquell
2: seguir
1: moment, sí.
2: o continuar una cadena d'amor, deixa't estar, perquè
1: sí.
2: ja li podem donar les paraules que vulguem. En el fons, és una cadena sí. d'amor.
0: I tant que sí.
1: sí.
2: Aviam,
1: sí.
2: Rosa... Molts dels nostres oients de Ràdio Molins de Rei potser no podran desplaçar-se a Monistrol de Calders el dia 25 de juliol, però tenen aquest cor i aquestes ganes d'ajudar. Com funciona la Fila Zero i de quina manera podem col·laborar des de la distància per fer que el demà d'aquests infants sigui molt més bonic?
1: Bueno, ens pot ajudar fent directament un ingrés en el compte que tenim obert a Sant Joan de Déu, en el projecte que tenim allà, que si es posen en la nostra xarxa, en el nostre Instagram, que és Per Sempre Marta, allà hi ha, en la bio, hi ha un enllaç que si el cliques vas directament a dintre del projecte que està ficat ja a Sant Joan de Déu. Si en allà fan un ingrés, el que sigui, 5, 10, 20, el que sigui, 10 euros, tot allò hi posen, per exemple, sopar solidari, o no, és igual, perquè al final els diners són pel que són. És igual que posi que són sopar solidari, o que són perquè fan una donació qualsevol, és igual. Si van allà i entren i volen fer la donació, tots aquells diners ja van directament a la recerca del càncer infantil a Sant Joan de Déu.
2: Pregunto.
1: I és la manera més fàcil de fer-ho.
2: Exacte. Pregunto, si algú volgués trucar a Sant Joan de Déu i digui, mira, jo us truco des de Molins o des de Terrassa o des d'allà on sigui, i vull donar, però no m'espavilo bé amb el tema d'internet, i vull donar aquests diners al projecte aquest de Per Sempre Marta, els podran atendre també? O ho veus més
1: suposo
2: difícil?
1: Suposo que sí, perquè aquí hi ha una fundació al darrere que segurament... això que, o sigui, aquesta pregunta per mi és nova, eh?
0: Va, va,
1: ara
0: va.
2: Són coses inventades de l'Anna Ribas, deixa't
0: sí,
2: estar, Marta,
0: exacte.
2: Rosa.
1: Ara m'has posat amb una mica de compromís, eh? Perquè aquest cas no l'he comentat, però allà a Sant Joan de Déu hi ha la fundació de Sant Joan de Déu.
2: Pues ja
1: i
2: està.
1: I allà segurament que trucant allà...
2: Clar.
1: Sí, que atendrien i dirien, vull fer l'ingrés, que al final a nosaltres ens agrada que estigueu Per Sempre Marta perquè bueno, evidentment és un orgull els diners que recollim nosaltres en el seu nom. Però si arriben allà i no tenen i els diuen, bueno, és que no pot ser pel Per Sempre Marta, ho feu directament. Cap problema.
2: Fundació
1: tot és
2: Sant Joan. Exacte, Fundació Sant Joan de Déu. Però sí. que ens hem d'espavilar els que som una miqueta més grans i que sí. No passa res per fer una donació a través de l'Instagram, que sabem sí. que va als Per Sempre Marta.
0: Sí. Jo també volia preguntar-te si algú també vol venir en el sopar o si nosaltres podem sí. venir al sopar. Sí. On tenim que inscriure'ns també per venir a sopar el dia
1: nosaltres
0: 25?
1: Tenim, o sigui, nosaltres tenim el cartell fet,
0: sí.
1: Però nosaltres tenim uns telèfons, però bueno, dono el meu, que és el que em sé així de memòria.
2: Val.
1: I si algú volgués venir, sí. m'avisen a mi.
2: Doncs digue'l, digue'l.
0: Digue'l, sí.
1: 628-08-24-17.
2: Repetim, Rosa. Si algú sí. vol anar el dia 25 de juliol a Monistrol de Calders, trobant-se doncs, amb aquesta gent que fan aquesta fundació, el telèfon de la Rosa és, apunteu, 628-08-24-17. És correcte, Rosa?
0: Sí.
1: Exacte. Sí, sí, i si sí. volen, també, si entren a l'Instagram mateix, jo dic a l'Instagram, poden anar al Facebook, que també normalment està actualitzat, però treballem potser més amb Instagram. Sempre en allà trobaran els cartells de tots els actes que fem, les fotos de després, vull dir que aquest cartell està penjat a l'Instagram del Per Sempre Marta.
0: De Per Sempre Marta. Una pregunta. A quina hora és el sopar, només per organitzar-se?
1: A 8:45.
0: 8:30, val bé, 8:45.
1: Sí.
2: Vale, vale. Bé, per acabar el programa, sempre demanem a la persona entrevistada una cançó sí. que li dediquem i una frase que t'hagi motivat o bé un llibre. Quina frase o llibre ens portes, Rosa?
1: Jo porto el llibre del Petit Príncep.
2: Oh,
0: molt bé.
1: Oh. Perquè la Marta era fan del musical Petit Príncep.
2: Del número 1.
1: Inclús el van fer a l'escola i té una mica d'història, una guineu que ens visitava a casa. Mm. Bueno, és una mica... aquest llibre és...
2: Una part vostra.
1: Sí.
2: I molt quina bé. Cançó t'agradaria que poséssim?
1: Pues una cançó d'una noia que he descobert ara, que crec que és molt nova, que es diuen Les coses que queden, de la Bruna Hanna. És H-A-N-A.
2: Coses que queden... Bruna Hanna.
0: Que queden, no?
2: Sí.
0: Que queden, de la Bruna...
1: Sí, les coses que queden.
0: Sí. Sí. De la Bruna Hara. Ah, no ho sé, ja.
2: No sé qui és.
0: No, tampoc.
1: Bueno, jo l'he descobert fa molt poquet i m'agrada molt la música que té i vaig pensar que aquesta cançó m'agradava molt.
0: Pues mira, ara te la posarem i la sentim.
1: Vale.
0: D'acord, doncs, bueno, Rosa, moltíssimes gràcies, que tingueu molt d'èxit, molta força
1: gràcies.
0: I moltes felicitats per tot el que esteu fent.
2: I esperança, gràcies. Tira endavant.
1: Sí. Sí, això sí, això ha de tirar endavant perquè si no, com deia el meu pare, sempre endavant.
2: Segur. Sempre endavant, sí, senyora.
0: Segur
1: sempre
0: que
1: endavant.
2: Una abraçada, Rosa.
0: Gràcies. Abraçada, gràcies.
1: A vosaltres, igualment. Gràcies.

0: Fins aquí el programa d'avui. Agrair l'entrevista a la Rosa Pasqual, a qui desitgem un gran èxit en aquest projecte. I rebeu una salutació de tot l'equip del programa, la Berna, l'Anna, jo mateixa, la Marissa, l'Eli, que està en el control de so, i, com no, a Ràdio Molins de Rei. Fins la pròxima setmana a 2:15. Que tingueu molt bona setmana.
1: Sigueu

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Arnau Vilà. Junts trenca el pacte de govern a l'Ajuntament de Girona i deixa l'executiu de Guanyem i Esquerra en minoria. La fins ara vicealcaldessa de Girona, Gemma Geis, ha atribuït la sortida del govern al personalisme de l'alcalde Lluc Salellas i li ha criticat haver deixat massa temps en segon lloc projectes i carpetes que Junts considerava prioritàries.
2: Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar que per altres incidents quedaven en segon lloc, o mesures que nosaltres volem impulsar de diferents regidories que no tenen la priorització necessària, o sobretot a barris. A barris, alguns fa molt temps que demanem algunes actuacions molt concretes i no hi ha hagut calendari, no?
1: Amb la sortida de 6 regidors de Junts, el govern gironí queda amb 11 dels 27 regidors al ple. Aliança Catalana fitxa 3 dels regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils de cara a les municipals del 2027. L'actual portaveu del grup, Enric Daza, serà el candidat del partit d'extrema dreta. Els 3 regidors ja actuaran com a membres d'Aliança en el que queda de mandat. Daza va ser expulsat del govern municipal el 2025 en una crisi que va acabar amb la sortida de Junts de l'executiu i la dimissió de l'aleshores alcalde socialista. I els Mossos han detingut 3 persones en relació al tiroteig sense ferits del 12 de maig al barri de la Mina, Barcelona. El dispositiu policial ha mobilitzat prop de 150 agents i ha inclòs entrades i escorcolls a Barcelona, Badalona, Sant Adrià, Terrassa i Maçanet de la Selva. També s'han intervengut 6 armes de foc, 3 pistoles, un revòlver, un subfusell i una escopeta. Els agents han localitzat més de 40.000 euros en efectiu i la investigació continua oberta. Encara en successos, els Mossos han detingut 4 persones acusades d'assaltar un xalet turístic a Avinyonet del Penedès amb armes llargues simulades. Els lladres, vestits de negre, van fer sortir les persones que hi havia dins la casa i van fugir. I ara un ampli dispositiu policial amb l'helicòpter activat els va enxampar. I la compravenda d'habitatges cau un 5,6% al maig a Catalunya, fins a les quasi 9.000 operacions, segons dades provisionals de l'INE. El descens s'explica sobretot per la baixada de les vendes de pisos de segona mà, que retrocedeixen més d'un 7%. I pel que fa als esports, en futbol, segon dia de pretemporada per al Barça 2026-2027. Avui els homes de Hansi Flick han xafat la gespa de la ciutat esportiva per primer cop després que ahir realitzessin les corresponents proves mèdiques. De moment, les primeres sessions s'estan duent a terme amb pocs efectius perquè més d'una desena de blaugranes continuen disputant el Mundial i s'incorporaran més endavant. L'equip treballarà fins a final de mes a la ciutat esportiva Joan Gamper i després farà una estada de pretemporada al Regne Unit.
0: Notícies en xarxa. Informació local.
3: El SEM organitza un nou concert de les Nits Musicals del Botànic aquest any a Can Ametller, aquest divendres. De fet, és l'últim dels 4 concerts que han programat per aquest estiu. En aquest cas, són Ressonàncies del Romanticisme, és el títol del concert, amb Ismael Arroyo. El concert comença a 9:15 de la nit, dura una hora aproximadament, però abans obren portes al pati a les 8 perquè pugueu fer sopar de carmanyola, si ho voleu. El preu de l'entrada general és de 17 euros, pels socis del SEM 12 i gratuïta fins als 12 anys d'edat. Aquest divendres, últim concert de les Nits Musicals del Botànic organitzat pel SEM. I el dimecres la llibreria 100 Vides organitza una sessió de contes amb els Vivim del Cuento al carrer Bruc, just al costat de la llibreria. Explicaran l'últim conte de la col·lecció dels Desexplicats, El retorn de la Sireneta, aquest dimecres a 6:45 de la tarda. I continua la programació de Viu l'estiu als parcs que fa l'Ajuntament, en aquest cas aquest proper cap de setmana, el dissabte, Cinema La Fresca a les 10 de la nit a la plaça 1 d'octubre amb la pel·lícula Jurassic World. I també el dissabte l'Associació de Veïns del Barri del Canal organitza ball a la plaça Vicenç Fernández a partir de les 9 del vespre, ball amb Jaume Júnior. I per acabar, la plataforma Bolins Antifeixista farà l'últim acte del juliol antifeixista a motiu del 90è aniversari de la Revolució Social, en aquest cas el divendres a les 8 del vespre, Cinefòrum amb la pel·lícula Terra i Llibertat del britànic Ken Loach, a la 13 a l'Avinguda València 84. La farmàcia de guàrdia avui dimarts és la del Passeig, que està al Passeig Pimargall número 11.

0: Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
1: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
2: Parlar de sexualitat no sempre és fàcil.
3: Però al Molí Jove tens un espai on pots fer-ho amb confiança.
2: Som l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer, i t'esperem cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8.
3: Un espai còmode, segur i confidencial per parlar de sexualitat, relacions i emocions.
2: I si vols, cada mes fem un taller obert per seguir aprenent plegades.
3: Vine, parla i viu la sexualitat amb naturalitat.

0: amics i amigues de Ràdio Molins de Rei, i benvinguts un dijous més a aquest programa que, tant de carinyo, fem la Montse de la Pastisseria Arenes, que avui la tenim en vivo i en directe. Bona tarda, Montse.
1: Bona tarda, Judit.
0: I avui també hi ha un col·laborador ja fixo de la casa, que és en Gerard, de la taula d'en Bernat.
2: El Bernat.
0: Ai, el Gerard. Jo tinc el Gerard aquí, no, en Bernat, de la taula d'en Bernat, no?
2: Correcte.
0: Doncs ja és fixo aquí a la casa i esperem que continuï, perquè ens encanta molt totes aquestes explicacions que ens dona dels entrepans d'autor, que de seguida ens explicarà els secrets que guarden aquests entrepans.

0: Bé, doncs, un dijous més tenim aquí el Bernat, que tenim, tinc el Gerard aquí al cap, però no, el Bernat. I sabeu que ell té un equip de persones que han obert ja fa més d'un any a la plaça del Mercat número 10 aquest restaurant que porta aquest nom tan bonic i que m'encanta, que és la Taula d'en Bernat, que té una dita també que vosaltres l'heu canviat, no?
1: Correcte, sí, nosaltres li diem a la Taula d'en Bernat tothom hi és comptat.
0: És comptat, no convidat, no confongueu, perquè diu, ah, és que m'han dit que tothom està convidat. No, tothom és comptat. Els que heu seguit aquest programa, durant dues setmanes ha vingut el Bernat, que ens ha explicat més o menys la trajectòria de la Taula d'en Bernat, el que fan, els entrepans. També ha vingut l'Adrià, que és el sommelier, a l'entès amb aquests combinats que ens va encantar també. En fi, i avui amb aquest programa volem que sapigueu quines tècniques s'utilitzen per fer un bon entrepà d'autor. Que jo suposo que el Bernat té la mà trencada amb això, perquè, vamos, tenen fam aquests entrepans, no?
1: Sí, sí, no. Avui mateix he preparat el Nàpols, llavors és el que explicaré.
0: Bueno, però abans d'arribar amb l'explicació, jo volia preguntar com s'estructura un entrepà des del punt zero. O sigui, imagina't que jo sóc una mestressa de casa i vull fer, he menjat un entrepà al teu restaurant i dic, ostres, això no és tan difícil de fer. Però les mestresses de casa, i tu em donaràs la raó, Montse, sempre ho volem fer-ho tot així molt de pressa i corrents, i hi ha unes tècniques.
2: Segur, però una de les, crec que una de les prioritats és buscar un bon pa, no, Bernat?
0: El bon pa.
2: Home, el bon pa.
1: Això és bàsic. Sí, sense el bon pa no podem començar amb un bon entrepà. O, si més no, tot el que preparem, l'acabat no serà el mateix.
0: Però és que aquí també hi ha, té que haver-hi un equilibri entre els ingredients, textura, sabó i greix. Uh-huh. Vale? Perquè ja de vegades hi ha ingredients que entre ells no combinen i poden fer malbé un bon entrepà, no?
1: I tant, sí, sí.
0: Aleshores, com ha dit la Montse, l'ingredient, diguéssim, principal és el pa, no?
1: Bueno, no és el principal, tot i que és el quasi el més important com a ingredient en si. Després, cada entrepà es composa de diferents coses. Hi ha una base. Per nosaltres, per exemple, la base del Nàpols seria la galta estofada. Però després tinc d'altres, com el Provença, que ja seria el pollastre rostit, hi ha un altre que és el salmó marinat, no? I llavors, diguéssim que hi ha la base de l'entrepà. Després hi ha el que combina cada entrepà. Llavors, amb la galta estofada, nosaltres hi afegim gorgonzola,
0: i el formatge.
1: El formatge gorgonzola i una mica de carbassó a la planxa.
0: Molt bo, no? Però en cada entrepà, suposo que depèn dels ingredients, feu servir un pa diferent, no utilitzeu el mateix pa?
1: Sí, tenim tres diferents. Principalment és per la mida, però amb el que és l'hamburguesa i el Sardenya tenim un panet, també, que és, no seria un brioix, no és el típic brioix, i tampoc és un pa de llet, està entre els dos. Llavors té textura, però a la vegada és suau.
0: Depèn del contingut, no?, de l'entrepà, per això escolliu un pa que s'hi digui, no?
1: Sí,
0: variaria molt el sabor si utilitzéssiu un altre...
1: No tant, el que varia és sobretot la textura.
0: La textura.
1: Normalment els fem amb pa de coca, que és més lleuger, i després el que és l'XL el fem amb un pa de barra, com una baguette francesa.
0: No em digueu que teniu entrepans XL, Montse, XL... Déu-n'hi-do,
2: Que va dinar fort, el que vol dinar fort.
0: Uau! XL i XXL també podria ser, no?
1: No arribem a tant, però amb l'XL ja et dic jo que surts ben tip.
0: Super size, Això és super size, Escolta, i aquesta inspiració per crear aquestes combinacions d'entrepans, d'on surt aquesta inspiració?
1: Bueno, això surt des del principi, quan vam pensar la fórmula de cuina, i ens vam decidir per fer un entrepà d'autor, doncs el que vam buscar sobretot és diferents combinacions que quedin bé. Llavors, la primera etapa va ser des de casa, quan encara estava a l'altra feina, doncs anar provant.
2: Us inspireu en altres països?
1: És, bueno, més que països cuines o sí, hem tingut algun més oriental, després hem tingut algun potser més libanès. Bueno, estem oberts a provar-ho tot i després els entrepans evolucionen, perquè comencen a vegades d'una manera i després a vegades doncs trobem que una salsa li queda millor que l'altra o, bueno, estan en constant evolució.
0: Us inspireu també en els grans creadors d'aquesta tendència dels entrepans d'autor, com són, per exemple, aviam, aquests dels l'entrepà de calamars d'Entrepans Díaz, que són molt famosos a Barcelona.
1: La veritat és que no. No,
0: no copieu, vamos, que no. No copieu, no?
1: No.
2: L'entrepà de calamars és el típic entrepà de Madrid, és a dir, el trobes tot arreu a Madrid.
0: Però són clàssics actualitzats. I llavors hi ha, a Barcelona hi ha 3 o 4 restaurants que des de fa molt de temps estan fent això, que han sigut tendència, no? I aquest, el dia d'aquest era de calamars. També hi ha l'entrepà gourmet com el pastrami. El pastrami, també teniu algun...
1: Bueno, això ho tinc per fer-ho ara, perquè com dic que els entrepans evolucionen, doncs de tant en tant anem llançant un esporàdic, no?, que dura un mes, dos mesos a la carta, més o menys, i ens serveix per anar provant nous ingredients o noves tendències, i si agrada, a vegades després es queda perpètuament a la carta.
0: I per quan a l'entrepà de Coradella?
1: De Coradella, doncs potser per la fira.
0: Per la fira. Sí, sí. Ostres, a mi m'agradaria, perquè s'han fet moltes versions de la Coradella, i quina més original, no?, un entrepà d'autor amb Coradella, no?
1: Sí, sí, segurament no serà només de Coradella, sinó que estic pensant en la manera de com combinar-la, perquè la Coradella en si és bastant potent.
0: Sí.
1: Llavors, bueno, hem de trobar una fórmula que agradi a la majoria del públic.
0: Perquè també ho han fet, em sembla que va ser un Calmanyet que ho van fer-ho com una espècie de botifarra, no?
2: Sí, van publicar hasta un llibre.
0: Sí.
2: Que la meva germana, crec que nosaltres també vam participar, i que vam fer com una pizza o una coca o de Coradella, també. Vam treure només una publicació que era només d'opcions de plats amb Coradella.
0: Vosaltres creieu que aquesta versió de fer un plat que normalment se serveix amb un plat en un restaurant, fer-ho amb un entrepà, ha dignificat també que el pa amb l'ingredient a dintre adequat també no té res a desmereixer d'un plat servit en un restaurant?
1: Sí, sí, al final a vegades ens han preguntat, escolta, però tu no tens un plat en si? Dic, bueno, el que fem, aquesta galta, doncs ja està preparada, igual com te la preparen per un plat, doncs pràcticament el mateix, una mica diferent, perquè jo el que faig és desmigar-la, no?, i ho vaig porcionant, perquè cada entrepà tingui exactament el mateix, la mateixa...
0: Ho peseu, manera. També?
1: Sí, sí, està tot pesat.
0: Què dius?
1: Clar. Sí, sí,
0: ara... Jo em pensava que ho posava a ojo, no? De dir,
2: llavors un posa un molt, l'altre posa poc, sí. I no pot ser...
0: Clar, diran, a mi m'ha tocat el petit.
2: Però això d'entrepà de galta està molt bé, perquè quan vas a un restaurant i et menges la galta, moltes vegades demanes el pa per anar sucant, doncs
0: sí.
2: Ja ho tens tot.
1: Exacte, sí, sí, està tot inclòs.
0: Aviam, parlem de l'execució i de la tècnica. Quina és la clau per aconseguir una textura perfecta? Pa cruixent, ingredients calents, sense que el pa s'estovi, perquè, clar, si li vas posant coses, el pa s'estova, no? Quina és la tècnica que feu servir vosaltres?
1: És que tot depèn de cada entrepà, té la seva particularitat. I llavors, cada base et demanarà uns condiments diferents. Així com la galta, doncs, li afegim el gorgonzola, que ja li dona molta cremositat. El que és el salmó... El salmó és un salmó marinat que és més sec, però llavors li afegim el pesto. El pesto li dona més untuositat al pa, fa que quedi més tendre, i després li donem un toc cruixent, que serien els pinyons i una mica de sèsam.
0: Ai, que bo, no, Montse?
2: Doncs sí.
0: Potser hauríem d'anar-ho a provar, no? Què et sembla?
2: Sí, sí.
0: Perquè
2: jo
0: és que aquest programa parla...
2: d'esmorzar més bàsics, eh?
0: Però no, aquest programa parlem de menjar i, escolta, se'ns fa la boca aigua, eh? No pot ser això, eh? Necessitem aquí que portin aquí per provar-ho.
2: La Judit sempre demana que porteu per provar.
1: No es dona per esmorzar. No,
0: no, no, però és veritat. A més, Montse, tu feies també una aportació amb una ràdio que portaves el postre, no?
2: Sí, vaig portar... No, què vaig portar un cop? Sí, per Sant Valentí, no? Pel dia de la mare, que vam portar com uns cors.
0: Sí.
2: El Nacho també va portar un arròs boníssim de tonyina.
0: Una cassola d'arròs,
2: A mi em va sorprendre molt com fer un arròs de tonyina, no l'havia provat mai. I el Nacho, doncs, va dir, no patiu, que
0: jo, mira, Bernat, per demanar és el... Jo estic per demanar, i si vosaltres voleu portar, de dir, mira, us he portat un entrepà perquè ho provem.
2: Així donem la nostra opinió, de l'1 al 10, no? Allò que dius.
0: No, perquè jo crec que els oients, majoritàriament, crec que són dones a aquesta hora la que ens estan escoltant, diuen, ostres, un entrepà, és que... queda com molt pobre, no? I potser hauríeu d'anar a la taula d'en Bernat i provar un entrepà que no té res que envejar amb un plat d'un restaurant. Potser has d'estar millor i tot, no? Perquè ens agrada menjar amb les mans.
1: Sí, de fet, aviam, la nostra proposta, sobretot jo crec que ajuda a les butxaques, perquè al final acosta plats més elaborats a una economia més reduïda.
0: Sí.
1: Al final, per 10 euros o 12 euros, depèn de la mida, no? T'estàs menjant un plat sencer.
0: També teniu, com diuen, takeaway, això, entrepans a domicili?
1: Sí, ara estem amb Uber, llavors es poden fer les comandes online i es poden enviar, tot i que hi ha vegades que ho bloquegem una mica, perquè si estem molt liats a cuina,
0: clar,
1: prioritzem el restaurant.
0: Exacte.
2: No, deia que altres països al migdia no dinen com nosaltres, dinen com un sàndwich, com un entrepà.
0: Sí.
2: Per tant, cada vegada jo crec que aquesta tendència també va arribant més, perquè estem treballant i no tenim temps d'estar una hora i mitja o dues hores a un restaurant, i de vegades també va bé, dius, menjo algú ràpid, però algú que estigui bé i que estigui sa i que estigui elaborat.
0: Però si te'n dones compte, a la taula d'en Bernat tenen un horari de cuina obert.
1: Sí, no tanquem. És una de les particularitats que també fa que molta gent que potser ja es troba a la majoria de restaurants tancats, doncs nosaltres ens arriben a 3:45 o a 4:00 ens arriben taules.
2: Ah, pues està molt bé.
1: Sí, i al final amb la fórmula que fem al migdia, doncs amb 15-20 minuts ja ho tenen tot a taula.
0: Perquè la cuina a quina hora l'obriu?
1: Des de 1:45.
0: Clar, 1:45 i fins a les...
1: Fins a 10:45.
0: Imagina't, Montse, ho tenim molt bé, això.
2: Clar, ja, però en 20 minutets ja has menjat bé, i no t'has menjat el típic entrepà així ràpid que et pots fer a casa, sinó una cosa elaborada, doncs com una galta, que segurament estarà super desfeta i que doncs, té moltes proteïnes i té un sabor molt bo.
0: Més a l'ambient, els que... No us ho diré, però jo avui hi he estat i de veritat que dona goig entrar, perquè... l'heu deixat molt bé, el restaurant és molt acollidor, és molt també molt íntim, encara que em vas dir que anàvem senyores grans, que això em va agradar moltíssim.
1: Sí, de totes les edats.
0: Em va agradar moltíssim, perquè a vegades dius, bueno, hi ha un ambient jove i les persones grans a lo millor retenen una miqueta d'entrar, però em va agradar molt aquest grup de senyores que participen, i també els grups de rol.
1: Sí, això és un cop
0: moltíssim.
1: Al mes, també. I...
0: Ara estem esperant-lo del Barça,
1: Del Barça, sí. Això quan comenci la temporada.
0: Escolta, parlem de productes. Quins productes utilitzeu de proximitat?
1: Començant pel pa, perquè el pa és d'aquí Corbera, i també hi ha el pa de coca que ve del Vallès.
0: Ah, molt bé.
1: Després també la carn és d'aquí prop, prop de Montserrat. Després també tenim, no sé, les cerveses artesanes. La
0: Boníssimes.
1: Majoria són de Sant Boi, de Llobregat.
0: Però aquesta que m'he pres avui, que era la...
1: Ah, no me'n recordo. I per espai,
0: a més, té una etiqueta personalitzada.
1: Sí, sí.
0: No s'us veu gaire, però...
1: Bueno, és com un còmic.
0: Està molt bona, perquè, a més, l'Adrià ens va explicar que teniu una gran selecció de cerveses que no són internacionals, sinó que són del país.
1: Sí.
0: Que això és molt important, igual que el nom dels entrepans, que ens va dir... El Bernat és molt català i tot té que ser del país, i ens sembla molt bé, no?
1: Hem de donar-li valor.
0: A part del pa, quins altres productes utilitzeu, i de la carn i les verdures?
1: Sí, també, per exemple. La gran majoria d'ingredients que no siguin exòtics, d'ingredients exòtics, de fet, n'utilitzo pocs, i, per exemple, alguna cosa que vam canviar era que el salmó suque el fèiem amb guacamole. i jo la veritat que estava una mica cansat d'utilitzar sempre l'alvocat, perquè no és d'aquí, té molta petjada i al final també te'l trobes a molts llocs. Llavors, bueno, li vam donar una volta i ens vam inventar això del peso mole. Bueno, no és una invenció meva, però ja més o menys existia, jo ho he adaptat, i el peso és d'aquí.
0: Peso mole, està bé, en vez del guacamole, el peso mole.
2: I quins són els que més demanda tenen? Quins són els favorits dels vostres clients?
1: Mira, el favorit, justament ho estava mirant ara les estadístiques, el preferit comença sent el Provença, que és el de pollastre rostit. També perquè sol ser l'entrepà amb la que amb la gent nova s'hi atreveix més, perquè és el més fàcil, entre cometes.
2: Més clàssic, potser.
0: Bueno, ja el pollastre ja el coneix tothom i ja sap el gust que té.
1: Exacte.
2: Mai falla, eh?
0: No, no, és veritat, eh? El pollastre del diumenge mai falla. Quan no tens ganes de cuinar, vas a buscar un pollastre i punto, no?
1: Tot i així, aquest el fem amb una salsa de ceps i amb una mica de formatge i també amb una chutney que preparem de guanciale, ceba i vi.
0: A mi això de guanciale no em sona res a mi, eh? Expliquen què és el guanciale.
1: Per acabar-ho ràpid seria una espècie de bacon italià, però no és exactament això.
0: És que l'argot aquest culinari de vegades se m'escapa, eh? Jo dono per entès que serà algú comestible, però a vegades se'm passa. Doncs ara sí, ha arribat el moment de que ens expliquis com el pas a pas d'un entrepà.
1: D'acord.
0: Amb la seva cocció, el temps d'espera, fins que ho serviu a la taula. Mm.
1: Doncs per començar, el que dèiem, la base. Amb el Nàpols, en aquest cas, seria la nostra galta estofada.
0: Mm.
1: Llavors, avui mateix que n'he preparat, serien, per exemple, jo faig unes olles de 6 quilos normalment. Llavors, 6 quilos de galta, que primer van marcades, banda i banda, a la olla. Després, a la mateixa olla, es retiren les galtes i afegim 2 pebrots vermells, 3 porros i unes 3-4 cebes. Tot això ben picadet i ho deixem rostir lleugerament. Llavors, quan queda daurat, ho tornem a treure i muntem les galtes i les verdures per sobre. Després hi afegim vi negre. Vi negre que quedi fins a cobrir el que són les galtes. A partir d'aquí són 4 hores estufant-se i fent xup-xup.
0: Això m'agrada, de lo de fem xup-xup. Però escolta, el que no m'ha quedat clar és que has dit al principi que poseu les galtes dintre d'una olla. S'entén que és per bullir-les o per rostir-les?
1: No, bueno, perquè quedin estufades. O sigui, primer allà, les daurem,
0: sí.
1: I daurem les verdures al mateix lloc i llavors després ho tornem a afegir-ho tot.
0: Que amb totes les verdures i
1: amb
0: tal,
1: totes
0: no?
1: Les verdures i cobert de vinagre fins dalt.
0: Però el vinagre té que ser d'alguna marca especial o d'algun sabor especial?
1: No cal que sigui el millor vinagre.
0: I si li posem una mica de, com deia la madrona, no? Una mica de moscatell o de vibó o coses així,
1: després,
0: no?
1: Després aquí cadascú a casa pot fer una mica el que s'ho pot adaptar, perquè al final és la gràcia de la cuina. Tu comences i dius...
0: Amb aquest procés que tu has explicat, quant de temps inverteixes?
1: Doncs només l'estofat ja són 4 hores, més el que trigues abans preparant verdures i tal, igual és mitja hora més, doncs ja portem 4 i mitja.
0: O sigui que teniu que començar a les 5 del dematí com aquell qui diu a preparar tot això, no?
1: No cal, perquè això ho prepares un cop a la setmana i després d'això neteges les galtes, ho barreges bé amb la seva salsa, ho poses en nevera perquè quedi més consistent i llavors porciones.
0: Vale. O sigui que ja ho teniu preparat i només és...
1: Exacte. No?
0: Acabar-los de fer i servir-los.
1: Clar, la cuina en 8 dies funciona així. Prepares les coses amb antelació i apliques tecnologia. No?
0: Perquè em vas comentar que vosaltres ateneu amb reserva.
1: No només. També normalment al migdia la gent reserva poc, per exemple.
0: És més per la nit, no?, la gent que ve a menjar?
1: Sí, és quan omplim més.
0: Vale. I a quina hora m'has dit que tanqueu?
1: La cuina a 2:15 d'11.
0: Està bé.
1: Sí, a vegades al cap de setmana ens allarguem una miqueta més, depèn.
2: I tanqueu algun dia?
1: El diumenge i dilluns.
0: Uh-huh. Mira, cases. Diumenge i dilluns, un cap de setmana llarg, eh? Diumenge perquè s'ha de descansar i dilluns perquè la gent té moltes coses que fer, eh?
2: Bueno, són els dos dies que la gent descansa, no? Sí. Que és el diumenge i el sí. dilluns per la matí o el dilluns.
1: Ens ajuda, sobretot, a una bona convivència a l'equip, no? Perquè al final tots descansem per igual. I després, en el meu cas, jo tinc tres fills, llavors puc estar amb ells.
2: Conciliació, important.
1: Sí.
0: No, és que és veritat, eh? I hem de dir que el Bernat és molt jove i ha fet de tota la feina feta ell ja, eh?
1: Sí, sí, arrencada i anar tirant.
0: No, perquè jo admiro també la gent jove que té espenta, que té una preparació i que tira endavant un negoci.
2: Les coses costen molt, els negocis costen molt i només ho sabem els que estem darrere. I ningú et regala res.
1: No.
2: Al revés.
0: Tu, Montse, quina generació ets? De...
2: La quarta.
0: La quarta generació, però en cinquena ho tens una mica cru, no?
2: Bueno, no, que tenim cinc al darrere, eh? Perquè tenim, jo tinc dos, la Maria té tres.
0: Però vull dir que...
2: I demanar, tots volen, eh? Les nenes petites... Jo vinc i jo dic no sé què. Dic, Mar, primer
0: tens que clar, el bo és que això hi hagi un canvi generacional, no? Ell, per exemple, té tres fills i potser un sí que es dedicarà a lo teu.
1: Potser, no els forçaré, però és veritat que a casa després et volen imitar i vinga, va, papa, fem això.
0: Tu com veus, perquè això va ser una pregunta que li vaig fer a un convidat, tu com veus la cuina de dintre de... No, dic 10 anys, per no allargar-ho molt. La cuina serà igual que ara o seran un altre tipus de cuina, diguéssim, més robotitzada o més comercialitzada o alguna cosa?
1: Home, la cuina d'avui dia no té res a veure amb la cuina de fa 10 anys. Sobretot amb temes d'horaris i respecte al descans i també en la forma de tracte amb el personal. Perquè la restauració fa uns anys era molt dura, molt exigent i hi ha moltes coses que ara no s'acceptarien.
2: Nosaltres, per exemple, en el tema del pa, dels forners, abans treballaven tots de nit i ara tenim el que són les fermentadores controlades i a més que millora moltíssim la qualitat del pa perquè tu fas el pa d'un dia per a l'altre. Llavors tu l'elabores, el deixes en repòs en fred i es va fermentant poquet a poquet fins al dia següent i això fa que el pa sigui, doncs, que duri més, que la fermentació la faci en fred i no te la faci tant a la panxa, per tant sigui més digestiu i, o sigui, evoluciona per bé en tots els sentits, primer perquè millores el producte i també perquè millores la qualitat de vida. Llavors sí que hi ha una persona que ve per la nit d'hora perquè té que començar a coure, però ja no tenen tots d'hora per elaborar, sinó que tenen tot el dia per elaborar perquè tenen un dia de marge, representa.
0: És que clar, la feina del forner, deies, pobre, tota la nit allà dintre del forn, no? I clar, però tu com veus la cuina? Creus que el tema aquest dels entrepans d'autor serà una altra tècnica, potser més ràpida?
1: Bé, és una mica el mateix, no? Cada cop apareixen noves màquines, nous robots que et permeten simplificar passos i així com ara jo puc fer aquestes galtes i envasar-les al buit, congelar-les i després al dia del servei doncs treure'n no totes, sinó una part, i anar gastant a poc a poc,
0: sí.
1: I això em permet que jo sol quasi pugui estar fent la producció de 300 o 400 persones per setmana.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Clar, això abans era inviable, tenies un equip molt més gran, perquè les coses no et duraven tant, llavors ho havies de fer el moment. Llavors, d'aquí 10 anys, vas a saber, ara mateix...
0: Tu també continuaràs sent jove, eh?
1: Bueno, encara en tindré 48, sí.
0: Encara no tindràs edat per jubilar-te, eh? Vull dir... I és admirar que sorgeixin aquestes idees, no? De transformar una cosa tan senzilla com la cuina en algú, fer-li un canvi, no? De dir, també el que passa que la tendència o la tradició de la gent de menjar en un plat vagi canviant, també. És el que deia la Montse, ara no tenim tant de temps, tenim que treballar i necessitem coses ràpides però bones. I els entrepans aquests... Passa que li dius a una persona, vaig a menjar un entrepà, sembla que, pobret, encara tenim la idea dels entrepans amb tantomà.
2: Però quan el proven ja canvien d'idea. Quan ja veuen un emplatat i el proven, diuen, exacte. No és un entrepà qualsevol, això.
0: No, és que s'ha de provar.
1: Si no és el llom amb formatge que estem habituats.
0: O el pa amb xocolata que et posava.
2: De les maneres, hi ha molta cuina que també tenen, tipus, no entrepans, però molt, molt similars, perquè tot el que són, per exemple, els burritos, els tacos... tot això, per exemple, ja es menja, tipus entrepà ja és, sí. El pambao, per exemple, que també està molt de moda, tot això ja són diferents tipus d'entrepans, com més dispersos o més d'altres cultures, però no deixa de ser un entrepà, sí. Amb una mica d'ànec o amb una mica de cochina chibibí, no? Mm-hmm. No deixen de ser entrepans, també. Cada... I t'ho munten amb tapa, sí. Però no és una tapa, és un entrepà que sí. Bueno, te'l vesteixen com una tapa, però realment és un entrepà, no?
1: Jo crec que tot... tal com està evolucionant la restauració és a simplificar-se, però en el sentit de especialitzar-se, no? I llavors el que fa tacos fa tacos.
0: Sí, no barrejar moltes cuines, no. Ni molts sabors tampoc.
1: No, perquè això et permet doncs ser més ràpid i eficient a l'hora de servir a la clientela i a la vegada poder arribar a molta gent.
0: T'han preguntat o t'han demanat alguna vegada un entrepà que no estava a la carta amb algun ingredient que tu dius, ostres, amb això no hi havia pensat, no?
1: Bueno, el bacon me'l demanen de tant en tant. Diu, no tens un de bacon? I no en
0: ostres,
1: tinc.
0: Ostres, el bacon és de cada dia, mare de Déu.
1: No en compro de bacon. És que al final nosaltres ens agrada ser una mica diferents en tot. I llavors, les coses a les que estem acostumats... potser no les tenim, però perquè ens agrada que després la gent provi unes altres alternatives.
2: Barna, tens Coca-Cola?
1: No.
2: Ho sabia! Quan has dit això, dic, vaig a fer la pregunta estrella.
0: Home, allà tens que demanar cervesa, sisplau.
2: I cacera, perquè clar... Tampoc
1: cacera, mira, en tinc alguna, però sí. La veritat és que no me l'han demanat mai.
2: Però... Bueno, o sigui que allà no podem anar per la Coca-Cola.
1: No, el que sí que tinc és Pepsi. Això sí que
2: ah, bueno, llavors ah, sí,
0: és l'altra opció. És que aquí és una cosa rara, perquè hi ha molts llocs que tenen Pepsi però no tenen Coca-Cola, eh? Mm. Bueno, aquí hi ha d'haver-hi una guerra encoberta que no s'entén, però aigua sí en teniu, no? Aigua
1: també en teniu.
2: No, més que res, per voler-te diferenciar, no? I el Bernat, doncs, el que vol és diferenciar-se de tot el que més comercial i anar... Doncs,
0: clar, la gent tot, sempre demana Coca-Cola.
2: Sí. Per això té tot el tipus de cerveses que vulguem, que les podem
0: I
2: tastar.
0: I et dic, Montse, que jo l'he provat aquesta, i jo no sóc gaire de beure cervesa perquè sempre em puja al cap, però estava boníssima. Mm. Dic, jo sempre que em prenc una cervesa d'aquestes de barril, em puja al cap, i amb aquesta no, fresqueta, amb un ambient tranquil, molt bé. A més, amb música, eh? Que sí. Tenen una música molt bonica, també. Això crea molt d'ambient, també.
1: Sí, jo algo que no suporto, i alguna vegada fins i tot he demanat de canviar, és el reggaeton, per exemple. Oh. Perquè estàs en un restaurant menjant bé, ben acompanyat, i de cop et sona el putum, putum, putum, putum...
0: Ai, sí. Dius, sí, no, tens home, raó, eh?
1: Jo crec que això no toca.
0: Té que anar tot en consonància, perquè a mi també em molesta molt, vull dir que el reggaeton no és el meu estil, però si poses una música com la que tenien ells, que a mi m'agradava, jo l'escoltava i dic, acompanya moltíssim, no? Mm. I a més crea un ambient com molt elegant, molt tranquil.
1: Bé, anem canviant, eh? Perquè hi ha vegades que posem més reggae, per exemple, o posem inclús
0: no,
1: una mica
0: no,
1: de folk.
0: No heu pensat fer alguna festa d'aquestes temàtiques, com estilo Ibicenco o alguna cosa així?
1: Bueno,
0: oi,
1: sí,
0: no.
1: Pensant,
0: Montse?
2: Tenim moltes festes a Molins, per sumar-se. Hi ha la Candelera, hi ha la festa de la primavera... O sigui, si
0: no,
2: vols,
0: però de vegades...
2: Si vols fer festes, Judit, ja entens.
0: Sí,
2: eh?
0: Però de vegades dius, bueno, doncs vull fer un... És el teu compleanys, i dius, mira, vull fer una festa temàtica, no? De tots vestits de blanc, és un dia, que és
1: bueno,
0: un que s'estila.
1: Si algú vol venir i fer la seva festa, nosaltres estem oberts a totes les propostes.
0: I, a més, amb entrepà inclòs, eh?
1: Sí. Sí.
0: Montse, li vols fer alguna pregunta al Bernat?
2: Jo li he fet totes les preguntes que se m'han vingut al cap.
0: Aviam, un consell per aquestes senyores que han escoltat això dels entrepans. Dius, escolta, jo voldria fer un entrepà a casa. Quins consells els hi dones perquè surti no un entrepà tan bo com el vostre, però sí una cosa presentable? Què és el que han de tindre en compte? Perquè hi ha molts fallos, també, que no és tan fàcil.
1: Bueno, jo crec que, sobretot, s'ha de tenir valentia. O sigui, es pot provar... Igual que amb la pasta la pots fer amb quasi el que tinguis a la nevera, és igual, pots anar combinant. Amb un entrepà, el mateix. Es tracta d'anar provant ingredients... I simplement és, si utilitzes algo que és més sec, doncs afegeixi una salsa, no? Perquè després sigui més fàcil de menjar. Afegir un toc cruixent, que també ajuda. Després, combinar sabors. Si hi ha una cosa que és si la base és molt potent, doncs potser el condiment doncs, que sigui més suau. No?
0: I si no us surt, sempre podeu anar a la taula d'en Bernat, no?
1: Sí, també. Però
2: tothom és? Convidat no. Tothom és?
1: Comptat.
0: Comptat.
1: Tothom és comptat.
0: Escolta, us heu també pensat de fer algun taller d'aquests d'ensenyar?
1: Sí, això ho havíem fet quan estàvem a l'altre local. N'havíem fet d'unes cates dirigides, diguéssim. Aprofitant que l'Adrià és molt expert en vins, doncs havíem fet unes cates

0: coses d'aquestes. No us penseu que només és cervesa, eh? Perquè potser hi ha gent que diu, mira, vull prendre'm un mojito, no? Vull dir que, a més, teniu la barra que està també molt bé, les taules separats, i molt bé, no? Ara voldríem fer una miqueta de pausa musical. Vols preguntar-li alguna cosa, Montse? T'ha quedat algun tinter a part de la Coca-Cola?
1: No, simplement estava pensant en el que estàveu dient ara de les begudes així, tipus mojito, i cada cop hi ha més tradició, doncs, de... Bueno, això ve més de fora, no? De prendre, de dinar, doncs, amb un còctel, no? Que sí. És una cosa que està venint. I també està venint una mica el tardeo, no?
2: Sí.
1: Vosaltres obriu així a l'hora de la tarda, com a les 8, per exemple, per fer una mica de l'entrepà, la copeta, el còctel i ja sopat, un sopar així en plan més ràpid?
2: Sí, de fet, el que ens ha sorprès, com que no tanquem la cuina, és que tenim bastants turistes.
0: Què dius?
2: Sí, llavors a les 6-7 de la tarda, quasi cada dia estem fent alguna tauleta d'algun turista, i llavors aquests estan més habituats a fer còctels, i és veritat.
0: És veritat, a més, ells, és com un sopar ja, una antesala del sopar també.
1: Sí, que sopen abans, també.
0: Que sopen abans, sí.
2: Però també gent d'aquí, gent d'aquí, ara l'estiu no tant, però a l'hivern, és veritat que a partir de les 7 es comença a animar força, amb família, sobretot els que tenen nens més petits. Uh-huh. I després, per exemple, els còctels sí que al cap de setmana surten bastant.
1: I teniu algun entrepà especial pels nens, ara que els anomenaves?
2: Bé, fem l'hamburguesa amb formatge més senzilleta, no? Perquè qui no fa el Catalunya, perquè el Catalunya és la nostra hamburguesa completa, però tenim... També després tenim el Mallorca, que seria el de sobrassada amb formatge maó, i després un de... el València, que és una botifarra blanca amb pernil, amb una mica de romesco.
0: Ah,
2: i
0: això està bé.
1: Sí.
0: La talla seria S, no? Pels nens.
2: Bueno, sí, el normal.
1: No creguis que hi ha cap menjar
2: sí,
1: molt, també.
2: Sí, sí, els adolescents, tela, van directes a l'XL.
0: Déu-n'hi-do, i... Déu-n'hi-do, el que estem aquí aprenent, Montse, dels entrepans.
1: Total, totalment.
0: Pobret, que pensaven que era el cosí pobre del menjar, i resulta que és tot un món aquí, sobretot un ventall de possibilitats de que la gent ara dirà, vaig a comprar el pa, vaig a començar a posar coses.
2: Es tracta, la cuina sobretot es tracta de posar-li amor, carinyo
0: i paciència.
2: I paciència també.
1: I creativitat.
2: Sí.
0: Escolta, teniu la mateixa carta, perquè clar, depèn de l'estació, hi ha uns ingredients que predominen més que altres. Per exemple, ara estem a l'estiu, però de cara a la primavera o a l'hivern, teniu la mateixa carta o inclueu uns altres tipus d'entrepans?
2: Bueno, la majoria són els mateixos, però sí que alguns van variant. A vegades anem retocant algun ingredient, alguna salsa...
0: Ah, per cert, em pots explicar el secret de la salsa de les patates braves?
2: Bueno, és bastant senzill. Al final és fer un sofregit de pastanaga i ceba.
0: Sí.
2: No li poso all perquè al final hi ha uns quants intolerants a l'all. Llavors, bueno, des del principi vaig evitar posar-lo. I res, que faci xup-xup també, el tomàquet.
0: El secret és, Montse, és el xup-xup.
2: Vinagre, perquè... també, vinagre i pimenton, ja, del picant i del...
0: Està bé. Escolta, també diuen que el secret està en tallar com es tallen les patates, perquè a vegades vas a cada lloc que et posen unes patates així de grosses que... també el secret és la manera de tallar-les i que siguin gustoses, no?
2: Igual que amb l'entrepà, el pa és molt important, doncs la patata per les braves és quasi...
1: És que hi ha molta qualitat de patates, eh?
0: Exacte, depèn de cada menjar, és un estil de patata, la Mona Lisa, la no sé què... Bueno, jo vaig aprenent amb aquest programa, no t'ho pots arribar a imaginar, eh? A mi, si em voleu contratar de pinche, jo... Vull dir, amb el...
2: Pelaràs moltes patates, eh? Perquè... L'altre dia vaig contar que porto una tona només en aquests 3 mesos.
0: Què dius? No teniu una cosa especial per la patata?
2: No.
0: Què dius?
2: Pelador,
0: no m'ho puc creure.
2: Sí, sí.
0: Pobre, i qui és el que pela les patates?
2: El Joan i jo. Depèn de les setmanes, ja una mica com ens va el temps, però ho fem tots.
1: Pues Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
0: Sí, de veritat. Escolta, ara ens ha agradat molt el que ens ha explicat, però la Montse també té una secció que recomanarà una sèrie de postres, no? Avui l'escoltarem, d'acord?
2: Fantàstic.

Doncs avui us presento un dolç ideal per compartir amb família. Quan arriba l'estiu, hi ha una pregunta que gairebé tots ens fem després de dinar, no? La pregunta és, què us ve més de gust de postres? Alguns pensarem en una síndria ben fresqueta, d'altres en un tall de meló o en una macedònia, però de ben segur que molts considerem que hi ha unes postres que sempre fan festa i, a més, que no fallen per aquestes dates de tanta calor, no? Que són els pastissos gelats. Són refrescants, elegants, cremosos i, com dèiem, perfecte per compartir amb amics i família. Però us heu preguntat alguna vegada qui va tenir la idea de combinar el gelat amb la pastisseria? Com hem passat d'una simple barreja de neu i mel amb els pastissos gelats que avui trobem a les aparadors de les pastisseries? Doncs avui us proposem un viatge de més de 4.000 anys. Els primers antecedents de gelats ens porten fins a la Xina, on la neu es barrejava amb fruites i mel. A Roma, l'emperador Nero feia portar neu de les muntanyes per elaborar refrescos freds. Els àrabs van perfeccionar aquestes receptes incorporant el sucre i aromes com la flor de taronger, la menta i la llimona. Això va donar origen, doncs, als primers sorbets. Durant el Renaixement, els mestres gelaters italians van començar a elaborar gelats amb llet, nata i ous. Els van convertir, doncs, en uns gelats més cremosos. Catalina de Medici va contribuir a difondre aquesta tradició a França i, posteriorment, a tota Europa. Amb l'arribada de la refrigeració mecànica al segle XIX, els pastissers van començar a combinar gelats, bescuits, musos i xocolata per crear les primeres tartes gelades. Així naixia una nova especialitat de la pastisseria que avui dia continua sent una de les grans protagonistes, sobretot durant els mesos d'estiu. Quan pensem en pastissos gelats, automàticament se'n venen dos al cap. Un seria, doncs, la tarta del whisky, aquest pastís de nata amb gust a whisky, trufa i llema cremada, i el segon seria la vianeta, la comtessa, no?, que va aparèixer als anys 80 i es va convertir en un símbol de les postres familiars. Les seves fines capes de gelat de vainilla i xocolata van marcar tota una generació, encara que després es van convertir en capetes, doncs, de xocolata amb nata. Un altre dels grans protagonistes durant dècades ha sigut la Copa Brasil, que ha sigut un referent a cafeteries i pastisseries catalanes en combinació de gelat, nata, fruits secs, fruites i salses. I quines són les protagonistes en altres parts del món, no? Quines són les tartes o els pastissos gelats més emblemàtics així a nivell mundial? Doncs una és la cassata siciliana, com bé diu el seu nom, és originària de Sicília, i combina bescuit, gelat, fruita confitada i fruits secs. És una de les elaboracions més antigues i simbolitza, doncs, la influència àrab i italiana. Una altra és la Bake Alaska. És una de les postres gelades més espectaculars perquè el seu interior és completament gelat, mentre que l'exterior està recobert de merenga torrada. El merenga actua com a aïllant tèrmic i evita que el gelat es fongui durant els segons que passa pel forn. És ben curiós. També hi ha una altra molt popular, sobretot a França i Suïssa, que es diu Batcherin Glacé, que també combina merenga cruixent, nata muntada i gelat. I és un clàssic, doncs, de les celebracions a aquests països. El món de les tartes gelades no deixa d'evolucionar. Si fa uns anys les opcions es limitaven, doncs, als grans clàssics de vainilla, xocolata o torró, avui les vitrines de les pastisseries ofereixen autèntiques obres d'art. Una de les tendències més destacades és la recerca de sabors més naturals i autèntics. Els mestres pastissers treballen amb fruita fresca de temporada, fruits secs seleccionats i xocolates d'alta qualitat per aconseguir un resultat molt més intens i equilibrat. El festuc també s'ha convertit en aquests últims anys en un dels sabors estrella. També triomfen avellana, pralinés, caramel salat, vainilla bourbon de Madagascar, cafè d'especialitat, mango, fruita de la passió, fruits vermells, coco i, per exemple, també el iogurt.
Han aparegut combinacions creatives com la llimona amb alfàbrega, el mango i el yuzu, el festuc amb gerds o la xocolata amb oli d'oliva verge. Són doncs els últims sabors que més es porten. Actualment, moltes tartes gelades incorporen també diferents textures en un mateix producte. Podem trobar una base cruixent de galeta o de feuilletín, un interior líquid o cremós de fruita, una mousse lleugera, diverses capes de gelat artesanal i un acabat exterior amb l'efecte mirall o el conegut efecte vellut, que dona textura doncs, molt elegant. Una altra tendència és la individualització. Cada vegada és més habitual trobar doncs, porcions individuals doncs, d'aquests pastissos gelats. I també relacionat amb aquesta tendència han aparegut els bombons gelats artesans, una de les últimes innovacions que s'estan portant en aquests últims anys. Com dèiem, ja es tracta de petites peces individuals amb un interior gelat, molt cremós i recobert d'una fina capa de xocolata cruixent. N'hi ha de festuc, avellana, vainilla, gerds, mango, cafè, caramel salat i praliné, doncs, entre altres gustos. També han tornat amb força les trufes gelades, una reinterpretació moderna de les tradicionals trufes de xocolata, petites, elegants, fàcils de servir en qualsevol celebració i a qualsevol moment. I també les trobem en format recobert de cacau o amb xocolata blanca, negra o llet. Moltes també últimament s'estan decorant amb fruits secs doncs, o amb detalls de diferents tipus de xocolata. Les barres gelades artesanes tampoc les podem deixar a banda perquè també han sigut molt populars. Les podem trobar recobertes de xocolata o decorades amb fruits secs, com les ametlles, avellanes o festuc. I també recordeu doncs, que les podem tallar i després posar la típica aquesta galeta com de corte, no? És una altra de les opcions doncs, que també s'han fet durant molts anys. Per l'elaboració d'un bon pastís gelat es comença per la preparació d'un gelat elaborat amb llet, nata, fruita fresca i, evidentment, doncs, de xocolata d'alta qualitat. Cada capa es congela, abans d'afegir la següent, doncs, es comença normalment pel bescuit, després pel cruixent, posteriorment pel mousse i s'acaba doncs, amb el gelat o el praliné. En el cas de la nostra pastisseria i de moltes pastisseries que ens envolten, és bastant complicat trobar un pastís gelat, una tarta gelada, però és molt fàcil trobar semifreds, que són com cosins germans, que són pastissos més cremosos que un pastís gelat perquè incorpora més nata muntada i ja serveixen una mica menys freds. És una molt bona opció perquè, a més, hi ha diferents sabors i gustos, per tant, podreu escollir el que més us agradi i és un dels postres doncs, que triomfaran aquest estiu i és una de les meves recomanacions que podeu trobar tant a la meva pastisseria com a la resta de pastisseries que tenim aquí a Molins de Rei. I fins aquí doncs, la meva proposta d'avui dels pastissos o de les tartes gelades.

0: Bé, doncs, ens queden 2 minuts de programa i vinga, la Mossi m'ha dit que pregunti també pels postres. Hem parlat d'atrapants, però també quins postres feu?
1: Doncs són casolans.
0: Casolans.
1: Són casolans perquè...
0: Em bueno, digueu que feu mel i mató, crema catalana...
1: Crema catalana, no?
0: Ai!
1: Perquè no en sé fer. N'hauria de practicar.
0: M'encanta, que diguis la veritat, eh?
1: Sí.
0: Aquí tens aquí la millor pastisseria de Molins de Rei.
1: Sí, sí, clar, no podria competir amb això. Llavors jo vaig aprendre a fer 3 pastissos, que és bàsicament el de formatge, el brownie i el tiramisú.
0: Sí.
1: I amb això jo tiro.
0: I quin és el que et demanen més? El tiramisú, pot ser?
1: Jo diria que el pastís de formatge.
0: Ah, te'n recordes, Montse, com vam estar-ho comentant, com feia, ho vam dir-ho en aquest programa, com que era difícil també la cocció perquè quedava...
2: Que, no, que a l'hora de desmullar és complicat que no se trenqui perquè et quedi preciós, saps? Que...
1: Sí, clar, jo sempre el deixo una estona, no, a refredar-se a temperatura ambient i al cap d'unes hores m'atreveixo a treure-li el motlle.
0: Ai, ai, ai, s'atreveix, eh? Però a ella ho va explicar-ho, el més difícil és... treure-ho, no?
2: Sí, perquè a vegades depèn com posa el molla, t'entra, diguéssim, el líquid per dintre del paper del costat, llavors es desfa, no?
0: Un dia tens que anar allà i veure com ho fa el Bernat, eh? Sí. A lo millor té una tècnica que no coneixeu, eh? I
2: no, no,
0: ens compliquem.
2: Ja ens surten bé, ens surten bé. Deia que des de casa, que és complicat fer-ho, sí, perquè jo veig com ho fan, però si ho tingués que fer-ho jo cada dia, segurament alguna la pifiaria. L'únic que ells estan acostumats a fer-ho cada dia, llavors ho tenen més fàcil, però no és fàcil, no és fàcil.
1: Sí, el tema del paper aquest, és veritat que si no col·loques bé el paper al principi, després pots crear una bona empastifada.
0: Bueno, però tots són aquests secretets que teniu, no? Perquè ell segur que té una tècnica que no te l'explicarà, eh, Montse?
1: Uf,
0: ai.
1: No crec, perquè al final...
0: Amb delicadesa, com, no?
1: Sí, no, al final... Jo et faig un moviment en el moment de treure la base i llavors ho has de fer molt ràpid...
0: Veus?
1: Perquè no se't trenqui, però clar, això...
0: Alguna vegada se t'ha trencat, no?
1: Alguna vegada sí, perquè l'he tret massa aviat.
0: Massa aviat, bueno, però ja n'aprendràs quan portis 3 o 4.000, no?
1: Sí.
0: Doncs bé, avui hem parlat de com es fa un entrepà. Sabeu que les 2 setmanes anteriors vam parlar d'aquest restaurant, la Taula d'en Bernat, que fan entrepans d'autor, també de les seves begudes, cerveses, dels mojitos... En fi, que teniu de tot allà, per què anar a un altre lloc? Que també teniu una cuina que està ben oberta, no? Que podeu anar a les 4 de la tarda i podeu menjar, a que sí?
1: Sí, correcte. Sí,
0: a més, està obert també a persones grans, de mitjana edat, persones joves...
1: Per o sigui, tothom.
0: Exacte, però gossets no poden
1: entrar. Sí, també.
0: Què dius? Les mascotes poden entrar?
1: Sí, si es porten bé. I...
0: Perfecte. Pues és un punt perquè molta gent potser no entra als restaurants perquè posen el rètol de mascotes, no?
1: No, nosaltres en aquest cas hi ha hagut bastants gossos i no ha sigut mai cap problema.
0: Molt bé, Bernat, doncs moltíssimes gràcies. Espero tornar-te a veure. No sé quan, eh? Però espero tornar-te a veure.
1: I tant, i tant.
0: Gràcies també, Montse, de Pastisseria Arena, sempre amb aquests postres que també hem de provar, eh? Alguna vegada, eh? Que sí, David, que hem de provar els postres. I ara us deixem amb una cançó que és molt adient per tancar aquest programa, que és del grup Blaumut, que t'agrada, oi que sí?
1: Sí.
0: I la cançó es diu
1: Pa,
0: Boli i Sal. Vinga, fins la setmana que ve i moltes gràcies per estar connectats a Ràdio Molins de Rei i a aquest programa.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Junts trenca el govern de coalició a l'Ajuntament de Girona quan falta un any per a les eleccions municipals. La fins ara vicealcaldessa Gemma Geis acusa l'alcalde Lluc Salellas de personalisme i de deixar en segon terme qüestions prioritàries per a la ciutat. Assegura que a partir d'ara faran oposició responsable.
2: Òbviament és una decisió molt, molt meditada i, per tant, crec que és amb tota transparència ens explicar els motius, les causes i el nostre compromís ferm en seguir sumant per la ciutat de Girona.
0: La sortida de Junts deixa el govern municipal de Guanyem i Esquerra Republicana en minoria. És dimarts 14 de juliol de 2026 i tenim més titulars. El Consell de Ministres aprova tipificar la violència vicària al Codi Penal com a delicte contra les dones. Sònia Kerr.
3: La nova norma inclou retirar la pàtria potestat als pares condemnats per violència contra la parella i escoltar els menors abans de decidir sobre el règim de visites o la custòdia. Ana Redondo és la ministra d'Igualtat.
4: La violencia vicaria es violencia de género y así se ha entendido en este proyecto de ley y así lo vamos a desarrollar. Es violencia de género. Hay un segundo objetivo que...
0: La Generalitat indemnitzarà els veïns i comerços afectats per l'esvoranc del Putxet a Barcelona i apunta com a causa a possibles cavitats no detectades en les obres de la línia 9 del metro.
3: D'altra banda, l'executiu promet mà dura contra els piròmans i demana extremar les precaucions davant la tercera onada de calor que s'allargarà fins demà.
0: De fet, sembla que avui els incendis donen un petit respir, tot i que la calor i la humitat van a l'alça. Luismi Pérez, bon dia.
5: Bon dia. Una calor sobretot molt enganxosa, la que estem tenint aquest dimarts. Moltíssima humitat, moltíssima xafogor, i si bé les temperatures de moment no s'estan desbocant, sí que aquesta humitat ben elevada fa que la sensació de molt ple estiu sigui completament evident. Temperatura que volta els 28 o 30 graus a la costa, per exemple, però amb aquesta humitat hi ha alguns núvols baixos que no s'acaben de desfer, sobretot de la Costa Daurada. Núvols que es veuen molt amenaçadors, però que no deixaran ni una gota d'aigua. A la resta del país, un temps més obert i més calorós, de fet, sí que a les comarques de Lleida, de la Plana de Lleida. Arribarem a fregar els 40 graus aquesta tarda. Compta amb algunes tempestes seques que es formaran a l'Ebre i que ja aquesta propera nit aniran afectant les comarques de Ponent o de la Catalunya Central amb ventades. El dimecres, alguns núvols més, però sobretot una calorada de cal ample. Puja la temperatura per sobre dels 40 graus a més de la meitat del territori català. N'estem pendents a la xarxa.
0: L'Audiència de Badajoz condemna el germà del president Pedro Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació.
3: El jutge ha interposat la mateixa pena a Miquel Ángel Gallardo, expresident de la Diputació de Badajoz i exlíder del PSOE a Extremadura. Tot això per suposades irregularitats en la contractació del germà de Sánchez.
0: En cultura, el nombre d'espectadors a concerts es multiplica per més de 5 en els darrers 25 anys.
3: La facturació de la indústria musical s'ha duplicat i ara és de 265 milions d'euros, segons xifres de l'Anuari de la Música, que enguany celebra el seu quart segle de vida.
0: Als esports, Jordi Cervantes, nous jugadors catalans busquen la final del Mundial amb la selecció espanyola.
6: El combinat estatal s'enfrontarà aquesta nit a França a partir de les 9 en la primera semifinal de la cita mundialista. El partit es jugarà a Dallas i el mataroní Lamine Yamal vol liderar l'accés a la gran final.
0: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació Sònia Kerr, passant 3 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Junts trenca el govern municipal de Girona i acusa l'alcalde Lluc Salellas de Guanyem d'excés de personalisme i de no tenir en compte temes prioritaris per a la formació a la ciutat. Avui la fins ara vicealcaldessa Gemma Geis ha explicat les raons dels juntaires per deixar en minoria l'executiu municipal de Guanyem i Esquerra. Girona FM, Saïd Zbay.
7: Girona es queda sense majoria al govern municipal. Junts ha confirmat avui dimarts la sortida del tripartit que compartia amb Guanyem i Esquerra i deixa l'alcalde Lluc Salellas amb només 11 regidors dels 27 del ple. La vicealcaldessa fins ara i portaveu encara de Junts, Gemma Geis, ha atribuït el trencament al que ha definit com el personalisme de l'alcalde i li ha retret també haver deixat en segon terme projectes que el seu partit considerava prioritaris, com per exemple la millora dels carrers i l'asfaltatge.
2: Al final la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar que per altres incidents quedaven en segon lloc, o mesures que nosaltres volem impulsar de diferents regidories que no tenen la priorització necessària, o sobretot a barris a barris. Alguns, fa molt temps que demanem algunes actuacions molt concretes i no hi ha hagut calendari, no? I per tant, en aquest sentit, la figura d'alcalde és molt important en un ajuntament. En altres governs, d'altres característiques, poder és més col·legiada. En un ajuntament, doncs, la figura d'alcalde és qui al final té pes a l'hora de prioritzar les àrees, aquelles mesures que s'han de prioritzar.
7: Geis ha assegurat també que la decisió es pren de forma serena i meditada i que Junts farà ara oposició responsable, tot i que continuaran també donant suport a les mesures que considerin bones per a la ciutat. La ruptura arriba després que, dos dies abans, la mateixa Geis avisés en un article al Punt Avui que se'ls havia acabat la paciència. A 11 mesos de les eleccions municipals, Girona es converteix així en un ajuntament en minoria.
0: L'actualitat dels consistoris ens porta avui també fins a Cambrils, al Baix Camp, on ha saltat la polèmica per la decisió del cap de llista de Junts de fitxar per Aliança Catalana. Avui les altres dues regidores de Junts han hagut de sortir al pas i desmentir que tot el grup faci el salt al partit d'ultradreta. Ràdio Cambrils, Marga Mallol.
8: Josep Casals i Centelles ja és el nou alcalde de Vilanova del Vallès després de consumar-se la moció de censura a la fins ara alcaldessa Roser Colomer. Casals Centelles era regidor de l'equip de govern de Colomer i fa dues setmanes va presentar la seva renúncia a la regidoria i al partit Impulsem Vilanova, juntament amb el també regidor de l'equip de govern Xavi Fernández. El dimarts 30 de juny.
0: No és aquesta la crònica que volíem escoltar, sinó que volem anar fins a Cambrils, on us explicàvem que ha saltat la polèmica per la decisió del cap de llista de Junts de fitxar per Aliança Catalana i les altres dues regidores han hagut de sortir al pas i desmentir que elles també fitxin pel partit d'ultradreta. Ara sí, Marga Mallol des de Ràdio Cambrils.
9: Les reaccions a l'anunci del portaveu de Junts per Cambrils, Enric Daza, de passar-se a Aliança Catalana, ja han provocat les primeres reaccions. El president del comitè local de Junts per Cambrils, Gerard Garriga, ha assegurat que el partit ja no comptava amb Daza per a les eleccions municipals i que en els pròxims dies se li havia de comunicar.
10: Des de juny no es comptava ja amb l'Enric Daza. De fet, havia de baixar al cap de polítiques municipals de Barcelona a parlar aquesta setmana o la que ve amb ell per dir-li que no comptava amb ell cara al 2027.
9: El pas de Daza cap a Aliança Catalana no ha agradat a les regidores que l'acompanyen a l'Ajuntament, Laura Mallau i Teresa Requesens. Totes dues han assegurat que la seva intenció és acabar el mandat com a juntaires, però que no seguiran amb Aliança Catalana.
0: I ara sí, relleu a l'alcaldia de Vilanova del Vallès, al Vallès Oriental. Roser Colomer, alcaldessa fins avui, ha perdut el càrrec després d'una moció de censura per part de dos exregidors del seu govern i el principal partit de l'oposició, Unitat per Vilanova. Josep Casals Centelles, regidor no adscrit des de fa només dues setmanes, és el nou alcalde de la ciutat. BOTV, Clara Armengol.
8: Josep Casals i Centelles ja és el nou alcalde de Vilanova del Vallès després de consumar-se la moció de censura a la fins ara alcaldessa Roser Colomer. Casals Centelles era regidor de l'equip de govern de Colomer i fa dues setmanes va presentar la seva renúncia a la regidoria i al partit Impulsem Vilanova, juntament amb el també regidor de l'equip de govern Xavi Fernández. El dimarts 30 de juny, tots dos, juntament amb els cinc regidors d'Unitat per Vilanova, principal força a l'oposició, van registrar la moció de censura a l'Ajuntament. Després de dues setmanes de tensions i acusacions mútues, el ple de la moció s'ha celebrat aquest dimarts al migdia, un ple que han seguit en directe un centenar de persones i en què s'han viscut moments de tensió i de crits, sobretot contra els impulsors de la moció. L'equip de govern sortint, format per Impulsem Vilanova i el Partit dels Socialistes, asseguren que la presentació d'aquesta moció respon a interessos urbanístics i econòmics. Per la seva banda, l'ara ja nou alcalde justifica la moció pel desgavell econòmic i la falta de transparència del govern municipal d'aquests últims 3 anys.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És un dels altres titulars de la jornada. El Consell de Ministres ha aprovat tipificar la violència vicària al Codi Penal com a delicte contra les dones. La nova norma inclou la retirada de la pàtria potestat a pares condemnats per violència contra la parella i escoltar els menors abans de decidir sobre el règim de visites o la custòdia. També protegeix els familiars de la dona i fins i tot els animals de companyia. Maite Polo, bon dia.
11: Bon dia. El govern de Pedro Sánchez compleix així el pacte signat l'any passat amb tots els grups excepte Vox per lluitar contra la violència vicària. Vol convertir en llei les mesures pactades al seu pas pel Congrés. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha explicat l'acord del Consell de Ministres.
12: Es un motivo hoy de alzar la voz por todas esas mujeres como Itziar Prats,
4: que han perdido lo más querido y que hoy de alguna manera van a ver satisfecha una larga preocupación y satisfecha una larga necesidad de que se regule suficientemente y se, por lo tanto, avance hacia una sociedad libre de violencia de género, libre de violencia vicaria, porque, y el primer titular es claro, la violencia vicaria es violencia de género y así se ha entendido en este proyecto de ley y así lo vamos a desarrollar.
11: Un altre aspecte destacat del projecte de llei és que retira automàticament la pàtria potestat als homes condemnats per violència de gènere o sexual contra la parella o els fills, una antiga demanda de les associacions de víctimes. I obre el ventall de qui pot ser considerat subjecte directe de violència vicària. Per primera vegada poden ser-ho també les persones majors d'edat sotmeses a la guàrdia i custòdia de la dona i també els pares de la dona. La norma prohibeix la publicació de materials com el llibre basat en converses amb José Bretón, que va matar els seus dos fills i que l'editorial Anagrama manté cancel·lat. A Espanya, 68 nens i nenes han estat assassinats des del 2013 i 3 aquest any.
0: Passant 10 minuts de les dues, el govern indemnitzarà els veïns i comerços afectats per l'esvoranc del Putxet a Barcelona i apunta com a causa a possibles cavitats no detectades en les obres de la línia 9 del metro. D'altra banda, l'executiu també ha promès mà dura contra els piròmans i demana extremar les precaucions davant la tercera onada de calor que s'allargarà fins demà. Mont Carvajal, bon dia.
12: Bon dia. El govern indemnitzarà les despeses que tinguin els veïns desallotjats de casa seva al Putxet i també les botigues que han hagut de tancar. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha dit que després ja es veurà de qui és la responsabilitat i qui en pagarà el cost.
13: El govern hi farà front i després ja hi haurà el moment de dirimir responsabilitats i de veure doncs, qui afronta finalment aquestes despeses. Però és evident que els veïns i veïnes, els comerciants, no poden esperar.
12: Paneque no ha dit quan els veïns podran tornar a casa seva perquè diu que s'estan recollint mostres finca per finca per garantir-ne la seguretat. Ha dit també que la principal hipòtesi de l'esvoranc és que no es van detectar algunes escletxes que havien quedat damunt el túnel ja fet. D'altra banda, respecte als indicis que alguns focs han estat provocats, el govern ha assegurat que empaitaran els piròmans per fer-los pagar els mals causats.
13: Els trobarem, els detindrem, els posarem a disposició judicial i demanarem que caigui el pes de la llei sobre ells perquè ja veuen els efectes doncs, que està tinguent en els nostres entorns i fins i tot en la seguretat de les persones a Catalunya.
12: El govern manté la crida a respectar al peu de la lletra les prohibicions per prevenir focs.
0: Mentrestant, l'incendi forestal d'Aiguamúrcia al camp segueix estabilitzat, tot i que encara no es pot donar per extingit. El foc ha cremat 154 hectàrees des de diumenge. Això sí, tots els evacuats ja han pogut tornar a casa. Domenys Ràdio, Laia Batlle.
14: Ara mateix hi estan treballant 23 dotacions terrestres repassant el perímetre i remullant la zona juntament amb un helicòpter bombarder que treballa sobre el flanc dret. A hores d'ara segueix tallada la carretera entre Aiguamúrcia i Querol, ja que degut al foc hi havia perill de despreniments. Per aquest motiu s'està revisant la zona amb drons per descartar cap afectació, columnes de fum o alguna flama que pugui revifar. Sobre el terreny s'han cremat 154 hectàrees majoritàriament del terme municipal de Querol, que és el més afectat per les flames, seguit de Pontons i Aiguamúrcia. Segons han informat els bombers de la Generalitat, l'incendi no es podrà donar per extingit fins d'aquí a 72 hores, quan s'assegurin que no hi ha revifades ni fumaroles. Els agents rurals i els Mossos d'Esquadra segueixen investigant les causes del tercer incendi que s'ha produït en menys d'una setmana en aquest territori. Una de les hipòtesis en la qual treballen és que el foc hauria estat intencionat.
0: Doncs encara més focs dels quals hem viscut els últims dies, en concret el del Baix Empordà. La preocupació i la incertesa han marcat aquest matí la reunió entre l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni i els veïns afectats per l'incendi de les Gavarres. La trobada ha servit per informar dels passos que caldrà seguir a partir d'ara, però també ha deixat moments de tensió amb alguns assistents reclamant més respostes davant d'una situació que encara genera moltes incògnites. Televisió de Costa Brava, Marc Montescorp.
15: Durant la reunió, el consistori ha explicat les mesures que posa a disposició dels afectats i ha defensat la voluntat d'acompanyar-los en aquest procés. Ho explica l'alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler.
16: No deixa d'haver-hi molts nervis, molta gent no sap com ha d'actuar. Per tant, és una reunió informativa per donar-los una mica de llum de quina manera havien d'actuar, prestar-los i donar-los també l'oportunitat de tenir assistència jurídica per part dels advocats contratats per l'Ajuntament, que l'Ajuntament es personarà a la causa, i a partir d'aquí aquell que ho necessiti o que ho vulgui doncs els pugui tenir.
15: L'Ajuntament ha anunciat la posada en marxa d'un servei d'atenció personalitzada perquè els veïns afectats puguin resoldre dubtes i rebre assessorament durant les pròximes setmanes. El servei estarà disponible per telèfon, correu electrònic i també de manera presencial a les oficines municipals, amb l'objectiu d'acompanyar els afectats en les gestions derivades de l'incendi.
1: Notícies en xarxa.
0: Un quart de tres, Junts per Catalunya sumarà avui els seus vots als del Partit Popular i Vox per tombar els objectius d'estabilitat, deute públic i sostre de despesa pel govern espanyol que es voten al Congrés. És el pas previ necessari per a l'elaboració dels pressupostos generals de l'Estat per l'any que ve que Pedro Sánchez s'ha compromès a presentar. Lluís Mata.
17: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha defensat l'objectiu per reduir el dèficit públic gradualment fins a l'1,5% del Producte Interior Brut el 2029 com una garantia per sostenir l'estat del benestar amb més capacitat pressupostària per les autonomies. En aquest sentit, ha carregat contra el que considera un posicionament partidista de les comunitats governades pel PP.
18: Mismo objetivo, diferente voto. Algo ha cambiado y desde luego no ha sido la responsabilidad. Señorías, no se puede reclamar más financiación y más capacidad de gasto para las comunidades autónomas y después votar en contra de los instrumentos que permiten disponer de más recursos.
17: A tot plegat, el Partit Popular ha qualificat de teatre l'escenari financer dibuixat pel PSOE i ha tornat a reclamar la convocatòria d'eleccions, mentre Junts també anunciava el seu vot contrari pel que considera com una operació de màrqueting dels socialistes per tapar els casos de corrupció que l'esquitxen. Escoltem els seus portaveus, José Vicente Marí i Josep Maria Cruzet.
19: Han de presentar un acuerdo de senda de estabilidad presupuestaria cuando el único acuerdo que espera ya la inmensa mayoría de los españoles y la mayoría de esta Cámara es la dimisión del señor Sánchez y la convocatoria de elecciones.
20: Perquè un govern assetjat per la corrupció només li queda que fer veure que gasta quantitats ingents de diners per si així pot tapar el lladrocini dels seus i de passada intentar obtenir algun vot més dels ciutadans.
17: El revés parlamentari d'avui aboca els objectius d'estabilitat i de deute públic a una nova votació a finals de mes, quan el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja s'haurà posicionat sobre l'amnistia i caldrà veure llavors si Junts fa algun moviment.
0: I encara en política, l'Audiència de Badajoz ha condemnat el germà del president Pedro Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació.
3: El jutge ha interposat la mateixa pena a Miguel Ángel Gallardo, expresident de la Diputació de Badajoz i exlíder del PSOE a Extremadura, per suposades irregularitats en la contractació del germà de Sánchez. La Fiscalia i les defenses en demanaven l'absolució per considerar que no hi havia proves de tràfic d'influències i prevaricació. Les 7 acusacions sol·licitaven penes d'un a 6 anys, petició que el tribunal ha descartat.
0: Tornem a Catalunya. Transports Metropolitans de Barcelona continua apostant per una flota d'autobusos de zero emissions i abans del 2027 sumarà un total de 136 busos. Un terç funcionarà amb tecnologies no contaminants. Televisió d'Esplugues, Pau Herrero.
21: La incorporació de la nova flota ha suposat una inversió de 77 milions d'euros i es farà de manera progressiva durant el mes d'agost de 2026 amb l'arribada de 5 minibusos elèctrics. Cap a finals d'any, l'objectiu és tenir en marxa 24 autobusos elèctrics articulats i 20 autobusos elèctrics estàndard. A més, també s'ha publicat una licitació que permetrà incorporar al llarg del proper any 56 busos més elèctrics, dels quals 26 seran per renovar els actuals i 30 per incrementar la flota. Una renovació que aposta per avançar cap a una mobilitat pública més neta i respectuosa amb el medi ambient, segons ha explicat la presidenta de TMB, Laia Bonet.
22: Amb això seguim avançant, per tant, amb el compromís que us hem compartit en moltes ocasions de TMB per treballar per un aire més net, per una renovació de la flota, en definitiva una flota de l'àrea metropolitana que necessitem tant pel que fa a vehicles públics com a vehicles privats que vagi evolucionant cap a zero emissions per poder tenir una millor qualitat de l'aire.
21: Amb aquesta nova adquisició, TMB comptarà amb un total de 372 busos de zero emissions, el que significa més d'un 30% de la flota.
0: A Lleida, al voltant d'un centenar de professionals de les autoescoles han exigit la dimissió de la cap provincial de trànsit per la manca d'examinadors a la demarcació. Avui s'han manifestat i recorden que la llista d'espera supera les 5.000 persones. Lleida Televisió, Rubén Carbonell.
23: Actualment, 5.000 persones estan en llista d'espera per realitzar l'examen pràctic amb una demora que s'hi situa al voltant d'entre 4 i 5 mesos, motiu pel qual les autoescoles han dit prou i exigeixen la dimissió de la cap provincial de trànsit de Lleida, Maria José Soler, a més d'exigir més examinadors. D'aquesta manera, ho explica la presidenta de l'Associació d'Autoescoles de Lleida, Raquel Castro.
24: Pues que si hi ha una plantilla de nou examinadors, los nous siguen efectius i estiguen treballant. Està clar que hi ha hagut més circulacions, hores extres i això, però també hi ha més població hi ha més gent per obtenció de permisos, obtenció de professionals també, i evidentment necessitem més, però anem per sota mínims.
23: Així mateix asseguren que la convocatòria excepcional del passat maig no els ha servit, ja que la demanda continua sent insostenible.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Investiguen una suposada agressió sexual entre dos menors de 13 anys a Tàrrega, a l'Urgell.
3: Els fets haurien tingut lloc a la una de la matinada de diumenge, quan una nena de 13 anys va avisar que havia estat agredida sexualment per part d'un altre menor de la mateixa edat. El cas ha estat traslladat a la Fiscalia de Menors i també als serveis socials, ja que el suposat autor és inimputable perquè té menys de 14 anys.
0: Catalunya registra dos morts i més de 2.000 afectats per cops de calor des de l'1 de maig.
3: Són dades del Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions. Les deshidratacions han estat l'altra gran causa d'afectacions per la calor i una de cada tres ha acabat en ingrés hospitalari. D'altra banda, segons el Sistema de Monitoratge de la Mortalitat Diària de l'Institut de Salut Carles III, les morts atribuïbles a les temperatures són 211 els primers 12 dies de juliol, la segona xifra més alta de l'última dècada.
0: La Policia Nacional desarticula a Badalona una trama dedicada a vendre empadronaments fraudulents a persones en situació irregular.
3: Hi ha dos detinguts acusats d'afavoriment de la immigració il·legal. Segons la investigació, cobraven entre 500 i 1.000 euros per certificats falsos que servien per simular una residència a l'Estat i intentar obtenir permisos de residència o treball.
0: I el Col·legi de Periodistes de Catalunya condemna la detenció del periodista Ali El-Emrabet a Tànger.
3: L'Emrabet, que resideix a Barcelona des de fa més de 20 anys, va ser arrestat diumenge a l'aeroport de Tànger. El col·legi ha indicat que els càrrecs que se li imputen estarien relacionats amb la difusió de falses informacions i contra les institucions de l'Estat. Per tant, les acusacions s'hi subscriuen únicament amb l'exercici de la llibertat d'expressió.
0: Moment per a la cultura. El nombre d'espectadors a concerts s'ha multiplicat per més de 5 en els darrers 25 anys, de 4 milions i mig a prop de 24. La facturació de la indústria musical s'ha duplicat i ara és de 265 milions d'euros, impulsada sobretot per la música en directe. Són xifres que s'extreuen de l'anuari de la música, que enguany celebra el seu quart de segle de vida. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. En els darrers 25 anys, la indústria musical ha canviat de dalt a baix. Si a principis de segle el directe facturava 70 milions d'euros i les discogràfiques 82, l'any passat la música en viu va generar 244 milions d'euros i les reproduccions 21. Unes dades que l'editor del grup Enderrock, que publica l'anuari, Lluís Gendrau, pensa que es deuen a un canvi de model de negoci.
5: La indústria discogràfica fa 25 anys basava sobretot el seu negoci en les vendes i en aquell moment moltes companyies discogràfiques també treballen com a manejaments, munten festivals o tenen aliances amb empreses promotores de música en directe.
2: Un model molt vinculat a l'expansió dels festivals.
5: Aquest model de festivals fa 25 anys ho analitzàvem i tenia atreia a mig milió d'espectadors. En aquell moment els grans festivals atrauen a 3,7 milions d'espectadors. Hi ha hagut un creixement de 640%.
2: Això cal afegir que els concerts han passat de 15.000 anuals a 32.000 i la xifra d'espectadors de 4 milions i mig a prop de 24. Això sí, les sales de concert veuen any rere any com baixa el seu públic, un fet que expliquen justament perquè els joves prefereixen els festivals.
0: I l'Ajuntament de Barcelona reubica el Piro Musical de la Mercè i la Festa de la Nit de Cap d'Any a causa de les obres a la Fira.
3: Els treballs són incompatibles amb la celebració d'esdeveniments de gran format a l'Avinguda de la Reina Maria Cristina. Així doncs, segons Avançat BTV, el Piro Musical es traslladarà a la platja del Bogatell, mentre que les campanades se celebraran a l'Anella Olímpica. En canvi, els concerts de la Mercè no es veuran afectats per les obres i continuaran a la ubicació habitual.
0: I arriben els esports. Avui en companyia de Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. Nou jugadors catalans busquen la final del Mundial de Futbol.
6: Bon dia, Marta. I és que la selecció espanyola disputa aquesta nit a les 9 la primera semifinal de la cita mundialista contra França. El combinat buscarà tornar a ser una final 16 anys després, mentre que els de Deschamps volen encadenar la tercera final consecutiva. Lamine Yamal es mostra confiat en les opcions d'obtenir el bitllet per ser a la final de Nova York.
7: En el top 1, la verdad, es el partido más importante que voy a jugar. Y me gusta haber podido llegar a este momento. Estamos muy ilusionados todos y yo sobre todo. Entonces, yo creo que sin duda es el partido más importante que voy a jugar. Juego como sé y nunca voy a jugar mejor de lo que sé ni peor de lo que sé. Entonces, solo doy lo que yo tengo, siempre al servicio del equipo, siempre al máximo. Entonces, cuando lo das todo y sabes que lo que la gente te pide lo puede hacer, pues no sientes presión.
6: Barça i Espanyol continuen amb els primers entrenaments de la pretemporada, una posada a punt encara sota mínims pels blaugranes amb només 10 jugadors del primer equip, mentre que els blanquiblaus completaran avui una doble sessió abans de començar demà una estada d'una setmana a Torremirona. Tot posat en la primera jornada de Lliga, de la qual ja es coneixen els primers horaris. L'Espanyol debutarà diumenge 16 d'agost contra el Llevant a les 6 de la tarda, mentre que el Barça aquest partit de la primera jornada no el jugarà fins al dijous 27 d'agost. Per tant, el primer partit de Lliga del Barça serà diumenge 23 d'agost en el partit de la segona jornada davant l'Elx a les 2:15 de la nit. A la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat el fitxatge de Natàlia Scott, la davantera de 19 anys, arriba procedent del Barça B, on aquesta última temporada ha acabat com a màxima golejadora de la primera federació femenina amb 16 gols en 25 partits.
4: Pues tengo muchas ganas y estoy muy ilusionada por esta temporada. Al final es lo que he dicho antes, que voy a dar el salto a Liga F, que es por lo que he estado trabajando todo este tiempo, y tengo muchas ganas de ayudar al equipo a cumplir los objetivos que nos propongamos. Pues me considero una jugadora muy ambiciosa, muy competitiva, que le encanta ganar y sobre todo pues con muchas ganas de aprender y mejorar junto a mis compañeras.
6: És una jugadora grenca, una altra jugadora de Terrassa, com Vicky Lozada, i sacsejava al mercat i es convertia com a nova jugadora del Badalona Women. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
8: La grenca Vicky Lozada torna a Catalunya i torna també a la Lliga F. Després de 5 temporades a Anglaterra, la jugadora del barri de Camparellada arriba cedida del Bristol City al Badalona Women. Recordem que Vicky Lozada va ser una de les jugadores que va marcar el primer gol amb la selecció espanyola en un campionat i també doncs, aixecar la primera Champions amb el Barça. Amb 35 anys aportarà la seva qualitat i experiència.
9: Bueno, creo que es un proyecto que me llama mucho la atención porque creo que somos unas afortunadas, creo que estamos en un momento de crecimiento, de crear un equipo competitivo y de también crear un equipo con personalidad donde la afición se vea reflejada.
8: Doncs ara toca gaudir novament de Vicky Lozada a Catalunya.
6: I els socis de l'Europa han decidit que la temporada 26-27 la jugaran a Can Dragó.
0: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una decisió molt important per al club. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Fem una petita pausa, però tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.

0: Els gats tenen una habilitat extraordinària coneguda com a reflex de redreçament. Aquest reflex els permet girar el cos a l'aire per aterrar sobre les potes, fins i tot si són llançats o cauen d'una altura considerable. Aquesta destresa es deu a la seva flexible columna vertebral i al seu sentit agut de l'equilibri. Des d'una edat primerenca, els gatets desenvolupen aquest reflex, que implica una sèrie de moviments precisos. Primer, giren el cap i el pit cap avall. Després, arquegen l'esquena perquè la part davantera i el darrere del cos giren en direccions oposades. I, finalment, estenen les potes per esmorteir l'aterratge. Tot i això, l'alçada des de la qual cauen també juga un paper crucial. Estudis han demostrat que gats que cauen d'altures més altes tenen una probabilitat més gran de sobreviure i patir menys lesions pel fet que arriben a una velocitat terminal on el seu cos es relaxa i es prepara per fer aterratge. Aquest fenomen es coneix com el síndrome del gat paracaigudista. Encara que no significa que els gats hagin de ser sotmesos a caigudes perilloses, sí que reflecteix la seva notable adaptabilitat i resistència.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Junts trenca el govern de coalició a l'Ajuntament de Girona quan falta menys d'un any per a les eleccions municipals. La fins ara vicealcaldessa Gemma Geis acusa l'alcalde Lluc Salelles de personalisme i de deixar en segon terme qüestions prioritàries per a la ciutat. Assegura que a partir d'ara faran oposició responsable.
4: Òbviament és una decisió molt, molt meditada i, per tant, crec que és amb tota transparència ens explicar els motius, les causes i el nostre compromís ferm en seguir sumant per la ciutat de Girona.
2: La sortida de Junts deixa el govern municipal de Guanyem i Esquerra Republicana en minoria. És dimarts 14 de juliol de 2026 i tenim més titulars. El Consell de Ministres aprova tipificar la violència vicària al Codi Penal com a delicte contra les dones. Sònia Kerr.
5: La nova norma inclou retirar la pàtria potestat als pares condemnats per violència contra la parella i escoltar els menors abans de decidir sobre el règim de visites o la custòdia. Ana Redondo és la ministra d'Igualtat.
6: El primer titular és claro, la violència vicària és violencia de género y así se ha entendido en este proyecto de ley y así lo vamos a desarrollar. Es violencia de género.
2: El govern indemnitzarà els veïns i comerços afectats per l'esvoranc del Putxet a Barcelona i apunta com a causa possibles cavitats no detectades en les obres de la línia 9 del metro.
5: D'altra banda, l'executiu promet mà dura contra els piròmans i demana extremar les precaucions davant la tercera onada de calor que s'allargarà, atenció, fins demà.
2: Avui sembla que els incendis donen un petit respir, tot i que la calor i la humitat van a l'alça. Luis Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Una calor sobretot molt enganxosa la que estem tenint aquest dimarts. Moltíssima humitat, moltíssima xafogor i si bé les temperatures de moment no s'estan desbocant, sí que aquesta humitat ben elevada fa que la sensació de molt ple estiu sigui completament evident. Temperatura que volta els 28 o 30 graus a la costa, per exemple, però amb aquesta humitat hi ha alguns núvols baixos que no s'acaben de desfer, sobretot de la Costa Daurada. Núvols que es veuen molt amenaçadors, però que no deixaran ni una gota d'aigua. A la resta del país, un temps més obert i més calorós, de fet, sí que a les comarques de Lleida, de la Plana de Lleida. Arribarem a fregar als 40 graus aquesta tarda. Compta amb algunes tempestes seques que es formaran a l'Ebre i que ja aquesta propera nit aniran afectant les comarques de Ponent o de la Catalunya Central amb ventades. El dimecres alguns núvols més, però sobretot una calorada de cal ample. Puja la temperatura per sobre dels 40 graus a més de la meitat del territori català. N'estem pendents a la xarxa.
2: L'Audiència de Badajoz condemna el germà del president Pedro Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació.
5: El jutge ha interposat la mateixa pena a Miguel Ángel Gallardo, expresident de la Diputació de Badajoz i exlíder del PSOE a Extremadura. Això per suposades irregularitats en la contractació del germà de Sánchez.
2: En cultura, el nombre d'espectadors a concerts es multiplica per més de 5 en els darrers 25 anys.
5: La facturació de la indústria musical s'ha duplicat i ara és de 265 milions d'euros, segons xifres de l'Anuari de la Música, que enguany celebra el seu quart de segle de vida.
2: Els esports, Jordi Cervantes, nou jugadors catalans buscant la final del Mundial aquesta nit amb la selecció espanyola.
8: El combinat estatal s'enfrontarà aquesta nit a França a partir de les 9 en la primera semifinal de la cita mundialista. El partit es jugarà a Dallas i el mataroní Lamine Yamal vol liderar l'accés a la gran final.
2: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 3 minuts a 2:45.
3: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: Junts trenca el govern municipal de Girona i acusa l'alcalde Lluc Salellas d'excés de personalisme i de no tenir en compte temes prioritaris per a la formació i per a la capital gironina. Avui la fins ara vicealcaldessa Gemma Geis ha explicat les raons dels juntaires per deixar en minoria l'executiu municipal de Guanyem i Esquerra. Girona FM, Saïd Zbai.
9: Girona es queda sense majoria al govern municipal. Junts ha confirmat avui dimarts la sortida del tripartit que compartia amb Guanyem i Esquerra i deixa l'alcalde Lluc Salellas amb només 11 regidors dels 27 del ple. La vicealcaldessa fins ara i portaveu encara de Junts, Gemma Geis, ha atribuït el trencament al que ha definit com el personalisme de l'alcalde i li ha retret també haver deixat en segon terme projectes que el seu partit considerava prioritaris, com per exemple la millora dels carrers i l'asfaltatge.
4: Al final la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar que per altres incidents quedaven en segon lloc, o mesures que nosaltres volem impulsar de diferents regidories que no tenen la priorització necessària, o sobretot a barris. A barris, alguns fa molt temps que demanem algunes actuacions molt concretes i no hi ha hagut calendari, no? I per tant, en aquest sentit, la figura d'alcalde és molt important en un ajuntament. En altres governs, d'altres característiques, poder és més col·legiada. En un ajuntament, doncs, la figura d'alcalde és qui al final té pes a l'hora de prioritzar les àrees, aquelles mesures que s'han de prioritzar.
9: Geis ha assegurat també que la decisió es pren de forma serena i meditada i que Junts farà ara oposició responsable, tot i que continuaran també donant suport a les mesures que considerin bones per a la ciutat. La ruptura arriba després que, dos dies abans, la mateixa Geis avisés en un article al Punt Avui que se'ls havia acabat la paciència. A 11 mesos de les eleccions municipals, Girona es converteix així en un ajuntament en minoria.
2: L'actualitat municipal ens porta avui també fins a Cambrils, al Baix Camp. Allà ha saltat la polèmica per la decisió del cap de llista de Junts de fitxar per Aliança Catalana. Avui, les altres dues regidores de Junts han hagut de sortir al pas i desmentir que tot el grup faci el salt al partit d'ultradreta. Ràdio Cambrils, Marga Mallol.
10: Les reaccions a l'anunci del portaveu de Junts per Cambrils, Enric Daza, de passar-se a Aliança Catalana, ja han provocat les primeres reaccions. El president del comitè local de Junts per Cambrils, Gerard Garriga, ha assegurat que el partit ja no comptava amb Daza per a les eleccions municipals i que en els pròxims dies se li havia de comunicar.
11: Des de juny no es comptava ja amb l'Enric Daza. De fet, havia de baixar el cap de Polítiques Municipals de Barcelona a parlar aquesta setmana o la que ve amb ell per dir-li que no comptava amb ell cara al 2027.
10: El pas de Daza cap a Aliança Catalana no ha agradat a les regidores que l'acompanyen a l'Ajuntament, Laura Mallau i Teresa Requesens. Totes dues han assegurat que la seva intenció és acabar el mandat com a juntaires, però que no seguiran amb Aliança Catalana.
2: I relleu avui a l'alcaldia de Vilanova del Vallès, al Vallès Oriental. Roser Colomer, alcaldessa fins avui, ha perdut el càrrec en una moció de censura impulsada per dos exregidors del seu propi govern i el principal partit a l'oposició, que és Unitat per Vilanova. Josep Casal Centelles, regidor no adscrits des de fa dues setmanes només, és el nou alcalde de la localitat. Vallès Oriental Televisió, Clara Armengol.
12: Josep Casals i Centelles ja és el nou alcalde de Vilanova del Vallès després de consumar-se la moció de censura a la fins ara alcaldessa Roser Colomer. Casals Centelles era regidor de l'equip de govern de Colomer i fa dues setmanes va presentar la seva renúncia a la regidoria i al partit Impulsem Vilanova juntament amb el també regidor de l'equip de govern Xavi Fernández. El dimarts 30 de juny, tots dos, juntament amb els cinc regidors d'Unitat per Vilanova, principal força a l'oposició, van registrar la moció de censura a l'Ajuntament. Després de dues setmanes de tensions i acusacions mútues, el ple de la moció s'ha celebrat aquest dimarts al migdia, un ple que han seguit en directe un centenar de persones i en què s'han viscut moments de tensió i de crits, sobretot contra els impulsors de la moció. L'equip de govern sortint, format per Impulsem Vilanova i el Partit dels Socialistes, asseguren que la presentació d'aquesta moció respon a interessos urbanístics i econòmics. Per la seva banda, l'ara ja nou alcalde justifica la moció pel desgavell econòmic i la falta de transparència del govern municipal d'aquests últims 3 anys.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El Consell de Ministres ha aprovat tipificar la violència vicària al Codi Penal com a delicte contra les dones. La nova norma inclou la retirada de la pàtria potestat als pares condemnats per violència contra la parella i escoltar els menors abans de decidir sobre el règim de visites o la custòdia. També protegeix els familiars de la dona i fins i tot els animals de companyia. Maite Polo, bon dia.
13: Bon dia. El govern de Pedro Sánchez compleix així el pacte signat l'any passat amb tots els grups excepte Vox per lluitar contra la violència vicària. Vol convertir en llei les mesures pactades al seu pas pel Congrés. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha explicat l'acord del Consell de Ministres.
14: Es un motivo hoy de alzar la voz por todas esas mujeres como Itziar Prats, que han perdido lo más querido y que hoy de alguna manera van a ver satisfecha una larga preocupación y satisfecha una larga necesidad de que se regule suficientemente y se, por lo tanto, avance hacia una sociedad libre de violencia de género, libre de violencia vicaria, porque, y el primer titular es claro, la violencia vicaria es violencia de género y así se ha entendido.

0: va matar els seus dos fills i que l'editorial Anagrama manté cancel·lat. A Espanya, 68 nens i nenes han estat assassinats des del 2013 i 3 aquest any.
1: El Consell de Ministres també ha aprovat avui repartir 904 milions d'euros a les comunitats autònomes per complementar el finançament de la dependència.
2: I el ministre de Drets Socials ha fet una crida a tots els grups polítics al Congrés perquè votin aquesta tarda a favor de les lleis que han de reformar el sistema de protecció de la dependència i la discapacitat. Pablo Bustinduy ha remarcat que la norma blinda una injecció de 6.200 milions d'euros per part del govern per a la dependència aquest any i el vinent.
1: A Catalunya, la Generalitat indemnitzarà els veïns i comerços afectats per l'esvoranc del Putxet a Barcelona i apunta com a causa a possibles cavitats no detectades en les obres de la línia 9 del metro. D'altra banda, l'executiu, que també s'ha reunit avui, promet mà dura contra els piròmans i demana extremar precaucions davant la tercera onada de calor que s'allargarà fins demà. Mont Carvajal, bon dia.
3: Bon dia. El govern indemnitzarà les despeses que tinguin els veïns desallotjats de casa seva al Putxet i també les botigues que han hagut de tancar. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha dit que després ja es veurà de qui és la responsabilitat i qui en pagarà el cost.
4: El govern hi farà front i després ja hi haurà el moment de dirimir responsabilitats i de veure doncs, qui afronta finalment aquestes despeses. Però és evident que els veïns i veïnes, els comerciants, no poden esperar.
3: Paneque no ha dit quan els veïns podran tornar a casa seva perquè diu que s'estan recollint mostres finca per finca per garantir-ne la seguretat. Ha dit també que la principal hipòtesi de l'esvoranc és que no es van detectar algunes escletxes que havien quedat damunt el túnel ja fet. D'altra banda, respecte als indicis que alguns focs han estat provocats, el govern ha assegurat que empaitaran els piròmans per fer-los pagar els mals causats.
4: Els trobarem, els detindrem, els posarem a disposició judicial i demanarem que caigui el pes de la llei sobre ells perquè ja veuen els efectes doncs, que està tinguent en els nostres entorns i fins i tot en la seguretat de les persones a Catalunya.
3: El govern manté la crida a respectar al peu de la lletra les prohibicions per prevenir focs.
1: Mentrestant, l'incendi forestal d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp segueix estabilitzat, tot i que encara no es pot donar per extingit. El foc ha cremat 154 hectàrees de terreny forestal des de diumenge. Tots els evacuats, això sí, ja han pogut tornar a casa. Diumenge Ràdio, Laia Batlle.
0: Ara mateix hi estan treballant 23 dotacions terrestres repassant el perímetre i remullant la zona juntament amb un helicòpter bombarder que treballa sobre el flanc dret. A hores d'ara segueix tallada la carretera entre Aiguamúrcia i Querol, ja que degut al foc hi havia perill de despreniments. Per aquest motiu s'està revisant la zona amb drons per descartar cap afectació, columnes de fum o alguna flama que pugui revifar. Sobre el terreny s'han cremat 154 hectàrees, majoritàriament del terme municipal de Querol, que és el més afectat per les flames, seguit de Pontons i Aiguamúrcia. Segons han informat els bombers de la Generalitat, l'incendi no es podrà donar per extingit fins d'aquí a 72 hores, quan s'assegurin que no hi ha revifades ni fumaroles. Els agents rurals i els Mossos d'Esquadra segueixen investigant les causes del tercer incendi que s'ha produït en menys d'una setmana en aquest territori. Una de les hipòtesis en la qual treballen és que el foc hauria estat intencionat.
1: Les altes temperatures afecten també de ple a la campanya de la fruita, que s'ha avançat fins a 12 dies a les comarques de Lleida. El sector expressa que Espanya es troba en una situació injusta respecte de la resta del mercat europeu. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
5: Aquest dimarts al matí ha tingut lloc la presentació de l'estudi de costos de producció de préssec, nectarina i paraguaià a la seu de Frucat, a Lleida, on el seu president, Andreu Viladegut, ha explicat que la campanya d'enguany s'ha avançat entre 10 i 12 dies a causa de les altes temperatures. Per la seva banda, Jaume Lozano, president del comitè de Pinyol de Frucat, ha advertit que hi ha una forta demanda per part del mercat europeu i nacional.
6: No tenim una alta quantitat d'estoc, tenim una forta demanda per part dels mercats europeus i nacionals, s'està satisfent, però s'està dient que no. El sector no pot permetre, allí tenim una forquilla, no?, entre l'1,10 i l'1,39, però és que nosaltres no podem vendre aquell preu. Les centrals han de guanyar-se la vida.
5: A més, ha afegit que les dades dels últims anys s'han vist distorsionades pels efectes del canvi climàtic. Actualment, segons l'estudi del CREDA, a partir de les dades de la xarxa comptable agrària de Catalunya, el cost de producció d'un quilogram de préssec i nectarina es troba en 0,58 euros i se situaria en 1,23 euros després d'afegir les despeses de confecció i comercialització.
1: 3:15, Junts per Catalunya sumarà avui els seus vots als del Partit Popular i Vox per tombar els objectius d'estabilitat, deute públic i sostre de despesa del govern espanyol que es voten al Congrés. És el pas previ necessari per a l'elaboració de pressupostos generals de l'Estat de cara a l'any que ve, que Pedro Sánchez s'ha compromès a presentar. Lluís Mata.
7: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha defensat l'objectiu per reduir el dèficit públic gradualment fins a l'1,5% del producte interior brut el 2029 com una garantia per sostenir l'estat del benestar

0: amb més capacitat pressupostària per les autonomies. En aquest sentit, ha carregat contra el que considera un posicionament partidista de les comunitats governades pel PP.
1: Mismo objetivo, diferente voto. Algo ha cambiado y desde luego no ha sido la responsabilidad. Señorías, no se puede reclamar más financiación y más capacidad de gasto para las comunidades autónomas y después votar en contra de los instrumentos que permiten disponer de más recursos.
0: A tot plegat, el Partit Popular ha qualificat de teatre l'escenari financer dibuixat pel PSOE i ha tornat a reclamar la convocatòria d'eleccions, mentre Junts també anunciava el seu vot contrari pel que considera com una operació de màrqueting dels socialistes per tapar els casos de corrupció que les quitxen. Escoltem els seus portaveus, José Vicente Marí i Josep Maria Cruzet.
2: Han de presentar un acuerdo de senda de estabilidad presupuestaria cuando el único acuerdo que espera ya la inmensa mayoría de los españoles y la mayoría de esta Cámara es la dimisión del señor Sánchez y la convocatoria de elecciones.
3: Perquè un govern assetjat per la corrupció només li queda que fer veure que gasta quantitats ingents de diners per si així pot tapar el lladrocini dels seus i de passada intentar obtenir algun vot més dels ciutadans.
0: El revés parlamentari d'avui aboca els objectius d'estabilitat i de deute públic a una nova votació a finals de mes, quan el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja s'haurà posicionat sobre l'amnistia i caldrà veure llavors si Junts fa algun moviment.
4: I encara en política, notícia destacadíssima de la jornada. L'audiència de Badajoz ha condemnat el germà del president Pedro Sánchez, David Sánchez, en concret, a 9 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació.
5: El jutge ha interposat la mateixa pena a Miguel Ángel Gallardo, expresident de la Diputació de Badajoz i exlíder del PSOE a Extremadura. Això per suposades irregularitats en la contractació del germà de Sánchez. La Fiscalia i les defenses en demanaven l'absolució per considerar que no hi ha proves de tràfic d'influències i prevaricació. Les 7 acusacions sol·licitaven penes d'un a 6 anys, petició que el tribunal ha descartat.
4: Tornem a Catalunya. Transports Metropolitans de Barcelona aposta per una flota d'autobusos de zero emissions i abans del 2027 sumarà un total de 136 busos. Un terç funcionarà amb tecnologies no contaminants. Esplugues Televisió, Pau Herrero.
6: La incorporació de la nova flota ha suposat una inversió de 77 milions d'euros i es farà de manera progressiva durant el mes d'agost de 2026 amb l'arribada de 5 minibusos elèctrics. Cap a finals d'any, l'objectiu és tenir en marxa 24 autobusos elèctrics articulats i 20 autobusos elèctrics estàndard. A més, també s'ha publicat una licitació que permetrà incorporar al llarg del proper any 56 busos més elèctrics, dels quals 26 seran per renovar els actuals i 30 per incrementar la flota. Una renovació que aposta per avançar cap a una mobilitat pública més neta i respectuosa amb el medi ambient, segons ha explicat la presidenta de TMB, Laia Bonet.
7: Amb això seguim avançant, per tant, amb el compromís que us hem compartit en moltes ocasions de TMB per treballar per un aire més net, per una renovació de la flota, en definitiva, una flota de l'àrea metropolitana que necessitem tant pel que fa a vehicles públics com a vehicles privats que vagi evolucionant cap a zero emissions per poder tenir una millor qualitat de l'aire.
6: Amb aquesta nova adquisició, TMB comptarà amb un total de 372 busos de zero emissions, el que significa més d'un 30% de la flota.
4: I no deixem el medi ambient, front comú de tots els ajuntaments del Solsonès en contra del pla d'energies renovables que promou el govern. Afecta 2.600 hectàrees de la comarca, entre eòlica i fotovoltaica. En un acte aquest matí, els alcaldes han reivindicat el caràcter agrícola del Solsonès i demanen al govern que refaci el pla amb la implicació del món local. Solsona FM, Roser Clotet.
8: Argumenten que l'afectació a la comarca està sobredimensionada, ja que se li assigna una producció d'energia eòlica i fotovoltaica que ocuparà 2.600 hectàrees, l'equivalent a tot el municipi de la Molsosa. En aquest sentit, destaquen que és la comarca catalana a la qual se li demana més producció en sòl no artificialitzat. Els responsables polítics defensen l'aprofitament d'energies renovables ja existents, com la del pantà de la Llosa del Cavall, embrancada des de fa 30 anys en un litigi judicial per la concessió. El conseller comarcal de Transició Energètica, Xavier Vilalta, afirma que el plantejament del Plater és una estocada al sector primari del Solsonès.
9: Quan una explotació perd la superfície, no només perd camps, perd futur, perd aliments. Per això diem que la transició energètica no es pot consistir en substituir la producció d'aliments per la producció d'electricitat.
8: Els ajuntaments del Solsonès confien ser un exemple de reivindicació per altres municipis rurals de Catalunya i insten la ciutadania a presentar al·legacions al Plater. El termini s'acaba el 30 d'aquest mes.
4: I és moment per a la cultura. El nombre d'espectadors a concerts s'ha multiplicat per més de 5 en els darrers 25 anys. Ha passat de 4 milions i mig a prop de 24. La facturació de la indústria musical s'ha duplicat i ara és de 265 milions d'euros, impulsada sobretot per la música en directe. Aquestes i moltes altres xifres s'extreuen de l'Anuari de la Música, que enguany celebra el seu quart segle de vida. El seu quart de segle de vida, volem dir. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. En els darrers 25 anys, la indústria musical ha canviat de dalt a baix. Si a principis de segle el directe facturava 70 milions d'euros i les discogràfiques 82, l'any passat la música en viu va generar 244 milions d'euros i les reproduccions 21. Unes dades que l'editor del grup Enderrock, que publica l'anuari, Lluís Gendrau, pensa que es deuen a un canvi de model de negoci.
11: La indústria discogràfica fa 25 anys basava sobretot el seu negoci en les vendes i en aquell moment moltes companyies discogràfiques també treballen com a manejaments, munten festivals o tenen aliances amb empreses promotores de música en directe.
10: Un model molt vinculat a l'expansió dels festivals.
11: Aquest model de festivals fa 25 anys ho analitzàvem i tenia atreia a mig milió d'espectadors. En aquell moment els grans festivals atrauen a 3,7 milions d'espectadors. Hi ha hagut un creixement de 640%.
10: Això cal afegir que els concerts han passat de 15.000 anuals a 32.000 i la xifra d'espectadors de 4 milions i mig a prop de 24. Això sí, les sales de concert veuen any rere any com baixa el seu públic, un fet que expliquen justament perquè els joves prefereixen els festivals.
4: I ens traslladem ara fins a Tarragona, ja que la Festa Major de Sant Magí enguany durarà encara més dies i tornarà a girar al voltant de la tradició, de l'aigua i de la música. L'esdeveniment també farà una picada d'ullet a l'eclipsi solar del 12 d'agost. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
12: La programació anirà del 7 al 19 d'agost i combinarà els actes més emblemàtics i tradicionals amb una àmplia oferta musical, familiar, esportiva o gastronòmica. Un any més no faltarà la imaginada als jardins del Camp de Mart i pels amants de les revetlles. Hi haurà la revetlla familiar a la plaça del Rei i després la revetlla il·luminada, també revetlla a la plaça de la Font. La consellera de Cultura i Festes de Tarragona, Sandra Ramos, diu que per Sant Magí, la tradició dialoga amb el present.
13: Jo crec que és molt important combinar aquesta tradició i poder veure com la cultura popular i tradicional no és una cosa que estigui anquilosada només en una tradició, sinó que és absolutament capaç de parlar-nos de les coses que més ens preocupen avui en dia.
12: El dia de Sant Magí, dia 19, diada castellera a la plaça de les Cols, amb les quatre colles tarragonines.
4: I encara un apunt més. Abans dels esports, l'Ajuntament de Barcelona reubica el Piro Musical de la Mercè i la Festa de la Nit de Cap d'Any a causa de les obres que s'estan fent a la fira.
5: Uns treballs que són incompatibles amb la celebració d'esdeveniments de gran format a l'Avinguda de la Reina Maria Cristina. Així doncs, segons ha avançat BTV, el Piro Musical es traslladarà a la platja del Bogatell, mentre que les campanades se celebraran a l'Anella Olímpica. En canvi, els concerts de la Mercè no es veuran afectats per les obres i continuaran a l'ubicació actual.
4: I ara sí, arriben els esports. Avui en companyia de Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. Nou jugadors catalans busquen aquesta nit la final del Mundial de Futbol.
14: Què tal, Marta? La selecció espanyola disputa aquesta nit a les 9 la primera semifinal de la cita mundialista contra França. El combinat buscarà tornar a ser una final 16 anys després, mentre que els de Deschamps volen encadenar la tercera consecutiva. Lamine Yamal es mostra confiat en les opcions d'obtenir el bitllet per a ser la final de Nova York.
15: En el top 1, la verdad, es el partido más importante que voy a jugar y me gusta haber podido llegar a este momento. Estamos muy ilusionados todos y yo sobre todo, entonces yo creo que sin duda es el partido más importante que voy a jugar. Juego como sé y nunca voy a jugar mejor de lo que sé ni peor de lo que sé. Entonces solo doy lo que yo tengo, siempre al servicio del equipo, siempre al máximo. Entonces cuando lo das todo y sabes que lo que la gente te pide lo puede hacer, pues no sientes presión.
14: L'Espanyol ha anunciat un nou fitxatge. Es tracta de Natàlia Scott, la davantera de 19 anys, arriba procedent del Barça B, on aquesta última temporada ha acabat com a màxima golejadora de la primera federació femenina amb 16 gols en 25 partits. És de Terrassa i també una altra jugadora garenca, en aquest cas Vicky Losada, ha estat presentada avui com a nova jugadora del Badalona Women. Radio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
16: Avui s'ha fet a l'Hotel Marina Badalona la presentació oficial de Vicky Losada, el fitxatge estrella del Badalona Women, que us vam avançar ahir. L'arribada de la migcampista de Terrassa ha creat tot un terrabastall a la Lliga Femenina, pel que suposa el retorn d'un mite internacional del futbol femení. Losada, que ha passat 6 temporades lluny de casa seva, ha vist en el Badalona una oportunitat única per tornar a la Lliga i, sobretot, tornar a casa.
17: Al final, jo ara iba a complir mi temporada 5 en Inglaterra y la verdad que emocionalmente, anímicamente, necesitaba volver aquí y creo que me gustaría acabar mi carrera disfrutando de un fútbol que a lo mejor se asemeja más a lo que a mí me gusta.
16: Vicky Losada ha estat acompanyada avui per 5 jugadores del planter, 5 jugadores que han guanyat recentment amb la vida del club la Lliga Futur Mueb, una primera edició d'una competició que, com el Badalona Women, busca potenciar el futbol femení des de la base.
14: A primera federació, l'Europa, els socis de l'Europa han decidit que el seu equip jugarà a Can Dragó, després de que s'hagi imposat aquesta opció per 624 vots contra els 364 de l'opció del Narcís Sala. A més, l'equip de la Vila de Gràcia també anunciava que Jordi Cano no continuarà sent jugador de l'Europa el curs que ve. Una categoria per sota, Sergio García ha estat presentat oficialment com a nou entrenador de l'Espanyol B. Arriba amb la intenció de créixer com a tècnic després d'uns inicis a l'Adam. Sergio es mostra feliç per tornar a casa.
18: Al final, ya sabéis que, bueno, lo que yo he sentido todos estos años por este club y lo sigo sintiendo. La verdad que estoy hasta como un poquito nervioso porque al final volver donde he estado muchos años, me han querido, me han tratado súper bien, pues siempre de agradecer.
14: I Joel Parra, jugador del Barça, ha signat aquest matí la seva ampliació de contracte amb el bàsquet fins al 2030. L'escoltem.
19: Sí, anar creixent mica en mica és l'objectiu que em vaig marcar quan vaig arribar aquí el primer any, no? Anar creixent com a jugador, anar creixent com a persona, no? I crec que aquests passes endavant, doncs la veritat que estic molt content, no? I orgullós de tot el treball que estic fent, però sabem que encara puc fer més passes endavant i, bueno, aquesta és l'oportunitat i és la mentalitat que tinc de cara aquests anys.
14: I notícia d'última hora, Marta, el Palau Blaugrana serà la seu de la Supercopa d'Espanya de futbol, sala que es disputarà el 5 i 6 de setembre.
4: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem...

0: Bona tarda, benvinguts a l'Etapa Reina. Avui no és una hora de ciclisme en català a Ràdio Molins de Rei, sinó que és una narració en directe de la desena etapa del Tour de França 2026 des de la planta baixa del Molí, on tenim una exposició ciclista d'excepció, d'alta qualitat, i veurem aquesta desena etapa que li queden tot just 62,8 quilòmetres a hores d'ara. Ho estem fent en directe a través de Ràdio Molins de Rei i també aquells que ens seguiu a YouTube. Lluís Arias, què tal? Bona tarda.
1: Què tal? Molt bona tarda, com esteu?
0: Molt bé, ha anat molt bé sempre. Les prèvies sempre són tranquil·les quan has de fer una cosa d'aquestes, perquè sempre poden sortir 2.000 petites cosetes, però tot se soluciona, i sempre que se soluciona s'ha de donar gràcies tant a l'Eli com al David, que porten aquí una estona picant pedra perquè això funcioni, i també al Sergi Soler. Sergi, què tal? Bona tarda.
2: Molt bé. Crec que estem...
1: De cop i volta estàs dintre una cova, eh?
2: De tant en tant estic com una missa.
1: A una missa. El mossèn Soler.
2: Doncs estem aquí reunits avui.
0: Se't sent tallat, Sergi? Aquest micro...
2: Aquest micròfon...
0: Va i bé, em sembla.
2: Bé, a poc a poc.
0: Bé, a la taula tenim el Pol Leiva. Pol, què tal? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda, com esteu?
0: Com estàs?
3: Molt bé, supercontent de ser aquí, la veritat és que sí.
0: A veure, hem de dir que aquest any tots hem anat a veure el Tour, perquè bàsicament passava per davant de casa nostra, però tu també has anat a veure el Tour un altre dia.
3: Sí, correcte, vam anar... Normalment sempre a casa meva hem fet la sortida paterno-filial amb mon pare, i ens agafem una etapa normalment dels Pirineus per raons òbvies, que està més a prop, i ens anem a veure una etapa, i és com aquest, és el moment, segurament el moment de l'any on més hores passo amb el meu pare.
0: Ara,
1: això és molt bonic.
0: Tio. Benvingut a la consulta, Pol.
3: Moltes gràcies.
1: No, però ara en seriós, això és molt bonic, perquè no només aneu a veure l'etapa, sinó que aneu a fer-la.
3: Sí, intentem. A mesura del que podem, doncs ens endem les bicicletes i mirem d'acostar-nos, i això també és xulo, i aquest any, doncs això. És el meu pare també estrenava bicicleta elèctrica.
1: Ah, molt bé.
3: I aquestes coses, i realment ha sigut és xulo, és una molt bona...
1: I vas anar on?
3: Vam anar, la nostra idea era per Calamongi, és a dir, vam arribar el dia abans de l'etapa del Tourmalet. La idea era aquesta, per Calamongi. El que passa és que quan vam arribar a les 5 de la tarda, entràvem a Sant Maria de la Campan, sí. I vam trobar la gendarmeria dient que l'école s'est fermée, que a peu i a bicicleta i a moto podíem pujar, però amb cotxe estava d'allò. Vam intentar pujar fins a Coll d'Espen, que era el coll previ, i també ens van dir que fermée. I rei, ens vam quedar com allà entremig del no-res, entremig d'un coll i de l'altre, que va ser prou xulo i prou interessant, però va ser aquesta cosa d'allò. I al matí sí que vam intentar pujar fins a la Mongi. El meu pare es va, bueno, no s'ha d'anar en forma com jo, diguem,
1: amb bici, no? amb bici. Vale.
3: I ens vam quedar com una estoneta, vam veure una miqueta de tour, i després ens vam tornar a dinar, veure la caravana, que per cert us he portat berenar. Patrocinat per la caravana
0: blanca. Doncs escolta, si vols, esperem una estoneta, si vols.
3: Procedeixo a volcar-vos-ho, perquè estàvem en un mal lloc per veure la carrera, però estàvem en un lloc
0: genial
3: per la caravana.
1: Ah, sí,
3: us he portat tot de goodies patrocinats per Tocapi, per Coixonu...
1: Hòstia, Coixonu és el més celebrat de tots.
3: Coixonu és el més celebrat de tots, sí.
0: A veure, a Catalunya era Haribo. A França sí. Tenen opció de celebrar altres coses, també.
3: Sí, realment, la caravana a França, evidentment, no te l'acabes. I això estava en un molt mal lloc per veure els ciclistes, però en un lloc bastant guapo per rebre una quantitat ingent de coses de la caravana.
0: A veure, deixa'm dir una cosa per qui ha connectat a la ràdio Molins de Rei o per qui ens escolta a través de YouTube, que les portes de la planta baixa del Molí estan obertes fins les 6 de la tarda. L'etapa acabarà abans, però nosaltres estarem aquí fins a aquella hora. Llavors, qui vulgui, hi ha algunes cadires aquí, tenim pantalla prou grossa per veure l'etapa, i això, estareu oberts i convidats a venir a compartir aquesta tarda amb nosaltres, amb l'Etapa Reina, en directe, narrant el Tour.
1: Ja puesto, eh?
0: Sí.
1: Ja puesto de sobres, eh?
0: Home, sí, estareu còmodes. A veure, va. Queden 58 quilòmetres per arribar a la línia meta d'aquesta etapa pel Massís Central. Recordeu, són 7 ports de muntanya. Ja n'han fet 3 completats i baixats, diguéssim. Estan fent el descens de

0: del darrer que citem. Hi ha doncs un grup d'escapats que eren 31, 25, 23, al final ha quedat un espanyol, espanyol, que és Javier Romo al davant, i després el segueixen un grup de perseguidors, però ja bastant a prop. Tenim a Pogacar i companyia, que és el grup de favorits, diem-li pilot, diem-li com vulguem, que està a menys d'un minut del cap de cursa. Per tant, diem-ne que és molt, molt, molt difícil que l'escapada, en aquest cas Javier Romo, que és l'home que té opcions, pugui arribar a bon port, tenint en compte tot el que queda, que és la traca grossa, el carro gros del dia d'avui.
1: Javier Romo té ara mateix a 48 segons tres escapats, que són Àlex Bodén, Valentí Paret-Peintre i Ramsès De Bruyne, el ciclista de l'Alpecin.
0: Està fent un tour increïble, Ramsès De Bruyne, déu-n'hi-do, és dels ciclistes, aquest revelació del Tour de França.
1: Aquests tres tenen a tocar el pilot que està enfilant UAE d'una manera espectacular. Jo crec que ja ho van fer, ja ho van intentar a la darrera etapa abans del dia de descans, el diumenge, i avui volen que no se'ls escapi l'etapa per Pogacar.
0: El Sergi ens canvia una mica el plano, pensa que l'està centrant segurament.
1: Ho fa sempre, sempre, a la ràdio, sempre. Tios, no tiquis-miquis.
2: No, saps què passa? És que la càmera em tapava la tele i no veia res. No, sí que veia, però
0: t'estàs posant còmode,
2: Ara l'he posat bé.
1: Escolta, abans de
0: estan
1: seguir...
0: Estan fent ciclisme, Sergi.
1: Abans de seguir i seguim convidant a la gent que vingui aquí a... Està bastant fresquet dintre de... Perquè pel carrer fa una calor espectacular, però aquí a la planta baixa al molí, doncs ja l'aire condicionat i està prou fresquet. Dic que, de moment, ens acompanya una persona que m'ha fet molta il·lusió veure-la quan he entrat, que és el forner de Rupit, del Forn de l'Era.
0: Sí, sí. I està aquí còmode, no? Perquè... Ample i còmode. Ample i còmode i gaudint, veient com UAE doncs, va posar en ritme en aquest tram favorable als ciclistes. Van ràpid i van retallant fins i tot en baixada. Per tant, és aquelles vegades que veiem UAE llançadíssim per aquesta victòria d'etapa.
1: Van encegats, no?, amb la victòria d'etapa de Pogacar.
0: Sí, perquè a més l'etapa realment dona joc. És a dir, tenim una triple ascensió final que ja vam viure fa dos anys. És el mateix final d'etapa exacte, diguéssim que fa tot just dos anys, i són dos ports de primera i un de tercera final, en què hi ha rampes dures, hi ha un parell de quilòmetres, doncs això, relativament dur en el primer port, que és el Puy de Marí, que són això, 2,2 quilòmetres per sobre el 8%, el segon port de primera són 4,3 quilòmetres també per sobre el 8%, i al final sí que hi ha un port més suau, però aquests dos tenen rampes suficients perquè Pogacar faci una estocada, si no la fa ell la farà algú altre, i segurament veiem els millors lluitant per la victòria d'etapa.
1: Mira, ja que parlem de victòries d'etapa al Tour de França, Pogacar en porta 23, ho hem parlat sovint aquests dies, està a 12 d'empatar a Marc Cavendish, però us pregunto, dels ciclistes que estan corrent al Tour de França ara mateix, qui creieu que està entre els que més etapes tenen dels que estan corrent ara mateix al Tour de França?
3: Van der Poel.
1: Van der Poel està allà, sí, està amb 3 victòries. Jo pensava que en portava alguna més, Van der Poel.
0: Van der Poel, el Tour és una cosa complicada. Té un vincle estrany amb el Tour, sempre.
1: Aviam, Van der Poel ha fet feina perquè...
0: Philipsen, que està per davant
1: seu. Un dels que té més etapes al Tour ara mateix, el segon dels que està corrent, que en té 10, n'hagi guanyat pràcticament les 10.
0: O Romo ha agafat molt malament una rotonda, o tenia molts obstacles per superar un tram de cursa. Ara veurem el pilot a veure com ho fa, si ho fa millor.
1: És fàcil que Romo l'hagi agafat malament, perquè
0: sí,
1: ara per la forma de pedalar jo crec que està pensant que malament ho he fet això.
0: Jo crec que sí, està avergonyit i d'aquí poc pararà, demanarà disculpes i tornarà a pujar a la bicicleta, probablement.
1: El segon és Philipsen, ja ho he dit, amb 10 victòries d'etapa. Va, digueu-me més ciclistes.
4: Home, hi ha d'haver Vingegaard, no?, per nassos.
1: Hi ha d'haver Vingegaard, i és Vingegaard, i jo diria que
0: porta 4,
1: amb
0: no?
1: escàndol. És 5, que amb escàndol.
0: 4.
1: 4, no li compten la cinquena, que és la d'aquest Tour de França.
0: No, home, no, clar. Les de contrarrellotges per equips no hi compten.
1: Ja, però, home, aquesta contrarrellotge per equip amb resultat individual, trobo que li haurien de comptar.
0: Haver estudiat millor el guió, si volia sumar palmarès.
1: Per tant, Vingegaard en té 4.
3: Kwiatkowski.
1: No, hi ha un ciclista francès.
4: Bernal? És Bernal?
1: No, hi ha un ciclista francès. Avui, que és dia 14 de juliol, me l'hauríeu d'haver dit.
0: A la Filip, que en té 6.
1: A la Filip, en té 6 victòries d'etapa per a la Filip, que és el tercer dels que estan corrent el Tour que més etapes té.
0: 15 anys, quan a la Filip sempre guanyava etapa o es posava líder, aquests anys així distrets del ciclisme.
1: Sí. Creieu que a la Filip tornarà a guanyar una etapa al Tour de França?
3: No, és molt complicat. Té rivals massa bons.
2: i amb un cara a cara és que és molt complicat, perquè ja part, potser no té aquella, aquell ruix final que tenia abans, o aquesta, entenc que no, la intel·ligència la tindrà perquè era un tio molt, molt, molt espavilat, no? Però sí que és veritat que les cames no, sembla que no són les mateixes, i avui en dia és que hi ha molt de nivell, ho estem veient en aquest Tour, que si mirem tots els guanyadors d'etapa, i no només els guanyadors, la gent que ha estat allà davant, són de molt nivell, per tant, com no espavili, bueno, no sé l'any que ve, però ara mateix no sembla que hagi de tornar el millor a la Filip.
4: I que també sembla que és una persona, un ciclista que va una miqueta de baixada, no? L'altre dia em sembla, mirant Instagram, em va sortir en una etapa així d'aquest Tour, li pren la càmera, la GoPro, sí, un aficionat, i es grava. Jo crec que és un tema més de, bueno, de seguir, perquè també és veritat que no ha fet res més amb la seva vida que anar en bicicleta, aquest home.
1: De show.
0: Ha de jugar.
4: I
0: de
4: show, i ara jugar, aviam, que també, que també s'ho mereix, que ja li va bé.
0: Deixa'm dir que, per situar els oients o els teleespectadors que puguem arribar a tenir, que estan començant a pujar a la cota de Murat, que és 5,2 quilòmetres al 5,3%, és la cota, diguéssim, prèvia al Puy de Marí, ja deixa una mica alçat, baixa en un palet i torna a pujar al Puy de Marí. L'aproximació que s'ha fet els últims anys al Puy de Marí, quan s'ha pujat al Tour de França o altres curses, sempre era una altra, era més dura, era una cota més exigent. Aquest any és aquesta, que és bastant suau. Aquí Romo hauria de fer el possible per fer espai, és a dir, no només per mantenir el que té, sinó per fer espai, perquè porta tot just 50 segons respecte al grup de favorits.
1: Aviam, seguim amb la llista aquesta que us he preparat?
0: Sisplau.
1: Us en falten d'aquest llistat? Que, aviam si...
0: A veure, jo hi ha un que m'estic esperant a dir-lo, que és el bo.
1: En aquesta llista n'hi ha 8, m'heu dit 5.
0: És a dir, els de 3 victòries entren?
1: Els de 3 victòries entren.
0: Entra els millors del món, el millor de la història, el millor ciclista que ha donat mai al planeta Terra.
1: Aquest en porta 4.
0: És Michael Matthews.
1: Michael Matthews porta 4 victòries al Tour de França, eh? Sí.
0: És normal.
1: Sí, i el que no és normal és que porti 25 anys sense guanyar.
0: No, tampoc això. Va guanyar, mira, per primera vegada, i això ho recordo, va guanyar el 2016 la seva primera etapa. Fa tot just 10 anys. Respecte als veterans.
1: Respecte. Michael Matthews, 4 victòries. Un, que aquest any ha guanyat 2 victòries al Tour de França, que està al número 5.
2: Tim Merlier.
1: El número 4. 5 victòries, Tim Merlier, al Tour de França. I el darrer és Mats Pedersen, 3 victòries al Tour. Aquest any també ha guanyat. Sí, doncs aquests són els ciclistes que més victòries... o sigui, segur que Pogacar en repetirà, alguna més guanyarà. Algú més el veieu guanyant aquest any? Philipsen?
2: Mats Pedersen.
1: Pedersen, Philipsen.
4: En farà un altre. Philipsen, raro, no? Aquest Tour que li està quedant a Philipsen. Molt estrany.
1: Li falta moltes coses, no?
4: Sí, sembla... Equip segur que no, perquè, ostres, l'altre dia el E7, que l'esprint que fa Merlier apareixent des de casa seva, pràcticament, sí. Crec que és sideral, però per altra banda, dius, ostres, tenia a Van Der Poel estirant a saco de Philipsen, i tot i així va palmar l'esprint, una cosa... De Philipsen jo no m'esperava. Jo val a dir que si se poden fer punts personals, no és un ciclista que especialment m'agradi, sobretot perquè té aquesta mania d'anar cap als costats quan esprinta, però bueno.
0: Tenim ara un altre problema tècnic, és que...
4: Sí.
0: Ah, no, mira, el Lluís el soluciona tancant la televisió. Així m'agrada. Ara us podem narrar el color negre doncs és bonic, és dels bonics, perquè el color negre vesteix bé, fa elegant, sempre us l'heu de posar, si teniu opció. A l'estiu a 40 graus no, però la resta de l'any va bé. És un color que combina bé amb tot, això s'ha d'explicar, i crec que és bo que la gent ho sàpiga, doncs, perquè potser hi ha gent que va despistada. Va, deixeu-me dir en aquest moment d'impàs mentre pugen al Cot de Murat aquesta desena etapa del Tour de França. Ens remet a la de fa 2 anys, segurament avui a xarxes ho heu vist, de gent que publicava els vídeos recordant la victòria de Vingegaard davant de Pogacar. Anem a recapitular com va ser tot aquell tram final d'etapa, que acabava just a l'Eliorant, que pujaven tots aquests ports que queden ara, que són els últims 3 de l'etapa d'avui. Va ser un inici d'aquests com els d'avui, no? Amb molts intents, amb molta gent que ho intentava, que hi havia doncs, un gran nom a l'escapada, com és Oier Lazcano, eh? Oier Lazcano es va posar a l'escapada aquell dia i va tirar com un boig. Ho va fer al costat de Ben Healy durant una estona. Ben Healy avui també l'hem vist a l'escapada intentant-ho. I després, els millors moments del dia podrien ser, primer, quan Wout van Aert, atenció Lluís, es va estampar. O sigui, Wout van Aert en aquesta etapa fa 2 anys va anar al terra, Va fer una... No. Portava el ritme del pilot, la persecució, en un gir, doncs se'n va anar cap al terra i va, doncs, això, caure. Va, no va fer-se mal del tot, però es va estampar. Després, a 31 quilòmetres de meta, quan era l'últim quilòmetre, de fet quedaven 600 metres, per les, pel cim del Puy de Marí, que és el proper port que faran, en aquell moment va atacar Pogacar. I se'n va anar. I va deixar enrere tant a Jonas Vingegaard, el seu gran rival, com també a Primoz Roglic. Per darrere, encara més, va acabar Remco Evenepoel i la resta de favorits. Just en aquell moment, és un moment clau perquè Pogacar sembla que se'n va, que és d'aquells dies que treu 10 primers segons, després en treu 12, després en treu 15, després en treu 20, supera els 25 segons, gairebé se'n va al mig minut, però per darrere, a la baixada, connecten Vingegaard amb Roglic, que havien de quedar escalonats d'un en un. Si ens porteu això, ja sabem on està, si voleu, el mando, perquè s'ha de buscar l'aplicació cap a la dreta d'RTB. Ah, aquí està, perfecte. Doncs això, on estàvem ara, no? Que estàvem el 2024 en aquesta pujada. Pogacar va arribar a treure temps, al descens Vingegaard i Roglic es van unir i a la penúltima pujada, al Col de Pertús, Vingegaard de mica en mica va anar escurçant la distància. Aquells dies que veus que Pogacar no traurà dos minuts, no. No en va treure ni dos, ni un, ni 30 segons, ni 20, ni 10, perquè a tot just 100-200 metres del cim, Vingegaard va atrapar Pogacar i els van, doncs, quedar tots dos junts quan ja quedava l'última baixada, ascensió final més suau i meta. I en aquesta ascensió final, doncs, van anar vigilant-se, van anar plegats, per darrere Roglic i Evenepoel van contactar, i la victòria, que és una de les millors victòries que jo recordo de Vingegaard, va ser amb un sprint cara a cara davant de Pogacar, el llença Vingegaard i aguanta amb un Pogacar que va remuntant, però li falta mig metre, si arriba potser menys de mig metre, a la línia de meta per superar Vingegaard. És l'última victòria de Jonas Vingegaard al Tour de França, d'etapa, l'última que té és aquesta, i per tant jo crec que avui és un d'aquells dies que tant Pogacar, perquè es va quedar amb la mel als llavis llavors, com Vingegaard, perquè recorda el seu últim triomf al Tour de França, doncs és una etapa aquelles que tots dos han de tenir molt al cap, que l'han de tenir moltes ganes, i de fet UAE ja estem veient que té realment l'ambició, tota l'ambició, de disputar aquesta etapa. Queden 50 quilòmetres per arribar a la línia de meta, 52 segons per Javier Romo, davant d'un pilot que va estiradet, però va fent en aquesta ascensió més suau al coll, a la Côte du Murat. Marc Vives, has arribat?
5: He arribat.
0: Bona tarda.
5: Bona tarda.
0: Com estàs?
5: Molt bé, he hagut d'arribar jo perquè s'engegués la televisió.
0: Bé, quan has arribat, de fet s'ha apagat, i ara, al cap d'uns minuts, gent treballant mentre tu t'ho miraves, és quan s'ha encès realment.
5: Molt bé, molt bé. Veníem amb tant temps, no?, perquè aquí no es pot deixar cap segon de descans. He seguit com he pogut fins ara la cursa, estic bastant situat, però clar, és que, bueno... així estem, no?
0: Estem amb Tim Wellens tirant, fent aquesta cosa que fa ell amb la boca, de treure una mica la llengua, com fa amb un fill, diguéssim, quan es concentra amb les tisores i ha de tallar alguna cosa, doncs ell ho fa quan va en bicicleta i ha de tirar per Pogacar, és una cara més o menys similar, i a darrere doncs té mitjo AE fins que arribes a Pogacar, després Visma, després els Red Bull, i així com sempre l'ordre de jerarquies que té un pilot quan arriba en dies claus i en dies importants. Què espereu d'avui? L'escapada queda clar que no estan en el lloc, o sigui que podríem... Bueno, hem tingut la sort de tenir més de 30 persones escapades, ja que veurem una etapa entre els favorits, tornem a tenir un Pogacar imperial, superior, molt millor que la resta de ciclistes humans que hi ha en aquest Tour de França, o veiem un escenari diferent?
2: Qui aixequi la mà, aixequi la mà, qui pensa que sí.
0: Que Pogacar torna a destrossar-ho tot, vols dir?
1: És molt poc radiofònic, aixequem
0: la
1: mà.
0: Aixequem mà,
2: no,
0: sí,
2: però que estem... Tenim 17 espectadors ara mateix, espectadors. I hem tingut pics de 22,
1: Ah, sí?
2: Sí.
5: Buah. Ara arriba jo, han baixat.
2: Sí, no, és que Marc, sí.
5: Em sap greu. Jo venia escoltant el Carlos Andrés...
0: Ah, no ens escoltaves a nosaltres?
5: Conduint tenia poc marge, he hagut de programar el que volia fer abans d'iniciar la conducció. I encara no havíeu connectat quan he agafat el cotxe. I estava fent la reflexió, hi havia moltes... Ells comentaven i també hi havia espectadors que ho deien, l'opció de que UAE no estigui tirant per Pogacar, evidentment, però que es tirin endavant del Toro per generar el dubte a Vingegaard si el segueix, doncs, això que té guanyat Pogacar, i si no el segueix, doncs que es pugui col·locar segon a la general.
0: És a dir, si hi haurà tàctica d'aquí per part d'UAE per fer un doblet a París, o per victòria d'etapa avui d'un altre company que no sigui Pogacar, o sí, la guió de sempre, que és que tots tiren per Pogacar i Pogacar rebenta. Va, això és un debat ja més interessant, perquè aquí sí que podem tenir opinions diferents, Lluís.
1: No, aviam, jo veig a UAE tirant d'una manera perquè a ningú se li ocorreixi ni la idea d'intentar guanyar l'etapa d'avui. Llavors, la cosa m'imagino que s'acabarà definint entre 3-4 ciclistes i el canvi de ritme final del Toro i Pogacar, doncs crec que serà clau. Ara, és una etapa que puja i baixa constantment. Llavors, ara en pujada, Belens està fent les passacanutes a tothom. Quan comenci la baixada, aviam si hi ha algun altre equip, que ho veig difícil perquè al ciclista, a cada equip li queden cada vegada menys ciclistes, que sigui valent i que intenti proposar alguna cosa diferent. No crec que sigui Visma, en tot cas podria ser Red Bull.
0: No és molt viable, perquè ara que ha coronat Javier Romo el port de Murat, és supercurta la baixada, gairebé ni és baixada, i llavors ja pugen al port que segurament és més dur del dia, o que té els 2 quilòmetres finals més durs, i jo crec que aquí UAE no baixarà aquest ritme fins llavors i estarà en situació de llançar qui creguin que hagin de llançar avui, o de fer l'atac que creguin que hagin de fer. Reitero, fa 2 anys Pogacar va atacar al final d'aquest port que ara pujaran i ho va fer molt, molt, molt a prop del cim, a 600 metres. Veurem si avui el guió és diferent o es repeteix exactament el mateix.
1: Aquí el tema, si algú vol fer alguna cosa diferent, és avançar-se amb aquest atac, perquè si tu no t'avances amb aquest atac ja et pillarà contrapeu i ja la carrera ja te l'han fet, no la pots fer tu. Per tant, aquí, en aquesta propera baixada i en l'inici de la pujada, és quan s'ha de provar alguna cosa que veig difícil, eh?
6: Per això mateix està tirant UAE, perquè no hi hagin aquests intents d'atac, de moure la carrera, i que tot estigui tranquil·let i esperar el moment que, doncs, té bastanta pinta que passarà, doncs, de l'atac, segurament, d'aquest moviment d'UAE. Veurem si sol, en solitari, o Del Toro, doncs, posa una marxa i potser se'n va amb un grupet petit, però en tot cas el moviment està clar que passarà, sigui quin sigui.
4: A mi el que m'agradaria preguntar-vos, sobretot com a autoritats en aquest deport,
0: és pels aficionats,
4: que és una cosa que és cert que el gen competitiu de Visma és el que és aquesta mena de no estic però sí que estic i anem fent i tal, no sé què. Vale. I una cosa que m'estic preguntant com molt, i potser és perquè és una idea esbojarrada que d'allò, però és, ostres, per molt que sí que és cert que el que es diu, no?, que l'UAE vol portar la iniciativa perquè ningú se li acudeixi fer, clar, però tu en principi has vingut aquí a guanyar el Tour. Per tant, jo tota aquesta dinàmica del Visma de tota l'estona no posar en qüestió aquesta hegemonia de l'UAE, que tiren, que t'esgoten i que després arriben els moments decisius i no dones la talla, ja saps que no donaràs la talla. I aprofito també per preguntar-vos-ho, que és a dir, home, encara que sigui una bogeria, no ho fan per un tema de tenim la nostra estratègia i ja veurem que de moment ja en parlarem, o no ho fan senzillament perquè com realment embogeixin tot això poden arribar fins i tot a perdre el podi del Tour de França?
5: Jo no crec que els directors de Red Bull, de Visma, de Lidl s'hagin acovardat. Jo és que estan deprimits. Crec que UAE està aconseguint deprimir els directors de la resta d'equips i està aconseguint, no és d'ara, però jo crec que en aquest Tour s'està maximitzant, que és que assumeixin que han de lluitar pel segon lloc, i això és per un cantó trist, perquè crec que cap equip que no és UAE es creu que pot guanyar aquesta etapa o que pot guanyar aquest Tour de França. I clar, això et deixa amb pocs recursos, et deixa amb el recurs d'esperar a què fa l'UAE, a veure si li puc seguir la roda i a veure si sona la flauta i per lo que sigui, no sé, li agafa pipí a última hora a Pogacar i puc saltar per la cantonada.
4: Però per altra banda, les opcions que tens d'evitar lo inevitable és tornant això amb una bogeria de que no sàpigues cap a on tirarem, cap a on anirem. Vull dir que jo tota aquesta cosa d'intentar controlar la curva és que no entenc el que dius i em sembla que és així, perquè realment Jonas Vingegaard, que potser no, és el segon de bordo, dona tota aquesta sensació de dir un tio completament deprimit, que el que té ganes és anar cap a casa seva i gaudir de la seva vida com a no ciclista. Però clar, per altra banda, si volem fer alguna cosa, o tornem això amb una bogeria, amb un vesper, o passarà el que ha de passar, que tothom ho sabia, i no sé, mal per mal, jo potser ho provaria, i vinga.
0: Sabeu qui ho provarà avui, no?
1: Qui ho provarà avui?
0: Avui ho provarà Pol Seixas, que ja ha tingut els seus dies d'aclimatació, tot això de les curses de França d'alt nivell, i avui destrossarà tothom d'una manera increïble. Sabeu qui ho ha dit, això?
1: Qui ho ha dit, això?
0: No ho he dit jo. Eh? Lilian Calmejan.
1: Lilian Calmejan.
0: Lilian Calmejan, l'home que baixa el Tourmalet a 600 per hora, avui explicava que creu fermament que avui serà un dia que Pol Seixas, o sigui, farà una cosa que encara no ha fet aquest Tour de França, que és ser protagonista. En positiu, o sigui, en atacant, a l'ofensiva, i que tindrà bon nivell, perquè és una etapa que li va molt bé, que se la coneix i que bla, bla, bla, bla, bla.
1: Jo, respecte a la pregunta aquesta que deies de per què ningú fa res per evitar el que sembla inevitable, jo crec que avui no és el dia perquè Visma pugui actuar. Visma està pensant en guanyar el Tour, i pensant en guanyar el Tour, crec que en una etapa com la d'avui està en inferioritat, es veu en inferioritat contra UAE. En canvi, crec que ells creuen que la tercera setmana, que normalment Jonas Vingegaard va a més, i el tipus d'etapes que hi ha la tercera setmana, que és alta muntanya per sobre de 2.000 metres en molts casos i amb encadenats, creuen que és l'escenari millor perquè Vingegaard doncs, pugui plantar més cara a Pogacar, vale? L'altre dia vam veure que tampoc és així als Pirineus, però crec que ells sí que creuen que la darrera setmana les forces poden estar més igualades, i crec que ho reserven tota la darrera setmana. El que jo no entenc és Red Bull, perquè Red Bull clarament la darrera setmana té dos persones per davant. Llavors, avui, o dies com el d'avui, o dies com el de diumenge, és on han de passar l'acció, i tenen un tio com és Remco Evenepoel, que ha guanyat, no recordo ara si són dos o tres lieges, que és un terreny perfecte per ell, i jo crec que aquí ha de ser valent, no només Remco, sinó tot el Red Bull atacant Remco, i Lipovic limitant-se a anar a roda dels que surtin, i a partir d'aquí tu pots moure el vesper, però és que si no, sí que és cert que, bueno, doncs mira, aquí tens els UAE marcant un ritme asfixiant perquè ningú es mogui.
0: I ho fan a 42 quilòmetres de meta en aquest terreny de fals pla, i tenen tot just 30 segons perduts respecte a Javier Romo.
5: Javier Romo, sap greu, una mica citem-lo, perquè porta les cames de la seva
0: Voleu
5: vida.
0: Voleu parlar de Javier Romo?
5: No vull parlar de Javier Romo. Dic 10 segons de Javier Romo per no haver de parlar més de Javier Romo. Porta les cames de la seva vida avui, i s'ha trobat a un UAE i a un Pogacar desfermats, amb un altre moment guanyaria l'etapa, sense dubte.
0: Movistar ho intenta, no? És d'aquells equips que ho intenta.
2: Javier Romo és torero?
5: Sí, és de tot. Bueno, ja està.
1: Heu vist els encierros? Ara que parleu de Braus, heu vist els encierros o no?
0: No.
2: He vist imatges. Mm-hmm. Hi ha un Joker per allà.
1: Hi havia un Joker, un tarat vestit de Joker que es fotia davant dels toros i li fotien una... O sigui, increïble.
0: Bueno, millor que vagi allà que no el Tour animar, eh? Vull, també t'ho dic. Que millor allà que el Tour.
1: Sí. Home, és que tu el veies les revolcades que li fotia el Joker... Les vaquilles, perquè no eren toros, eren vaquilles. Però unes revolcades que la cadera la deu tenir mirant cap a Roma, i molt millor que estigui al Sant Fermín és aquest tipus de gent que no pas al Tour de França fent l'idiota.
2: Ui, la dona aquesta.
5: Saps que m'imagino corrent els encierros fins al cul de Calimocho i liant la parda? Remco Evenepoel.
0: Sí, eh?
5: Sí. Bueno, vau veure-la ahir, que Evenepoel, Lipovic... Va fer una broma.
0: És un duet
5: de
0: còmic.
5: Molt mal gust. Jo crec que aquí...
0: És un duet còmic, home. Ho has d'aprendre així.
1: Però què va passar?
5: No, feia gràcia lo del vídeo al Pus. Lo d'ahir, rosa, la psicopatia i el bullying. Bueno, el bullying no rosa.
0: De quan és? De quan està gravat allò?
5: No, allò és de la jornada de descans.
0: Segur?
1: No.
0: És d'abans d'altura, jo diria.
5: Allò llavors graven... m'he menjat la fake news.
0: Pot ser o no?
1: Allò graven molt abans, el que passa és que ahir van estrenar o van presentar la nova equipació, que no l'entenc, que ara en parlarem de la nova equipació, de Red Bull.
5: Acabat al revés.
1: que va al revés, perquè és el dia 13 i porten 13 anys, no? Patrocinant alguna cosa, i llavors han fet una equipació del dia al revés. És que no entenc exactament.

0: perquè ahir i perquè
1: no ho sé, però
0: Ivan Epula
1: està molt content perquè recorda que el número 13 li dona molta sort sempre que l'ha portat o
0: ah,
1: que
0: sí?
1: Ha fet... sí, explicava això i pensava, mare meva, quines, o sigui, quins viaranys esteu agafant per intentar justificar una cosa com aquesta, molt xulo.
0: No sé, no sé, va ser una situació una mica estranya, no sé. 40 de meta ara mateix, 16 segons porta Romo davant del pilot que bueno, ja estan afilant per agafar-lo.
2: Acaba de passar Del Toro amb 8 bidons per repartir per l'equip.
1: Evidentment, Del Toro t'ho soluciona tot. Sí, sí.
2: Molt bé, fantàstic.
1: Vinger està en aquella fase que no fa la seva salutació a càmera. Era una mica conscient que el gravaven, però no l'està fent.
0: Bueno, és que la càmera està lluny aquí, això és un helicòpter.
1: Sí,
0: eh?
1: Però bueno, escolta, ell mira, no?
0: Aquesta càmera és d'helicòpter.
1: Ell és conscient, no, de quan el graven.
0: S'està
1: no?
0: parlant poc d'aquesta càmera, que és l'helicòpter i que està a prendre pel cul i la imatge és boníssima, o sigui que es parla poc d'això. Javier Romo està tirant ja la tovallola, sembla.
1: Home, són 15 segons que tindrà ara, està cansat, se'l nota, bueno, com jo, quan vaig en bicicleta, però quan jo estic al millor moment, no? A nivell de ritmes, però a ell físicament se'l nota esgotat.
0: Últim ciclista espanyol de l'estat espanyol que hagi guanyat un 14 de juliol. A veure, qui me la digui, premi.
1: Mira, jo això no ho sé, però et puc dir un ciclista espanyol que va guanyar aquí, a Rassant.
0: A on?
1: Al Puy de Mariquet,
0: sí?
1: Fa molts anys, anys 80.
0: Qui?
1: Un home que és comentarista de televisió.
0: Ah, sí? El
1: Chozas.
0: Perico?
1: Chozas.
0: Ah, Chozas.
1: I sabeu, o sigui, només ho destaco per una cosa. Va treure 10 minuts a tothom.
0: Què dius?
1: Ell sol. O sigui, ho trobo com una proesa. Ja entenc que a l'època de vegades aquestes coses feien, però 10 minuts tu sol... Mm-hmm. Sense ningú, sense cap ciclista entremig que arribi al grup, ho trobo bèstia, eh?
2: Bueno, el dia de Floyd Landis no va ser l'Orient, també? El dia aquell que treu
1: no ho sé.
2: 30 minuts?
1: Amb el Pereiro.
2: Sí. És que jo ho he vist aquests dies i crec que feien referència a l'etapa d'avui.
1: És una que dona joc, no?
2: Perquè és una etapa que és el quart cop que la fan tal qual, o amb molt lleuger canvi.
1: Ha tingut canvis, sí, sí.
2: Però semblant al final l'Orient, amb el Puy Marí... i en tot cas l'han encadenat aquest clàssic del Massís Central i diria que també és l'etapa de Floyd Landis.
1: Se m'escapa a mi això, però en tot cas l'espanyol aquest
0: bueno,
1: fa confiqui, molts anys o no?
0: Farà 7, 8 7 o 8
1: sí, recent.
2: Luis León Sánchez.
0: Luis León Sánchez a Foix. Luis León Sánchez, i crec que a Polito també va guanyar la seva etapa al Tour.
2: Un altre que li agraden els toros també, Luis León Sánchez.
0: Un 14 de juliol. Bueno, què? Aquest no l'enganxen, eh? El tio va tirant, eh? I va sortint i va xupant càmera. Escolta, molt bé, tio, per
1: Mira,
0: Romo.
1: Mira, ara comença l'ascensió al Puy Marí, aquest pas de Peirol, 7,8 quilòmetres, aquí el posen al 6%. Cada any és divertit perquè les mitjanes i les distàncies canvien, tot i que és la mateixa ascensió i per la mateixa vessant. És a dir,
0: és el canvi climàtic.
1: És curiós.
0: Això és el
1: però,
0: canvi.
1: Res, comença amb 11 segons de marge sobre el grup d'UAE, que segueix tirant Tim Wellens.
2: Jo entenc que ara, al començar el port... si volen seguir amb ritme fort hauran de canviar Wellens, que ja, jo crec que ja no pot més, però sí, clar, sent d'entrar Groschartner encara, i encara li queden els escaladors després de Groschartner. Li queda, o sigui, que té tota la pólvora preparada. Jo també ho entenc. Sí, parlàveu de Remco i el Red Bull, que és el seu terreny, tens raó, mira, això s'aparta Wellens, però què anava a dir? M'he perdut. Això, Red Bull, que, hosti, veus un equip on tens els 5 corredors encara de UAE i on tens a Groschartner i Adam Yates, frescos encara, i Red Bull, que li deu quedar Van Gils, Lipovic i Remco,
0: però...
2: el Lidl, que li deu quedar Ayuso i Esquilmose, i el, no sé, el Bisma, que deu quedar Vingegaard, Jorgensen i Kuss, clar, complicat,
0: si
2: tio.
0: Si tu planteges una cursa, com normalment les planteja Pogacar, que és jo ataco i a veure qui em segueix, rebenta la cursa, i llavors de tots aquests ciclistes que estàs dient de l'UAE et seguiran dos, i llavors ja els deixes en... clar, tu et quedaràs un, però és que ells seran dos. No, ara mateix tu ets tres i els altres són vuit.
2: No et seguiran dos, et seguiran tots menys Groschartner, com a molt. Estan frescos, tio.
0: Parlo de Renko, no estic parlant d'un atac d'un qualsevol, parlo d'un atac d'un dels millors del món. No, en aquest punt probablement no és el millor punt per atacar, eh? Per un tio com Renko, però en aquesta etapa hi ha molts punts perfectes per Renko. I això de moment no ha canviat.
1: Clar, el problema d'aquesta etapa, o de com està plantejant UAE aquest Tour de França, és que fins i tot els dies que són amb més emboscades, amb més pujades i baixades, amb un terreny irregular que és més difícil de controlar, però davant d'una escapada, el ritme que estan marcant, o sigui, diumenge també ho vam veure.
2: Mira, taca a Carapaz.
1: Van marcar un ritme que, això, taxo amb el que ara fa Richard Carapaz, Romo ja l'han caçat, ara ataca Carapaz i ho prova a 7 quilòmetres per fer cim al Puy de Marí. Són atacs que tu, quan els veus, ja ets conscient que no van enlloc. És a dir, ara Carapaz avui guanyarà l'etapa en 20 minuts, però, en general, tu, el ritme que porta UAE és molt difícil de rebatre quan ets un ciclista que el millor que pots fer és rodar sol, com el cas de Remco Evenepoel, amb terrenys com aquests, perquè saps que després, els últims 2,2 quilòmetres d'aquest port, al més del 8%, Pogacar, amb un mini atac sec, ja està per davant teu, i tu has gastat totes les forces i segurament has perdut el que dèiem, no? Les opcions de que aquesta etapa entris prou bé, que el podi que potser somies a París el deixes anar en un dia qualsevol, si se'm permet l'expressió, quan encara queda molt per arribar als Alps. Jo crec que tot això els ciclistes ho tenen al cap. Llavors és molt difícil que quan tens un pilot amb 6-7 tios marcant tant ritme a 100 de meta, tan alt, tu tinguis la idea que si vols lluitar per la general puguis fer alguna cosa diferent de la que fas, que és aguantar i com a mínim lluitar pel segon, tercer, quart lloc, que és el que estem veient en aquest tour, i a molts tours que ha estat una cosa bastant habitual.
0: Aquest atac de Carapaz és per l'etapa, per intentar generar alguna cosa, o per la muntanya, per intentar lluitar la muntanya, perquè Carapaz és un dels que li agrada molt, el maillot de la muntanya.
3: I Carapaz té com aquesta cosa de que no acaba de morir mai, no? És com, ostres... És una cosa increïble, em recordo, no sé si va ser fa dos giros o quan era, que també, que semblava que anava allà a passar l'estona, no sé si el de l'any passat, no? que el Palma del Toro, semblava que anava allà a passar l'estona i el tio, es va plantar tercer, va fer un tercer el giro i aquí no va passar res, és com aquella cosa que té. No sé, jo aquests tipus d'atacs, hi ha el Perico, no? que diu que això són aquests atacs de peseta, no? Que li diu el Perico, que, bueno, que sembla que no vagin enlloc, però que, bueno, que depèn de cop i volta et dona l'etapa o potser si et fa escalar, perquè clar, això que deia el Roger, no? si tu estàs aguantant molt durant moltes hores el ritme d'un equip com és l'UAE, que ja t'està fent un ritme per deixar-te fora, no sé, potser amb un cop també de sort, que suposo que és el que deuen estar esperant amb la dictadura aquesta de cala de ferro de Pogacar, no? I un cop de sort, tenir un cop de sort i potser, mira, potser sí, potser amb aquest atac Carapaz es planta el podi i amb mallot de punts, perquè no sé.
4: Pot ser un moviment interessant, perquè si pel que sigui doncs arriba a dalt o en solitari o amb prou avantatge, és molt probable que ara Pogacar ataqui i potser estan els dos sols, o això no, potser no passa en aquest port, però potser passa en el següent. Per tant, si se n'anés una miqueta més Carapaz o qualsevol altre ciclista i s'anticipa el moviment de Pogacar, després doncs potser poden anar junts a meta i potser doncs en aquest sentit, si jo què sé, Carapaz col·labora amb Pogacar potser li dona l'etapa, no? Llavors, bueno, és un moviment d'anticipació que jo crec que a Pogacar, per exemple, li va molt bé.
0: Ara veiem la realització, ha posat un cabirol escapant per la muntanya sol,
1: no,
0: i m'imaginava,
1: no?
0: La imatge d'un lleó arribant per darrere i menjar-se'l, que és el que
1: és quadrat com a plano, no?
0: Que és el que li pot passar a Carapaz. Una cosa graciosa, va. Nosaltres avui tenim, ara ha arribat més gent de públic, però hem dit abans...
1: S'ha rejuvenit l'edat del públic sense faltar el respecte a ningú.
0: Què?
1: S'ha rejuvenit l'edat del públic sense faltar el respecte a ningú.
0: I a més, ara el públic és més baixet, perquè fins ara el públic que teníem era el públic més alt de Catalunya. I parlant d'estatures, qui creieu que és el ciclista més baix del Tour a totes les darreres edicions? En aquesta edició, qui és el ciclista més baixet, més petitó?
1: Jo aquesta me la sé, perquè ho hem parlat a la prèvia, crec.
2: I et sé d'altura, també.
0: Sí, ah, sí,
1: jo també,
0: eh?
1: Un 63, era, no?
2: Correcte.
0: Ah, però com heu estudiat tant, i qui
2: bueno,
0: és?
1: És un paio que estava feliç aquests dies perquè estava a prop de casa, que és Braz. El Clement. Braz, Afonso.
0: Afonso. Per exemple, 2025, un colombià, Einer Rubio. Macié Burgadó, jo no sabia que era tan baixet, un 68, bueno, aquest no és tan baixet, és del 2020, el 2024, Lenny Martínez i Esteban Chávez, els francesos i els colombians els més baixets del Tour, eh?
1: Sí, sí, és increïble, eh?
0: Quina sort.
2: La dada.
0: La dada, eh? La dada que necessitàveu ara mateix.
4: Ara hem baixat a 9 espectadors.
2: Però de la història qui és?
0: Com, perdó?
2: No, has fet la pregunta de qui era el més baixet de la història, no?
0: No, de la història no, de la història...
2: Dels últims anys,
0: sí, sí, sí.
2: Val. No, estaria bé saber, bueno, per curiositat, no en tinc ni idea, la veritat. Sí. El cap Samuel Dumoulin però no era tan baixet.
1: Era baixet, eh? Sí.
0: Ah, Domenico.
1: Pots obrir, pots?
2: No, potser sí. Pues sí, això, es veiem aquí que encara porta... Això ja no cola, eh, Pol? De que et fa mal el colze? Ja.
1: Li fa mal, els primers, no està guanyant.
2: Els primers dies, d'acord, que culés, però ara ja no cola.
4: Perquè no se l'infecti.
0: Potser s'ha fet un tatuatge nou que li doni el sol. 4,5 km per coronar el port de, aquest port de muntanya, Richard Carapaz, la gent embogida amb Richard Carapaz. Ole, Richard, que ets l'únic que ha tingut collons d'atacar aquí. I aviam fins on arribes. 26 segons a la mateixa porta amb el pilot, el Richard.
1: Realment és dels ciclistes que s'ho pot permetre perquè és molt conscient que no farà un podi al Tour de França a priori. L'única opció que té de lluitar per una general són dies així, intentar fer-la grossa, i li és bastant igual. Si queda fora el top 10 a Richard Carapaz, ara mateix, ni li va ni li ve. Per tant, és bo que els ciclistes així sí que ho facin. No sé si veurem un gros Scharner d'aquests mítics fins dalt del port, bueno, o si en algun moment hi haurà el lloc cap a Adam Yates, que és qui ja va tirar a Pogacar fa 2 anys, si té la mateixa feina, si sap el patró totalment de memòria, ha dormit avui veient-se l'etapa 5 vegades i sap què ha de fer.
2: Si volen fer mal, Groschartner s'hauria d'apartar perquè ja fa cara de no poder més. Bé, Adam Yates darrere, McNulty, entenc que deu estar també, sí. No el veig bé,
1: sí,
2: i llavors Pogacar i Del Toro.
0: Aprofitem ara que encara no hi ha atacs entre els de la general per dir que a la Xina tenim un líder català, que home, és el Jan Castellón. Ole, Jan.
1: Deixem el Tour una estona perquè això és important.
0: Sí, ole, Jan Castellón, que avui ha quedat segon a l'etapa, que per un moment jo no sabia que era líder de la general i que doncs lamentàvem que hòstia, t'has quedat a punt de guanyar, no?
1: He mirat l'etapa en directe, eh?
0: L'has vist en directe, tu?
1: M'he llevat i he pensat, mira, està escapat, i me la miro.
0: I, però, hòstia, vaya friki, no?
1: Sí, molt no, bé, a nivell... Una cosa que m'ha sorprès, o sigui, 3 coses que m'han sorprès d'avui, veient l'etapa en directe. Primer, i l'he comentat ja en privat, les grans avingudes. O sigui, país comunista com ha de ser, sí. Espai, volem ciment ben posat, volem amplada, és increïble. Veient allà els edificis, aquelles avingudes que són, trigues 6 dies a acabar l'avinguda, això a mi m'agrada molt, el trobo fenomenal. Després, l'alçada, o sigui, l'altitud on estan corrent, no sé per què mai m'hi havia fixat, però és que pugen ports que estan a 4.000 metres i acaben les etapes a 2.800. Sí, sí. És a dir, estan altíssims aquesta cursió. No sé per què mai havia anat a buscar aquesta dada, però avui m'he fixat i clar, el port de muntanya, però està a 3.800, que és aquest port. O sigui, tot el dia estan per sobre 2.000 metres i no sé el cost. Això és una cosa que al Jan m'agradaria preguntar-li quan torni o més endavant.
0: Quina hora és ara? Quina hora és a Xina ara?
1: Jo crec que o està dormint o el molestes molt. És a dir, les dues opcions són vàlides.
0: Està dormint, no?
1: No, i res, això, calçada i tal. I la tercera és que aquest tipus de curses dona peu a que posin ports de categoria especial a ports que tenen menys d'un 5% de mitjana. I he pensat, si mai anem a la Xina, Lluís, clar, ens fem una ruta de ports de categoria especial, de primera categoria, i fundim. O sigui, els podem fer realment.
0: No, perquè estan a 4.000 metres de nivell i rebentaríem.
1: No ho sé, però escolta, són assequibles, són rampes molt suaus. I per això Jan Castellón, quan ha atacat, no tenia més terreny. I tot i així s'ha anat sol i ha baixat sol molts quilòmetres. Després l'han atrapat per darrere a Umba i després també a Buchmann. Però ha aprofitat el terreny que tenia, realment no en té molt més.
0: Emmanuel Buchmann, que l'hem vist a més d'un Tour de França, eh? O sigui que el nivell no està mal, eh?
2: Podi, no? Ha sigut Buchmann, crec.
1: Sí, ha perdut l'esprint, com sempre el fa, no? És el més lent de tots.
2: És una llàstima, a veure. Els perfils són molt semblants tots. Sempre hi ha una muntanya així del 5%, llarga, i després acaba en pla. Llavors això, clar, afavoreix amb certs perfils de corredors tipus Mulugran i aquests corredors que són sprinters que passen a la muntanya.
1: Correcte.
2: A veure, ara ha fet un forat aquests corredors, els queden 3 etapes, però són 3 etapes d'aquest estil.
1: 5 etapes encara queden? Són 8
2: etapes
1: en total. Sí,
2: clar,
1: sí.
2: És que només sumen bonificacions.
1: He mirat els perfils i no ho té encara fet ni molt menys.
2: És veritat que qui té 2 segons és Buchmann, que no compta, però clar, els Mulugrans, el Fagúndez, tots aquests que estan a 20 segons o així, clar, si totes acaben a l'esprint d'un grup de 10-15, només que sumin 4 bonificacions, segurament el Jan no crec que tregui bonificacions a l'esprint, tot i que tampoc és lent del tot, però clar, a veure, són més ràpids els altres.
1: Sempre serà més ràpid que Buchmann. Veiem les imatges aèries que volíem veure d'aquest volcà, del Puy de Marí, de la zona d'aquest estat del Massís Central. Per aquí també hi ha estacions d'esquí, les posen tot arreu, ja ho sabeu. Entrem als 2 últims quilòmetres d'ascensió. Això vol dir que ara els percentatges aquests del 4% que veiem passaran a ser del 8-9%, i segurament tot el forat que ha fet Carapaz fins ara, que són ja 37 segons, que té molt, molt, molt de mèrit, és el moment en què darrere es posaran una mica més nerviosos i algú a YouTube ens està preguntant si ara el Bisma seria bo que fes un atac o no. És a dir, hauria d'atacar Bisma ara?
0: Jo veig difícil. Just ara crec que és un moment difícil. Crec que sí que podria fer un canvi de ritme per fer una mica de desbarajuste a davant, però posar-se a tirar, diguéssim, molestar, amb això cremaries un ciclista, perquè en molt poc temps cremes un ciclista, però també crees com... Bé, desorientes, diguéssim, els objectius de UAE. Jo ara mateix no ho veig. Ara no ho veig.
2: Creus que en Vingegaard atacarà per passar segon a la muntanya? I que el seu objectiu ha passat a ser mallat de la muntanya d'aquest Tour de França?
4: No, Bisma el que ha de fer, o sigui, no el que crec que ha de fer en sentit de per l'espectador, però realment el que estan fent, i el que estan fent sempre que Pogacar és molt superior, com estan veient, doncs és aguantar, estar allà, assegurar el segon lloc, és a dir, això ho tenen claríssim, i esperar doncs l'infortuni de Pogacar, que tingui un mal dia, que tingui doncs això, una caiguda, o que es posi malalt, i ja està. Llavors, ells, la seva premissa és aquesta: estiguem allà el màxim de prou que puguem d'ell, però no fem cap cosa rara, i em sap molt de greu, però és que és el que està fent i el que porta fent tota... des de que Pogacar és superior.
1: Com que el nostre espectador ha seguit ampliant missatge, n'ha fet un altre, us el llegeixo, que diu: si ataca algú del Bisma, o el deixen anar i potser atrapa el Carapaz i incomoda 1.000 a l'UAE, o l'UAE va aixugar el Bisma i l'única opció per fer-ho és perdre llavors a un gregari. Veu els dos escenaris possibles, no?
0: UAE acaba de perdre un gregari, que és Groscharner, que ja ha rebentat com un gripau. Ara mateix tirant Adam Yates
1: És que ara això s'està accelerant molt.
0: A Pogacar li queden 3. Adam, li queda
1: Magnulti
0: i li queda Del Toro.
1: Sí.
2: Que Del Toro no treballarà per Pogacar si no és absolutament imprescindible. Abans d'atacar a Pogacar, jo crec, per jugar aquesta doble carta, que crec que la seguiran jugant fins que la carretera ho demani, que potser és mai.
0: Mira com s'enfila ara, mira com s'enfila, i mira com han escrit Seixas a tot el revolt.
1: Que si ets el ciclista costa molt de llegir. No saps que t'estan animant a tu, no?
0: Això t'ho ha de dir l'helicòpter. Això t'ho ha de dir l'helicòpter.
1: Això el cotxe li han de dir, l'estan animant.
0: Sí, sí. Bueno, hòstia, aquí hi ha molta gent de Seixas, eh? Aquí hi ha molta gent de Seixas. El pilot aquí ja van rebentant gent. Si no m'equivoco, aquest és...
1: Venut.
0: És venut, i és sí, venut sí. Per la forma del cos.
1: És fàcil, eh? Agraïm tant l'existència d'Isvenut en un Tour de França.
0: Sí, sí, sí.
1: Abans hem vist que Arensman també perdia pistonada, que avui ho ha intentat a l'escapada, no està sent el Tour de Timer Arensman, que l'any passat, recordeu, doncs sí que va guanyar un parell d'etapes al Tour i va ser un dels grans protagonistes. Costa molt que gent com Arensman trobi dos Tours bons, eh? És a dir, són perfils de ciclistes que de vegades ser protagonista, quan el vius penses, ostres, potser està iniciant una etapa, i en general... és un any, és a dir, és un any bo, i la resta intentar buscar si hi ha una oportunitat estranya.
0: Ep, aquí veiem Remco ja entre els de davant, no sé si amb alguna intenció o no, queda un quilòmetre, és el punt on normalment Pogacar dius que ataca.
1: Mira, sí, l'any passat va atacar 100 metres més endavant, van fa 2 anys.
0: Doncs sembla que sé que Benepul ho sap, Benepul ho sap perquè ja se l'he ficat al costat.
1: Tots han estudiat, eh?
0: Aquí venen estudiats, sí, sí.
2: A la defensa d'Arensman, perdó, ha estat malalt
1: de
2: França.
1: No,
2: i avui que s'hagi escapat ja és una millora al rendiment que estava donant un Ineos que no està tenint el seu tour, aquest, està clar.
0: Jay Hindley, tio, també és sorprenent que peti tan aviat, no?
1: Home, sobretot diumenge, que era una etapa que havia d'estar allà per cuidar-los, estaven sols els Red Bulls, hi havia Lipovic i Benepul i cap company més, ni Nico Denz, ni Hindley, ni cap d'aquests que tenen, que haurien de ser tot terrenys per etapes com aquella, justament. O sigui, que haurien d'aguantar més.
0: Patint Jorgensen i patint també Lenny Martínez, a cua d'aquest grup de 20 unitats. Ara mateix...
1: Quins prats, eh?
0: Ens estan ensenyant cine, eh?
1: Sí, sí.
0: Realment, abans hi ha hagut un plano de 30 segons del lateral dels ciclistes, diguéssim, pujant, que ha sigut espectacular. Realment, la realització del Tour de França és brutal.
2: Veiem ara com està a 500 metres de Corona Carapaz. L'avantatge s'ha vist reduïda. Estàvem a uns 30 segons, n'ha arribat a tenir vora 50. Està clar que darrere han accelerat. Però no sembla l'escenari tan agressiu com l'any de l'atac de Pogacar, eh? Perquè de moment li segueixen a 30 segons, veurem, sembla que Carapaz està per coronar, estan endurint el ritme, però sembla que estan preparant més un atac pel proper port, sembla ser.
1: Richie Tello, que també es queda. I atenció, atenció, canvi de guió. Arriba el millor moment d'aquest Tour de França.
2: Ha vist les pintades al terra, Seixas, i diu, ara és la meva.
1: L'han avisat, i Pol Seixas posa el seu equip a treballar, i ara mateix el pilot tira Decathlon. Canvi de moment històric. D'aquí 10 anys recordarem aquest moment com el moment en què Pogacar va començar a perdre i Seixas va començar a guanyar.
0: El canvi de cicle, no? El canvi de cicle.
4: Qui està tirant per Fèlix? Qui estava tirant per...
1: Tenia... Jo diria que era Prudhomme.
2: Tenia un company Prudhomme, deu ser. Sí,
1: jo juraria que és el que li queda.
2: Sí, perquè Félix Gall no està aquí i Mühlberger tampoc està aquí. Els dos millors escaladors que tenen van decidir no portar-los al Tour de França, ells sabran.
1: Bé, bona lectura la que hem fet abans, no sé si el Pol o el Lluís, quan ha dit que Carapaz potser també atacava pels punts de muntanya. Corona primer el Puy de Marí, són 10 punts per ell, el Sarró el buscava, ja ho ha anunciat abans del Tour que busca aquest mallot de topos vermells, ho farà potser amb uns 20-21 segons sobre el grup de favorits, on perden pistonada dos Bisma, eh?
0: Tant Jorgensen, Sepp Kuss i Jorgensen, eh?
1: Déu-n'hi-do.
2: Vingegaard sol, ara mateix. Coronant el Puy Marí.
4: No hi ha l'italià?
2: Piganzoli, jo crec que ja s'havia quedat.
0: Jo crec que un era el 17 Escus, el 16 jo crec que és Jorgensen. Sí que és cert que tot just estan perdent pistonada quan estan a punt de coronar. Jo crec que ara enllaçaran, el que passa que ja denota una mica el nivell, no?
1: Sí, a més el següent port és baixar, pujar, i el pujar són... és curt, perquè no arriba ni als 5 quilòmetres, però sí que és dur tota l'estona. Llavors és difícil, si això que deies, no? Si no arribes al nivell aquí, que puguis arribar després al nivell. Com està baixant Carapaz? Que està fent rectes on hi ha corbes, això sempre ens agrada veure-ho quan no ho fem nosaltres, i és bonic perquè és un perfil d'aquests de baixada relativament suau, però deu anar superràpid.
2: Guapa aquesta carretera, eh?
0: Ara hauríem d'enfocar en una pantalla petiteta les cares de les mares dels ciclistes,
1: com estan
0: vivint aquesta baixada, perquè...
2: Hi ha una bona timba, cap a la dreta.
0: Sí.
4: Sabeu com li diuen, no?
2: La locomotora del Carche. No? No? És aquest, no?
4: És la locomotora del Carche?
0: Sí.
4: No és el Còndor...
2: Aquest és el Bernal.
0: Mira quin plano. Hòstia, això és preciós, tio. Això és preciós, el que ens està ensenyant a l'altura avui, en un territori que és molt bonic, enfiladíssims ara mateix, amb una velocitat brutal. Li trauran o li posarà temps Carapaz en aquesta baixada?
1: Ah, va molt ràpid, eh? O sigui, realment s'ha llançat per la baixada. O sigui, crec que té la missió d'arribar al port següent encara al davant i suposo que intentar seguir l'aventura.
2: És una baixada llarga que si ell la fa molt ràpid segurament pot arribar a peu de port en 40 segons, perquè evidentment Decathlon no es tirarà ara aquí com uns bojos, i bueno, 40 segons pots somiar aguantar el proper port o com a mínim aguantar-lo amb els atacants que vinc després. Carapaz és un tio que baixa molt bé, eh? És un tio molt valent i ho estem veient. Ui, quasi se'n va recte el senyor Prodom,
1: sí.
2: El director del Tour deu estar patint.
0: El que està cagat és el director d'UAE ara mateix, que diu, hòstia, se'ns han fotut aquests dos a davant i encara ens fotran el Tour, ens tiraran algú al terra.
2: Tan cagats a sobre.
4: Marc, tu que t'agrada la muntanya, i quin és el sostre comarcal, diguem, d'aquesta zona?
2: El Massís Central. El Puy Marí. Mira, mira, caiguda.
0: Caiguda i estom Pitcock.
2: Mira, el que... Ostres.
4: L'últim que hagués dit, no?
1: Anava a dir, algú l'ha tirat o...
4: No, és probable que hagi tocat, que hagi fet l'afilador.
1: Segurament.
4: M'estranya que Pitcock caigui...
0: El que m'ha donat la sensació és que estava passant i, clar, tots van d'un i Pitcock anava de dos i és possible que se li hagi acabat la carretera a Pitcock, eh? Ha hagut de...
2: Hòstia, la baixada aquesta té la seva amiga, eh?
4: Oh, s'ha fet mal.
2: No, s'ha trencat la mà.
1: No és Pitcock.
2: És Housen, no?
1: Tothom tranquil.
2: Qui és?
1: Doncs...
2: Quin escalador té Housen, el Pinarero? No era Housen.
1: No m'hi he fixat, sincerament.
0: No, també Housen.
2: Housen té el cabell blanc. Bueno, no ho sé. Pobre nano el Pinarero que té sang a la mà.
1: No sé si era Hermans, potser, és que no sé qui ha arribat a aquest nivell aquí dalt. Us agrada més aquesta ascensió al Puy de Marí o al Puy de Dom, quan pugen?
0: Home, a mi m'ha agradat molt més aquest que el Puy de Dom, perquè el Puy de Dom al final és massa agònic. És molt bonic, però és massa agònic.
1: Això dona més joc, no?
0: Clar, és que ja van parats. I els veus que van parats, no estan passant coses.
1: Pitcock, eh?
2: No ho entenc.
1: A veure, l'hem vist a la càmera, no ens ha semblat ell?
0: Aviam, el casco era de Red Bull, però després no semblava Pitcock. però entenc que sí que ho ha de ser.
2: A mi m'ha semblat Pitcock al moment de la caiguda, però a la imatge de després d'ella aixecant-se no m'ho semblava.
0: El que sí que és possible és que Pitcock hagi estat el que hagi caigut i després un ciclista que tot just es quedava del Pinarello quan arribaven a dalt li hagi canviat la bici i fent el canvi de bici doncs s'hagi fet mal o alguna història i hagin fet el canvi. I clar, el que hem vist caure a Pitcock, el que hem vist sagnant era l'altre Pinarello.
4: Bé, peli, no? T'has apuntat?
0: No, perquè tot just a l'arribada... No, és que no és cap peli, perquè fixa't que t'has de fixar una mica més, Sergi, quan miris la... T'ho dic perquè...
2: T'ho dic amb carinyo.
0: T'ho dic amb carinyo, però un portava el casco de Red Bull i l'altre no. Llavors, és molt raro que es canvi el casco després d'una caiguda.
1: Molt bé, Lluís. Sempre portant detalls que l'espectador, l'ull nu de l'espectador no veu.
2: Sigui com sigui...
4: Mira, ja ho veurem, ara ho veurem.
2: Mira, entrepassat, se'n va al terra.
1: Se'n va sol, eh?
0: Sí, el que cal...
2: Aquest és Pitcock, segur.
1: El casc és Red Bull, és Pitcock, clarament.
0: I ara a veure si ens ensenyen
2: l'altre. I reenganxarà, perquè està tirant-se tumba oberta.
1: Ah, sí. No,
4: potser s'ha canviat el casc, perquè s'ha fet un cop el casc, no? I s'ha canviat. I ha dit...
0: Home, és molt raro que et portin un casc al cotxe.
4: Se li ha trencat.
0: Mira, fixa't que just quan es quedaven els dos Visma, també es quedava un Pinarello.
4: No, i després m'ha semblat que era molt alt. Aquest que s'agafava la mà era molt alt. Sí. Molt més que Pitcock. Pitcock no és un...
0: Clar, el que no em quadra és que tingui sang. Perquè això vol dir que també li ha passat alguna cosa amb el Pinarello, perquè si no, perquè sagna.
1: Per solidaritat, no? Per empatia amb el líder.
0: No sé.
5: Ha dit, mira, jo estic pitjor, em fa mal la mà. Va, tira.
1: Va, en tot cas, 25 quilòmetres fins a la línia de meta, baixada ara, doncs, interessant de part de Richard Carapaz, que dèiem, farà forat, no farà forat, doncs estava a 17-18 segons coronant i ara em porta 38 sobre el grup de favorits, que no està baixant justament lent. Per tant, Carapaz que està fent, doncs, el que ha de fer, no? Fer forat allà on pot fer-lo i a veure si és capaç de superar aquests menys de 5 quilòmetres al Col d'Opertús en primera posició, cosa que ja li donaria 10 punts més pel mallot de muntanya.
2: Ramses de Bruyne, Roger.
1: Està aquí dalt.
2: No, i que t'agrada.
1: Sí, perquè, no sé, jo esperava que, no sé, fos d'aquests ciclistes que despuntés una mica el Tour, però no m'esperava el que està fent, que està a un nivell altíssim a totes les etapes on hi ha muntanya. Està al davant, no amb el millor grup, però sempre amb el segon, el tercer, i arriba lluny. Avui està arribant lluny, ho ha intentat també l'escapada. És d'aquests ciclistes interessants de cara al futur, veure si és capaç d'anar fent una conversió cap a un tipus de ciclista que jo no imaginava que seria.
0: Jo diria, mira, ara mirant la llista i per la cara que tenia, jo crec que era Chris Harper, el de la sang.
1: El 73.
0: Sí, el 73
1: si
0: el era.
1: Tres.
0: Doncs sí, Chris
1: és ell,
0: Harper.
1: És ell,
0: sí,
1: doncs
0: sí.
1: Ell.
0: Sí, sí.
1: Doncs que bé, estem...
0: Mira, ja han enllaçat, Sepp Kuss, també amb el grup. Aviam si pot aguantar i pot ajudar el seu líder en algun moment.
2: També Pitcock ja ha enganxat també i ja ha passat el corredor, per tant ja està cap a la meitat del grup endavant. El que dèiem, Carapaz està obrint forat en aquest descens, ja porta a vora 45 segons, es plantarà amb 50 segons al peu de port i això li dona opcions d'arribar a coronar al capdavant, 10 punts més, una altra primera, i en tot cas obligarà l'UAE a gastar un nou corredor, que és Adam Yates, que pràcticament no ha gastat, però gastar-lo del tot junt amb McNulty si volen agafar Pogacar.
1: Jo crec que a l'ascensió que començarà en el Col d'Opertús hi haurà atac de Pogacar. Vaja, si està mínimament bé, si no està atacant Pogacar i ets un rival, intenta-ho. O sigui, intenta-ho perquè és una distància que Pogacar, reitero, la porta dominadíssima i és un terreny que li va molt bé. A veure si tenim sort que potser Pogacar avui sort en el set de competitiva, d'esperit competitiu del Tour, que li estigui afectant la calor, que li estigui afectant el dia de descans, alguna cosa que no estigui del tot fina, i l'equip ho estigui dissimulant, tirant ràpid sense provocar que no hi hagi atacs. Això de vegades, a la història del Tour ha passat, no? Intentar dissimular les malalties del líder. L'any passat, de fet, Pogacar va explicar que havia acabat el Tour malalt, doncs a veure si això algú se li desperta la curiositat de provar-ho. Estaria bé, algú dels líders. Algú,
4: a vegades passa corps. Que et menges malament, jo què sé, fas ara, fuet... i una xutxe, i fuet, i xutxe, i un fuet i xutxe, com està fent el Marc aquí tota l'estona.
2: El meu estómac és de ferro, tio. Jo he begut aigua d'un oasi de Tunísia, cosa que no s'ha de fer.
1: No s'ha de fer?
2: No.
1: Explica. Dona dades per la gent que vol anar a Tunísia aquest estiu.
2: Bé, és una cosa que ens van avisar de no fer perquè era perillós. Bueno, vam fer com una mena de juguesca amb uns amics i vaig acabar bevent una mica d'aigua de...
0: Juguesca de ficar en la teva salut?
2: Sí.
1: He vist jugar-se els pitjors, eh? Bueno, sí,
2: no passa res, no passa res. No m'ha passat res.
1: Aquí ens marca que Jorgensen, així com Kuz l'hem vist tornar amb el grup de favorits, Jorgensen estaria perdent gairebé un minut respecte al grup de favorits.

0: No té un problema mecànic, o alguna
1: cosa. No sembla que hagi caigut,
2: No ho sé, però en tot cas, els quilòmetres per hora que posava 86 km per hora i el tio anava parat, no era del tot cert. És a dir, no semblava en cap cas que la imatge fos correcta.
3: Bueno, aquest ha desconnectat del tot.
1: No mare meva, com baixa Carapaz. Un minut ja, Un minut.
2: Molt bé, Carapaz. Sort que ens anima gent com Richard Carapaz aquest Tour de França en dies com avui, que pensem, no, està tot fet. Mira, Richard Carapaz, si que vés guanyant aquesta etapa, el mèrit que té, atacar un atacat que estàvem justament dient amb aquest ritme d'UAE, provar-ho és una mica un suïcidi, estaria fantàstic, o sigui, seria un guió maco per aquest Tour de França.
3: Richard Carapaz és un dels ciclistes més infravalorats dels últims 10 anys, o no?
0: Bé, també per el tipus de potser personalitat, que no vull dir que caigui malament, però sí que és un ciclista que creu molt en ell mateix i bueno, té un tarannà i una manera de córrer doncs bastant agressiva en aquest sentit, perquè al Richard Carapaz no li pots dir que ha sigut amarrategui. Vull dir, és un tio que ho dona tot. Òbviament, quan s'ha ficat líder del Giro, doncs potser el tio sí que ha tingut estratègia de dir, no atacaré ara aquí, sinó, però vull dir que és un tio que no li pots dir res. I crec que és infravalorat perquè el tio té dos giros.
3: No, té un giro,
0: té un giro.
3: I no va guanyar el segon perquè el va perdre contra Jay Hindley a la Marmolada.
0: Cert. Però vull dir que és un ciclista, jo crec que molt, molt potent i està molt en forma. Va tenir el dia del Tourmalet, realment es va quedar allà, el Tourmalet, i va desconnectar una mica. Jo crec que ben fet, perquè així precisament té aquest marge per avui per moure's, i crec que si ho fa el Richard Carapaz, jo crec que hi ha altres corredors que podrien també moure's, vull dir, a veure si ho pot fer ell, hi ha altres ciclistes del seu nivell que també ho podrien intentar, no dic a l'etapa d'avui, dic en altres, i a vegades trobem a falta això.
3: Richard Carapaz té un giro, va estar a punt de guanyar el segon. El giro que té va ser completament per sorpresa, perquè encara no era ningú, el va guanyar Movistar. El segon ja el va intentar guanyar amb Education First, però no va poder ser. Té gairebé una Vuelta de Ciclista a Espanya.
1: És l'any que Movistar tira per darrere, no?
3: Tira com en arguments per evitar que guanyin la Vuelta a Espanya. I qui l'acaba guanyant aquella Vuelta a Espanya? És Froome?
1: Roglic?
3: O Roglic, clar, no havia de ser Roglic.
4: Jugar amb Roglic i jugar encertar-la.
3: hauria de ser Roglic.
2: Han passat dues coses.
3: I després és campió olímpic.
2: Mentre parlant de Carapaz i d'aquesta lluança que estem fent, ha començat aquesta ascensió Col d'Opertús, 4,4 km al 8,5%. Hem vist que Jorgensen havia caigut, que s'havia fet mal al colze, sang, deia adéu, però no ha fet el petó de Vinger, encara no ha pres els modals del seu líder. Jo crec que, Mateo, això has d'estudiar, tens deures. I el grup, quan ha començat l'ascensió, anava al davant Decathlon i ara torna a intentar portar la batuta amb Adam Yates.
0: Sí, però el Decathlon treu el cap per allà.
2: Sí, sí.
0: Que n'aprengui Red Bull.
2: De fet, ara tenim una pregunta sobre justament algun protagonista de Red Bull. Si ha de ser per l'etapa per la general, com ara ja sembla segur que serà, avui Remco li pot treure temps a Jonas Vingegaard i li pot treure temps a Lipovits? Veieu Remco traient temps a Jonas o a Florian Lipovits?
0: És bona pregunta, perquè realment, com deia el Lluís abans, això és un perfil potser una mica més exigent que la Lieja, però sí que té aquest perfil que a Remco se li pot donar bé. I per tant, si arranca, ja dic jo que en el tu a tu, Vingegaard no atrapa el Remco. O sigui, si se li escapa a aquest tipus de terreny, jo crec que no. Per tant, a veure què provoca. De moment no està provocant res el Red Bull.
3: I és venut que es torna a quedar. Aquesta imatge l'hem vist tres vegades ja.
2: Sí,
3: igual
2: també.
3: Que la de Cus.
2: Sí, són dos que es queden aquí.
1: Magnulti es queda sense haver treballat.
2: De fet, estaven fent un forat tant Adam Yates com a Nicolas Prodhomme, que jo pensava, home, Magnulti, estigues a roda, perquè estan marxant dos gregaris al davant i la teva feina és que Pogacar estigui al seu ritme. I si realment no podia, per tant, Magnulti fora de joc.
3: Mira.
2: Pogacar li queda a Yates i li queda Del Toro.
3: No, ja no crec que ja pràcticament no li queda a Yates, perquè Pogacar li estava dient alguna cosa a l'orella. I ara ja s'estan posant gairebé tots en paral·lel. És a dir, aquí ja estan sonant els tambors,
2: Sí, sí, ha hagut destrossa. És que el Mose, que és un dels pocs ciclistes d'aquest Tour, un dels nou que està a menys de 5 minuts a la general, ha perdut contacte. I és Decathlon, qui torna a marcar ritme. O sigui, mentre Pogacar vol ser protagonista, Decathlon està marcant ritme. I jo no sé si és que tenen intencions clares ara de llançar un atac de Seixas, que no va especialment ben col·locat dins del grup. És a dir, no és que estigui tirant a Seixas, que ell tira del grup i a uns metres té la resta de ciclistes.
1: Va, No, que no l'estan seguint, clar.

0: Dic, bueno, vols atacar, ataca.
1: Estan llançant.
2: Vols anar ràpid, cansa't, no? O sigui, avança.
3: No, però aquest tipus ara... de coses estan bé perquè generen desconcert. Ara sembla que para.
0: Poca cagada, és una cagada grossa el Decathlon perquè ha gastat el tio unes forces que no han servit de massa.
1: I hi ha Piganzoli, acompanyant Sí, sí, és Piganzoli que acompanya també a Jonas Vingegaard, per tant no està sol Vingegaard ara mateix.
3: Et fa il·lusió veure Bernal. Mira, ara torna a tirar el Decathlon.
0: Clar, però és que s'ha de ficar Seixas a la seva roda.
1: Si es posa roda i canvia el ritme, o ha estat triant el ritme que vol anar, que és bastant més tranquil que el Decathlon, reitero. No és habitual veure UAE prenent-se les coses amb molta paciència. Jo, si fos Ayuso mateix que el veig per allà una mica nerviós, jo tancaria.
0: Sí, no té el dia, Pogacar, és que potser és això.
3: Quan veig Adam Yates amb l'UAE, amb el tren de l'UAE, em recorda tant a Richie Porte amb el tren de l'Sky, és que em recorda, és el mateix tipus de ciclista,
1: Mira, queden 3 km pel cim i Carapaz manté el minut. És a dir, a darrere no estan anant especialment ràpid. I McNulty està tornant a reenganxar amb aquest grup perquè el ritme està sent molt més suau del
0: que ara preveia. És que Seixas, o sigui, es nota que té 19 anys aquí, o sigui, no sé què carai estan jugant al Decathlon. O sigui, si vols fer mal, fica't a la roda de l'altre. Si no, Adam Yates no et seguirà perquè és...
4: Va a la seva, va marcar el seu ritme.
0: És que és normal.
1: A darrere ha tornat a contactar Bernal, ha tornat a contactar Esquiel Mose, contacta Ilemon Wilders, que són ciclistes que havien perdut ja uns quants metres. Està frenant la cursa ara mateix UAE en aquest moment, quan queden 2,8 km per fer aquest cim del Col d'Opertús.
0: Que ataqui algú, que et faci el favor d'atacar algú, que no sigui Pogacar, que ataqui Vingegaard o Seixas, que no saber com està Pogacar, si estan anant lents...
4: Mira, Ayuso s'està remuntant.
1: I és que és el perfil de ciclista que té la sang calenta per fer això, per dir, ja ho provo, no?
4: I darrere va Remco, eh?
1: Total, queden 17 km per línia de meta. Tampoc crec que puguis perdre una minutada d'aquí fins a meta amb aquest escenari actual. No ho sé, a mi m'estranya que això, que veient l'escenari que és diferent de tots els que hem vist a la primera setmana del Tour, no vulguin provar-ho.
3: Eli, vols xutxes? A l'Eli està l'oceuma. No vols xutxes? No vols xutxes, Eli? Vols xutxes? No. L'Eli no vol xutxes.
4: Fuet?
1: Al públic li ho pots preguntar, també, si vols.
3: Ja els he preguntat. Voleu alguna cosa?
0: Ara, mira, Piganzoli està fent mirades enrere, com demanant-li a Vingegaard si vol que posi ritme.
1: Com dient, ho veus o no el que veig jo?
0: Ara apareix Lipovic per allà, obrint-se forat, però no queda massa clar. Està marcant el ritme de trentran a Adam Yates. Carapaz segueix a un minut, per tant no està anant més ràpid que Carapaz. No ho sé.
3: Ja sé que van asfixiats, però el moment és ara, perquè més tard és quan Pogacar té el gas per aguantar aquí 600 metres. El moment és ara.
4: Carapaz, si corona Carapaz amb aquest avantatge, guanya l'etapa,
3: Sí, podria ser, sí.
1: Sí, sí, perquè el port final és molt més suau, Vull dir... Vaja, li estan regalant l'etapa
0: a mi m'està posant nerviós, aquesta situació. Piganzoli ha fet uns moviments que la gent s'apartés.
3: És un bon moment per recordar que Roger Castillo ha dit, quan ha atacat Carapaz, aquests moviments que no van enlloc.
1: És veritat, és que és així, no van enlloc aquests moviments. Excepte si dius Richard Carapaz i vols contradir Roger Castillo en una narració en directe.
0: Ara Piganzoli ha augmentat una mica el ritme, això és veritat.
1: Si passa Piganzoli al davant...
0: I ells s'estan anant enrere... Tampoc està ficant un gran ritme, però bueno, suficient per deixar sols a Del Toro i a Pogacar.
3: Pogacar ara s'està col·locant intentant aguantar a cua del pilot, però aviam si Piganzoli fica un ritmet una mica més alt. El que passa és que aquí li estàs fent la cursa a Pogacar.
1: És que potser Yates no podia més i l'equip estava dient, no, aguanta una miqueta més, i anava el ritme que anava. Clar. I Pogacar li és igual perquè sap que si ataca també doncs els deixa enrere molt ràpid.
3: El Brandon McNulty té un càrrec de consciència que està lluitant per intentar entrar al grup perquè clar, no ha fet cap relleu.
1: No ha fet res avui. No. Avui ha anat a passejar. Molt malament, Brandon. Yankee, Ja fan això els Yankees.
4: Brandon.
3: A mi em cau bé, té nom de sensació de vivir. El Lidl Trek amagadets, els dos líders del Lidl, i molt bé els dos, tio.
0: Prodom, molt bé, ha fet una gran demostració de força que no ha servit per res.
4: Exacte.
0: Molt bé, Nicolás.
4: M'ha recordat el Froome en aquella etapa amb el Wiggins.
1: Tobias, que per contacte també Johannessen.
3: Això vol dir que aquí ja s'està ficant un altre ritme, Piganzoli està ficant un altre ritme aquí.
1: Home, ara... van molt més enfilats que fa una estona, el ritme ha canviat i és veritat que hi ha molts ciclistes que van en degoteig anar caient.
0: I estan retallant segons de manera clara a Carapaz, però clar, però queda un quilòmetre com a 6. amb molt de pendent, però és que ja pensant en l'etapa, també. És que si Carapaz corona amb 30 segons, l'etapa és de Carapaz, segurament.
1: És molt estrany fer un guió d'etapa que tu controles que no hi hagi cap escapada grossa perquè vols tenir opcions de victòries al final i quan arriba el moment clau deixis que un ciclista sol et pugui plantar cara fins al final. L'escenari és estrany avui, com a mínim.
3: El que és estrany és que fa un moment UAE liderava la cursa i estava mostrant molt de múscul i ara de cop i volta a 15 de meta. Sí que és cert que és a 15 de meta, Pogacar es pot espavilar, però està més sol que la una, Pogacar. Bé, i hi ha equips com Lidl o Seixas, a l'equip de Seixas, que en té dos.
0: No, Seixas està sol.
3: Ah, és veritat.
0: I un moment, i Pogacar té Del Toro. Té el millor company
3: que...
0: possible.
3: Ah, hòstia, que no l'havia vist a Del Toro.
1: Sí, mallot blanc, mallot groc, ells van amb mallots de color sempre.
3: Clar, té Del Toro, vale.
1: Bé, tira Piganzoli, bon ritme, Vinguer a roda, després Pogacar, després Del Toro, i després la resta, que són Ibenepul, Lipovits, Seixas, Ayuso, etc. Són 10 ciclistes ara mateix.
0: No sé, se li està posant l'etapa molt de cara a Carapaz i ara molts directors estan donant arguments per dir de què vas UAE, a sobre que tires per controlar l'escapada, a sobre després no vas a per ella, per l'etapa. Per tant, és una mica incomprensible que deia Roger. La lectura pot ser o que s'han quedat sols els dos líders més d'hora del que pensaven i no volen potser jugar-se amb un atac llunyà, entre cometes, de Del Toro o de Pogacar, o que Pogacar no va tan fi, però en aquest cas que ho ha d'intentar, o sigui, aquest ritme de Piganzoli mira, que no calla la boca perquè s'ataca amb Pogacar.
1: Ataca Pogacar.
0: I ja està, s'ha acabat la cursa.
1: A un quilòmetre de fer el cim, llença el seu atac Tadej Pogacar i se'n va sol, ningú a roda, i ha tret 10 metres tranquil·lament respecte a la resta. És el Pogacar que sempre veiem, el que sempre coneixem, té aquest ruix inicial, veurem si ara algú a darrere és capaç d'anar retallant distàncies o senzillament un dia més exhibició de Tadej Pogacar.
3: Vingegaard ho intenta, que inoportú aquest atac de Tadej Pogacar quan just anava a llançar una crida a la gent que està a YouTube dient qui guanyarà l'etapa a 15 de meta, Carapaz o algú de darrere. Ara ja, bueno, doncs si Pogacar aconsegueix retallar, doncs ja sabem que
4: serà Pogacar. Això li va bé, ara si Carapaz tira...
1: Home, Carapaz no li va bé que Pogacar ataqui.
0: No.
1: Perquè Pogacar, si ataca, és per guanyar l'etapa, també. És a dir, li hagués anat bé que Pogacar hagués estat allà 10 minutets més prenent-se el pes.
0: Portes el 5%, però és que és més que suficient perquè...
1: No, és que ja està 20 segons. O sigui, Pogacar abans d'arribar a dalt ja el té. I
3: ara
1: això
3: ja li treu,
1: és així de dur.
3: Ara ja li treu Pogacar 15 segons a Jonas Vingegaard, a 600 metres de la cota, que acabaran sent 30 segons,
1: M'agradaria veure ara el grup de darrere, a veure qui està tirant, si és Vingegaard en persona, perquè Piganzoli hem vist que havia perdut contacte, efectivament,
0: és
1: Vingegaard que tira, i a roda té Benepul,
0: Del Toro
1: i...
0: el tercer a la
1: final. Ah, no era Lipovic, val?
0: Mallot blanc, m'ha semblat ser. No, Del Toro s'està quedant, ostres.
1: Del Toro no té el dia i potser per això UAE no estava tirant
0: fort.
1: O sigui, potser era per protegir Del Toro, no tant pensant en Pogacar.
4: Sí, segurament.
3: Hòstia, doncs ara és el moment del Red Bull, no?
0: Pogacar s'ha mossegat la llengua perquè ell potser hagués atacat a Puigmarí.
1: És que anava a dir, si no ha atacat Pogacar de més lluny i està així, és perquè estava cuidant a Del Toro.
0: I era per limitar les pèrdues a Del Toro, perquè clar, si a Puigmarí taca...
1: Ja m'entès què ha passat.
0: I perd pistona de Del Toro a Puigmarí, li cauen avui 2 minuts, potser Del Toro 3.
1: Ja us ho podem explicar, hem entès que com anava l'etapa, ara ja sabem totes les claus.
3: Acabem de veure un aficionat que gairebé li dona un cop a Pogacar.
1: No li doneu cops, home.
0: Ni a Pogacar ni a ningú.
3: Mira,
5: a punt de que canvi de mallot blanc, perquè ara mateix Pogacar li fotrà una arrencada de pegatines a Carapaz que quedarà arreglat. Pum, ja està, ja tenim mallot blanc nou.
3: Quina pena, tio.
1: Carapaz, a 200 metres del cim, l'avança com un coet Pogacar per l'esquerra, ho intenta, veu que no pot, i suposo que està donant tot el millor que té de si per intentar enganxar-se a roda del descens, tenint en compte que al seu import les rampes són més suaus. A veure si hi ha alguna opció.
3: L'enganxen o no l'enganxen?
1: Anem a cultivar l'esperança, no?
3: Bueno, amb Remco darrere...
1: No l'enganxen.
3: No hi ha esperança, zero esperança, En 12 quilòmetres...
4: És un format... semblant a l'altre dia, el que queda ara. Més o menys, és a dir, quan van arribar a Gavarnir, corona, ara baixada, l'altre dia va baixar molt bé Pogacar també, i després en un port relativament suau va fer encara més diferències i tenia els mateixos actors que hi ha avui.
0: A veure, Richard, si és capaç de reenganxar en el descens, és una carretera molt estreteta, veiem. No és gaire llarg, eh? Estem parlant de...
1: Sí, sí, tot és molt curt.
0: 3-4 quilòmetres, però és amb pendent pronunciat. Hi ha una primera part, després fa un pla, i una segona part de pendent pronunciat. Si algú vol jugar a ser ciclista, aquí pot fer mal, i sobretot, jo crec que Vingegaard està tirant, no tant per Gasa Pogacar, sinó no, per fer-li forat a Del Toro.
1: Segon lloc, jo crec.
0: O sigui, com... Què fa Pogacar que una persona com Vingegaard, un corredor amb dos tours, estigui pensant en assegurar el segon lloc, que no tant en intentar saltar el primer lloc, que jo crec que ja el donen per perdut.
3: El que ens queda ara, 5 quilòmetres de baixada, 3,1 de pujada al 5,8% de mitjana, és un coll de tercera, el coll de la Font de Seré, i després, un quilometret i mig de baixada fins a l'Eli Oran.
1: Del Toro perd uns 10 segons, 15 segons amb el grup de Vingegaard. Serà interessant veure si és capaç de mantenir aquestes diferències, o si serà d'aquells dies que pateixes tant o ja anaves tan torradet, no?, que acabes perdent un minut o dos a meta.
3: Saps el que serà interessant? Veure si amb Vingegaard algú col·labora, perquè al tenir Del Toro darrere, aquí tothom es pot aprofitar.
1: Són 6 ciclistes que estan amb Vingegaard, que són, a part d'ell mateix, tenim els senyors de Lidl Trek, Esquilmose, que finalment ha aguantat amb Ayuso, tenim els dos de Red Bull, Lipovitz i Evenepoel, i tenim a Pol Seixas. Llavors, de tots aquests que tenen doblets,
3: qui tira?
1: L'únic que treballarà serà Seixas, ja ho veureu. O sigui, de tots aquests, l'únic que col·laborarà amb Vingegaard serà Seixas.
0: Esquilmose ho hauria de fer, però Esquilmose no l'he vist encara treballar mai per ningú, per
3: qui,
0: tant.
3: Qui ho hauria de fer, i és el seu terreny, és Remco.
1: Veurem.
3: Qui ho hauria de fer. I Renko sí és capaç de retallar-li a Pogacar aquest espai.
4: Sí, però jo ho va fer l'altre dia, ja es va cabrejar, ja, i ja. Avui veurem el que fa, diu, perquè per fer-ho sol, gastar-me jo, bueno, o col·laborem o no.
1: Carapaz, que està a 6 segons de Tadej Pogacar segons el Sansó.
0: És Remco, el que està liderant el descens.
1: I el crec. Descens s'ha llançat Remco i Evenepoel, òbviament. Sí sí sí,
0: sí, sí, sí, sí.
1: És el primer d'aquest grup de 6 que van perseguint.
0: Ayuso l'ha agafat roda.
1: I tenen ni 20 segons en Pogacar, és a dir, opcions encara estan totes obertes, no està res resolt, és a dir, no són d'aquells atacs que ja veus que és impossible de caçar. Són 15 segons ara mateix entre Pogacar i el grup de Vingegaard.
0: Ara és un tram que planeja una miqueta més i quedaran un parell de quilòmetres de nou després de baixada forta un altre cop. Està la cosa interessant, és veritat que si Pogacar arriba al peu de port sol, és a dir, ni Carapaz ni ningú l'ha agafat, tornarà a fer forat al següent port perquè té un punt més de força i perquè darrere hi haurà segurament miradetes i moments de dubte. Veiem que Del Toro, perdó, s'està apropant.
1: És això mateix.
0: Per tant, clar, si Del Toro enganxa, s'acaben els al·licients per tirar com un boig que podria tenir algun corredor d'aquell segon grup.
3: No trobo difícil que Del Toro s'acabi enganxant si no és a la baixada, perquè a la pujada ja ha demostrat debilitat i o s'enganxa a la baixada o després el temps li pujarà. Tot i que són 3 quilòmetres només, crec que els patirà, eh? Crec que els patirà i molt.
0: Deia, Roger.
1: No, justament era el tema de Del Toro, que crec que és un ciclista que aquestes rampes finals, doncs, si pot aguantar-les perquè no són tan dures, potser torna a recuperar. A vegades hi ha ciclistes que els passa això, amb una sanció amb percentatges durs de 8-10% pateixen molt, però potser sí que és capaç això de llimar diferències, de mantenir una mica les distàncies tal com estaven ara mateix. Veurem, és un port tan curt que sí que crec que pot aguantar millor del que seria ara una sanció dura o una sanció molt més planera en què el de davant és molt més ràpid que ell. Han d'estar molt ben coordinats els 6 que estan perseguint a Carapaz i a Pogacar i facin forat a Del Toro. I la coordinació l'altre dia no va ser el seu fort. Llavors això pot jugar fort del mexicà.
3: En baixada, de moment, les diferències són les mateixes que a dalt del port, entre Pogacar i el grup de Vingegaard. Són 15, 16, 17 segons. Ara sembla que augmenta, però bé, tampoc ens en podem fiar massa perquè estan en baixada. I ara és una altra vegada, si no m'equivoco, Remco Evenepoel qui intenta tirar, perquè ja veuen a davant seu a tocar Richard Carapaz, que el pobre ha sigut... Aquest es mereix el més combatiu del dia, no?
1: Sí.
3: O bueno, entre ell i Romo, no?
1: Ell. Atacar aquell moment, per mi, em mereix molt més respecte que qualsevol altre atac previ, que evidentment tothom sap que s'han de fer i han d'haver-hi escapades i han d'haver equips que ho intentin, però el de Carapaz avui té molt de mèrit.
3: Ah, mira, és que Del Toro li estan...
0: I Pitcock que està tirant de Del Toro i de Valeri Martínez, però hòstia, de sobte té un gregari de luxe. Pitcock, què fa? bueno, fa
4: de sobra molt, sobra molt.
0: Dic que fa per fora, però clar, ell controla més que ningú.
3: Recordeu el 14 de juliol de 2025?
2: No.
3: Vam sí, fer programa en directe.
2: Vam fer l'etapa, és veritat.
3: No, diu no. No, perquè, clar que ho recorda, sí, sí. Tio, busca una mica.
2: No, perquè he hagut de fer la miniatura a YouTube i posava el mateix dia. I m'he dit, moment, m'estic equivocant. I no, ja la tenia feta. Que poso
3: qui va guanyar aquell dia?
2: Qui va guanyar l'any passat? Ben Healy?
3: No.
2: Va atacar, va ser protagonista.
3: No.
2: Jo el recordo animar-lo.
3: Jo he preguntat qui va guanyar. Jo he preguntat qui va guanyar. Qui va guanyar aquell dia?
2: Jo no tinc memòria.
3: Mare de Déu, tio. El Simon Yates va aconseguir la victòria per després d'haver aconseguit la victòria al Giro.
2: Normal que no
3: va aconseguir victòria al Tour i ha plegat. I qui va vestir-se de groc aquell dia?
2: Ben Healy.
3: Ara sí, ara Ben sí, Healy. Va ser un dia inoblidable, no?
2: Sí.
3: Avui, bé, avui...
2: avui no.
3: No hi haurà tants canvis, no hi haurà tants canvis.
2: Ai,
0: és una bona etapa. Jo crec que després de lo fort que estava tirant UAE ens hem quedat una mica amb ganes de més focs artificials al Puy Marí en lloc de a la darrera cota, perquè segurament haguéssim obert més forats, més distàncies, més opcions de patades, però clar, la veritat és que Del Toro no tenia el dia, no té el dia, i per això UAE no això em recorda al mur de Bretanya, aquesta recta ampla al 5%. Bueno, m'ha recordat el mur de Bretanya.
2: Si acabeu de connectar amb Ràdio Molins de Rei, passen 3 minuts de les 5 de la tarda, no esteu sentint els informatius habituals a aquesta hora, tampoc a la programació habitual, perquè l'etapa reina des de 3:45 de la tarda i escaig. Estem fent narració en directe de la desena etapa del Tour de França 2026 amb protagonisme ara mateix per Tadej Pogacar, perseguit per un grup de 6 ciclistes, Carapaz, que intenta enganxar roda però no està podent, i queden tot just 8 quilòmetres per la línia de meta.
0: Hi ha col·laboració, és una cosa que dubtàvem què passaria. De moment hi ha col·laboració bona i de fet s'han apropat una mica a Pogacar, arriba amb 19-20 segons a peu de baixada i ara estan a 16. És veritat que és un terreny que si col·laboren fort poden, no sé si atrapar-lo, però com a mínim mantenir distàncies, algú que no va passar a l'altre dia al Tourmalet.
2: Ara ens ensenyen a la repetició per primer cop de l'atac de Pogacar. És d'aquells que de seguida veus que no... O sigui, que no hi ha ningú que es plantegi seguir-lo. O sigui, no, ningú fa l'intent, ningú es mou, ningú mira... ningú alça la mirada, saps? Tothom és com cara, cap cot i derrotats, És aquesta sensació.
3: Fixa't que ha aprofitat l'únic moment on primer tirava UAE, després ha començat a tirar Decathlon, després s'ha posat a tirar Bisman Piganzoli, i el moment que hi ha hagut com una petita frenada és quan ha arrencat.
2: Jo crec que està de moment que Del Toro li ha dit, jo... no aguantaré més aquest ritme, o sigui, ataca ja. Jo crec que s'ha de parlar, de dir, si veig, o sigui, per estar aquí, tu tira endavant, que almenys tu faràs la victòria d'etapa o pots lluitar, ampliar la distància a la general, el que necessitis fer, perquè jo no estic tirant avui.
0: Està mirant enrere, no és tampoc molt comú de Pogacar mirar enrere, a veure, quan ataca va tan convençut que la victòria és seva... Bueno, al final ha mantingut, no està obrint més forat del que ha obert a la pujada, i no dic que no estigui bé Pogacar, però bé, no està tan confiat com per dir, hosti, jo sol aguanto aquesta distància sobradament. És un indicador com a mínim de que no veurem la destrossa del Tourmalet avui. Hi ha les forces un pèl més igualades que l'altre dia.
5: És curiós perquè tothom, no? estem buscant fins on arribarà l'extraterrestre, no? És com que sempre que el veiem atacar, no? Ara és com que és perquè m'està tota l'etapa, no?, comentant, se pot de Pogacar no va bé, ara està mirant cap enrere, no? És com que tota l'estona li anem buscant, aviam on està l'escletxa que demostri que aquest tio
2: és humà, no?
5: És humà. I bueno, i és curiós, és un fet molt curiós.
2: Ha tingut molta sort Isaac Del Toro de trobar-se Pidcock i Lenny Martínez pel camí, perquè realment quan tira ell no es veu que estiguin recuperant distància. Porten ara 20 i pico segons perduts respecte a la resta de rivals que lluiten pel podi amb Del Toro, que poden lluitar per objectius com el mallot blanc, que avui perdrà el mallot blanc Del Toro. Crec que això UAE, o sigui, avui pot ser una victòria d'etapa si tot més o menys Pogacar aguanta el ritme, però no és un bon dia per UAE dins dels seus plans previstos, que és dominar-ho tot.
0: Jo si fos Pidcock o Lenny em quedaria la seva roda i que tiri un quilòmetre i un atac.
1: Epa, que ataca aquí darrere, eh? Aquí darrere hi ha algú que...
0: Sembla Remco.
1: Lipovic, jo diria que és.
3: Pel cos semblava, és més corpulent, semblava més Lipovic, i sorprèn que sigui Lipovic.
0: I Remco s'estava quedant per darrere, de fet.
1: Estratègia d'equip, eh?
3: El prix de la combativité per Richard Calapaz. Hòstia, Remco patint aquí darrere.
1: Molt bé. Florian tirant, Remco quedant-se. És tot el que desitgem al Tour de França tots els dies que venen.
4: Sortegem a tots els participants del chat una entrada a l'autobús de Red Bull aquesta tarda.
1: El show, el ring, en forma de ring, l'autobús ja el tenen preparat, perquè el de Remco davant dels micros serà èpic aquesta tarda.
3: Comença el col de la Font de Sere, 3 quilòmetres al 5,8%. Pogacar ara mateix treu 22 segons al grup de Vingegaard, Renko, Lipovic, Seixas,
0: Ayuso
3: i es que Richard Carapaz, perdó, i aquest grup, el de Seixas i Vingegaard, ja li treuen 34-35 segons al grup del Toro. Ara aquí es fica a tirar Vingegaard, sembla ser, i Renko sembla ser que enllaça, però aquí Vingegaard els farà patir, eh?
0: Ai, jo crec que Remco acabarà quedant-se, perquè Vingegaard ficarà un ritme matxacón, posarà el seu ritme, perquè ell atac li falta pendent, no, és que es quedarà, és que el Mosse, que clar, si aquest ritme de Vingegaard el pot mantenir aquests quilòmetres, obre forat cap a Del Toro i assegura que ningú l'ataqui. Per tant, jo crec que Vingegaard és l'estratègia que seguirà.
1: En tot cas, més de mig minut perdut per Del Toro, Lenny Martínez i Pidcock per darrere. Per tant, Evenepoel no és el que ho està passant pitjor ara mateix en aquesta etapa. Té contacte visual encara amb la resta del grup. Veurem si és que el Mosse, que ha patit molt a la penúltima ascensió, és capaç de mantenir el ritme o no, o si també se'n va enrere i pot fer, per exemple, un duet amb Evenepoel de persecució una mica més tranquil·la.
3: Ojo aquí, perquè Del Toro i Carapaz no porten massa bé després d'aquell giro, i ja se li ha ficat al mig entre Pidcock i ell, i ja ha fet un avançament una mica estrany, com dient, oh, otra vez este.
1: En tot cas, és curiós perquè són els nou primers de la general els que estan al davant, més Carapaz,
0: el cotó no enganya,
1: el tenim per aquí, i Pidcock, que és un dels que anava, no sé si 11, vull dir, per tant, tots els que estan al davant són els que ja hi eren.
3: Ojo que li caurà un minut avui a Del Toro, eh? Sí, sí. Li caurà un minut
0: i minut i mig, contra a Vingegaard li caurà minut i mig, jo crec. De fet, ha estat tirant Pidcock bastant del grup de Del Toro, no entenc per què, però bé,
3: bueno,
0: ja, ells sabran.
3: Ell vol protegir el seu top 10.
1: Sí, al busca final... el top 10 al Tour, aquests equips, o sigui, és un equip pro, no és el Tour.
0: Que tiri Lenny.
1: Bueno, Lenny també ho fa, adelantant, quan se'n recorda.
3: De fet, jo crec que Pidcock pensa fins i tot en el top 5, o sigui, dintre el cap de Pidcock,
1: Ara us diré una cosa, que és que Vingegaard aquí està tirant ell perquè es pensa que és el segon millor ciclista d'aquest Tour de França,
0: i
1: els altres van a roda. No dic que sigui, o sigui, és ell, clarament, però està fent tota la feina, no treballen en mode de relleus, tens dos Lidl Trek darrere, que són dos companys d'equip que podrien algun gastar-lo aquí, perquè tens Del Toro al darrere, t'estàs eliminant un rival avui. Jo crec, tinc la sensació de que Vingegaard no està llegint bé aquest moment de cursa.
0: Doncs Del Toro ha revifat, Del Toro.
1: Rampes fàcils.
0: Apareix
1: Del Toro.
3: A vegades la manguera se't queda sí, malament, encallada. Se't queda com encallada, sí. I quan s'obre la manguera,
1: quan trobes el clic, no?
3: La sang surt a xorro, però què li ha passat a Del Toro?
1: Pogacar, que ja porta 28 segons, va ampliant distància, torna a fer el mateix que vam veure el dia del Tourmalet, que és en terreny, en principi, prou exigent, però no de rampes molt dures. Si roda sol, roda millor que els altres, vagin més organitzats o menys.
3: Aquí sembla que siguem antipogatxers, perquè ja ens ho diu més d'un. No, joder, el que volem és que hi hagi una mica més d'igualtat, no? I que no estigui la cursa decidida sempre a favor del mateix. Però també hem de mirar que veiem història del ciclisme pràcticament a diari. Estem veient un líder del Tour de França que té un fotimer de victòries, que en una etapa duríssima que no tindria per què ser per ell, la lluita i la intentarà guanyar.
1: Jo em trec el barret amb Remco Evenepoel. O sigui, no està amb les cames que hauria d'estar i segueix lluitant per no perdre de vista el grup, per perdre pocs segons, per minimitzar pèrdues. Ho està fent, vaja, realment bé, si acaba aguantant. Després pot patar i que ho perdi tot de cop, però és aquesta vocació que té de ser millor del que és, que és una cosa fascinant, que la gent hauríeu d'intentar ser com Remco Evenepoel en aquest aspecte.
3: Una mica cagats, eh? Seixas, Lipovic, Ayuso, sense donar relleus a Vingegaard, perquè crec que aquí l'estan madurant perquè més d'un l'atacarà, eh? Al final.
0: Jo crec que no poden anar a la velocitat de Vingegaard, eh? Ayuso, Seixas. Crec que estan aguantant, que és el màxim que poden fer. Ara Vingegaard ha baixat una mica el ritme. No crec que puguin atacar-lo ni donar-li un relleu de qualitat.
1: Lipovic ha mirat enrere ara un moment per veure on era Evenepoel i no l'ha vist, o l'ha vist lluny, i jo crec que ha pensat, merda, perquè jo ara podria estar donant relleus aquí i no vull rebre un clatallot al bus. Per tant, em quedo segon aquí contemporitzant pèrdues, perquè jo crec que ell pensa una mica amb el company d'equip. Ara mateix defenso molt que Lipovic no és mal company d'equip, i tampoc ho és Evenepoel. Jo crec que s'entenen millor el que sembla, malgrat tots aquests sempre espurnes que nosaltres amplifiquem i ens ho fem venir bé perquè ens va de conya per comentar coses, però jo crec que està ara mateix no passant a Vingegaard justament per això. Els dir del trec que no poden més, i si això és prou feina, té, suposo, un seguir rodar ara mateix en aquest moment de cursa.
3: Pues jo crec que algun dels dos Lidl Trek atacarà,
1: sí. Home, si ets
3: Ayuso, dintre de 300 o 400 metres.
1: Si ets Ayuso, t'estàs jugant al Mallot Blanc, tens a Seixas allà, tu estàs jugant amb ell ara mateix, no tant amb Del Toro, sinó amb un dels dos. Es porten molt pocs segons a la general. Un dels dos s'ha de moure abans d'arribar a meta per intentar, doncs, avui tenir aquest Mallot Blanc.
3: Isaac Del Toro, que havia de perdre un minut i mig, ara ja no perd el 1.15 que perdia en aquell moment, o 1.10, no recordo quan era, sinó que tot el contrari,
0: no.
3: Al principi està recuperant el tio.
0: No, en cap moment ha perdut això, eh? Perdia 40-50, s'ha apropat a 30 i ara torna a perdre 40-50. En tot cas, mínim mitja la pèrdua, eh? Quedarà el minut com a molt, i que sí que anava la tendència a anar-se'n al minut i mig. S'ha recuperat, però igualment recuperant-se sembla ser que vora el minut li pot caure en funció de com actuïn ara Ayuso o Seixas, perquè Vingegaard potser també arriba un moment que es cansa de tirar.
1: Pogacar, que ha coronat el darrer port de muntanya del dia, el setè d'aquesta etapa dura al Massís Central, ho ha fet, doncs, veurem d'aquí uns instants, però vaja, amb pràcticament 40 segons de marge sobre la resta de rivals que el segueixen directament, amb més de 45 sobre Evenepoel i amb 1 minut 23 ara mateix sobre Del Toro, distàncies que de mica en mica van creixent, i Pogacar, que ja tenia 2.42 a la general, avui acabarà amb més de 3 minuts i veurem fins a on ho porta aquesta distància.
3: Evenepoel i els seus pebrots entraran al grup de principals, a no ser que aquí ara hi hagi un canvi de ritme molt sobtat. Jo crec que entra, tio, que entrarà, perquè ho està lluitant d'una manera espectacular.
1: És que ara que el terreny baixa,
4: sí.
1: Ho aprofitarà.
4: Entra
1: com
4: segur.
1: Com
4: entra segur, està a 5 segons.
1: Uf, quina baixadeta, eh?
3: Ui. I a més, amb aquestes, ara, aquesta baixadeta que deia el Roger, és perquè hi ha ombra, hi ha arbres i...
1: Molt estreta.
3: És estreta, i sobretot el problema és aquestes ombres amb sol ombra, que no saps si hi ha un foradet, si se t'acaba la carretera. És, déu-n'hi-do, és perilloseta, aquesta baixada. La carretera tampoc és que l'acabin d'asfaltar ara.
1: Motiu la clar pel qual Pogacar ha atacat, per anar sol per aquí tranquil, poder guanyar l'etapa i no haver-s'ho de disputar aquí. Imagina't això, aquest trosset, amb 5 ciclistes.
0: No, queden un quilòmetre i mig, estarà la meta ja, però és que és una pista asfaltada, això, eh? És la zona de l'estació d'esquí de l'Elorian. Hem vist que creuen una pista d'esquí, probablement això sigui una pista d'esquí també a l'hivern. Ara és una pista de ciclisme, vaja.
1: Diuen que aquesta zona 500.000 visitants l'any, us ho creieu? Tanta gent vol anar al Massís Central tenint Alps, Pirineus, platges...
3: Jo m'ho crec.
1: París.
3: Jo m'ho crec.
1: Llocs,
3: perquè és una zona molt bonica.
1: Camps.
3: És una zona molt bonica i...
1: Fanals.
0: Veiem, 40 segons que tenim, Remco a 3 segonets d'enganxar, ara serà engegar el cronòmetre, segurament quedarà potser prop del minut, inclús a la distància de Pogacar, 50 segons, i a veure quan queda entre el grup de favorits al podi i Del Toro, i a veure com queda aquesta classificació. No sé si Ayuso voldrà intentar sorprendre alguna cosa per treure uns segons extra a Seixas o viceversa. Són dos corredors ràpids a l'arribada, de fet ja s'han trobat en un contra un amb victòria d'un i altre, per sí. Tant, pot ser interessant, perquè segurament són els que lluitaran per quedar segon i tercer, i segurament perquè crec que es porten dos segons, entre, o molt poquet, que potser el que pregueu a primer en funció de les bonificacions serà el que es vesteixi de blanc.
3: 24 victòries de Tadej Pogačar al Tour de França, no? Després
1: sí, sí, clarament sí. Evenepoel ja està amb el grup de favorits, per tant, són 6 ciclistes que lluitaran per la segona i la tercera posició que donen aquestes bonificacions que comentava el Marc. Mira, mira el com entra, eh?
3: Entra ara mateix, ja se'l veu des de càmeres de meta, Tadej Pogačar.
0: Està apretant,
3: que, tio,
0: eh?
3: Apreta fins a últim segon perquè encara es pensa que no guanyarà el Tour.
1: Perquè demà i demà passat ja t'apes a l'esprint... perquè s'ho ha de passar els dies que s'ho pot passar bé.
3: Mira, això que deies dels 500.000 persones que visiten, és que avui gairebé ja...
1: Clar, home, si passa el torn no compta.
3: Vale, hi ha moltíssima gent. Escolta, hi ha un repatxó al final, hi ha un repatxó al final que...
4: Ayuso
1: és aquí on van llançar l'esprint Vingegaard contra Pogačar, que és que és de les millors imatges que hem tingut els darrers anys al Tour, perquè és un Tour que guanya Pogačar, però que Vingegaard li roba una etapa, i això ara aquest Tour sembla realment ciència ficció que pugui passar, perquè és que no està donant marge a res. 3 hores i 58 minuts i 8 centèsimes. Ha creuat la línia meta de Taipo.
0: 42 per hora.
3: Avui no fa la celebració de Pogačar. Mira, mira Renko. Mira. Ha arribat i ataca. Ataca i quedarà segon.
0: No, i obre forat, eh? I Seixas obre forat a Ayuso, eh?
3: El que no veiem aquí entre...
0: Seixas, molt bé, Seixas, eh?
1: Seixas avui serà mallot blanc, si continua així.
3: El que està perdent temps aquí és Vingegaard amb tot el grup dels que havia tirat fins ara. Renko quedarà segon, tercer. Serà, no sabem si Lipovic o Seixas, en tot cas arribaran igualats. Després arriba Esquelmous, després al revés, arriba Ayuso, Esquelmous i perdrà uns quants segonets Jonas Vingegaard. I ara a veure a quan arriba
1: Isaac del Toro,
3: que al final és el que més ens interessa d'aquest Tour, no? El mallot blanc. Cris, eh? Que està patrocinant el mallot més desitjat d'aquest Tour de França, o el que està generant més expectatives.
0: Mira, Vingegaard ha arribat a 45, per tant cap a Del Toro seran, jo crec, uns 40, 40 segons, sí, sí, no? Un 25 serien 40 segons.
1: Bueno, sí, més, potser.
0: Sí, resta-li, posem-li 10 a Evenepoel, perdrà un minutet amb Evenepoel, segurament.
3: Isaac del Toro avui està coneixent el que és patir, eh? Perquè aquesta darrera pujada, aixecant-se, seient, no troba la manera d'arribar a meta, avui ha patit el que no està escrit. Isaac
1: 45,
3: del Toro
1: 46 segons ha perdut contra Vingegaard, més encara contra la resta de rivals.
0: Arriben bé Pidcock, Lenny...
1: Quina arribada que té Pidcock, que ja pot ser una etapa on estigui destrossat, però els últims 200 metres de Tom Pidcock...
3: I mira que està corrent contra Lenny, que no és un bon arribador.
1: Sí.
3: I li ha tret aquí 30 o 40 metres.
4: Constatar la debacle i de Pogačar, no? L'altre dia va treure 2 minuts i mig i avui només ha tret 40 i pico segons, per tant,
1: d'aquí doncs, una setmana...
4: Confirmada la... Bueno, el Tour és de Vingegaard o d'algú altre.
3: Sí, sí.
5: És el principi del final.
3: Sí, sí. Si el Tour dura 3 anys més, en comptes de 3 setmanes més, clar, amb aquesta perspectiva acabarà perdent temps, sí, sí.
1: És la tercera etapa de Pogačar aquest Tour de França. Se n'han disputat 10. Pogačar en té 3, Del Toro 1, 4 de 10 per l'UAE, de moment suspès. Veurem si acaben aprovant o no. Veurem si fan mitja. Però de moment jo el suspendria, com a professor dur que tocaria ser.
4: No està el Machín al Tour, no? Està el...
1: Machín està en vol, com sempre, en vol ell.
4: Mira, Mauro Gianetti.
1: Van creuant ciclistes a 2 minuts, 2 minuts i mig, ara 3 minuts, Egan Bernal.
4: El Cóndor.
1: I sí. Pogačar, que està refrescat, perquè ja s'ha tirat l'aigua pel cap 3 o 4 vegades. Veiem Del Toro intentant recuperar com pot.
0: Està cansada.
1: Avui li costarà Del Toro. Del Toro, recordeu que aquest any ho ha guanyat tot, Ha guanyat UAE, ha guanyat Dauphiné, què més ha guanyat? La Tirrè. És un ciclista que jo crec que té molt, molt clar també, que és dels bons, que vol estar al top, que sap que ha de treballar per Pogačar, però avui, per exemple, ni ha treballat per Pogačar, ni ha pogut fer res a nivell individual que no sigui perdre temps. Per tant, és un mal dia per Isaac Del Toro, després d'aquest dia de descans. Sort que té ara 2 etapes a l'esprint. Veurem si recupera bé i està mentalitzat per les 3 etapes de muntanya, especialment les de dissabte i diumenge, que arriben per tancar la setmana.
0: És que segurament acabarà el Tour i Del Toro no haurà treballat per Pogačar, però perquè no haurà fet falta.
1: De moment ja ho ha fet, Hi ha hagut algun dia que l'ha llançat, encara que siguin 500 metres és suficient. Estem fent una foto, perquè si ara ens veieu ajuntar-nos una miqueta, Doncs senzillament és que l'Eli està fent amablement una foto a l'equip que avui està narrant en directe aquesta etapa, que de fet ja ha acabat, però la narració continua perquè volem veure una miqueta com queda la general, com queda l'etapa, podem fer comentaris d'aquests, Pol.
5: A mi m'agradaria fer-vos una pregunta, que jo també fa com dies també que em pregunto ja des de l'any passat, i és... creieu que Del Toro tindrà la paciència per ser el nou líder de UAE?
1: És que són massa amics. És la
5: són
1: meva sensació.
5: Massa amics?
1: La meva sensació és que sí.
5: Són massa amics.
1: Jo tinc la sensació que Del Toro pot ser pacient perquè ve d'on ve, o sigui, perquè ve del país que ve, perquè ve de la cultura ciclista que ve, i perquè per ell, jo crec que és, hòstia, és una joia estar al costat de Pogacar uns quants anys. Ara, en algun moment això ha d'acabar, però jo crec que el fet aquest de viure tan bé un amb l'altre les coses ajuda molt a que no hi hagi aquesta tensió que puguem ja nosaltres com a aficionats pensar, home, el Toro té nivell per lluitar per un podi d'un tour com a cap de files, doncs vés a un altre equip a fer-ho. Però jo tinc la sensació això, que ell està còmode amb el rol de l'any passat guanyar moltes proves, aquest any guanyar moltes proves en el World Tour i treballar per Pogacar. Un any més, de moment, jo crec que mal no li fa. No sé fins a on, però reitero,
5: però no li queda
1: la bonomia aquesta que porten a sobre em fa pensar que encara es pot allargar més, perquè si no, en un altre escenari jo et diria que aquesta és l'última temporada del Toro de UAE. Però no ho veig així.
5: Però veient que, o sigui, veient les persones que apreten a Pogacar per darrere, és a dir, absolutament ningú.
1: No, sí, dir, n'hi ha un.
5: La carrera del Seixas, ara quan arribi. Però, vull dir, i la corda que li queda en aquest noi, clar, no, a mi se'm fa molt estrany veure un personatge com Del Toro, que també està esgotant els millors anys de la seva vida parlant amb rendiment esportista, no? Esportiu, perdó, esperant que aquest senyor li vingui de gust acabar, perquè té corda per, o sigui, pot guanyar 5 tours més, tal com estem veient ara mateix.
4: Una etapa que ens deixa un escenari diferent del que teníem al principi. Confirmem Pogacar com a un ésser superior, infinitament superior, i doncs que ningú té res a parar contra ell, però sí que hem vist un Vinegar que no ha estat superior als altres rivals. És més, ja sigui perquè ha tirat molt ell o el que sigui, s'ha desgastat, acaba perdent algú de temps respecte a Evenepoel, que entre bonificacions segurament ja té uns 20 segons. Evenepoel, cert que se l'ha vist patint en algunes rampes, però també li queda una contrarrellotge. Crec que queda un tour més obert, durant per fet que Pogacar és l'indiscutible favorit. Crec que avui se'ns ha obert un tour molt més, diria, esperançador, pel fet que hi haurà més ciclistes per lluitar, potser pel segon lloc, no només pel tercer.
1: Si us sembla bé, fem repàs de la classificació general d'aquesta desena etapa, o vaja, com queda el tour després d'aquesta desena etapa. Confirmem d'entrada que Juan Ayuso és el nou mallot blanc d'aquest Tour de França, que està liderat per Tadej Pogacar, que té 3 minuts i 36 segons sobre Jonas Vingegaard, que té 4.06 sobre Remco Evenepoel, que per tant Evenepoel només perd mig minut sobre Vingegaard. Juan Ayuso és quarta a 4.22, Paul Seixas a 4.35, Lipovic a 4.44, Del Toro a 5.08, cau a la setena posició. Matías Esquilmose, que ha aguantat molt millor el que semblava en certs moments de l'etapa, a 5.45, i Lenny Martínez, el novè, a 6.34. Aquests són els nou ciclistes que estan a una distància més o menys raonable, o sigui, del 2 al 9, per entendre'ns. El primer està en una altra lliga, el desè torna a estar en una altra lliga, que és Pidcock, que està a gairebé 12 minuts sobre l'eslovè.
3: Jo, sobre això que deia el Sergi de l'escenari que s'obre, diguéssim, per la segona posició, que avui Vingegaard ha perdut una mica de temps, és que jo crec que avui no era una etapa per Visma i per Vingegaard. Llavors, crec que s'ha defensat prou bé i que crec que era una etapa on els altres haurien d'haver aprofitat més. Crec que Vingegaard seguirà sent superior als seus rivals i es demostrarà la tercera setmana, i crec que ara mateix el gran al·licient del Tour és la tercera posició, més que la segona encara.
1: Deixa'm dir una cosa sobre això, i és que una cosa que li passa a Vingegaard aquest Tour de França, com mínim fins ara, i excepte la crono per equips inicial, és la diferència d'equip que tenia en darrers anys. És a dir, parlàvem molt de Wout van Aert, que era baixa aquest Tour i que això podia ser important. Aquesta mateixa etapa, Vingegaard la va guanyar fa 2 anys, tenint a Roglic, fent-li feina quan li havia de fer feina, és a dir, es despenja, l'atrapa, roda per ell. Aquest tour, això no ho estem veient en Vingegaard. L'ha llançat Piganzoli en un cert moment que UAE no sabia massa bé què feia, que era protegir Del Toro, però si no hi hagués hagut aquesta incertesa, a Visma no l'haguessin vist cap dels seus ciclistes tirant per Vingegaard en cap moment. Jo tinc la sensació que l'equip de Visma aquest any està bastant, bastant per sota d'UAE, i que això justament limita qualsevol opció de Vingegaard de plantejar jocs que en altres tours sí que hem vist intentar-ho, com a mínim. És a dir, al final, Jonas Vingegaard ha tingut tours que ha estat superior, i la majoria de tours que ha estat inferior a Pogacar, però tenia un equip que, com a mínim, estava al mateix nivell de condicions que el de l'UAE, o superior en diversos tours. Tinc bastant clar que aquest 2026 això està bastant lluny de ser realitat, i això és el que jo crec que perjudica molt, que veiem un Vingegaard pensant en el mallot groc i molt més pensant

0: pensant potser en aquesta segona posició, que al final la 3.36 ja és el que et deu tocar com a ciclista, que aspires a fer-ho el millor possible en Tour de França.
1: Aquí l'única opció que veig jo és que UAE ha estat treballant i donant molt la cara, i que Visma, i estem a dimarts avui, de quan encara queden moltes etapes de Tour, aviam com arriben els ciclistes de Visma a la darrera setmana i a veure com arriben els ciclistes de UAE, que tenen molt de desgast, a la darrera setmana. Visma no està bé ara, ja veurem com estaran dintre de 7 dies, i UAE veurem com paga la fatiga.
0: Però haurem perdut pel camí molts minuts i sí, moltes opcions de pensar en moviments realistes tàctics que et portin a pensar en una victòria final del Tour. I llavors jo crec que això també desmotiva no només a l'equip, sinó també al propi Vingegaard, a l'hora de pensar, mira, m'arriba aquella etapa que crec que em va bé, per exemple, aquest diumenge, que acabem un port de 11 km sobre el 9%, potser Vingegaard, si se sent escalador, està a fi, diu, ostres, és un molt bon dia per mi. Però si tens aquest context, en què ja perds tant de temps respecte a Pogacar i que cada dia ha estat superior a tu, és difícil de pensar que podràs trobar eines perquè el teu equip aquell dia de cop i volta estigui millor que UAE i que puguin això, no? tirar endavant.
1: Mira que xulo, i quina bona notícia és que hi ha quatre ciclistes que porten quatre maillots diferents, és a dir, Pogacar és el líder del Tour, Mats Pedersen és el maillot verd, Vingegaard és el de la muntanya,
0: però
1: i el
0: no
1: jove és
0: de la muntanya, és a dir, Vingegaard és fals en aquest sentit perquè el líder és Pogacar de la classificació de la muntanya, però el porta ell un dia més i el portarà fins que acabi aquest Tour, si no es demostra el contrari.
1: I avui la combativitat li han donat a Carapaz, que se la mereix, però Romo deu tenir una bona emprenyada perquè crec que també se la mereixia avui, eh?
2: És el que és la vida.
0: Sí,
1: sí, sí. Com heu vist l'etapa?
3: Donde las dan las toman.
2: És una frase de Torero, això.
3: Bueno, no sé.
0: M'agrada que mengis parlant i diguis frases d'això, perquè fa com molt de programa de bar, que jo crec que és el que la gent busca amb nosaltres,
2: sí,
0: no?
2: I clar,
0: que paquem massa de voler dir coses interessants quan això es pot fer frases així.
3: Clar, tio, taverna, és una taverna, això.
1: I cadascú, tu la dius i que cadascú ja l'agafi com ell vulgui. Tu ja la tens, ara ja te la serveixes i te la menges.
2: Taverna, no sé, però vam mentir a la gent dient que això era un refugi climàtic, eh?
1: Sí, fa calda, eh?
3: Descalor.
0: Ah, no heu vingut al matí? No sé com estava això al matí.
1: Per
0: quan s'ha encès la,
1: feia molta calor.
0: Que t'ho digui l'Eli.
1: Feia molta calor aquí.
0: Ara s'està raonablement, és que, mitjanament...
1: És que tenen la porta oberta. És que tenen la porta oberta, tio.
0: Sí, però no serà per la porta, eh?
1: No, sí, sí, sí que és per la porta, sí, perquè jo quan he entrat des del carrer al principi he notat fresca. Però, hòstia, bueno, tens la
0: porta. T'has escalfat amb l'etapa? T'has posat nerviós avui, Lluís?
2: Això que es millori, va, no, el proper
0: molt,
2: dia, eh?
0: No molt.
1: No molt, no molt, però sí que aprofitem per si ens esteu escoltant, veniu al Molí, perquè hi ha una exposició molt xula que es diu Camins 1000, com és el títol?
0: Camins 1907-2026.
1: I que recull molt de material de ciclista de Molins de Rei, de la història de Molins de Rei.
0: Espectacular. Algú vol fer la traducció simultània de Pogacar sense sentir l'eslové parlada de bo, Sergi?
3: Llegint els llavis.
0: Sí, sí. Endavant.
3: Ha estat un dia complicat, avui. Però al final l'equip ha estat molt bé i en Del Toro avui s'ha convertit en una vaquilla, però bueno, últimament les vaquilles són protagonistes, ho hem vist a Pamplona aquests dies, i res, content perquè hem guanyat i ja està, perfecte, gràcies. Un saludo a la meva mare, si m'estarà veient.
0: Bastant quadrat, he patit perquè allargava la frase però no l'has allargat prou bé. Vols seguir, Sergi?
3: M'agrada molt quan a vegades fan traduccions que evidentment s'han diferit i tradueixen tot el que ha dit abans que l'altre acabi de fer gest, no? Llavors, hòstia, espera't que acabi de moure els llavis, no? I això em fa molta ràbia.
0: M'havia tocat fer-ho. Et donaven un tall de veu que durava, no sé, un minut, no? I tu havies de colar tot lo teu, que era la traducció, doncs en 50 segons, perquè els primers 4 o 5 sonés la persona original i els últims 4 o 5 també. Jo pensava, però si entens aquella llengua, ja ho he dit, vull dir, ja està, saps? Llavors no, havies de sonar aquest so original, que és com una versió original mal feta, trobo. Deixa-li a la gent que ho entengui bé i els que no, mala sort, haver estudiat.
1: Escolteu, són 2:15, què voleu fer?
0: Depèn, tu què vols fer?
1: Fem un podcast també ja per la gent i
0: vols
1: així.
0: Vols recapitular avui?
1: Recapitulem.
0: Però recapitular vol dir tirar la sintonia del programa,
1: sí.
0: Però no aturar res, eh? Seguim aquí.
1: No, no, seguim aquí i...
0: Seguim a Ràdio Molins de Rei.
1: I en directe recapitulem. I ja tenim un tall de mitja hora per...
2: Per lo que pugui ser.
1: Perquè cadascú pugui recapitular quan vulgui.
0: Com que aquí tenim l'Eli Arjona, el que hem de fer ara és, en veu alta, dir al David, que està a l'estudi, al control de so, que volem la sintonia de la Tapa Reina, que quan ell vulgui la pot llançar.
1: Tranquil·lament,
0: si comença a sonar i la sentim, vol dir que ara mateix està fent això, que té moltes tasques a fer allà i pot ser que estigui pendent d'altres coses, però que la tiri quan vulgui. Quan la comencem nosaltres a sentir de fons, fem silenci durant 20-30 segons i us expliquem amb tots els ets i uts com estaran aquest Tour de França, aquesta desena etapa, i sobretot doncs, fer una mica de balanç, que som quatre veus per fer balanç a dia d'avui. Jo de moment no la sento, per tant podem seguir parlant.
2: Podem seguir parlant.
1: Seguim parlant.
2: Torna, doncs... torna a parlar a Pogacar, Sergi.
4: Doncs estic molt content, com he dit abans, perquè no m'esperava tenir aquestes cames.
0: Ja està acabat.
2: S'ha cansat de parlar, ja.
0: Home, és normal, home, normal.
2: Una mica passatge,
0: mira, mira quines, quines imatges de paisatge que ens ofereix això, abans del Lluís, que és cinema. És fantàstic.
2: Anem català, palmarès.
0: Mira, és el palmarès que dèiem l'altre dia, que ahir, vaja, el podcast que vam fer ahir, que podeu escoltar també, a Ràdio Molins de Rei, a Spotify, a iVox, a qualsevol lloc, que són guanyadors top, tots ells, en les seves disciplines, que no hi ha sorpreses, un dia més es constata una etapa que potser algú en els pronòstics que veia avui, doncs si bé que ho deia per Pogacar o per la General, la majoria de gent també deia escapada. L'escapada no ha tingut ni una sola opció a molts quilòmetres de meta, és a dir, ja es veia venir que això no, no tirava. Demà tindrem sprint, demà passat sprint.
1: Portem 10 etapes, l'etapa 9 i l'etapa 10 van ser escollides entre dues persones d'aquesta taula com a les millors etapes o les etapes que havien de seguir del Tour.
0: Quina ha tardat més?
1: Un tenia raó i l'altre no. Un tenia raó i l'altre no.
0: Hi ha una que recordarem i l'altra que oblidarem.
1: Sí, sí, no? Sí, tal qual.
0: Tal qual. I cadascú pensa que és la seva, no?
1: Sí, no, no. Home, si tu penses que és la teva, tio... Quin dia tu has passat bé i quin dia ha estat una etapa que estava
0: bé? A veure,
1: bé?
0: M'ho he passat molt bé avui. Perquè,
1: perquè estàvem amb vosaltres.
4: Ja. Oh,
0: i perquè has de quedar bé amb la gent, Lluís.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: I llavors m'ho has posat aquí en safata, clarament.
1: Molt bé, doncs escolta, que, a YouTube queda algú?
0: A YouTube?
5: No ho sé, sis persones. Tenim sis persones connectades en aquest, en aquest precís instant. Hem tingut pics de 22 persones connectades a la vegada.
0: Totes elles traçades, eh?
1: Pobra gent.
5: No sé, però en total, una dada. A hores d'ara, que portem una hora, gairebé dues hores, gairebé, de contingut, 864 visualitzacions. M'ha trucat el senyor YouTube.
0: Jo esperava 870, ben bé.
5: M'ha trucat el senyor YouTube que d'aquí res comencem a cobrar.
1: Ojo, perquè ara mateix hem arribat i això...
0: Això és real, mira, mira.
1: Això és real.
0: Us prometo que això, Lluís... Fa dies que espera aquest moment i acaba de passar ara, Lluís.
1: Acaba de passar ara, acabem d'arribar a les 100.000 escoltes i descàrregues a Spotify de l'etapa Reina. Moltíssimes gràcies a tothom.
0: I ahir vam estar mirant les, justament les escoltes i descàrregues de Ràdio Molins de Rei, de la web que té.
1: Sí.
0: Hi ha programes
1: que,
0: o sigui, que rebenten tots els audímetres de la història de Ràdio Molins de Rei. Eh? És increïble.
1: Sí, sí, 100.000 escoltes, o sigui 100, que...
2: 100.000 són moltes, Lluís.
1: Sí, 100.000 escoltes, mira.
2: O sigui, no, no, no.
1: Aquí ho poso, ho diu Spotify, ja no, no dic jo.
2: No dic que no m'ho cregui, dic que em sorprèn, perquè és un número molt gros.
1: Sí, sí, és molt gros. Bueno, la gent, hòstia, últimament ens feu molt de costat i us ho agraïm molt. Me'n recordo els primers programes, de fet, a Ràdio Molins de Rei, ens escoltaven 3, 4, 5
0: alerta
1: persones.
0: Alerta nostàlgia, no, ara?
1: Sí, home, obrim l'àlbum de... Obrim l'àlbum, no?, de records.
2: Un d'ells era jo.
1: Ah, sí? Clar, tu escoltaves.
2: Clar, clar, clar.
1: Tu encara no hi eres i tu escoltaves. Què hem de fer, nois? Què hem de fer?
0: David, si ens escoltes des de l'estudi, des del control de Ràdio Molins de Rei, des del costat de l'estudi Miquel Pol, o des de l'altre estudi, el número 2, que no té nom, i que algun dia li podríem posar el nom de l'Eli Arjona, jo crec, perquè se'l mereix, doncs si ens escoltes, tira sintonia. Si no ens escoltes, nosaltres haurem de seguir parlant, perquè tenim un deure amb els oients, que és arribar a les 19, a les 17:59, parlant... Mira, mira, mira, mira com sona la sintonia.
5: Sí,
0: que estàs sonant sintonia. Que la pugem 20 segons i tornem a parlar per recapitular tot el que ha donat de si aquesta desena etapa del Tour de França.

0: Què tal? Molt bona tarda. Això és l'Etapa Reina. Avui és dia 14 de juliol de 2026 i estem en directe a Ràdio Molins de Rei. Hem viscut una etapa memorable del Tour de França, dia de la caiguda de la presa de la Bastilla entre Aurillac i l'Eliorat. Avui hem viscut una etapa des d'aquí, en directe, i en públic, des dels baixos del Molí, i estem fent aquest programa mentre els meus companys es passen llaminadures a la taula i passen de tot el que estic dient jo. Fuet. Quan estem fent una cosa important, hòstia, que Fuet. Estem vivint el Tour de França en directe, vivim el Tour des de Molins de Rei. Roger Castillo, com estàs?
1: Molt bé, amb el suport de l'Ajuntament de Molins de Rei des de la planta baixa del Molí. És increïble que puguem dir això, perquè és molt xulo poder fer directes en llocs com aquests, en dies com aquests. Agraïm moltíssim a tot l'equip de Ràdio Molins de Rei que ho ha fet possible, i venim a explicar què ha passat avui, on som ara, de forma breu, curta, ràpida, concisa, perquè volem anar per feina.
0: Marc Vives, com estàs?
2: Molt bé, fantàsticament.
0: Sergi Soler.
3: Molt bé.
0: Amb la boca plena, Sergi?
4: Un fuet d'aquests que ens ha portat al Pol.
0: Però com són tan... O sigui, que estem aquí parlant en directe per la ràdio, tio, que no esteu en un bar.
2: Bueno,
0: però
4: hi havia un bar.
2: Ara es fan així els programes de ràdio i els podcasts, sí? Amb menjar o beguda, i la gent va fent.
4: Avui tinc la reunió de junta en un bar.
1: Això és proximitat, l'esport ara.
4: A les 9, contraprogramant un partit que fan de no sé què.
1: Hem de ser com la gent.
2: No em sona.
1: Hem de ser com la gent.
0: En un bar, doncs, depèn del bar que vagi, xaval, ja et pots espavilar. Mira, ara arriba Ben Healy, quan estem veient en directe l'etapa. Ara arriba Ben Healy, perdem 22 minuts. Tot just fa un any Ben Healy es ficava de líder del Tour de França, vivint un dia memorable del Tour amb l'irlandès de líder. Nosaltres ara estem sonant a Ràdio Molins de Rei, us estem fent aquest podcast gràcies a l'Eli Arjona i gràcies al David a Ràdio Molins de Rei, i anem a recapitular el que hem viscut avui, dia 14 de juliol, una data que els francesos se la marquen. Ui, s'ha caigut, Romo, perdó. S'ha caigut Romo durant l'etapa. Ha caigut. Una etapa que en principi havia d'estar marcada en vermell pels francesos i pel Tour. Com hem viscut l'etapa? Fes-me una mica de resum, Roger.
1: Fem resum ràpid, que ja estem habituats. Ha estat una etapa d'aquestes frenètiques en què l'escapada ha costat de formar-se. Ho ha aprofitat Mats Pedersen per sumar 25 punts en aquesta lluita que té per garantir el mallot verd fins a París. De moment és líder clar d'aquesta categoria. Al darrere, doncs, Max Kanter, Girmay, Philipsen, Matthews, lluitant per aquests punts, però sempre darrere del danès. Després l'escapada s'ha format. Hi ha hagut 3 ciclistes, 5, 10... els han caçat, 2, els han caçat, finalment un grup de 31, que ha estat 29, 27, 25, i a mesura que s'anava reduint, hi ha hagut un contraatac per part de Javi Romo i Harold Tejada, aquest ciclista que diuen que fitxarà per Ineos la temporada vinent, en què s'han anat, finalment Romo ha deixat a Tejada, i s'han anat sol. Durant molts quilòmetres ha estat l'home que ha distret el personal, mentre darrere seien petits grupets d'aquesta escapada. Hi havia Ben Healy pel mig, hi havia Valentin Paret-Ventre, hem vist Arensman, hem vist noms importants del pilot. Finalment, els grans favorits amb UAE marcant un ritme intens a molts quilòmetres de meta han deixat clar que no donaven treva, que no deixarien que aquesta escapada, doncs, arribés a meta com va passar diumenge. Menys un minut de distància durant molta estona, Romo ha aguantat fins que ja hem arribat a les cotes, diguem-ne, més importants que en les quatre darreres, totes elles entrellaçades amb molts pocs quilòmetres entre si, baixada, dos de pla com a màxim, ja un cop doncs, tornaves a pujar. I en aquest tram final de sancions consecutives, al Puy de Marí hem vist un UAE que controlava però que no rematava. Això ha aprofitat Carapaz per fer un atac sec, un atac d'aquests que hem dit on vas, Carapaz, que aquí no vas enlloc. Doncs finalment Carapaz ha aconseguit coronar en solitari i ser segon al següent port de muntanya. Per tant, déu-n'hi-do el que ha aconseguit l'equatorià amb una sèrie com el que teníem. UAE ha seguit tirant tranquil·lament. Decathlon ha fet un incís, un intent de posar la seva llavor per ser protagonistes al Tour de França. Ho ha aconseguit una miqueta, ha intentat canviar el ritme o ser protagonistes, com a mínim. No s'han acabat d'entendre Prudhomme i Seixas, que anava més endarrere del que tocava. Han baixat Porte, han pujat Col de Pertús. Allà hi ha hagut uns certs quilòmetres de no sabem què passa, perquè UAE no està marcant un ritme fort, no vol anar a guanyar l'etapa. Què passa avui? Pogacar està feble, té febre.

0: Ava, ja veient el que diumenge va passar, que l'UAE i Pogacar anirien per l'etapa, però ha sigut després una mica la sensació de dir, hòstia, ens heu preparat un escenari que pintava de guerra de guerrilles i d'atacs llunyans i de molts forats i de desfalliments, i el fet que comentava ara el Roger de que Del Toro no tenia el dia ha generat segurament que l'UAE no fos tan agressiu com tenien previst. I jo n'estic segur que Pogacar tenia previst, si tot anava bé, atacar el Puy Marí, fer forat allà i tenir tot el descens del Puy Marí, tota la pujada del port de primera, que no recordo el nom ara,
1: Col de Pertús.
0: Col de Pertús, correcte, i el darrer fals pla fins a la meta per obrir forat i segurament fer el minut i mig. Després, si Del Toro estava bé, potser podia quedar-se la roda i treure de mirar de treure uns segons. També inclús hem debatut la possibilitat de si fins i tot haguessin jugat amb Del Toro, si hagués estat bé, però bueno, està clar que Pogacar tenia l'etapa entre cella i cella, encara més jo crec, després de que fa dos anys, el darrer cop que va arribar, fa tres anys, perdó, aquí a l'Elorient, dos anys ja ho he dit bé, gràcies Roger, va ser l'etapa on ell, tot intentar-ho, el Puy Marí, doncs Vingar li va seguir roda i després, curiosament, a l'esprint el va guanyar. Per tant, victòria per Pogacar. Citaves abans, Lluís, la seva 24ena, és correcte? I es suma i segueix, vaja.
2: Sí, Pogacar es col·loca ja una mica més a prop de Marc Cavendish amb una etapa que a Del Toro passat, com creieu que la valora? UAE crec que la valora bastant positivament, tot i que és a dir, ha fet el mínim dany que podia tenir
1: Del Toro,
2: que podia tenir Del Toro. Hòstia, firmen hasta medalles? Això no ho havia vist mai. Bueno, doncs
3: has de tenir mal gust per tenir una medalla assignada, no?
2: A mi se me la donen, jo la guardo.
3: No, tu tindries, veritat.
2: UAE ha protegit tot el que ha pogut a Del Toro, llavors, en aquest sentit no poden estar descontents, però m'agradaria saber què creieu que pensen equips com Visma, com Red Bull, com Decathlon després de l'etapa?
3: Deixa'm fer un apunt, que és que, clar, no ho hem dit, però Del Toro ha perdut el mallot blanc, el baixar al setè lloc de la General, ara el porta Juan Ayuso.
4: Va, això és com les eleccions, no? Pues el dir del Trek dirà que ell ha guanyat. Per què? Perquè doncs, han posat a dos tios allà davant, tenen dos entre els set primers de la General, el Del Toro ha perdut el mallot blanc a favor d'Ayuso, per tant Ayuso es consolida en aquesta posició, que és una de les lluites que això hem comentat, una de les lluites més emocionals que hi ha en aquest Tour. Per tant, ells diran, hem guanyat. El Red Bull també dirà, doncs ostres, al final mira, Evenepoel ja té 20 segons a Vinegar i tenim allà Lipovic molt ben col·locat, i per tant, no sé, ara, si això de veritat s'ho creuen, és com a les eleccions, si tu et creus que això és una victòria, doncs realment és que n'esperes molt poc o tens molt poca confiança amb el teu equip. Jo crec que al final ho reclamem des d'aquí i des de sempre, no? Que hi hagi més, que siguin més ofensius i que provoquin més coses, i al final aquesta por doncs impera, no? Veurem ara, ho hem comentat en el directe, de fet ho he comentat jo, no, i alguns esteu d'acord, altres potser no tant, però el fet de que potser s'obre un nou escenari, no? Si abans el focus o una de les emocions més grans era veure qui guanyaria el mallot blanc, ara doncs s'obre aquest ventall de dir, ostres, potser hi ha tot un seguit de gent que s'estan apropant en aquest sentit a Vinegar, o més que ara perquè Vinegar potser no ha demostrat que sigui superior a ells, i per tant la lluita també pot estar en aquest segon i el tercer lloc, òbviament, del podi, no? Per tant, pot estar una mica més repartit, i pot ser que doncs que veiem o esperem alguns moviments o en les properes etapes.
1: Entre el segon i el cinquè classificat hi ha menys d'un minut, és a dir, això és una cosa que obre la lluita, aquesta, el ventall que dius pel segon lloc, i entre el segon i el setè menys d'un minut i mig, per tant són 6-7 ciclistes que estan lluitant realment per aquest podi del Tour de França. Sí que penso aquí que Jonas Vingegaard ha tingut el dia que ha tingut avui, és a dir, ell ha hagut de lluitar a l'última pujada de 3,1 quilòmetres a menys del 6%, però ell és qui ha tirat sol, per tant és normal que hagi perdut una mica de temps a meta perquè havia fet tot el gasto ell. En un dia de ports llargs, en un dia de rampes dures, jo diria
3: que serà capaç de demostrar aquest cap de

0: ara mateix, que està un eslou per sobre de la resta de rivals. Falta veure-ho, perquè ens falta una etapa de muntanya ben feta. Hem vist només un Tourmalet, hem vist només avui dos ports de primera, però curts. A veure si aquest cap de setmana comencem a tenir més material, i sobretot el tram final de la setmana que ve amb aquesta doble ascensió a l'Alpe d'Huez és un terreny que a priori és sí que el terreny més bo per Jonas Vingegaard i li arriba al final del Tour. Veurem si això condiciona que els rivals facin el mateix que van en Pogacar, no és tenir por prèvia, o si sí que ho provin perquè veuen que només el tenen 30 segons. Poden passar les dues coses.
1: Jo el que veig és que si em poso en el prisma de Bisma o més aviat de Vingegaard, és a dir, I si sent honest amb mi mateix, jo crec que tindria molta més por, és a dir, o em fixaria molt més, no tant en Pogacar, perquè, hòsties, la diferència crec que està sent bastant gran, i veurem la tercera setmana, com diu el Lluís, però crec que em fixaria més amb el perill que em ve des de darrere, perquè a més tenen aquesta, tant Trek com Red Bull, tenen aquesta doble carta, no? Poden jugar a l'atac tant amb un ciclista com amb un altre. Per tant, si volen, poden provocar moviments, poden provocar desgast amb Vingegaard en el Bisma mateix, que és un equip que ja se l'ha vist que no està al nivell d'altres anys. Per tant, crec que hi ha arguments, hi ha armes i hi ha motius per pensar que per mi aquesta segona plaça no és tan clara de Vingegaard, perquè òbviament si aquests equips doncs, es dediquen a esperar, doncs no passarà res i Vingegaard serà superior, però crec que hi ha arguments com per pensar, i tant de bo doncs passin cosetes, perquè veurem doncs, més espectacle, no només pel mallot blanc, sinó també per aquesta segona, tercera posició, i sobretot això, que siguin valents.
2: Aquests equips que dius avui també estaven molts dos contra un contra Vingegaard i no han aprofitat, llavors, i és un dia que era per aprofitar-ho, perquè crec que Vingegaard a l'alta muntanya en teoria ha de ser superior amb ells, i avui és qui ha pres la responsabilitat de fer el seguiment a Pogacar. Llavors, hòstia, no ho sé, a mi em deixa una mica fred doncs, equips com Lidl o equips com Red Bull, que no s'organitzin d'una manera, hòstia, no ho sé, més eficient, no? per tenir un tio més endavant i per intentar saltar el podi del Tour de França.
3: Bé, jo crec que a la tercera setmana veurem més moviments. Jo crec que encara no hi ha hagut cap gran situació, és a dir, tirar ara per exemple Lidl, que un dia com avui hagués tirat per endavant a Esquilmose, que podria ser una opció, o que Red Bull tiri per endavant algú dels dos líders, podria ser una opció, però jo crec que encara hi ha molta por a perdre l'opció de tenir dos tios lluitant pel podi. Jo crec que si la situació arriba a la tercera setmana semblant, recordem, d'aquí 3 dies ve una etapa d'alta muntanya on Vingegaard pot fer molt forat, però no sé que Vingegaard se'n vagi molt lluny. Al final Vingegaard té la pressió de ser el que ha de quedar segon en aquest Tour, i sempre que ataqui Pogacar tothom mirarà primer a Vingegaard i tothom esperarà que tiri Vingegaard. Ningú tirarà abans que Vingegaard tiri, i això ho farà Ayuso, això ho farà Remco, això ho farà Lipovits.
0: Estàs pensant molt poc en Seixas, que avui ha demostrat que tenia ganes de fer alguna
3: cosa. I ho farà Seixas.
0: No té cames, però té ganes.
3: I el que vull dir és que, en aquest sentit, aquesta guerra de guerrilles contra Vingegaard li pot anar contra Vingegaard, i segona, jo crec que les últimes etapes de tercera setmana sí que veig, o si són intel·ligents, o si realment volen ambicionar a la segona plaça o al podi, Lidl que tiri per endavant Esquilmose. Red Bull que tiri per endavant un dels dos, i a veure què fa Bisma, perquè si Bisma si es veu obligat a tirar fort per guardar el segon lloc, perquè UAE era el moment, UAE no sé que guanyi 6 minuts no tirarà segurament, llavors ostres, aquí pot jugar el desgast. És aquesta l'estratègia que s'ha macut si volen jugar a lluitar per segon lloc.
2: Ara no va al fil del que dieu, però per canviar una mica el tema i per destacar una cosa que m'està sorprenent, veig molt rialler, molt content, molt feliç a Juan Ayuso, que moltes vegades a la cursa sembla que no estigui gaudint de la cursa, que estigui molt tensionat, i en aquest Tour de França l'estic veient, o en aquest Tour de França sobretot els darrers dies, li veig una altra actitud, i crec que això és pot ser positiu per ell, perquè córrer amb tensió no crec que l'ajudi.
0: No, i s'està trobant molt bé, ara s'ha posat quart a la general, s'ha tornat a vestir el mallot blanc del millor jove de la competició. Jo crec que és un ciclista que té cames i condicions des de fa anys per estar a aquest nivell, i crec que si l'entorn l'acompanya una mica bé, l'equip li estarà anant molt bé. És a dir, quan veus a Matías Bacek a aquestes etapes de mitja muntanya fer el que fa, o Quinn Simons pel seu equip i no pensar en ells perquè han renunciat a opcions de victòria que podien tenir pensant en un company d'equip, jo crec que ell això també ho deu percebre. No crec que confiï que Esquilmose treballi molt per ell, això no ho crec, perquè vaja, ja sabem que no seria potser el seu fort, però sí que tinc la sensació que l'equip el deu cuidar, el deu tractar com a líder, el deu tractar doncs bé en aquest sentit, i que potser això no s'havia trobat fins ara. Jo crec que això en un Tour de França o vas amb aquest espai de confort proper, o és molt difícil passar 21 dies, 23 vaja, doncs aguantant segons què, i crec que això jo sol sempre l'ha destarotat massa.
2: Abans criticàvem o ens sorprenia que Tom Pidcock tirés en un moment en què es quedava del Toro i semblava que li feia la feina. Mira,
0: però
2: Pidcock ha entrat al top 10 de la general pujant 3 posicions. Jo crec que li dona molt de valor estar en aquest top 10, fins i tot jo crec que en el seu cap es veu més endavant. Ara mateix és difícil, perd 11 minuts 49, amb Pogacar, i per exemple amb Seixas, que és cinquè, perd 6 minuts.
0: Sí, però sempre hi ha això, estem al dia 10, És a dir, queden 11 dies de competició. D'aquests 10 que hi ha ara, és molt difícil que els 10 estiguin allà fins al final. Sempre hi ha qui li passa algun contratemps físic, alguna caiguda, alguna lesió, alguna malaltia, algun dia que petes i que perds minutades. És a dir, tot això encara ha de passar, i si Pico, que ja està situat aquí, és una notícia perquè aspiri tranquil·lament a un sisè, a aquell lloc a la general, sense cap pena de problema.
1: I és un perfil de corredor, i més coneixent-lo, que jo crec que es pot escapar algun dia amb alguna etapa així, que hi hagi algun encadenat, que hi hagi força desnivell, perquè està a 11 minuts, que jo crec que no espanta en aquest sentit, perquè gairebé 12 minuts, però a la vegada pot tenir aquesta llibertat, i té la qualitat com per escapar-se, agafar aquesta típica escapada que de tant en tant passa i que de cop i volta doncs recupera 6 minuts i amb aquests 6 minuts es posaria doncs a podi.
0: Pogacar, quants minuts, o sigui, si l'escenari és bo i continua igual i no li passa res, és a dir, amb un escenari de Pogacar tranquil en aquest Tour, quants minuts creieu que tindrà de marge a l'acabar a París?
2: 9,
0: perquè fins ara hem tingut
2: 9 o 10
0: dies que pugui fer distància, només hi ha hagut un Tourmalet amb un port de segona al darrere, o sigui, un encadenat, diguem-ne, estrany, i l'etapa d'avui. No ha tingut més dies de fer distància. Els dies de distància arriben dissabte, diumenge, a la crono, depèn de com afronti la crono amb alguns dels rivals, i divendres i dissabte de la setmana següent. O sigui, encara li queden els dies grossos tots.
2: És que jo t'he dit 9 o 10 i fixa't que estic pensant en què protegirà del Toro. És a dir, que crec que si no fa de mainadera...
0: Val, si no fa de mainadera, fem-ho així, perquè potser el Toro ara comença, no sé, agafa una grip, o sigui, potser avui no està a fi i sabem després que està mig malalt i que potser el cap de setmana ja no hi és. Imaginem això, vull dir que ell va sol.
2: Doncs fàcil, 12.
3: Sí,
0: per fer la porra, i així ens ho mirem quan acabi el Tour.
3: Clar, és que a mi, amb una persona normal diries... quan ja té 6 o 7 minuts ja jugarà menys agressiu l'última setmana i dic, tampoc cal que em rebenti tant, però clar, sent Pogacar, hi ha algun rècord de minuts de primer al segon?
0: No, són bestieses. No està a l'abast de Pogacar.
3: No sé. Algun al·licient trobarà. Està clar que jo crec que vol aconseguir el màxim de victòries possibles, i si vol sumar 3 o 4 victòries més que les té a l'abast, haurà d'atacar les etapes de muntanya, i encara que no vulgui, un minut a cada etapa de muntanya el traurà. Per tant, si ho vaig... estic sent conservador, 1x4 més 40 segons de la crono que li pugui treure el que faci segon, dic 4:40, i ara em porta
0: 3:36.
3: Doncs 9...
0: 8:30,
3: 9 minuts. 8:30. Tu has dit 9, Lluís?
2: Havia dit 9...
3: No, 8:30, 8:30, va.
1: Sí, al final dependrà una mica de com estigui el Toro i tal, però si està desencadenat, és que a més inclús l'última etapa, que és la de Montmartre,
2: és que la voldrà guanyar.
1: La voldrà guanyar, perquè l'any passat va haver un ciclista
2: El ciclista.
1: Que li va passar per sobre, no? I llavors va dir, aquest any vull guanyar aquesta etapa, que és molt xula i és diferent, i fer història amb un matre. Per tant, què vol dir? Que fins l'última etapa voldrà guanyar.
0: Mullat.
1: Va, que heu dit 9, tu has dit 12, Marc?
2: Jo he dit 12, el Marc ha dit
3: 8.30.
1: No crec que siguin tants, eh? Però perquè el tio que té vergonya d'humillar tant.
0: Sempre l'hem vist amb vergonya, sí.
1: 10, al mig.
2: Abans de
0: que tancar... ningú pregunta, jo dic 15.
1: 15, vale.
2: 15, diràs tu. Abans de tancar aquest podcast, que ens queden un parell de minutets, vull agrair també la presència aquí de l'amic Forner, de Rupit, del Fort de l'Era.
0: Que tenim pendent anar-hi. Que ha vingut ell aquí abans que nosaltres anem allà, que és una vergonya per part nostra, increïble. Però és que fa molta calor per anar amb bici aquests dies. Ens has de disculpar. Vindrem quan faci fresqueta.
2: Allà s'està millor que aquí. Nosaltres hi acabarem anant. El que fem també és convidar-vos a vosaltres a anar-hi, a passar-vos per allà i a sentir-vos Budvanaert, perquè Budvanaert va comprar croissants allà. Doncs si us mengeu un croissant allà, no tindreu les cames de Bud, però us sentireu una mica com el Bud.
0: Així m'agrada, com a colofó d'aquest programa d'avui, que on hem narrat aquesta etapa, jo crec que va més que bé.
3: No podem no parlar d'embut, és una mentida. Com el va colant a cada programa, el Lluís.
0: Va, que tenim sintonia ja de fons. Demà ens espera etapa a l'esprint, dijous etapa a l'esprint, divendres un port de primera categoria al tram final d'etapa, que és el Valor d'Alsàcia, que el torna a pujar dissabte amb una etapa ja de muntanya com a tal, i diumenge etapa amb final a Solsona, al plató de Solsona, que és un port molt dur. Per tant, dissabte i diumenge, sobretot, també divendres, estigueu connectats. Nosaltres divendres crec que vindrem aquí mateix, on estem, però sense fer narració en directe, a passar-ho bé. O sigui, només deixem la ràdio tranquil·la i si algú vol venir a compartir, mirar la televisió amb nosaltres, doncs després comentem la jugada. Pot fer-ho.
2: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per ser-hi. Vivim al Tour a Molins de Rei. Que vagi molt bé. Visca el Tour de França.
1: Visca el ciclisme.
3: Visca. Adéu.

0: Vivim el Tour, amb la Tapa Reina i el suport de l'Ajuntament de Molins de Rei.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El Consell de Ministres ha aprovat el projecte de llei per prevenir i sancionar la violència vicària, una norma que reconeix per primera vegada aquesta forma de violència de gènere i la introdueix al Codi Penal com a delicte específic. El text modifica diverses lleis per omplir un buit normatiu. Entre d'altres, retira automàticament la pàtria potestat als agressors condemnats en sentència ferma, obliga a escoltar els menors i amplia la condició de víctimes a la resta de familiars atacats amb aquest objectiu, el de fer patir a la dona, fins i tot també els animals de companyia. Des de 2013, 68 menors han estat assassinats pel seu progenitor. Tres, precisament, aquest 2026. Ana Redondo és la ministra d'Igualtat.
2: El primer titular és claro, la violència vicària és violencia de género y así se ha entendido en este proyecto de ley y así lo vamos a desarrollar. Es violencia de género.
1: I Front Comú dels Ajuntaments del Solsonès en contra del Pla d'Energies Renovables del Govern. El Pla Terra afecta 2.600 hectàrees d'aquesta comarca entre eòlica i fotovoltaica. Els alcaldes dels 17 municipis reivindiquen el caràcter agrícola del Solsonès i argumenten que l'afectació a la comarca està sobredimensionada. Xavier Vilalta és conseller comarcal de Transició Energètica.
3: Quan una explotació perd la superfície, no només perd camps, perd futur, perd aliments. Per això diem que la transició energètica no es pot consistir en substituir la producció d'aliments per la producció d'electricitat.
1: I 90 bombers treballen amb 38 dotacions i 10 mitjans aeris per extingir un incendi a Rubió. L'avís s'ha donat a 4:45 per una columna de fum a la zona de l'ermita de Can Massana. Els bombers treballen al flanc dret de l'incendi mentre els tractors de la zona treballen al CAP. S'ha demanat col·laboració dels pagesos per llaurar els camps i també dels ADFs. I del camp al mar, els pescadors de Son Sud de les comarques gironines han deixat de feina ja 6 mesos abans del previst perquè amb prou feines queda espècie per capturar, diuen. El problema no és d'ara, sinó que ja fa anys que des del sector veuen com han de reduir el temps de captura i això fa que no puguin treballar bona part de la temporada que acaba al desembre. De fet, els pescadors de Son Sud hauran de treballar uns 2 mesos i mig dels 9 que tenen permís per fer-ho. I la Festa Major de Sant Magí de Tarragona durarà més dies i tornarà a girar al voltant de la tradició, de l'aigua i de la música. L'esdeveniment també farà una picada d'ullet a l'eclipsi solar del 12 d'agost. L'ha fet la programació, anirà des del 7 fins al 19 i combinarà els actes més emblemàtics i tradicionals amb una àmplia oferta musical, familiar, esportiva, gastronòmica i cultural en general.

0: Informació local.
1: El SEM organitza un nou concert de les Nits Musicals del Botànic aquest any a Can Ametller, aquest divendres. De fet, és l'últim dels quatre concerts que han programat per aquest estiu. En aquest cas, són Ressonàncies del Romanticisme, és el títol del concert, amb Ismael Arroyo. El concert comença a 9:15 de la nit, dura una hora aproximadament, però abans obren portes al pati a les 8 perquè pugueu fer sopar de carmanyola, si ho voleu. El preu de l'entrada general és de 17 euros pels socis del SEM 12 i gratuïta fins als 12 anys d'edat. Aquest divendres, últim concert de les Nits Musicals del Botànic organitzat pel SEM. I el dimecres la llibreria 100 Vides organitza una sessió de contes amb els Vivim del Cuento al carrer Bruc, just al costat de la llibreria. Explicaran l'últim conte de la col·lecció dels Desexplicats, El retorn de la Sireneta, aquest dimecres a 6:45 de la tarda. I continua la programació de Viu l'estiu als parcs que fa l'Ajuntament, en aquest cas aquest proper cap de setmana, el dissabte, cinema a la fresca a les 10 de la nit a la plaça 1 d'octubre amb la pel·lícula Jurassic World. I també el dissabte l'associació de veïns al barri del Canal organitza ball a la plaça Vicenç Fernández a partir de les 9 del vespre, ball amb Jaume Júnior. I per acabar, amb la plataforma Bolins Antifeixista farà l'últim acte del juliol antifeixista a motiu del 90è aniversari de la Revolució Social, en aquest cas el divendres a les 8 del vespre, Cinefòrum, amb la pel·lícula Terra i Llibertat del britànic Ken Loach, a la 13 a l'Avinguda València 84. La farmàcia de guàrdia avui dimarts és la del Passeig, que està al Passeig Pimargall número 11.

0: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i, si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: Vols estar al dia de l'actualitat del Rainbow?
3: Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
2: A més de tots els temes superactuals que afecten al col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
3: Entre tots, podem construir una societat més tolerant i inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
2: Així que no t'ho pensis. T'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
4: Ona Rainbow, amb Elena Teiro i Mari Marcos. Els dimecres a 12:45 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
5: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
6: Diuen que tots els camins porten a Roma. Però, i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot? I nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns, qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes. Només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
4: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: Bueno, pues aquí amb aquesta cançó estaven recordant a l'Òscar, perquè des de que va deixar Molins de Rei l'estrellem molt, no? I sobretot els seus alumnes, sí, que avui tenim la sort...
1: Òscar,
0: de...
1: torna!
0: Hem conegut el Xavi, no? Sí. Que mira, mira, menys mal, això denota que has deixat una bona empenta aquí.
2: Bueno, ara, és que quan venia cap aquí i dic, ostres, per què no el truques i clar, anem a fer el
1: cafè? I
2: feia temps
1: que no ens vèiem ara. Sí.
2: Sí, sí. I mira, les sorpreses que han vingut tots cap aquí.
1: Que ja ens hem trobat tots.
0: Escolta, ara que parlava el Francisco d'aquests temes de l'aura i a més, quin és el quadre més misteriós que tu has pintat que has dit, ostres, això ho he pintat jo, però com pot ser, no sé, que t'hagi quedat... una mica sorpresa d'aquesta pintura, o una obra que hagis, que la vegis de tant en tant i diguis, ostres, que raro.
2: Em vaig fer una vegada una, després d'haver llegit un llibre que es deia, ai, ni me'n recordo com es deia, perquè parlo de, jo devia tenir 14, 16 anys o així, però que era un llibre que parlava, bueno, d'una mica d'aquest món així cosmològic i bueno, vaig fer una pintura que semblava una falla de València, eh? Tampoc us penseu que fos una cosa de l'altre món, el tema mare el rebador, i és tota una muntanya de gent abrallant-se per pujar dalt de tot, saps? Que és tothom abrallant-se per pujar dalt de tot. I llavors, com que es maltracten per ser dalt, val? I llavors a dalt es veia com un marc i com si la divinitat, perquè hi vaig posar el símbol de Déu, no? El triangle, com si en aquell moment Déu els il·luminés per donar-se en compte de la barbaritat que estaven fent i que el món que s'havien perdut, que era veure una família allà que estan plantant una estan trasplantant una planta, que estan fent alguna cosa en comú. Però, bueno, clar, és un, com es diu, una pintura que és tan evident tot el que hi ha, que és com muntar un escenari. I llavors no li vaig trobar la gràcia, però, bueno, en aquella època, com que jo pintava i m'agradava pues, experimentar, doncs vaig fer pintures surrealistes, vaig fer pintura molt, molt variada, de molts estils diferents, i aquesta, doncs... com que va ser després de llegir un llibre que em va agradar molt perquè tot el que respirava doncs, era molt positiu, doncs a la meva manera doncs, vaig fer una representació molt escenogràfica del que explicava el llibre, no? Sí, sí. I era això, no? Que es veia la gent abrallant-se per arribar a dalt i quan ets a dalt llavors tens la il·luminació i dius, què coi he estat fent fins ara? He estat perdent el temps i total, perquè per arribar i una cosa tan fàcil... que ens faria tan feliç, no?
0: Sí, sí.
2: I pel camí ens hem trepitjat tots.
0: I normalment conserva les pintures o dibuixos de la infantesa? Les guardes encara o no?
2: Sí, sí. Sí. Tinc un esbós, per exemple, però és que són coses molt anecdòtiques i d'una època que ja et dic, ara jo disfruto molt gaudint de la llum i estant interioritzat amb un paisatge que m'atreu perquè és bonic i m'agrada destacar la bellesa del que pinto, no? Però em vaig fer, per exemple, un esbós que era un paio estirant una corda, saps com els jocs aquests que estires cordes?
1: Sí.
2: Hi havia tot una politxa que la corda pujava cap amunt, anava pel sostre i en el fons s'estava estrangulant ell mateix. Saps què vull dir? O sigui, era en el fons que... molta força, però resulta que la corda aquella s'estava estrangulant ell mateix, o sigui, és l'absurditat més destralera que et puguis tirar a la cara, no? Que és el que ens està passant amb això del canvi climàtic, vull dir, molt de tirar endavant, d'estirar la corda perquè per l'avarícia, i al final morirem amb una olla a pressió, perquè amb aquesta calor que està fent, jo no sé com acabarà la història, però... Bueno, suposo que sempre l'home va trobant recursos i ens en anem sortint de tot. Vull dir, ens en sortirem segur, però realment ens estem tancant un...
0: A mi em sembla que aquest any és l'any que més ho hem patit, eh?
2: Amplia, sí, sí, eh? Sí, sí, sí, sí, sí.
0: No sé si és coincidència o què, però ho trobo no, que no. Ens hem tornat més fluixets, no sé, perquè abans no. Feien calorades de les fortetes, també, no?
2: Però no, però que, realment
0: però
2: està fent
0: una setmana que es nota, sí, sí. Bueno, i des que es té coneixement amb dades, doncs clar, 40 graus aquí no era tan freqüent, no? I,
2: no.
0: Ara és continu.
1: Que no sigui molt progressiu, perquè si anem cap als 40-41 graus amb aquesta progressió d'aquí uns anys on arribem?
2: Clar.
0: Exacte,
2: sí, no? Sí, o sigui, no caldrà anar a la sauna.
1: Ja la tindrem fora.
2: Ja la tindrem.
0: I això que hem tingut un any, que ha plogut, no? Que hem sí, tingut aigua, que carai, ens hem sorprès nosaltres mateixos, molt, que cada mes torna a ploure.
2: Molt, molt.
0: En fi, no? Però bueno, tornem a les pintures de l'Òscar, no? I també les del Xavi, no? Que ens ha sorprès aquí, no? Perquè tu també guardes les pintures de nen, quan eres petitet.
1: Guardo, i també li voldria preguntar a l'Òscar, sí, perquè suposo que amb aquarela no, però amb acrílic el que he fet amb algunes pintures, pinto a sobre. Guardo moltes, però a vegades m'han preguntat, comences algun quadre i dius,
0: no
1: t'agrada,
0: i a sobre i fas una altra pintura.
1: Fas, sí.
0: Això era molt freqüent abans,
2: Sí, però no crec que tinguis cap problema. Ara, si et vols assegurar i comprar un com es diu, un vernís d'aquests que t'ajudin a preparar, però és que no ho necessites, o imprimació mateix, per exemple.
1: Sí.
2: Ho pots fer. Però és que en principi l'acrílic accepta tornar a pintar amb acrílic a sobre, no hi ha cap problema.
1: Sí, com que fas capa sobre capa, però em feia gràcia que començaves un quadre amb una temàtica i dius, bueno, vaig cap aquí. I acabant el quadre, personalment no convencia, llavors el tapava i el canviava.
2: El problema seria si, per exemple, haguessis pintat un quadre a l'oli i haguessis de pintar a sobre. Llavors, a l'oli deixa una pàtina que no és tan adhesiva i llavors et saltaria. L'acrílic, realment, damunt d'oli no pots pintar. En canvi, a la inversa, pintar acrílic i després a sobre l'oli no hi hauria cap problema.
1: Sí. I com que feia acrílic sobre acrílic...
2: Tampoc hi ha problema. No, sí.
0: I això no és una mica estrany, perquè moltes vegades s'han trobat pintures antigues que diuen, ostres, i ara que hi ha amb això dels rayos X i de més que s'investiga, mira, aquest home a sota d'aquesta pintura hi havia una altra, no?
2: Sí.
0: Ho detecten,
2: O rectificacions, sí, hi ha pintures de lo millor que un braç ha canviat la posició del braç o una arma que portava. Jo recordo un alumne que era molt divertit. Era un alumne que tenia, era molt creatiu, molt creatiu. I tenia un quadre que era de la seva filla fumant, val? I quan es va casar i va tenir un criu, li diu, papa, diu, aquest quadre és horrorós, el meu fill no vull que vegi que jo fumava. I saps què va fer? Va rascar l'acrílic, el va fer saltar l'encenedor que encenia el cigarret, sí. Li va posar una espelma i a darrere del cap de la seva filla li va canviar i li va posar un rosetó d'església. I escolta'm, em vaig tronxar de riure perquè és que realment era supercreatiu aquest alumne, vull dir, no sols anaven amb això, amb altres quadres que havia fet, jo vaig al·lucinar, dic, és que, escolta, però quina imaginació que tenia aquest alumne. Una imaginació...
0: Ara que parles d'altres pintors, no? Dels teus alumnes, per exemple, no? Però tens alguna referència, tu, que diguessis, no, aquest home és el millor de tots els pintors, o el que jo sento... En trobo més... Jo vibro quan veig quadres d'aquest pintor. En general, tens alguna preferència?
2: Alguna preferència respecte a artistes d'avui dia?
0: Algun artista, sí, algun estil d'artista. Abans parlaves del Picasso, parlava del Picasso, però potser tens algun pintor que diu, no, jo em quedo aquí.
2: Bueno, mira, jo, per exemple...
0: Dels antics o dels moderns? Sí.
2: A mi un dels artistes que agrada, jo crec que el 100% de la gent, és el Sorolla, i tots els contemporanis de l'època. Inclús quan hi va haver l'exposició al Palau Martorell, juntament amb la Nori, que hi estic fent moltes activitats amb ella, i us recomano que... Perquè un dia podria venir aquí la Nori.
3: Jo vaig anar a veure aquesta exposició,
2: sí.
3: Hi havia un silenci, tothom,
2: sí.
3: I jo em vaig quedar... No sé que havia de tanta gent, i al veure tanta gent dic, serà un soroll, doncs no, silenci total.
2: Sí, sí.
3: Davant del soroll extraordinari.
2: Doncs amb la Nori vam organitzar, amb els alumnes que tinc i altra gent que també es volgués afegir, vam fer una visita guiada, però llavors vam demanar les notes de premsa, ens vam preparar ella i jo per portar i guiar l'exposició, però ella va guiar l'exposició més a nivell històric de qui era la representació de Sorolla, la seva vida íntima més o menys o familiar, i jo vaig parlar més amb els aspectes tècnics de Sorolla, perquè per mi era un mestre, i realment quan estàs allà amb els seus quadres vas veient coses super molt, que tècnicament estaven molt ben resoltes, no? Com treballava amb els complementaris per fer destacar l'efecte de la llum, el color de les carnacions amb l'efecte de la sol, els blaus del mar, tot això. Era un mestre, realment un mestre que sabia tractar molt bé la llum, però molt. I llavors hi ha una cosa superinteressant de Sorolla, que era l'aspecte de que els detalls els tractava de manera molt abstracta. O sigui, tu et mires les pintures d'ell i si les mires de molt a la vora no saps què estàs veient. Però quan te les mires d'una mica de lluny dius, ostres, però quin detall, que és perfecte, aquest artista és perfecte. Però és clar, que tu et mires de prop i, no, i dius, això no és perfecte, perquè aquí tot és abstracte, està pinzellades molt, molt desenganxades l'una de l'altra, però de lluny sabia crear un efecte de detall impressionant. Bueno, i per això és impressionista, clar, perquè realment era molt impressionant.
0: L'estil de Sorolla t'agrada molt, no?
2: Molt, molt, molt.
0: I dels antics, el Rafael, aquest Miguel Ángel també, i tot aquest feien...
2: També m'agraden, evidentment. Són fenomenals tots i cadascun va portar a la història de l'art aspectes molt importants que han fet que tot n'és evolucionat com evolucionat. Però, per exemple, quan es va interioritzar més amb el tema de la perspectiva, el Mantegna, quan va treballar el tema d'aquella persona posat amb escorç que l'agafava totalment així, saps, de sota, saps?
0: Que es veia... perspectiva.
2: Sí, que, clar, tots aquests detalls, clar, fan evolucionar l'art. I després també el valor del missatge que conté la pintura, també. Val? Que a vegades no en som del tot conscients, moltes vegades, que l'artista, a darrere de cada quadro, pot haver-hi un missatge subliminal amagat i que l'hem de també esbrinar, hem d'aprendre a descobrir.
0: Això et volia preguntar, no? Els quadres que tu pintes normalment tenen algun missatge, o per lo menys tu tens algun, vols transmetre algun tipus de...
2: Jo sóc molt primari.
0: No, però bueno, abans...
2: No, no.
0: Per exemple, sí. Abans parlaves de la cantonada que has pintat aquí a la Meridiana.
2: Ah, sí, sí, sí.
0: Allò et va transmetre alguna cosa, tu? Et va arribar
2: alguna cosa? No, evidentment, però, sí. però no sóc gaire... No sóc recargolat. Allò de dir, ai, vaig a buscar que hi hagi un trasfons i d'allò... Ja. No. Jo aposto per una pintura que faci destacar... A mi el que m'atrau moltíssim quan vaig a pintar és l'efecte de la llum. Per mi la llum és el que em dona més vida. O sigui, jo quan veig aquests efectes de contrastos de llum, tot això a mi m'encanta, val? Llavors, per exemple, ahir vaig estar pintant a la cantonada del carrer Mallorca amb Meridiana i amb un alumne, i el que trobava bonic del tema, el tema en realitat era horrorós, perquè era una cantonada que tot és pedaços, ciment, Portland, un tubo d'uralita d'un desaigüe, un balcó que una tribuna, perdó, feta amb alumini d'aquell durat de cromat dels anys 70. Vull dir, eren tot, però justament aquest bullici de colors contrastats del tema urbà és el que m'atreu. I m'atreu especialment quan hi arribava la llum, que a primera hora del matí arribava la llum així, una escletxa de llum, i feia que hi haguessin uns contrastos allà molt potents, i els trobava superbonics.
0: Veus, això va ser algo que et va arribar, no?
2: Clar,
0: moltes vegades
2: sí.
0: Els quadres et sorprenen a tu mateix, és a dir, al moment de pintar tu vas allà per un... Pintaré això perquè m'agrada, però de repent veus coses que altres més potser no veiem, no?
2: Bueno, sí, sí.
0: L'observació és fonamental amb això, no?
2: Sí, en realitat hi ha aquest fons, però tampoc és un fons gaire complicat, perquè, per exemple, hi ha artistes que busquen el concepte de l'obra, o sigui, que aquell quadre allà darrere hi hagi amagat, bueno, o no tan amagat, però que el quadro és com una poesia i t'està dient algú més que la imatge. Hi ha algú més amagat. Jo no busco això. Jo simplement em deixo portar per allò que m'apassiona i que em trasbalsa. Llavors, si el tema a mi em motiva, i justament aquest tema que vaig pintar ahir al matí era un tema que feia molt temps que tenia ganes de pintar, i el vas madurant, o sigui, és curiós, però quan trobes una cosa que t'agrada, tens ganes de fer-la, però potser encara no tens la disposició, o aquell dia no et va bé, el que sigui, no? Llavors, tu vas madurant, i en el fons, quan el veus, dius, ai, ho solucionaria així, o ho solucionaria... Vas fent... En el fons estàs treballant el quadro. I el dia que t'hi plantes, que és el que em va passar ahir, i ja no sempre em surten rodons, la veritat que hi ha dies que gaudeixo molt del que pinto, i hi ha dies que quan m'ho miro dic, ostres, valdria més que no hagués fet res avui, perquè hi ha dies que, de tot, no? Però ahir justament em va anar bé, per què? Perquè feia molt temps que el tenia al cap, aquell quadro, aquella vista, tenia ganes de fer-la, i quan m'hi vaig posar, perdó, quan m'hi vaig posar, vaig disfrutar moltíssim pintant.
0: Molt bé, vinga, una mica de musiqueta i tot seguim.

0: bebés.
1: Bueno, pues tornem aquí amb l'Òscar i amb el Xavi i l'Enric, avui parlant de la pintura de la meva vida, no? I tu li estaves parlant alguna cosa amb el...
2: No, de dir l'estat d'ànim, perquè quan tu o ell també, perquè això els pintors ho tenen, no? Quina actitud tens o com et sents? Jo no, em noto que si fas silenci mental total, però matemàticament el cos tu no notes, ve una inspiració molt diferent. No sé si aquesta experiència tu la tens. Tu, la glàndula pineal, l'has relaxat alguna vegada?
3: Bueno, a veure, això de la inspiració és molt, molt relatiu, val?
2: Sí, sí.
3: Jo, per exemple, els moments d'inspiració més forts que he tingut ha sigut mentre escoltava música.
2: Sí,
3: clar. Però
1: qualsevol música o alguna música especial?
3: Especialment jazz.
2: Ah, sí.
3: I perquè jo penso que el jazz connecta molt amb l'aquarel·la.
2: Sí.
3: Molt. I especialment recordo un quadre molt gran que vaig pintar a l'estudi, perquè, clar, això només ho pots pintar a l'estudi quan és tan gran, eh? Estava pintant un tema de la cantonada de la Unió Suïssa de la Rambla Catalunya en Passeig de Gràcia. Hi ha l'edifici aquell, la casa del Rin, no sé si us... Era una casa que
1: hi ha com una àguila dalt,
3: sí, potser? Sí, que era. De la Renaixença. Bueno, jo estava pintant allà i vaig posar, perquè m'havien dit que era molt bo, música del Thelonious Monk, i que és un pianista, bueno, i ja fa molts anys que és mort, però que va ser un pianista que va marcar molt, molt, sense ser un... perquè era autodidacta, val? Però era d'aquests artistes que han nascut artistes, que no s'han fet artistes, han nascut ja artistes, no? I realment, quan vaig sentir aquella música, em vaig sentir com que connectava molt, molt, molt amb la música, de tal manera que vaig acabar... Bueno, és que em vaig emocionar moltíssim pintant aquesta
1: mentre carrera. Pintaves.
3: Sí, però ha sigut la vegada que he gaudit més de sentir la música i al mateix temps estar pintant. Vull dir, va ser una cosa tan apassionant. És que no es pot explicar. És
2: que no hi ha llenguatge. Quan hi ha una vivència interior, ni la pots dir a ningú.
3: Sí,
2: I hi ha una vivència que aquesta mai ningú arriba gaire, que apareix. Tu no ho busques, sinó que t'apareix, i en aquell moment la inspiració és molt forta. Però no pots dir-ho més que un altre, que tinguis molta seguretat que l'altre ho tingui, aquesta experiència.

0: Estic treballant per aconseguir-ho. No.
1: No.
0: Apareix el coneixement. És que jo vaig recórrer tota la Índia a visitar els grans gurus de l'època dels Beatles, saps? I li vaig dir, i em vaig centrar en un mestre, fèiem silenci tot el temps així, i després podíem consultar. I jo entro a veure aquest guru, però és que hi ha gurus que van a buscar diners. No, ha de ser una autèntica. I jo m'assabentava molt bé abans d'anar. I va dir, i em vaig seure i dir, ara què li dic jo a aquest senyor? I se'm va córrer dir-li això. Jo observo a la naturalesa com creix. I doncs ell dice, usted es maestro. Digo, ¿y por qué? Dice, porque recibo. Veus aquesta vivència interior, i quan aquesta vivència ve, la inspiració, ja me'n vaig anar, perquè ja no, jo no era un procés de dir, aclarir idees. És que nosaltres sempre volem per què aclarir. I no, és un aconteixement intern.
1: Clar.
0: I el que pinta ho té que tindre. Jo,
2: clar, no, per això l'Òscar també rep, o sigui, quan tu surts, estàs rebent.
1: Sí,
2: surtes al carrer i bueno, no sé el que pintaré avui. I de sobte et trobes una cantonada,
1: clar,
2: et trobes un arbre, et trobes un paisatge i tot flueix, no? És així.
1: Clar,
2: no?
1: Sí, evidentment, sí. Hi ha una cosa, mira, respecte al que vostè diu, Enric.
0: Ai, digue'm tu.
1: Bueno, perdona, tens raó. Hi ha vegades que et dic de tu i a vegades de vostè. Però bueno, disculpa'm. Mira, no, hi ha una cosa... Jo, per exemple, en els meus alumnes els hi recomano fer apunts ràpids de model. Per què? Doncs mira, perquè justament quan tu tens pressió perquè tens que fer ràpid un exercici, i clar, quan es posa la model, igual es posa 3 minuts, 5 minuts o 8 minuts. Sí. Què passa? Doncs el primer que passa és que el teu coneixement d'aquarel·la, que ja el tens interioritzat més o menys quan ja portes rodatge, arriba un punt que la necessitat d'anar ràpid fa que passes pàgina i elimines la part de l'hemisferi justament que utilitza la raó. Perquè el més interessant quan tu pintes és que tècnicament et supeditis a la raó, però creativament et supeditis a l'hemisferi creatiu. I això costa molt, perquè t'has de dividir, entre cometes, t'has de dividir. O sigui, els coneixements tècnics, quan ja els tens, et surten de manera automàtica. Per tant, no tens que preocupar. El que tens que intentar és, que per això dic no et despreocupis, és agafar i el que has d'intentar és desconnectar de la part de raó. Desconnectar de la part de raó. I si el que t'ajuda a desconnectar de la part de raó és la pressió d'haver de treballar ràpid, quan fas el salt ho notes. Perquè a mi em passa que quan jo pinto en model a punts ràpids, estàs treballant i hi ha un moment en què comencen a discórrer-te pel cap imatges de com solucionar d'allò, fes una pinzellada per aquí, agafa color d'aquí, em van rebossant tota una sèrie d'idees de com jo manipular els colors i com treballar amb els pinzells, i entres en un punt d'apassionament que gaudeixes molt, i allò que pot ser un estrès inicial, perquè t'estresses perquè fas a punts molt ràpids, es converteix en una motivació. I et surts, bueno, acabes la sessió, que estàs super relaxat. Mm-hmm. És tot el contrari del que pugui pensar la gent. O sigui, a punts ràpids, acabes bé.
2: No, normalment un quadre sempre s'acaba, és a dir, que et dius, ja està acabat. O dius, ostres, algú li falta.
1: Jo t'haig de dir que quasi tots no els acabo.
3: No s'acabarien mai.
1: Tinc un paquet de quadres que estan per acabar, que jo a vegades penso, si els acabo, els acabo malament. Perquè a vegades els dic als meus alumnes, lo cargues hasta que te lo cargues. Perquè realment...
3: Clar, vas... quin és el punt, no?
1: Que dius, fer,
3: i no arribaries mai...
1: No arribes mai.
3: Que hi ha un moment, clar, que pares o...
1: Sí, és que
2: per això els orientals potser ho fan millor en l'aspecte de dir, fan una traça, una guia, un parell o tres de pinzellades, i amb això ja hi ha l'expressió, bueno, general del que volen explicar.
1: A veure, no? Jo, amb tota franquesa, amb els anys que fa que pinto l'aquarel·la, ara em començo a adonar de per què l'aquarel·la es considera sagrada

0: és un art sagrat. I bàsicament és sagrat perquè hi ha un... L'aquarela, tan important és el que pintes com el que no pintes. Per tant, què vol dir això? No sé si heu sentit a parlar del yin i del yang. Sí. Val? Pues el yin i el yang està present de manera molt, molt evident a l'aquarela. Llavors, quan pintes a l'aquarela, si pintes de la manera que jo més o menys ensenyo i intento que la gent ho capti, t'estàs autoexigint no a rellenar, no a omplir espais, sinó a fer, a participar tu de manera tècnica amb el material, amb aquests espais blancs que deixes. Has de tenir consciència de que tan important és l'espai que deixes en blanc com el que estàs realment pintant. I molt sovint amb aquarela tu estàs pintant amb el negre, però tu estàs visualitzant el blanc que deixes. O sigui, la teva concentració no està tant amb on poses el pinzell, sinó amb els espais blancs que estàs deixant. I això és molt important. Per tant, què vol dir? Que la teva projecció del teu treball amb aquarela no va tant amb el pinzell que estàs aplicant al color, sinó amb els espais que estàs deixant.
1: Exacte.
0: M'entens?
1: Aquest equilibri, no?
0: I clar, llavors, això vol dir... Clar, per això amb el temps arribes a captar realment el fons real de lo que és la tècnica de l'aquarela, i per això és tan difícil l'aquarela. Perquè hi ha un aspecte que és aquest aspecte que ningú té en compte, perquè tothom se sent segur d'allò que hi participa directament. Amb què participes directament? Amb el que tens en la punta del pinzell. I allò que hi participes indirectament, que és tan important com l'altre, és l'espai blanc que deixes. Per tant, aquí és on hi ha el yin i el yang. Llavors, el fet de treballar l'aquarela tenint present aquests dos aspectes, doncs fa que agafes realment l'esperit de l'aquarela.
2: Sí, és un equilibri constant.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
3: Jo no ni pinto ni escric. Jo parlo. I m'ho diuen, i un senyor un dia dius que avui m'ha impactat vostè moltíssim, però jo no he notat, jo no he intentat donar-li com el que pinta l'aquarela. Jo, per mi, l'aquarela era molt difícil des del punt de vista meu, que no pinto res. Però veig que és difícil, per això m'assombra tant les pintures aquestes d'aquarela, perquè té que veure una vibració, jo dic vibració per dir una paraula concreta, no? I tens que dir sense cap por, ni que hi hagi allà les personatges. Jo he parlat davant de 500 persones, però jo és com si estigués sol, i perquè si no surge aquesta vibració. I és un món que et podríem dir misteriós, perquè la part analítica i racional no està ficada allà.
0: Clar.
3: I doncs tens que dir allò que... Jo també parlo una mica d'ella, i quan dujo, avui estava jo ensenyant unes pintures, precisament, que tenim allà, aquí a Caspe, unes pintures espectaculars, i dic, mira, ves aquestes pintures, i els que m'han vingut, no les entiendo. Híjole, de la gran soberana xingada, com ho diuen els mexicans. No. Però que com es sents? Jo sempre insisteixo molt en això. Per això jo he recorregut molts llocs i vaig a llocs de que hi hagi una energia. Si vas a Iguaçu,
0: sí,
3: que has estat, i Iguaçu ves aquelles caigudes d'aigua que no pots dir res. Ja mateix a la família entres i no has de parlar.
0: No.
3: Hi ha gent que diu, i ara què fem? Digo, ara te voy a dar una bofetada, però això sí que lo sentiràs.
2: Però la pintura va molt relacionat al tema irracional, als estats d'ànims. Sí. Com pintes, et surt un quadre d'una manera o una altra. I a vegades a mi m'ha passat que pintar una cosa de dir, hòstia, això he fet? Exacte. O ha sortit així? I és una cosa completament irracional i depèn de l'estat d'ànim. L'Òscar, per exemple, quan venia aquí a Molins, a vegades ens posàvem música i pues, estàs pintant i estàs escoltant música que t'agrada, estàs disfrutant, estàs sumant, estàs complementant tot.
1: Quina música ficava?
2: Una mica de tot. Una mica de tot. Sí, una mica de tot. Però, sí.
3: Jo poso música de 438 hercios, que és una música especial. I, i quan ja la tens acostumada, només posar-la ja entres no analíticament de la teva vida, es desperta, però això, si a l'altre amb cara de bufetada que no la té, diu, dice, ara què fem? Si no hi ha que fer
0: No, el que passa és que realment jo me'n dono compte que estem molt controlats per l'hemisferi racional. Vull dir, això de que, per exemple, tots treballem amb la mà dreta, vol dir que l'hemisferi esquerre, que és el racional, ha estat dominant la societat de fa molts anys, i el que no feia anar a la dreta li feien fer anar a la dreta sí o sí. Val? A veure, potser no cal entrar tant en d'allò i ser tant d'allò, no? Però en el fons això és significatiu, perquè vol dir que si fem servir la mà dreta és que l'hemisferi esquerre és el que ha dominat la societat en general. Llavors, utilitzar l'altre hemisferi, que costa molt, perquè estem tan obsessionats amb això, que ens permetria ser més creatius, disparar les neurones cap a coses realment que se surten de la normalitat, però que són a lo millor molt, molt evidents i que ens poden solucionar moltes més coses de les que ens pensem, doncs poder hauríem d'explotar-ho més.
1: Perquè això dona per fer un altre programa, que ja el farem, eh? La pintura és una teràpia, no? Consideres també que és una...
0: Home, i tant. Sí, i tant, que és una teràpia.
2: És una teràpia natural completament. És una gent que va fer ioga, va fer relaxació, va fer altres... I el pintar, estar hores pintant i deixar la ment en blanc és una relaxació total.
0: Jo en els meus alumnes, perquè no me'n recordo del mindfulness, els hi dic... Sí, allò que és el Full Monty, i diuen Full Monty. Dic Full Monty perquè no me'n recordo que es diu Mindfulness. L'aquarela és un Mindfulness, sí. perquè en realitat l'aquarela t'està demanant que tu estiguis al 100% per l'aquarela. O sigui, no valen mitges tintes.
2: No, estàs
1: allà. I el temps no importa, no?
0: Sí, sí que importa. És el que més importa. Perquè tu quan apliques una aiguada, fas una pinzellada amb una taca, aquella aigua comença a secar-se, comença a impregnar el paper. Per tant, és el teu moment d'aplicar el pigment. Vol dir que tu tens que tenir la consciència al 100% posat amb la tècnica. T'has de deixar anar, evidentment, però tu et deus amb cos i ànima a l'aquarela. O sigui, t'està absorbint de tal manera que no penses en res més. O sigui, tens que focalitzar la teva atenció en una cosa, només que en una cosa, que és l'aquarela. T'hi has d'entregar amb cos i ànima. I per això li dic el mindfulness, perquè en realitat, què fas amb el mindfulness?
3: És equilibrar-se.
0: Exacte. O sigui,
1: mirar el mà, és una bona...
0: Clar, o sigui, és una dedicació plena a nivell mental amb una tècnica que sí, que la tècnica necessita raonar-la, sí, però no. Després tot el procés creatiu ha de respondre a aquest altre aspecte més creatiu de la persona.
3: Té que veure un equilibri.
0: Exacte.
3: I la majoria de la gent li domina la part esquerra i la dreta. Jo quan veig que no parla de la part dreta, és a dir, que no ho expressa, tampoc li aclaro. Per això, imagina't que Jesús o Buda o qui sigui no donaven solucions. Donava l'orientació i passo bé. Perquè el procés és personal, de cadascú és una joia única, que té que descobrir aquest tresor que té i que ho expressa d'una forma o d'una altra.
0: Sí, sí,
3: no,
0: sí.
3: Ara s'inicia un tema molt interessant que el jefe ja està observant molt bé.
1: Bueno, pues mira, queden 2 minutets, eh? Jo vull agrair, Òscar, una vegada més que hagis vingut aquí a ràdio, no? La ràdio, el nostre programa, no?
0: Igualment gràcies a vosaltres. El
1: Xavi, que té les portes obertes.
2: Gràcies a vosaltres. Sí.
1: I ja veus que fem un tipus de programa molt distendit, molt, molt obert, no? I bueno, escolta, hem de parlar de teràpies, hem de parlar de quadros màgics, d'un tou de temes que domineu vosaltres mateixos sobre el tema de l'art. I no sé si voleu fer algun comentari més, endavant, eh?
3: No, és que ja m'ha agradat molt sentir-vos, perquè una cosa és que en cadascú hi ha un camí. Hi ha tants camins que han tingut... Per això, el futur anirem a pitjor. No, el que diu no. Això, encara no s'ha entès. El futur ha de vindre. Deixa el passat. Bueno, podem recordar el passat i té un valor, però hi ha tanta novetat amb el que té que vindre, és que et quedes... Jo he viatjat una mica, perquè jo després de les xerrades dic, quin lloc del món hi ha una energia? Digue'm algun lloc del món que hagi una energia que tu t'hagi impactat. Tens algun lloc?
4: Sí.
3: Teles, dinos-la.
4: Ho dic?
3: Sí.
4: Bueno, és un lloc que m'agrada molt.
1: Montserrat?
4: No, el Santuari de l'Hort.
3: Ah, veus?
1: Ah, sí?
3: Jo no el conec, no.
4: Sant... Sí, és un...
1: Ah, on està? Molt quin lloc està?
4: Està a Solsona, sí.
3: Ah, no, però no, sí. Mira que he anat a molts llocs de tota Espanya.
1: L'has pintat, segur, no? No?
4: Home, hi he pintat i sí, sí.
1: Bueno.
3: Jo vaig allà, i tota la gent m'ho diuen, dic, però és tan complicat, però en seguida s'anima. Mira, jo he anat a Terra Santa 14-15 vegades i cada vegada que vaig sempre ho veig diferent. És a dir, que hi ha així per tot el lloc, eh? Però pots anar al Monte Sinaí, a on vulguis, però has d'estar en calma. I llavors hi ha l'aconteixement. I el pintor, per mi, té que sentir una cosa que és quan li surt. No, molt bé.
1: Per mi, moltes gràcies, Òscar i Xavi.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Fins la propera. I vosaltres, Ràdio Gens, tornarem a veure el proper dimarts. Rebeu una forta abraçada, amigues i amics. Vinga.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Els bombers treballen amb 36 dotacions, 9 de les quals aèries, en un incendi forestal a Rubió, a l'Anoia. El foc s'ha detectat cap a 4:45 aquest dimarts a la tarda a la zona de l'ermita de Can Massana. Fons, els bombers han explicat que les flames cremen amb intensitat en una zona despoblada i que el potencial d'afectació forestal és gran. També hi actuen les agrupacions de defensa forestal, els ADFs i la pagesia, amb eines pesades i tractors. Mentre, la bona notícia és que els bombers donen per controlar l'incendi d'Aiguamúrcia, on, això sí, hi continuen treballant 19 dotacions. I front comú del govern i les organitzacions agràries davant la nova política agrària europea per protegir el sector contra la competència deslleial, per reforçar la cadena de valor alimentària, millorar la gestió dels riscos i reduir la càrrega burocràtica. Unió de Pagesos, Joves Agricultors i Ramaders i la Federació de Cooperatives acorden amb la Generalitat les prioritats que defensaran a Madrid i a Brussel·les. Escoltem el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig.
2: No estem d'acord amb la retallada de diners. No estem d'acord amb l'eliminació dels dos pilars, per tant, volem mantenir els dos pilars que en aquest moment hi ha, i tampoc estaríem d'acord amb una recentralització de les competències. Per tant, volem mantenir autonomia, flexibilitat i un criteri de regionalització. No s'entendria que determinades polítiques fossin les mateixes per una punta del país que per l'Empordà o que per l'Ebre.
1: La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos és Raquel Serrat.
3: La globalització ha portat a firmar tractats internacionals de lliure comerç que el que fa és deixar entrar productes d'altres països que no produeixen les mateixes condicions que nosaltres i, per tant, quedem amb inferioritat de condicions. Per tant, tenir una PAC forta amb un finançament adequat, doncs, és clau.
1: La preocupació i la incertesa han marcat aquest matí la reunió entre l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni i els veïns afectats per l'incendi de les Gavarres. Servir per informar dels passos que caldrà seguir a partir d'ara, però també deixar moments d'atenció amb alguns assistents reclamant més respostes davant una situació que encara genera moltes incògnites. L'Ajuntament ha anunciat la posada en marxa d'un servei d'atenció personalitzada perquè els afectats puguin resoldre dubtes. I TMB, que continua apostant per una flota d'autobusos de zero emissions abans del 2027, incorporarà 136 nous vehicles, dels quals un terç funcionaran amb tecnologies no contaminants. Amb aquesta renovació té com a objectiu avançar cap a una Barcelona més sostenible. I el nombre d'espectadors a concerts s'ha multiplicat per més de 5 en els darrers 25 anys, de 4 milions i mig a 24. La facturació de la indústria musical s'ha duplicat i és de 265 milions d'euros.
4: Informació local.
5: El govern municipal continua la ronda pels barris per explicar el pressupost d'aquest any 2026 i les inversions a cada barri. Aquesta setmana, dues trobades al Centre Vila i al barri Bonavista, al Mas, a 6:45 de la tarda. Es convoca una reunió oberta a tot el veïnatge d'aquests barris amb els responsables municipals, trobada a la que també, evidentment, podreu plantejar els vostres dubtes o qualsevol qüestió que li voleu preguntar al govern municipal. Demà dimecres, a la Federació Obrera, a 6:45 de la tarda pels veïns del Centre Vila, i el dijous pels veïns de Bonavista al Mas, a 6:45 també al local de l'Associació de Veïns, al carrer Bonavista. El dijous hi ha un tas de cerveses artesanes que organitza el Molei al pati de la Peni. A 7:45 obertura de portes i a 7:45 comença el tas de cerveses de projectes cervesers de la Vila, Zulo Garden i la Molinenca. I també participa el taller de cervesa casolana de Can Batlló. Aquest dijous, a partir de 7:45, el tiquet del tas val 17 euros, inclou 6 cerveses i 6 tapes. I també recordem la segona jornada Dones que Inspiren, de la fàbrica Ferrer i Mora fins a l'actualitat, en el marc de les jornades que es fan i les trobades que es fan prèvies al 7è Congrés de Dones del Baix Llobregat, que es farà a l'octubre. Trobades que es fan a diferents municipis, i aquest dijous Molins de Rei, com a seu, com a subseu d'aquest congrés, es farà aquesta taula rodona a la biblioteca al Molí. A Madalena Cobos és sòcia del Centre d'Estudis Comarcals i exdirigent sindical de Comissions Obreres. Elvira Bolos, extreballadora de la fàbrica Ferrer i Mora i infermera de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, i Vanessa Camacho, docent i coach de gestió empresarial. Hi haurà una activitat prèvia introductòria a càrrec de Lucía López, de l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat, aquest dijous de 6 a 8 a la biblioteca. A Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la del Passeig, que és el Passeig Fimargall, número 11.

0: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
1: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
2: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la Mutu, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català, per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
4: Parlar de sexualitat no sempre és fàcil.
5: Però al Molí Jove tens un espai on pots fer-ho amb confiança.
4: Som l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer, i t'esperem cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8.
5: Un espai còmode, segur i confidencial per parlar de sexualitat, relacions i emocions.
4: I si vols, cada mes fem un taller obert per seguir aprenent plegades.
5: Vine, parla i viu la sexualitat amb naturalitat.
6: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
7: Generació Chic.
6: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
8: Amb Toni Ramon,
9: que no vamos.
8: Els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei. Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, eh?

0: com places subvencionades per a alumnes.
1: O sigui, per quins ajuntaments del veïnat has treballat? Ho dic perquè, a veure, la regidora d'Igualtat, a veure si,
0: sí, bueno,
1: a veure si demà la veig i parlaré amb ella.
0: Sí, hemos trabajado con clases regulares, San Vicent dels Horts, actualmente estoy con, sí, con Monfísic en Torrelles, de Llobregat, en Corbera, ahora en octubre empezaré en Pallejà con un amigo
1: mío. Fontpineda, ¿oi?
0: Sí, estamos también en Fontpineda Pallejà, pero voy a empezar el Fight Zone con un amigo, un maestro de Kung Fu, Alberto Rodés, ¿vale? Que está en Pallejà, y vamos a empezar ahí también con el proyecto de Defensa Personal Femenina en Pallejà. He estado en Gavà... Y
2: falta
0: bueno.
2: Només Molins, ja ho veus.
0: Sí.
2: Aquesta zona.
0: Falta la zona.
2: No pueden ser más últims, ¿eh?
1: Home, a veure,
2: sí, una crida.
0: Y bueno, y luego aparte, seminarios, masterclass o talleres, como quiera llamarlo, de varias horas en días puntuales, pues por toda Cataluña. He estado desde Sant Jaume d'Enveja, en Tarragona, estamos en Lleida, hemos estado en muchísimos sitios.
1: Clar, és que cada vegada més penso que és més important per... Sí. Bueno, doncs pel que ho comentaves abans, no? Per una mica per les estadístiques, també pel problema que també ens trobem avui en dia les dones, perquè de vegades et sona com una mica lluny, no? Però abans ho comentàvem, no? La Inés Álvarez, la periodista, ho comentava en un podcast, em sembla que era un podcast, o l'Instagram, no sé, que deia, ostres, cada vegada veig menys persones que fan,
2: que no
1: la gent joplas no fa toples, i és perquè, clar, diuen, és que, clar, sí, a mi em graven amb aquestes ulleres o en qualsevol moment puc tenir un problema, o bé em pengen a les xarxes i
2: es
1: busca,
2: ja no és ni el mòbil, ara, amb les ulleres t'estic mirant i t'estic gravant.
0: Sí, el problema és ese, ¿no? Que estamos involucionando en ese aspecto. Ojalá no tuviéramos que hacer esto. Ojalá, bueno, a nivel cultural evolucionáramos y las estadísticas dijeran lo contrario, ¿no? Que cada vez se disminuye, pero no es así.
1: Sí, no, i a més, el tema també de la... cada vegada amb els mòbils, amb tot el que són pantalles, som menys empàtics, també estem com més agressius, també intentem... I a més, jo me n'he donat compte, la gent no se sap comunicar. És a dir, personalment, interactuar de tu a tu, moltes vegades els hi costa, prefereixen una trucada, prefereixen un mail i que corre l'aire, no? Per què?
2: Inclús les trucades, cada cop és més difícil que t'agafi el telèfon.
1: Sí, o sigui que... Llavors, clar, el fet de que no interactuem també fa que quan interactuïs ho facis d'una manera... És com això, que com que no s'entrena, doncs estem desentrenats. Bueno, es perd lingüística, inclús. O sigui, que hi ha...
2: I la manera d'escriure...
0: Empatia, sobretot, con la gente, el trato.
1: Sí, clar, todos son... Bueno, pues esto, como son los otros, pues mira, i ja és com... Vas i vas també una mica amb por, o ja et dic, abans la gent...
2: Et relaciones també, coneixes reaccions dels éssers humans, perquè no tenim reaccions tan diferents. Llavors, si tu et relaciones, veus. Si no et relaciones, clar, no saps. I és més fàcil, no? Arribar a agredir-te.
0: Aumenta la violència, al no establecer estas relaciones personales. Clar. Las agresiones sexuales cada vez son más brutales. También el concepto de sexo que les entra a los adolescentes es porno, puro y duro, no es educación sexual. Entonces conciben que tiene que ser así.
2: Claro, que potser ells no són ni conscients de que estan violant, no? O que estan abusant, clar, no? La manera que ho estan fent.
0: Piensan que que tiene que ser así.
1: Bueno, i potser de vegades les noies només saben que els estan fent mal, però de vegades potser inclús deuen pensar que és així, no?
2: Clar, perquè tu normalitzes el que veus, penses que el sexe és això, és el porno, i no detectes aquestes
1: coses. I ara una mica per resumir, és a dir, les tècniques aquestes que tu ensenyes, que hi ha un poquito de taekwondo,
0: sí,
1: un poquito de los de Israel,
0: que
1: esto de los de Hapkido,
0: Hapkido, también practico mucho kickboxing, muay thai, kali filipino, también brasilian jiu-jitsu, o grappling en este caso, porque no tiene kimono, judo... Com us dije...
1: I llavors, això, què diguem, és un taller i fas un dia kickboxing.
0: Sí.
1: El otro día...
0: Sí, cada dia diferent.
1: Però un moment, mordeix també.
0: Claro que sí. I ensenya a morder. Ensenya a morder i a dar cabezazos. Sí, sí, i pisar.
1: Però escucha, con lo que vale la dentadura hoy en día.
2: No, pero tu vida vale más. No, tu dentadura nueva que perder la vida.
0: No, y además lo que decíamos antes, la mordedura marca.
2: Claro, entonces llavors ya, si estàs marcat, ja, què ha passat aquí? Llavors no continues fent.
0: I infecta.
2: Infecta. No, de un que és pitjor.
1: De veritat.
2: La mossegada d'un ésser humà que d'una rata.
1: De veritat?
0: Dicen que és de les més infecciosas del reino animal.
2: Sí, sí. Això m'ho van dir a mi quan vaig fer allò del dit, van dir això, que la mossegada de l'ésser humà és la més perillosa.
0: Sí, la segona.
2: Quina és la primera?
0: Dragón de Komodo.
2: Ah, el dragón de Komodo, clar.
1: Ostres, no ho sabia, jo, això.
2: Portem moltes bactèries i molt...
1: I si escupes? Bueno. Ho dic per la dentadura, ho dic per la dentadura.
0: Tendria que ser una herida.
1: Clar, una ferida, clar. Clar. Ostres, funciona, això no ho sabia jo. O sigui que ensenyeu a escopir... Bueno, escopir no. Escopir ho he dit jo, perdoneu, escopir no. Però sí, a mossegar.
0: Sí, a morder. A...
2: Contaminació biològica.
0: Aranyar, el que falta.
1: No se m'hagués ocorregut mai mossegar, mira.
0: Sí. Sí, sí.
1: Els nens petits mosseguen molt, però és veritat, no sé, un adult...
0: Sí, sí, sí.
1: Clar, i suposo... Ah, no es pot dir, perquè és top secret, però clar, també no és el mateix mossegar. Clar, has de mossegar en algun lloc que tu puguis mossegar. Potser a la galta, que està més sí. Així, no? Que, sí, bueno, el braç, si pilles alguno que està duro, no pots mossegar.
0: Sí, sí, o si te tapen la boca, morder la mano...
1: Ah, clar, clar, clar.
0: Sí, sí.
2: Mira tú. Yo he perdido la cara de la Marta. Sí.
1: Bueno, es luego, que claro.
0: Claro, también trabajamos la técnica, más que la fuerza, que quiere decir golpear en puntos vulnerables. Claro. Siempre, por ejemplo, en cama trabaja mucho patas genitales, garganta, luego también trabajo de puntos de presión, de Kuxulwon, otra disciplina también que tengo cinturón negro. Entonces esos puntos de presión provocan un dolor muy intenso en punto.
2: Paraliza.
0: Exactamente.
1: Perquè això jo penso, clar, ara, amb totes les dones, perquè clar, jo vull que ho facin aquí i que estigui subvencionat per l'Ajuntament, el tema és que, clar, ho pot fer qualsevol dona. Clar, ara alguna senyora gran et dirà, ai, nen, jo no puc fer una patada, sí. Jo no tinc força, però clar, si sap on t'ha de tocar,
0: exactamente.
1: Per tocar sí que pot.
0: Yo no enseño una patada con giro y salto voladora, no, no. Yo voy a enseñar dónde golpear en la parte inferior de la rodilla, en la espinilla.
1: Es más importante la técnica, ¿no?
2: A la primera clase te quedas sin alumnes.
0: La técnica siempre supera la fuerza.
1: No, y además ho dic, ¿por qué? Porque también ho comentàvem, ¿no? Moltes vegades a qui agradeixen són les persones vulnerables, és a dir, a la gent gran o a la gent que pensen que, mira, esta ja és major, esta me la meriendo jo en un plis-plas.
2: No, no,
1: i en
2: no
1: canvi,
2: reaccionen.
1: Si la senyora esa dice, sí, vine cap aquí, que et tocaré jo un puntito.
0: Sí,
1: ven
0: sí.
1: Que te voy a tocar.
0: Sí, sí.
1: Clar, això penso que és molt interessant.
0: I la tècnica de golpeo, golpear con la cadera, sempre movimiento de giro, defensa. La tècnica sempre supera la força.
1: Vale. On et poden trobar? Perquè demà parlarem amb la regidora d'Igualtat.
0: Bueno, para empezar...
1: Pobreta, ara dirà, esta me persigue, no la voy a ver.
0: Para empezar, os quería comentar que, bueno, hace un par de semanas abrí un canal de YouTube.
1: Ah, sí, es veritat, el canal de YouTube, perdona.
0: Arroba Women Defense, que, bueno, lo lleva mi hermano Rafael Fernández, una máquina, y me ayudó mucho una alumna mía, Nati, desde aquí le mando un saludo. Y está muy bien, porque explicamos la técnica... la hago yo y luego también se ve cómo la hace ella, ¿sabes? La hacen ellas para que se vea cómo va la técnica. Y luego aparte, bueno, clases regulares, pues como digo, ahora mismo estoy a través de Monphysic, lo podéis encontrar a @Monphysic, tanto en Instagram como en la página web y tal.
1: Més des del teu Instagram ja
0: redirigeix. También el mío, @irrahkd, y estoy en clases regulares en Torrellas los miércoles y en Corbera, ¿vale? Estamos. Y luego, como te comento, en octubre empiezo en Paixà. En Faizone, o sea que aquí...
1: En Pallejà...
2: Hi ha oportunitats, hi ha oportunitats de fer.
1: Bueno, i esperem que Molins aviat. Si no és...
0: Jo me reservo un dia per a vosaltres.
1: Per Molins, home. No, home, mira, la temporada que ve pots tornar. A veure com va. A veure com va aquí el tema de Molins. Escolta, ha estat un plaer, la veritat. Cal dir que ho tens patentat, eh?
2: Sí.
1: Això està patentat.
0: Deia sí, és una marca registrada.
1: Això no es pot copiar. Escolta, ha estat un plaer. La veritat que m'ha encantat. Mm-hmm. Penso que és necessari. Desafortunadament em sap greu, però és necessari. Així que, no sé, no hi ha mal que por bien no venga, no? Diuen. Així és que gràcies.
0: Muchas gracias.
1: I res, i fins dimarts que ve.
2: Que ja acabem.
1: I acabarem. De lujo. Acabem de lujo.
2: De lujo. Patonet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. L'incendi declarat entre els termes municipals de Rubió i Castellfollit de Boix continua actiu, tot i que hi ha carenat ara crema en descendent. Actualment hi ha un total de 50 dotacions, 14 d'elles aèries, treballant per extingir-lo. Han demanat la col·laboració dels pagesos perquè llaurin els camps i compten amb un hidroavió del Ministeri. També hi actuen agrupacions de defensa forestals. Fons dels bombers han explicat que les flames cremen amb intensitat en unes zona despoblada i que el potencial d'afectació forestal és gran. Afecta a hores d'ara una superfície de 25 hectàrees. I l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, considera un error la decisió de Junts d'abandonar el govern municipal. Diu que el motiu real darrere de la decisió de Junts de trencar un govern d'unitat independentista són les properes eleccions municipals i la por a l'extrema dreta.
2: La senyora Geis i Junts per Catalunya han decidit trencar aquest acord i trencar aquesta unitat construïda per poder fer oposició clarament pensant en les eleccions. Aquest és el motiu que nosaltres entenem que els ha portat a prendre aquesta decisió, que reitero, entenem que és un error perquè trenca una feina feta que ha sigut important, interessant i necessària a la ciutat.
1: Amb aquest moviment, Guanyem i Esquerra queden en minoria al govern, amb 11 regidors dels 27 que té al ple. I també relleu a l'alcaldia de Vilanova del Vallès, al Vallès Oriental. Roser Colomer, alcaldessa fins avui, ha perdut el càrrec en una moció de censura impulsada per dos exregidors del seu govern i el principal partit a l'oposició Unitat per Vilanova. Josep Casals Centelles, regidor no escrit, fa dues setmanes és el nou alcalde ara de Vilanova. I manifestació d'autoescoles avui a Lleida. Al voltant d'un centenar de persones exigeixen la dimissió de la cap provincial de trànsit de Lleida, Maria José Soler, a més de reclamar examinadors, ja que la llista d'espera per un examen pràctic supera les 5.000 persones i la demora és d'entre 4 i 5 mesos. Asseguren que la convocatòria excepcional que es va fer pel mes de maig no ha servit perquè la demanda continua sent insostenible. I l'aprofitament de la producció del préssec i la nectarina a Lleida serà del 75% a causa de les altes temperatures. El sector es pressa que Espanya es troba en una situació injusta respecte a la resta del mercat europeu. Avui s'ha fet la presentació d'un estudi de costos de producció del préssec, la nectarina i el paraguaià a la seu de Frucat a Lleida. El seu president ha explicat que la campanya d'enguany s'ha avançat entre 10 i 12 dies a causa de la calor.

0: Informació local.
1: El SEM organitza un nou concert de les Nits Musicals del Botànic aquest any a Can Ametller, aquest divendres. De fet, és l'últim dels quatre concerts que han programat per aquest estiu. En aquest cas, són Ressonàncies del Romanticisme, és el títol del concert, amb Ismael Arroyo. El concert comença a 9:15 de la nit, dura una hora aproximadament, però abans obren portes al pati a 8:00 perquè pugueu fer sopar de carmanyola, si ho voleu. El preu de l'entrada general és de 17 euros pels socis del SEM 12 i gratuïta fins als 12 anys d'edat. Aquest divendres, últim concert de les Nits Musicals del Botànic organitzat pel SEM. I el dimecres la llibreria 100 Vides organitza una sessió de contes amb els Vivim del Cuento al carrer Bruc, just al costat de la llibreria. Explicaran l'últim conte de la col·lecció dels Desexplicats, El retorn de la Sireneta, aquest dimecres a 6:45 de la tarda. I continua la programació de Viu l'estiu als parcs que fa l'Ajuntament, en aquest cas aquest proper cap de setmana, el dissabte, Cinema a la Fresca a les 10 de la nit a la plaça 1 d'octubre amb la pel·lícula Jurassic World. I també el dissabte l'associació de veïns del barri del Canal organitza ball a la plaça Vicenç Fernández a partir de les 9 del vespre, ball amb Jaume Júnior. I per acabar, la plataforma Molins Antifeixista farà l'últim acte del juliol antifeixista a motiu del 90è aniversari de la Revolució Social, en aquest cas el divendres a les 8 del vespre, Cinefòrum amb la pel·lícula Terra i Llibertat del britànic Ken Loach a la 13 a l'Avinguda València 84. La farmàcia de guàrdia avui dimarts és la del Passeig, que està al Passeig Pimargall número 11.

0: Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
1: Sí, àvia. Ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
0: I no et surt cara, això d'anar tan amunt i avall?
1: No, tinc la T jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
0: Això sí que és un bon invent.
2: La T jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa't a gent.cat/T jove o trucant al 012.
0: Ara entenc per què no pares mai per casa.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
4: Apunta dels vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
3: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
5: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
3: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns.
6: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
3: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
7: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
8: Diuen que tots els camins porten a Roma. Però i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot i nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns, qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes, només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
9: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

Quan el sol jeu a la posta, els versos prenen formes distints. En tots ells hi ha una resposta, o un sentiment pell endins. El seu nom és poesia, i és l'essència del tot. La música, l'harmonia, la paraula i el vermut. Et convido a la tendresa, a somiar ben despert, a l'autèntica riquesa i al nostre gran desconcert. És la vida i els paranys quan els dimarts cau la tarda, la paraula sense enganys, amb la vostra amiga, l'Alexandra.

sonet per tu. Amb una veu càlida i serena, que ens du la llum dels versos i els sentits, fas que la poesia trenqui els neguits i ompli de vida cada mot que ho frena. Del fons del cor neix lliure cada escena, com un batec de somnis infinits. Ens fas veure que els versos compartits poden florir com l'aigua a la carena. La poesia és l'ànima que brolla, un fil de llum que venç qualsevol por. És la tendresa que fa treure el dolor quan tot decau i fins i tot trontolla. Gràcies per compartir-nos el teu cor, que cada vers amb la teva veu tan dolça ens deixi per sempre un bri d'amor.

0: Bona i calorosa tarda i també vespre, perquè sabeu que aquest programa acaba, comença ara, però acaba 9:45 de la nit. Doncs a tota aquesta audiència de Ràdio Molins de Rei i dels qui doncs, ens escoltaran a través de les xarxes, gràcies a tothom, gràcies al company, al registre de so. Comencem avui amb en David, David Rius, després potser tindrem a l'Eli Arjona. Gràcies a tots dos i dir-vos que avui jo crec que tindrem més audiència que mai, perquè la persona convidada, doncs ja ho anireu escoltant, eh? Jo estic una mica espantada amb el programa d'avui. Bé, hem de dir que ens hem iniciat amb una poesia adreçada a la nostra convidada, que tot seguit us presentarem i que ja doncs, us he anat anunciant a través de les xarxes aquest matí, també a la nostra emissora, el programa Bon dia i bona hora, conduït pel cap de programació l'Oriol Romeu. Haig de dir que és tot un plaer tenir-la com a convidada per diverses raons. És jove, bonica, i la seva prosa i poesia, amb una veu càlida, doncs ha conquerit milers de cors. A Instagram només us diré que té 1.100.000 seguidors. Això vol dir que avui el nostre programa tindrà molta audiència i molta més de la que tenim habitualment. Per tant, li hem de donar les gràcies a ella. Com molts i moltes, doncs us haig de dir que la vaig descobrir un bon dia, em va captivar en sentir-la a Instagram amb aquestes proses poètiques tan dolces i tan boniques, i en escoltar-la vaig quedar com captivada com molts de vosaltres. És una dona amb carisma, magnetisme i també un cert embruix. Avui ens acompanya una autora que ha fet de les paraules un refugi i un pont cap als altres. Psicòloga de formació, escriptora i creadora de contingut literari, l'Alba Muñoz. Ha connectat amb centenars i milers de persones a través d'una veu íntima, honesta i profundament emocional. En els seus textos hi conviuen la fragilitat, la força, el dolor, la reconstrucció, el desig, els vincles i la recerca de la pròpia identitat. Aquesta tarda volem conèixer no només l'escriptora, sinó també la dona que hi ha al darrere dels versos. Alba, benvinguda. Benvinguda a Quan cau la tarda. Moltes gràcies.
1: Hola, moltes gràcies. Estic molt contenta d'estar aquí, molt emocionada, i m'ha encantat el poema.
0: Que ja te l'enduràs a casa.
1: Sí, jo me l'enduré, m'ha agradat moltíssim i encantada d'estar aquí amb vosaltres.
0: Nosaltres, que estiguis aquí, que hagi sigut tan fàcil connectar amb tu,
1: sí,
0: perquè
1: sí.
0: La veritat no ens ha costat gens.
1: No,
0: Quan vaig veure tants seguidors vaig dir, això serà impossible, però no veig que tens una... Ets una persona senzilla, assequible, i això és el més bonic de tot.
1: Sí,
0: no
1: sí.
0: Canvis mai, eh? No
1: moltes
0: canvis
1: gràcies.
0: Mai. L'Alba ha vingut acompanyada del seu pare, que es diu Francesc, i que també li donem les gràcies per haver vingut. Gràcies, Francesc.
2: A vosaltres.
0: Moltes gràcies, quina veu més bonica té el teu pare,
1: sí,
0: eh?
1: Home, sí, home, i canta, i...
0: No, i és músic, ja m'ho ha dit, eh? Toca la guitarra.
2: Bé,
0: o sigui que amb aquest grupet que estàs, hauràs de venir la propera temporada,
2: bé.
0: Eh?
2: Sí, potser
0: et fitxarem,
2: sí. Home, no us diré pas que no.
0: No, pensa que aquí tractem molt bé la gent, eh?
2: Ho veig.
0: Doncs moltes gràcies, Francesc, per acompanyar-li i per ser aquí. A part de dir doncs, que has acompanyat el teu pare, també tenim un admirador, el Carles. Hola, Carles.
3: Hola.
0: Hauràs de dir una miqueta més fort perquè no se't sent.
3: Hola,
0: molt bé. Doncs el Carles és un admirador, viu aquí a Molins de Rei, amb la qual cosa doncs, no ha sigut molt difícil.
3: No ha sigut difícil.
0: Molt bé, i et quedaràs una estoneta, no?
3: Sí.
0: Molt bé, perfecte. Doncs moltes gràcies també per venir. També haig de dir que ens ha arribat un ram de roses preciós d'un admirador teu.
1: Sí, molt bonic.
0: Ja li donaràs les gràcies.
1: Sí,
0: no m'hi vull posar, però preciós, eh?
1: Molt
0: quin
1: maco.
0: Ram. Jo quan l'he vist dic, caram, aquesta Alba. Escolta'm, a més, fins molt i tot maco. Un nom tan bonic, Alba, no?
1: Sí.
0: És un nom que te'l van posar els pares o...
1: Molt poètic.
0: Sí, i tant. Sí. L'Alba, doncs, direm que és una mica de la teva trajectòria, la direm ara, una mica de la teva trajectòria, perquè ens interessa més que res també escoltar-te, amb el que tens que recitar. Farem lectura d'aquesta petita biografia, si et sembla.
1: Perfecte.
0: Sí? Doncs vinga. Sí. Doncs haig de dir que l'Alba Muñoz va néixer el 25 de gener del 1989. Per tant, és aquari. Ah, que sí. Els aquaris solen associar-se amb tres coses molt concretes. No sé si estaràs d'acord. Amb la independència personal, després originalitat, curiositat intel·lectual, que penso que aquesta sí que és segura, i esperit innovador, i un interès per les causes socials, també.
1: També?
0: Bé, doncs veig que ho hem encertat, eh? Però
1: sí,
0: no ho dic molt, jo, això,
1: som molt artístics. La meva àvia sempre m'ho deia.
0: Sí?
1: Perquè a ella li encantaven els horòscops. Diu, sí, els aquaris són molt enigmàtics, molt artístics.
0: Molt bé, molt bé. Doncs és, també haig de dir, psicòloga de formació, escriptora i creadora de contingut literari. La seva obra neix del diàleg entre la sensibilitat, la psicologia i l'experiència emocional, també. I explora temes com la identitat, el desig, el vincle, la ferida i la reconstrucció personal. A través d'una veu íntima, visceral i simbòlica, ha connectat amb una àmplia comunitat, diríem, de lectors i de persones, doncs, que estan integrades en aquest món de la poesia, o que potser fins i tot els has fet tu que els agradés la poesia.
1: M'ho han dit moltes vegades, m'ho han dit.
0: Hi ha molta gent que diu, ai, poesia, ai, no. I quan
1: sí.
0: t'escolten, oi, canvien d'opinió.
1: Sí. Molta gent m'ha dit això de, mira, jo la poesia no en tenia res, però me li has fet venir el gust. O...
0: Sí. I a través, lògicament, de les xarxes socials, perquè tu també tens tres llibres editats.
1: Sí.
0: Però són lectors, també. On recita poesia i comparteix textos que posen paraules i emocions sovint difícils d'explicar. És autora de tres llibres, en els quals combina poesia, introspecció i narrativa emocional. La seva escriptura busca travessar el lector, convertir el dolor en llenguatge i recordar que fins i tot després de trencar-nos sempre podem tornar a construir-nos, no?
1: Exacte.
0: A refer-nos. Els seus llibres són tres. Grietes de cristal, que és del 2024.
1: Sí.
0: Has fet un darrere l'altre, pel que veig,
1: Sí.
0: El seu primer poemari, centrat en la vulnerabilitat, les emocions i el creixement personal. Després tens Nunca Fuimos Refugio, del 2025. Una obra de poesia i prosa poètica que aprofundeix en les relacions, l'amor, les absències i la reconstrucció personal. I el tercer, Lengua Animal.
1: Sí.
0: Aquest, doncs, és del 2026, que és d'aquest any. Quan va sortir?
1: Fa un mes,
0: imagina't. Encara està calent,
1: Encara està calent.
0: Sí. El seu tercer poemari, que és aquest, on explora la identitat, el desig, l'instint i el vincle entre cos i emoció des d'una veu més visceral.
1: Sí.
0: Molt bé. Suposo que deus pensar en un altre. Ja en deus tenir pensat un altre.
1: Sí, la veritat és que... Clar, és que el que em passa és que jo escric molt, o sigui, jo escric cada dia. I moltes vegades tinc en blocs de notes, en llibretes, en arxius Word, un munt de poemes i després dic, què faig amb ells, on els poso? O sigui,
0: clar, els has d'anar
1: publicant. Exacte, i els llibres que he fet sempre són com, menys el primer, que sí que és una mica un recull de poemes. El segon, el de Nunca Fuimos Refugio, és com té part de novel·la, i aleshores allà també fico la poesia, perquè la protagonista és com escriptora, i aleshores allà aprofito i intento posar tots els poemes. I tots tenen com una temàtica, no? Llavors tots els poemes que vaig escrivint en el dia a dia he de pensar a veure si faig algun llibre que el reculli o on els poso, però ja ho miraré.
0: Ja, molt bé. Quan recordes la nena que eres, en quin moment apareixen les paraules? Què et va donar que no trobes ara enlloc més? És a dir, quan eres més infant, aquesta nena que encara, doncs, conservem a dintre, encara que ens fem grans, la conservem sempre, el nen o la nena sempre hi és.
1: Sempre.
0: En quin moment apareixen les paraules?
1: Doncs no tinc un record exactament clar de en quin moment, però sí que tinc com petites imatges de quan era petita. A mi m'agradava molt inventar-me històries. Jo escrivia contes o m'inventava moltes històries i tinc imatges, per exemple, jo de la platja. Jo recordo molt de petita a la platja, doncs començant a no a recitar, però sí a pensar coses de mar. Sempre m'ha agradat, i sempre m'ha agradat tot el que és artístic. He combinat el anar dibuixant, el ball, l'escriptura, fins que al final m'he donat compte que el que és la poesia, el recitar, el transmetre emocions... Uh-huh. Jo també, bueno, vaig estudiar psicologia perquè m'interessava molt el tema de salut mental i conèixer el cervell de les persones, no? I les emocions personals. Però em sento molt més còmoda com traient-les d'aquesta manera, recitar la poesia, uh-huh, o escrivint-ho.
0: Molt bé.
1: I, no sé, és com que he trobat el meu lloc, no? Quan trobes el teu lloc en aquest món, doncs...
0: El Carles em sembla que diu que té que marxar, sí, Carles? Doncs aprofitaríem a posar un tema, eh? Posem una cançoneta, David. A veure si el David ens posa una música. Posa'ns d'aquests quatre temes que has escollit.
1: Sí.
0: Ens en posi un, l'ordre és igual, no?
1: Sí, sí,
0: ens
1: sí.
0: En posi un i el Carles es despedeix perquè diu que ha de marxar i continuarem nosaltres, d'acord? Vinga, endavant.

0: Bé, doncs hem aprofitat a posar un tema perquè pogués marxar el Carles, que ha vingut a conèixer-te. I el que direm ara, que el David ens posi una música de fons perquè ens començaràs a recitar alguna cosa, no?
1: Perfecte, sí.
0: Què serà en aquesta ocasió?
1: Mira, precisament és un poema que vaig escriure ahir.
0: Ahir?
1: Sí, per tant ve com així molt nou. I parla sobre el cos.
0: Sobre el cos.
1: Sobre el cos.
0: Doncs ara posarem la música i tu entres.
1: Perfecte. No sé en quin moment exacte comences a mirar el teu cos com qui inspecciona una casa després d'un terratrèmol. A qui sobra? A qui en falta? Això hauria de ser més ferm, més llis, més petit. Em van mesurar la cintura amb cintes, amb ulls, amb anuncis de perfum. Em van ensenyar a pessigar-me la carn com si fos culpable. Cuixa, ventre, maluc, delicte, prova, condemna. I jo vaig obeir. Vaig declarar la guerra a l'única casa que mai no m'havia abandonat. Quina injustícia. Aquest cos m'ha dut a tots els meus aniversaris. Aquest cos ha sostingut les meves pèrdues. Aquest cos ha tremolat de plaer. Ha corregut quan tenia por. S'ha aixecat de llits que semblaven pous. Ha encès finestres en nits on jo només veia foscor. I jo dient-li lleig. Perdona'm. Perdona per cada mirall convertit en tribunal, per cada àpat convertit en culpa, per cada estiu amagant-te com si fossis una ferida. Vine, cos meu, animal cansat, casa d'ossos, cicatrius i petits miracles. No et prometo estimar-te demà, seria prometre massa, però potser avui puc deixar d'insultar-te. Potser puc tocar-te sense voler corregir-te. Potser puc mirar-te i dir-te gràcies per haver-me sostingut.
0: Jo diria que l'he escoltat avui a Instagram. Pot ser?
1: Pot ser.
0: Perquè he repetit coses, bueno, he sentit coses que jo ja les havia escoltat. És a dir que està fet d'ahir, però jo ja l'has penjat, eh?
1: Sí.
0: Doncs sí. Sí que me n'he recordat quan l'anaves dient.
1: Sí.
0: De fet, per això, amb molta facilitat escrius, no? Tens facilitat per escriure.
1: La veritat és que sí, però també és veritat que estic moltes hores, eh?
0: Estàs moltes hores escrivint.
1: Sí. A vegades he pensat que hauria de descansar una miqueta més, però és que m'agrada tant. Jo és que ja m'aixeco del llit, em poso a esmorzar i ja estic pensant, escrivint, buscant idees, a l'hora de dinar, al vespre, a la nit. I em passo molta... És que m'agrada molt. Em passo moltes hores i porto, des que vaig començar a pujar les poesies, com uns 2 anys, que cada dia pujo contingut. Perquè...
0: I quan fa, que dius? 2 anys que ho fas?
1: Uns 2 anys i mig, cada dia vaig pujar contingut nou, o si no, també recito poemes d'altres autors, però sí que escric molt.
0: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Ets psicòloga, que hem dit,
1: sí.
0: Quan escrius, qui parla més, la psicòloga o la poeta?
1: Jo diria que molt més la poeta.
0: Molt més la poeta.
1: Sí.
0: Però amb l'experiència de la psicologia, no?
1: Sí.
0: Segurament.
1: Sí. A vegades sí, altres no tant. O sigui, a vegades parla més la poeta, o podria dir-se una pacient de la psicologia, també podria ser. I d'altra, la part més de psicòloga. Però menys.
0: Ja. Exerceixes també com a psicòloga?
1: No. Vaig decidir enfocar-me plenament a la poesia.
0: Molt bé. Hi ha emocions que només es poden explicar en poesia, pregunto?
1: Potser no, perquè hi ha moltes maneres d'explicar. Jo crec que en totes les arts, amb el dibuix, amb la dansa, amb la música. Es poden expressar moltíssimes emocions. El que sí que et dona la poesia és aquest poder tan immens de les paraules, no? I poder jugar amb elles. A mi m'encanta poder... aquestes metàfores...
0: O, sí, sí, sí, ho he notat.
1: Sí, i poder jugar... i... no, jo crec que es pot expressar en tot lo artístic. Però sí que potser amb la poesia es veu més clar.
0: Yeah. Els teus textos connecten amb moltíssima gent. Això està ja més que comprovat. Recordes el primer cop que vas pensar el que escric està arribant de debò a les persones?
1: Sí, sí, sí, sí. A més, ho vaig veure... aviam, el primer cop no sé exactament, però als principis sí que moltíssima gent m'escrivia per privat i m'ho deien, no? Em deien, aquest poema m'ha fet plorar, o gràcies per dir en paraules el que m'està passant, o ui, és tal qual jo, això que has escrit. I en aquell moment sé que em vaig donar compte de lo que arribava a la gent, el tema que tractava o la manera d'expressar-ho, o tot en conjunt, que arribava molt.
0: Clar, és que de fet els poemes que tu dones a conèixer sempre deu haver-hi una persona que se senti identificada, no?
1: Clar.
0: I t'ho deuen dir també.
1: Sí, molt, molt, molt.
0: Tens una comunitat immensa a les xarxes, això, ja ho he vist, només tens que 1.100.000.
1: Sí.
0: Mare de Déu. Com es manté l'autenticitat quan saps que t'estan escoltant tantes persones?
1: Jo crec que perquè no hi penso. O sigui, jo no en soc del tot conscient, diria. Perquè jo vaig pujant els poemes, vaig recitant, però la meva vida és sempre la mateixa, i com que estàs com darrere una pantalla i no ho veus, me n'adono en els dies que tinc alguna firma o alguna cosa que hagi de tindre contacte amb la gent, però en el dia a dia no sóc del tot conscient. A vegades em quedo parada perquè potser un amic meu de fa temps em diu, la meva mare ha compartit un vídeo teu, i jo li dic, però si aquesta és amiga meva, i aleshores dic, ostres, com puc arribar a tanta gent? Però no, jo és perquè crec que no en sóc conscient. I prefereixo així, perquè si hagués d'estar pensant-ho, potser no diria tot el que dic o no escriuria tot el que escric, que em faria més...
0: I com és un dia qualsevol a la vida de l'Alba Muñoz? Com és?
1: Uf, pues, abans t'ho he dit una miqueta, però la veritat és que em desperto d'hora, esmorzo, em poso... M'agrada posar-me a l'ordinador en aquell moment, i aleshores escric, busco poemes, m'agrada molt conèixer nous poemes, miro per les redes socials o per internet, i agafo moltes idees, escric més, se m'acudeix alguna cosa i dic, vaig a gravar això, després edito, després, bueno, vaig a... lo típic, anar a comprar al supermercat, fer el dinar...
0: I també t'agrada molt la platja, no?
1: La platja, ara que ha arribat a l'estiu, sempre que puc aprofito per anar-hi, perquè sí, m'agrada molt. A més, el mar em calma, o sigui...
0: T'aporta pau?
1: M'aporta molta pau, sí, m'agrada molt la platja, i quan hi puc hi vaig. Dureta, perquè la platja de Barcelona a l'estiu és impossible acabar al migdia, però intento anar d'hora, i m'agrada molt.
0: Molt bé. Ens pots recitar alguna cosa més, no?
1: Sí.
0: Tu mateixa, el que et vingui de gust.
1: Aviam, ara miro.
0: Perquè suposo que també fas català i castellà, no?
1: Sí. Mira, però et recitaré aquesta, que a mi m'agrada molt, que parla sobre l'amistat.
0: Ah, doncs posem la música de fons i tu quan vulguis entres.
1: Sí. Ahir se'm va descosir un fil. No sé d'on. Potser del pit. Potser de la paciència. Potser d'aquella part meva que sempre intenta semblar ben cosida. Me'n vaig adonar tard, quan ja portava mig dia estirant de mi mateixa sense voler. Llavors apareix la meva amiga i em cus d'una manera molt estranya. No fa servir agulles, ni fil blanc, ni aquelles frases enormes que semblen tretes d'una publicació d'Instagram. La meva amiga em cus amb imatges, amb vídeos absurds, a les 2 de la tarda, amb un mira això que no arregla res però em torna una mica al món. Em cus amb àudios de 3 minuts per explicar-me una cosa que es podria dir en 20 segons, però que jo escolto sencers perquè enmig del seu caos sempre hi ha una puntada, una rialla, una ximpleria, un et conec, un no em menteixis. I jo no sé com ho fa, però quan estic a punt de descosir-me sencera, quan porto l'ànima amb les vores obertes i el dia m'estira del fil, ell apareix. Si un dia em pregunten què és l'amistat, diré: una persona que sap exactament per on se't trenca la tela i no estira del fil, el cus amb tu.
0: Molta metàfora, eh?
2: Sí.
0: La teva poesia. Però molt interessant. Sí, molt interessant, sí, sí. Perquè s'entén molt bé el que vols dir. El que passa que utilitzes la metàfora aquesta per arribar a donar-li més força a la poesia.
2: Exacte.
0: Molt bé, molt bé.
2: M'encanten les metàfores.
0: Jugar una mica, no?
2: Sí,
0: jugar una
2: sí,
0: mica.
2: Sí, sí, sí.
0: Molt bé, molt bé. No sé, el pare el tenim aquí molt callat, no diu res.
3: No cal, no cal.
0: Francesc, digues alguna
3: no
0: cosa.
3: Cal. Escolto, m'agrada.
0: Escolta, tens una filla que, vaja, jo penso que et pot fer estar lletres per les cançons i tot, no?
3: Sí, sí.
0: No ho heu provat, això?
3: No ho hem provat, no ho hem provat.
0: No?
3: Però tot arribarà, potser sí.
0: Fins i tot li pots musicar algun dels seus poemes?
3: N'hem parlat, n'hem parlat.
0: Ah, doncs vinga.
3: Potser sí.
0: Potser haureu de tornar a venir una altra vegada, eh?
3: Tant de bo, tant de bo també.
0: A veure, escrius primer per tu o ja hi ha un lector imaginari esperant l'altra banda?
2: Depèn del poema, però normalment escric per mi. Però sí que hi ha, òbviament, molts poemes que penso en una altra persona. Sobretot...
0: No t'han demanat mai de fer un poema que parli d'alguna cosa en concret?
2: Ah, sí, faig poemes personalitzats, també, perquè molta gent m'escrivia que volia... Em podries fer un poema per la meva mare, em podries fer un poema per la meva parella, i aleshores sí, accepto peticions i faig poemes personalitzats que m'escriuen en l'email i sí que en faig uns quants. No puc agafar totes les que m'agradaria perquè, clar, és molta estona, no?, personalitzar un poema, gravar-te.
0: I costa molt.
2: I costa, costa.
0: Escriure...
2: Clar, costa.
0: Per la teva pròpia inspiració és una cosa, però escriure per una altra...
2: Ja.
0: Si no el coneixes encara és més difícil,
2: és,
0: no?
2: És més difícil, sí, sí.
0: Els teus llibres apareixen la ferida, el desig, el vincle. Quins d'aquests temes continuen sorprenent-te més quan tu hi tornes?
2: Realment tots, perquè va canviant molt la mirada. No fa tant temps des de que vaig treure el primer, però sí que noto que ha canviat moltíssim. Els temes dels vincles, del desig, quan vas pensant en diferents èpoques, canvia moltíssim en com ho veus, potser fa 6 mesos, a ara, per la teva situació personal. I sempre em sorprèn, perquè a vegades penso... En algun llibre pensava, bueno, ja he dit prou, no?, sobre l'amor, o ja he dit prou sobre el desig, però sempre se't van ocorreguent noves coses perquè la vida va canviar molt, és molt volàtil, i aleshores sempre tens alguna cosa més a dir. És com que no hi ha fi.
0: Ja. Yeah. Tu te'n recordes ara de les 4 cançons que ens has escollit?
2: Sí.
0: Quina vols escoltar ara?
2: Ara... La de Gods and Monsters.
0: Sí, ja la té a punt el David. I a més, la podem dedicar als teus oients, no?
2: Sí, i tant.
0: Als teus seguidors.
2: Exacte.
0: Doncs vinga, la dediquem. Tot...

0: És un poema que està en el meu últim llibre.
1: Sí.
0: Llengua animal.
1: Sí.
0: I és un dels que més m'agraden, la veritat.
1: I es diu El que no dius?
0: El que no dic.
1: Ah, i ara ho diràs?
0: I ara ho diré. Hi ha paraules que se'm queden com peixos vius nedant darrere les dents. Intento empassar-me-les, però s'agiten, colpegen, insisteixen. El teu nom, per exemple, té espines. Quan el pronuncio se m'obre una petita ferida al centre exacte del pit. Allà, on la car recorda tot allò que la ment intenta oblidar. No saps com n'és d'íntim pensar-te. És com descordar-me la veu i quedar-me nua, però per dins.
1: Ens has deixat intrigats, eh? Ens has deixat intrigats, ara.
0: Pot ser. És més amorós.
1: En portes algun també, no? En castellà, suposo?
0: Sí.
1: Sí, molt bé. Continuem, vinga. Sovint es diu que escriure és terapèutic. Ho és sempre o també hi ha moments en què escriure fa més mal que bé?
0: Jo no m'he trobat en un moment així. O sigui, per a mi sempre ha sigut terapèutic. Potser perquè quan ho treus, de la manera que sigui, ja no és el mateix. Si ho tens dins, com que et pesa més, no? Per tant, mai m'he trobat en que faci més mal que bé. Potser sí que a vegades he dit, no, potser aquest tema no... Avui no estic com per escriure sobre aquest tema, o no estic com per parlar d'això, però perquè no... Però no m'hi he posat a fer-ho, que potser si ho a vegades penso, si t'haguessis posat, potser se t'hagués anat aquesta boira que tens avui, no? Però mai he tingut l'efecte contrari, sempre ha sigut bo escriure.
1: Molt bé, o sigui, no has escrit moguda pel moment, diguéssim...
0: No m'ha fet més mal que bé, o sigui...
1: Sí.
0: Sí que he escrit a vegades moguda pel sentiment, però no m'he quedat pitjor, mai m'he quedat pitjor després de fer-ho.
1: Però tu no mous per el moment, diguéssim, emotiu, del present, d'aquell moment.
0: Sí.
1: Escrius, és igual això, o sempre escrius... motivada pel teu moment de sensibilitat o pel teu moment present?
0: Va molt lligat, jo crec.
1: Sí?
0: Sí, em va molt lligat. Moltes vegades, per exemple, em costa moltíssim recitar una temàtica si en aquell moment, per exemple, no estic emocionalment...
1: mitjanament bé.
0: Conforme, saps? Potser em surt millor un poema més trist... Crec que vaig molt lligada a les meves emocions del present, en tot, en escriure i en recitar. Se'm not, o sigui, i els que em segueixen des de fa molt de temps m'ho noten. Em diuen, ui, aquest potser no t'ha arribat, i dic, no, és que potser avui no tenia el moment.
1: A mi em fa una certa por deixar línia oberta, però si vols ho provem.
0: Sí.
1: Perquè si hi ha algú... O puc dir-ho també en castellà, per si no ens entenen, si hi ha algú que quiere llamar por teléfono y hablar un momentito con l'Alba, pues a través de el 93-668-6161, 93-668-6161. Jo sé que tens molta gent que t'admira i et segueix, doncs si algú... Podem deixar entrar 4 o 5 trucades, eh? Tampoc moltes, perquè ens interessa que ens recitis coses i parlar amb tu. Però si algú vol fer-ho, sap que ho pots fer. Aquesta noia s'ho mereix, eh? Una quantitat de seguidors que, bé, ara heu de demostrar, no? Que sou molts, heu de demostrar. Si haguessis de definir l'amor sense utilitzar la paraula amor, com ho faries?
0: És una emoció o un sentiment molt profund que et fa... voler el benestar de l'altra persona com per sobre de tot. Que no sé

0: Bé, doncs ens està dient moltes vegades que ens envia un àngel i de fet el tenim aquí, l'àngel. El tenim a tu. Tu ets com si hagués vingut un àngel, igual.
1: Bueno, més o menys. A vegades dimoni també, eh?
0: Sí. Bé, jo agraeixo aquestes persones que han trucat, un des del País Basc, l'altre des de Madrid, perquè, la veritat, quan ve un convidat també ens agrada que truqui algú. Deixem encara línia oberta al 93-93-668-6161. Sí, lo digo así porque podéis llamar de cualquier lugar, como vamos por red social, pues
1: sí.
0: Podéis llamar de cualquier lugar, ¿eh? Como si queréis llamar de México también, sé que también tiene miradores en México.
1: Sí, mucha gente no me deuda
0: de México. Sí. No sé si tens algun poema preparat, ja que estem aquí et volem explotar una mica, sí?
1: Sí. Ara aquest és un d'amor.
0: Un d'amor. Ui, espera't, deixa'm que posi el mòbil a punt si és d'amor.
1: Que es diu Maricel.
0: Maricel es diu.
1: Sí.
0: I és un poema d'amor, ens dius, no? I es diu Maricel.
1: Sí.
0: Doncs vinga, quan vulguis.
1: Som-hi. Potser el cel no sap baixar i el mar no aprèn a volar. I tot i així es busquen com si poguessin canviar. Es busquen en la línia on sembla que es tocaran, en aquell horitzó fràgil que promet, però els torna a separar. Els núvols baixen lents, amb paraules de vent, que l'aigua no sap desxifrar. I el mar respon amb peixos que salten, intentant per un segon aprendre a volar. Els ocells ho entenen millor, per això no deixen de passar, dibuixant ponts invisibles entre allò que no pot encaixar. Però hi ha un instant, al capvespre, tu també l'has vist, oi? En què tot sembla fondre's, com si sí, en aquell moment pogués encaixar. Però mai passa. I tu i jo, potser també som això. Dues maneres diferents d'estimar, que s'acosten prou per no poder-se oblidar. Tu, tan ple d'aire, jo, tan plena de mar. Tu, sabem volar, i jo, aprenent a respirar.
0: No sé, a mi, francament, si tingués un amic que em digués tot això, m'haurien de donar un tovalló per jugar.
1: He dit que era d'amor, però més aviat és com un amor una mica impossible, no?
0: Perquè... Sí, però és amor, també.
1: Però és amor.
0: És amor, sí.
1: És
0: amor. Hi ha amor, hi ha desamor, tot és amor, per això.
1: Tot forma és, part tot, del sentiment aquest.
0: Sí. T'inspira el mar per escriure?
1: Molt, sí. Sí.
0: Has provat d'endur-te una llibreteta i un boli i posar-te allà
1: no.
0: Sentir les onades del mar i fer algun poema?
1: Ho he pensat alguna vegada, però mai ho he fet, no? Jo sóc una persona bastant d'estar a casa, m'agrada molt estar a casa, però sí que jo crec que m'inspiraria molt més, i ho he pensat, però no ho he arribat a fer.
0: Hi ha algun vers teu que amb el pas del temps hagi adquirit un significat diferent del que tenia quan el vas escriure?
1: Un significat diferent no, però sí que m'ha passat moltes vegades que algun vers que he escrit, algun poema que he escrit fa un temps,
0: sí,
1: no el puc tornar a llegir, o sigui, no, o no em sento identificada, o no m'agrada, inclús no és com el desprecio, perquè el desprecio no, però sí que és com que...
0: Potser el vas escriure en un moment que estaves diferent de...
1: Exacte.
0: Del moment, diguéssim, que dius,
1: sí,
0: no?
1: Sí, i aleshores em costa, potser perquè em retorna en un moment que no vull pensar, o potser perquè penso que estava equivocada en aquell moment, i clar, potser sí que canvia bastant de significat, però sí, i no cal que passi molt temps, potser passen 3 o 4 mesos, ja em passa també, però...
0: Ja. Sí. I les xarxes socials ens conviden a anar de pressa.
1: Sí.
0: Eh?
1: Sí.
0: Però la poesia demana pausa. Com combines o com ho fas, no? Aquests dos ritmes tan diferents, no? Dins teu. Perquè, clar, per un costat, la vida, doncs, és el que passa també, no? Que ens va molt de pressa, però per l'altre hem de buscar també moments de pau. Com ho fas tu per combinar aquestes dues coses?
1: Ho intento, però em costa molt. O sigui, intento comprometre'm a pujar cada dia, per exemple, un poema, no cada dia com que siguin nous meus, no? Però recitar poemes que ja existeixen. I aleshores sí que moltes vegades jo quan escric també em passa una cosa que no sé exactament per què, i a vegades m'ho puc preguntar com a psicòloga, però sí que em passa molt quan m'agrada molt alguna cosa que escric, en seguida ja és com, ai, ja ho vull gravar, ja ho vull pujar. Sí. Em ve com aquesta il·lusió i aquesta emoció, i a vegades sí que he pensat que potser m'he precipitat, perquè he pujat un poema que m'agrada molt, però potser encara el tenia una miqueta verd i li faltava...
0: Havies de madurar una mica més.
1: Exacte. Yeah. A vegades potser sí que penso que potser em precipito, però ho intento portar bé, però a vegades sí que necessito posar-hi més pausa.
0: Ja. Yeah. Què t'ha ensenyat o què t'han ensenyat els teus lectors? Sobretot em refereixo amb els teus llibres, no? Hi ha algun missatge rebut que t'hagi emocionat especialment arrel de les teves publicacions?
1: Hi ha moltíssims. O sigui, m'han emocionat bastants. Recordo d'una nena petita que va tindre una situació molt difícil, que em va escriure i em va dir... Bueno, petita, adolescent... que em va donar les gràcies, o també una altra persona que em va escriure, perquè jo vaig fer un poema que parlava sobre la prevenció del suïcidi, no? I aleshores en aquell moment sí que em va escriure molta gent dient-me moltes gràcies, m'has salvat la vida en aquest moment, perquè jo he passat per aquest... per aquesta situació unes quantes vegades i em poso el teu poema i en aquell moment...
0: Em relaxo
1: i em dona pau. O altra gent que també m'explica això, que està en una depressió i per la nit abans de dormir es posa aquell poema o aquella frase meva i està en pau, no? I que li dona com a tranquil·litat, o amb la meva veu de fons, pues, descansa.
0: Això t'ha d'omplir molt, tu, eh?
1: Moltíssim. O sigui,
0: perquè és una manera d'ajudar la gent, això.
1: Clar. I aleshores jo, que havia fet psicologia perquè... m'agradava ajudar la gent i entendre amb la salut mental.
0: I ho estàs fent a través dels poemes.
1: Exacte.
0: Molt bé. Exacte. Quan et trenques, què és el primer que fas per començar a reconstruir-te?
1: A mi... O sigui, encara que no ho sembli, potser expressant aquesta, la poesia i tal, sóc una persona bastant tancada, i aleshores quan em trenco, el primer que sóc fer és bloquejar-me bastant. Em costa com molt treure-ho. Primer em bloquejo. I després, a poc a poc...
0: Ho vas expandint.
1: Sí, però jo crec que el primer que faig és anar a veure la meva mare, sí, i abraçar-la.
0: Home, jo penso que també estaria bé que si et trenques et reconstrueixes quan recites, no? Quan escrius els poemes. És una manera també de recomposar-se, no? Un mateix.
1: Sí. A vegades m'ha passat molt, que és curiós, que potser tinc un dia dolent, no? I estic com una miqueta baixa i dic, avui no obriré directe, perquè a vegades faig uns directes a TikTok que la gent em demana poesia i jo recito. Dic, avui no obriré directe perquè no em ve de gust recitar.
0: I això ho fas diàriament?
1: Intento, però no sempre. Estic una hora ja. Però al final dic, vinga, Alba, què faràs si no et quedaràs aquí? I em penso donant-hi voltes. I aleshores m'hi poso i em demanen poemes, començo a recitar, i mentre estic recitant és com que em venen ganes... Ja se m'ha canviat el xip, no? I aleshores em venen ganes de fer més coses. Potser sí. Recitar és una manera també de potser treure't aquesta boira mental que et ve.
0: Escoltem més poesia.
1: Vale, a veure, sí, crec que tinc alguna altra més per aquí, sí.
0: Home, vens ben preparada, eh?
2: Sí.
0: Vens ben preparada. Sí. Veus, el teu pare no és gaire amant dels mòbils, oi? I en canvi, no. mira el servei que fan els mòbils de Francesc.
3: Sí, sí.
0: El servei que fan.
4: És que en fan, però jo no sóc amant perquè no n'he tingut mai.
0: Ja, o sigui, vius més feliç que molts,
4: no? I no crec que en tingui mai, eh? La humanitat ha viscut segles i segles.
0: Sí. I en canvi, els que tenim mòbil no sabem estar sense mòbil.
4: No sé, deu esclavitzar més que alliberar, crec jo, eh?
0: Bueno, jo el tinc posat de manera que a les 9 de la nit
4: ja no
0: entri res.
4: Jo faig servir el bolígraf, m'agrada el bolígraf i escriure.
0: Ben fet, Francesc, ben fet.
2: Mira, ja tinc. És un poema del meu últim llibre, de Llengua Animal.
0: Sí? I... Per què li vas posar aquest títol, Llengua Animal?
2: Perquè és... Tots els poemes com que parlen molt del cos, de les emocions primàries.
0: Sí.
2: I aleshores era com llengua animal, de l'instint.
0: De l'instint.
2: Exacte.
0: Molt bé.
2: I...
0: T'escoltem.
2: Sí, vull.
0: I aquest com es diu?
2: En tu mirada.
0: En tu mirada. Bé, aquest no te'l gravaré, eh? Si de casa et faré una foto.
2: Molt bé.
0: Perquè si no, hem de pujar molts vídeos.
2: D'acord.
0: Endavant, doncs.
2: Tu me quieres segura, bonita, arreglada, perfecta y bien colocada. Me quieres firme, callada, serena, equilibrada. Me quieres fuerte pero delicada, libre pero controlada. Me quieres dulce, pero no demasiado, valiente, pero sin haber luchado. Me quieres brillante, pero no encendida, intensa, pero contenida. Me quieres alta, pero no inalcanzable, independiente, pero manejable. Me quieres poema, pero sin herida, marea, sin ser rompida. Y yo no soy eso. Soy fuerte, porque he sobrevivido, y libre, porque yo misma me he elegido. No me quieras medida, ni doblada, ni suavizada. Si me quieres, quiéreme completa, complicada, desordenada, brillante y desatada. Porque no vine al mundo a caber en tu mirada. Vine a expandirme, aunque no siempre esté preparada.
0: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
2: Sí, és...
0: Quanta feina en el teu cap, no? Sí. Quanta feina li dones a la teva ment.
2: Sí, la veritat és que sí. És un poema com molt reivindicatiu, no? De dir... soc com soc, no em vulguis perfecta,
0: sí,
2: i aquí
0: sí,
2: estic.
0: Sí, accepta'm tal com soc, no?
2: Accepta'm, sí.
0: I aquests propis poemes teus, hi ha hagut moments que tu mateixa t'ajuden?
2: Sí. Sí. Jo a vegades penso que els escric també una miqueta per mi.
0: Per tu.
2: Alguns sí. Altres no tant. Aviam, passa una cosa que, clar, molta gent, quan et veu recitar, potser es pensa que t'està passant aquella situació ara mateix. Clar, jo també vull dir que hi ha poemes que sí que tenen coses meves, però no tot és exactament
0: clar,
2: literal.
0: Clar, clar.
2: Hi ha molta imaginació i hi ha moltes altres clar. Coses. Hi ha,
0: sí,
2: coses
0: sí.
2: Que, hi ha poemes que, òbviament, tots tenen alguna coseta, no? O de, que m'ha passat a mi, familiars, o el que sigui.
0: Uh-huh.
2: Però també hi ha altres que no tant.
0: Bé, estem a 16 minuts, eh? És a dir, a un quart ja, i una miqueta més, de 10, i d'aquí poquet... Començarem ja la recta final del programa. El que em dius, David? Ah, una nota d'àudio des d'Argentina.
2: Oh.
0: I què ens diu la nota d'àudio? A veure.
5: Buenas tardes, ¿cómo andan? Mi nombre es Manuel. Les envío un mensaje desde Argentina. Sí, quiero decirles que estoy escuchando la programación y... Magnífica, está espectacular. Quiero mandar un abrazo fuerte a Alba. Sí. Decirle que gracias, éxito, y con respecto al último poema, que lo único que tiene que procurar ser es linda, libre y loca. Nada más, les mando un abrazo y éxitos. Saludos desde Mendoza, Argentina.
0: Oh, caram, que bonic.
3: Sí,
0: muchas gracias.
3: Muchas gracias, Manuel, por tus palabras.
0: Muchas gracias, Manuel. Mira, ya sabe tu nombre. No lo has dicho tú, ¿eh? Si os conoce no, a todos, ¿eh?
3: Ha dit, ¿no?, que és Manuel.
0: Ha dit Manuel al principi. Ah, sí.
3: Sí.
0: Manuel Romero, vale. Ah, pues vale. Manuel Romero, muchísimas gracias por tus palabras, está contentísima, ¿eh?
3: Sí, me
0: han emocionado. Si tú no la ves, pero yo sí que la veo, ¿eh?
3: Sí.
0: Està muy contenta. És una sorpresa, això, ¿eh?
3: Sí, i fa il·lusió que et miri gent de tants llocs diferents.
0: De tants llocs, i tant. Bé, jo ara ho aprofitaré dir també en castellà. Si algú quiere aprovechar a mandar otro mensaje en audio o llamar, sí que puede llamar al 93-668-6161. Y si quiere pasar un audio, pues haremos lo mismo, lo pasaremos para que nos puedan escuchar. Para poder mandar un audio es el 691-438-847. Repito, 691-438-847. Aquí puedes mandar un audio. Y lo recibirá Alba y lo pasaremos por antena. Pero os queda poquito rato, ¿eh? Aprovechad. Venga, doncs tornem-hi. Sí. Ens recites alguna altra cosa i posarem l'últim tema, si et sembla. Sí.
3: Una en castellà, ara.
0: Sí.
3: Aquesta la vaig escriure en el meu segon llibre.
0: Molt bé.
3: A veces la poesía vuelve a mí y me posee. Como un espectro que arranca mi carne desde dentro, como un lamento antiguo que nunca se apaga, como un incendio que ruge en mis huesos. Y en ese instante maldito, cuando el papel sangra lo que yo ya no soy, tú también regresas, con la furia de un recuerdo que no pidió morir. Me posee tu ausencia como un rito oscuro, se clava en mis costillas como un puñal sin filo, y cada palabra que escribo es un grito, un último intento de exorcitarte de mí. Pero no hay versos que te destierren, ni manos que puedan arrancarte de mis sombras. Eres el poema que me devora, pero que yo ya no quiero escribir.
0: Jo no podia aguantar més, ja, eh? Ja no me podia aguantar més. Ai, aquesta Alba. L'Alba és un sol. Ai, més molt gran que el que nos alumbra.
3: Moltes gràcies.
0: Doncs, de veritat t'ho dic, que m'ha encantat que estiguessis aquí amb nosaltres.
3: Jo també, m'ho he passat molt bé i encantadíssima.
0: I quan tu vulguis, ja ho saps.
3: Sí, és tant.
0: Aquesta finestra oberta... La tindràs sempre oberta.
3: Moltes gràcies. Tornar, eh? Per mi perfecte, perquè m'ho he passat superbé i he estat super a gust.
0: I si vols, si fins i tot el proper llibre el presentem aquí.
3: Sí, estaries molt bé.
0: Estaria bé.
3: Sí. I a veure si el meu
0: amb el compromís de que el senyor Francesc porti la guitarra i faci uns acords de guitarra. Sí, home... Francesc.
4: Esteu segur, eh?
0: Sí, i tant, jo convençudíssima.
4: Sou capaç de venir amb la guitarra.
0: Oh, i tant, que sí, és que t'esperem, eh?
4: Vinga, moltes gràcies.
0: Vinga, doncs, el que sí, continuem una miqueta més, eh? Encara ens queda una mica.
3: Sí.
0: Si aquesta conversa que hem tingut tu i jo fos un poema, en quin vers t'agradaria que acabés?
3: És difícil, eh?
0: Sí? A veure, t'ho repeteixo. Si aquesta conversa que hem tingut tu i jo fos un poema, en quin vers t'agradaria que acabés? Tens molts de versos, eh?
3: Tinc moltíssims, però ara quan... En el moment em costa més. I podríem dir... I...
0: No sé, tu mateixa.
3: I això no és un adéu, sinó un... Fins d'aquí poc.
0: Ah, molt bé. Per tant, farem una última pregunta, eh?
3: Sí.
0: Que acostuma doncs, a deixar una mica la imatge bonica als oients, també.
3: Sí.
0: Quan cau la tarda i el dia s'apaga, què és allò que et torna a donar llum? Quan cau la tarda i el dia s'apaga, què és allò que et torna a donar llum?
3: L'amor, jo crec. L'amor per qualsevol cosa.
0: L'amor no, en general, no?
3: Exacte, no amor romàntic, sinó amor...
0: Amor a les persones...
3: Amor a les passions, l'amor. És el que més hi ha...
0: Jo diria que la persona primera que ha trucat, que es deia Piti, oi? Mm. Ha dit amb tu una cosa que ara tu acabes de dir amb aquesta definició. Ha dit que et considera que ets també una bona persona. Per això t'agrada tant l'amor, així en majúscules, no?
3: Sí.
0: L'amor en general.
3: Sí, sí.
0: Jo penso que també ets una bona persona.
3: Moltes gràcies.
0: Sí, no, amb la teva expressió de la cara ho dius tot. Vull dir, la cara sí. Moltes vegades parla sense paraules, eh?
3: Sí, les expressions... és el que diuen el mirall de l'ànima, no?
0: I tant que sí. Sí. No sé, jo voldria escoltar el darrer tema, que sí. Ja m'has dit tu, que es diu Indivisir?
3: Indiscert.
0: Com?
3: Indiscert. Sí, algo així és...
0: I què vol dir això, la traducció?
3: És la teva faldilla.
0: La teva faldilla, sí. Ho fan complicat, eh?
3: Fan complicat,
0: és més fàcil dir la teva faldilla. Sí. Sí. Molt bé, doncs la posem i et sembla que ens acomiadem a sobre, ja? Sí, David? Doncs direm que hem tingut el David tot el programa. El David Rius, gràcies. Escoltem la cançó. Jo... estic contentíssima que hagis vingut. Ha sigut un plaer molt gran.
3: Jo també, molt contenta.
0: Una joia haver conegut el teu pare,
3: sí.
0: Perquè és un altre artista, és un bon músic, i és un detallet de mi cap a tu.
3: Ai, moltes
0: perquè
3: gràcies.
0: Perquè sé que t'agraden aquestes coses. Ai. És un detallet de mi cap a tu, vale?
3: Molt bé.
0: Perquè quan una estrella brilla, té que portar una altra cosa que brilli. I per això t'he fet.
3: Oh!
0: Doncs vinga, si t'agrada...
3: Ui, és un collaret, m'encanta.
0: Sí. No,
3: m'encanta.
0: No se't farà lleig, eh?
3: No, és boníssim. No, i a més lleig. És molt el meu estil, m'agrada
0: sí?
3: Moltíssim.
0: Sí? Bueno, me n'alegro de veure... Porto un anellet també dintre.
3: Ai, moltíssimes
0: doncs molt bé.
3: Gràcies.
0: Amics, a tots els oients, moltíssimes gràcies. Recordar-vos que el dissabte a partir de les 8 tornareu a escoltar aquest programa. El sábado a partir de las 8 de la tarde volveréis a escuchar Quan cau la tarda... i la veu d'Alba Muñoz.
3: Moltes gràcies, adeu a tots.
0: Moltes gràcies a tu. Bona nit a tothom.

Benvinguts i benvingudes a un nou Històries de la Fotografia. Aquest espai sonor on us expliquem les històries que hi ha al darrere de les fotografies més famoses del món, dels fotògrafs i les fotògrafes que les van fer i dels personatges que les protagonitzen. Abans de començar, rebeu una cordial salutació de qui us parla, David Rius Hernández. Tot un plaer estar amb vosaltres una setmana més per oferir-vos aquestes Històries de la Fotografia. I feta la presentació, anem a explicar el que escoltareu a continuació. Doncs bé, avui us oferim el segon episodi d'aquesta sèrie que vam iniciar en l'anterior i on vam començar a descobrir parts de les diferents vides de Lee Miller, una dona que mai no va acceptar el paper que els altres li havien reservat i que s'hi va revelar. Una fotògrafa valenta i decidida que va ser testimoni privilegiada d'un dels episodis més tràgics del segle XX. En aquesta segona part, sobre la vida de Miller, us continuem explicant la seva biografia des del moment en què decideix narrar fotogràficament la Segona Guerra Mundial. Una etapa dura que la va portar pels principals escenaris de la devastació i la barbàrie absoluta. Una història extraordinària sobre talent, llibertat, supervivència i memòria. Anem a conèixer aquestes Històries de la Fotografia.

Els primers mesos de 1944 respiraven una estranya barreja d'esperança i d'incertesa. Els aliats preparaven en secret una operació militar sense precedents que havia de canviar definitivament el curs de la guerra. Milers de soldats s'entrenaven al sud d'Anglaterra mentre desenes de periodistes esperaven el moment d'acompanyar-los cap al continent europeu. Lee Miller insistia una vegada i una altra als responsables militars perquè li permetessin treballar tan a prop del front com fos possible. Sabia que aquell conflicte marcaria el futur d'Europa i estava convençuda que la fotografia tenia el deure moral de preservar-ne la memòria. Finalment, va obtenir els permisos necessaris per desplaçar-se amb les forces nord-americanes després del desembarcament de Normandia. Tot i que les restriccions inicials impediren que fos present a les platges el mateix 6 de juny de 1944, poc després ja es trobava documentant les primeres conseqüències de l'ofensiva aliada. Quan va trepitjar territori francès, va descobrir un paisatge molt diferent del que havia imaginat. Pobles destruïts, carreteres plenes de vehicles militars, camps abandonats i ciutats encara fumejants componien l'escenari d'una Europa exhausta després de 5 anys de guerra. A diferència de molts corresponsals que centraven la seva feina en les operacions militars, Lee dirigia sovint la càmera cap als civils. Li interessava observar el retorn de la vida quotidiana en aquests indrets acabats d'alliberar, els retrobaments entre famílies i les expressions d'incredulitat d'una població que començava a recuperar la llibertat. Els seus reportatges mostraven dones abraçant soldats aliats, infants que observaven els combois amb una barreja de curiositat i alegria, pagesos que reprenien les feines del camp i carrers on, malgrat les runes, començaven a reaparèixer els primers signes de normalitat. En aquells primers desplaçaments va coincidir amb nombrosos corresponsals internacionals, però ben aviat va establir una relació especialment estreta amb un altre fotògraf nord-americà destinat a la revista Life, David Sherman. Sherman compartia amb Lee una manera molt semblant d'entendre el fotoperiodisme. Tots dos creien que una fotografia no havia de limitar-se a informar, havia d'ajudar a comprendre. Aquesta complicitat professional es transformaria ràpidament en una sòlida amistat basada en la confiança mútua. Treballaven sovint plegats, compartint vehicles, allotjaments improvisats i interminables jornades de carretera rere les columnes de l'exèrcit nord-americà. Quan un descobria una escena significativa, avisava immediatament a l'altre. Més que competidors, actuaven com dos testimonis complementaris d'una mateixa història. La presència de Lee entre soldats i periodistes continuava despertant sorpresa. Encara hi havia qui pensava que una dona no suportaria les condicions extremes del front, però ella demostrava cada dia una resistència física i emocional extraordinària, suportant llargues caminades, manca de descans, fred, pluja i constants situacions de perill. Després de l'alliberament de París, Lee va tornar breument a una ciutat que havia estat fonamental en la seva joventut. Va retrobar alguns antics amics, però moltes absències passaven tant com les presències. Alguns havien mort, altres s'havien exiliat, i molts arrossegaven les conseqüències físiques o psicològiques de l'ocupació nazi. Pocs dies després, reprenia el camí amb les tropes aliades. L'avenç cap a Alemanya era lent i dur. Cada quilòmetre conquerit deixava al descobert noves proves de la devastació provocada per la guerra. Durant aquell recorregut, Lee va començar a percebre rumors inquietants. Soldats, metges i membres de la resistència parlaven d'uns camps de presoners immensos on el règim nazi havia empresonat i assassinat milers de persones. La magnitud del que s'hi explicava semblava gairebé impossible de creure. Ni ella ni David Sherman podien imaginar encara l'abast real d'aquelles informacions. Pensaven que trobarien presons militars o camps de treball. Ningú estava preparat per descobrir l'horror sistemàtic que el règim nazi havia ocultat durant anys darrere dels filats.
Els esdeveniments que viurien durant la primavera de 1945 superarien qualsevol experiència anterior. Ja no es tractaria només de documentar una guerra, sinó de posar imatges a l'inimaginable. Les fotografies que realitzaria durant les setmanes següents no només canviarien la seva vida, sinó també la manera com el món recordaria per sempre els últims dies del Tercer Reich.

La primavera de 1945 avançava amb una velocitat desconeguda fins aleshores. Després del fracàs de l'ofensiva alemanya a les Ardenes, el Tercer Reich començava a esfondrar-se definitivament. Lee Miller i David Sherman viatjaven gairebé sempre darrere les primeres unitats nord-americanes. Els dies transcorrien dins de jeeps militars, camions improvisats o edificis abandonats convertits provisionalment en allotjaments. Dormien poc, menjaven quan podien i revelaven els negatius sempre que trobaven un laboratori mínimament operatiu. La guerra havia deixat de ser una successió de grans batalles. Ara es manifestava en infinitat de petits escenaris. Pobles silenciosos, ponts destruïts, carreteres plenes de refugiats i columnes de soldats alemanys que començaven a rendir-se davant l'evidència de la derrota. Lee observava aquells homes amb una barreja difícil de descriure. Alguns encara lluïen amb orgull els uniformes del règim nazi, d'altres caminaven amb la mirada perduda, exhaust després d'anys de combat. A mesura que avançaven, els corresponsals trobaven ciutats devastades pels bombardejos aliats. Mannheim, Frankfurt, Colònia o Nuremberg apareixien reduïdes a enormes extensions de runes. Lee caminava entre aquelles runes amb un silenci cada vegada més profund. Molts anys abans havia fotografiat edificis destruïts durant el Blitz londinenc, però ara contemplava una destrucció d'una escala completament diferent. Barris sencers havien desaparegut. Malgrat la devastació, la vida insistia a continuar. Entre les muntanyes de maons apareixien dones buscant aigua, nens arrossegant carretons improvisats o ancians asseguts davant del que havia estat casa seva. David Sherman sovint comentava que Lee tenia una manera molt particular de mirar. Els dos compartien també una mateixa obsessió: explicar els fets amb honestedat. Durant aquelles setmanes van retratar hospitals improvisats, convois de presoners alemanys, civils desplaçats, infants orfes i soldats esgotats després de mesos de combat. Però, de manera gairebé imperceptible, començaven a aparèixer indicis molt més inquietants. En alguns pobles, els habitants evitaven parlar de determinades instal·lacions situades als afores. En altres llocs, soldats nord-americans comentaven haver trobat presoners en condicions extremes. Les informacions eren fragmentàries, confuses, difícils de verificar. Un matí, mentre seguien una columna de la 7a Armada dels Estats Units, Lee va observar un grup de presoners caminant lentament per la carretera. Portaven roba massa gran, els rostres estaven profundament enfonsats i els seus cossos semblaven haver perdut qualsevol força. No eren soldats, tampoc refugiats. Eren antics presoners acabats d'alliberar d'un camp proper. Lee gairebé no va disparar la càmera durant els primers minuts. Va quedar profundament impressionada per la seva aparença física. Aquells homes caminaven, però semblaven ombres. Un d'ells va intentar explicar què havia passat darrere els filats. Parlava molt a poc, amb una veu gairebé imperceptible. Feia referència a morts diàries, fam, malalties i treballs forçats. Lee escoltava en silenci mentre David prenia algunes notes. Tant ella com Sherman pensaven que aquelles històries devien correspondre a un cas excepcional. Encara no sospitaven que formaven part d'un sistema immens, planificat amb precisió burocràtica i estès per tot el territori controlat pel règim nazi. Els comandaments nord-americans començaven també a comprendre que estaven descobrint alguna cosa molt més gran del que havien previst.
Les ordres dels corresponsals eren clares. Calia documentar exhaustivament qualsevol prova que pogués servir en futurs processos judicials. Li entenia perfectament la importància d'aquella missió. Les seves imatges podien convertir-se en documents històrics, en proves materials davant del món dels crims comesos pel nazisme. Aquella responsabilitat modificà encara més la seva manera de treballar. Cada enquadrament era meticulós. Cada rodet es conservava amb una cura extrema. Sabia que qualsevol detall podia adquirir un valor immens amb el pas del temps. Durant els dies següents, Lee i David van continuar avançant rere les tropes americanes. El nom d'un indret començava a repetir-se entre els soldats: Buchenwald. Ningú dels presents imaginava encara que aquell nom acabaria ocupant un lloc permanent en la memòria de la humanitat.

sobre ferro forjat podia exercir-se la inscripció en alemany «Jedem das Seine», a cadascú el que es mereix. Una frase cruel que els responsables del camp havien convertit en una macabra burla dirigida als milers de presoners que hi havien estat empresonats. Li va travessar aquell portal amb la càmera penjada al coll, però durant uns instants no va poder prémer l'obturador. El que tenia al davant escapava qualsevol experiència anterior. Els primers supervivents caminaven molt lentament. Alguns pesaven poc més de 30 quilos. Els uniformes ratllats penjaven dels seus cossos com si fossin roba massa gran. Molts no somreien, tampoc ploraven. Havien sobreviscut durant tant de temps a l'horror que les emocions semblaven haver quedat suspeses. Lee es va acostar a un grup de presoners asseguts davant d'una de les barraques. Parlaven en diferents llengües, però compartien la mateixa expressió d'esgotament absolut. Quan van comprendre que aquella dona americana era periodista, alguns van començar a explicar-li les seves històries entre llargs silencis. Li parlaven de la fam, dels treballs forçats, de les malalties, de les pallisses, de les execucions públiques, de companys que desapareixien sense deixar rastre, dels crematoris que funcionaven gairebé sense descans. Cada testimoni confirmava que aquell lloc havia estat construït per destruir sistemàticament la dignitat humana. Mentre escoltava aquells relats, Lee fotografiava molt poc. Abans de cada imatge demanava permís amb una mirada o amb un gest discret. David Sherman, per la seva banda, recorria el camp buscant una visió més àmplia de les instal·lacions. Els dos fotògrafs treballaven gairebé sense parlar. No feien falta paraules. Compartien la mateixa consciència que estaven documentant un dels descobriments més importants de tota la guerra. En alguns racons, encara hi havia cossos sense identificar. Els soldats nord-americans intentaven organitzar les primeres tasques sanitàries mentre metges militars examinaven els supervivents. Lee va escriure més tard que el més difícil no havia estat veure els morts, sinó mirar els ulls dels vius. Aquelles mirades concentraven anys de sofriment, però també una pregunta silenciosa. Com havia pogut passar tot allò davant dels ulls del món? En un dels edificis del camp va fotografiar objectes confiscats dels deportats, sabates infantils, ulleres, maletes, roba, petits records familiars. Cada peça parlava d'una persona concreta, d'una vida interrompuda, d'un projecte que mai no arribaria a completar-se. Durant hores, Lee i David van continuar recorrent Buchenwald. Cada nova barraca, cada document recuperat i cada conversa amb els supervivents confirmaven que el que estaven descobrint no era un episodi aïllat, sinó part d'un sistema de persecució i extermini organitzat amb una eficàcia aterridora. Aquell vespre, asseguda sobre una caixa de munició convertida improvisadament en tamboret, Lee va començar a escriure les notes que acompanyarien les seves fotografies. Les paraules sortien amb dificultat. Com descriure allò que semblava indescriptible? Com explicar als lectors de Vogue una realitat que ni tan sols els mateixos corresponsals aconseguien comprendre del tot? Aquella nit gairebé no va dormir. Els rostres de supervivents tornaven una vegada i una altra a la seva memòria. L'endemà al matí, abans d'abandonar Buchenwald, Lee va tornar a mirar enrere. Va observar una última vegada les torres de vigilància, els filats i les barraques. Sabia que deixava aquell lloc físicament, però intuïa que una part d'ella hi romandria per sempre. El seu treball encara no havia acabat. Les tropes americanes continuaven avançant cap al sud d'Alemanya i un altre nom començava a circular entre els corresponsals de guerra. Aquell nom era Dachau. Pocs dies després de deixar enrere Buchenwald,

les notícies que arribaven des de Baviera eren inquietants. Les tropes nord-americanes havien descobert un altre gran camp de concentració als afores de Múnich. El seu nom era Dachau. Fundat l'any 1933, Dachau havia estat el primer gran camp de concentració estable creat pel règim nazi. Amb el pas dels anys, s'havia convertit en un model per a molts altres camps i en un dels principals centres de repressió. Quan Lee Miller i David Sherman hi van arribar amb les unitats de la 7a Armada nord-americana, els soldats encara intentaven organitzar el recinte. L'olor era penetrant. El silenci només es trencava pels motors dels vehicles militars, les ordres dels metges i les veus apagades de supervivents. Res no podia preparar ningú per a qui hi trobaria. Els corresponsals van començar a caminar lentament entre les instal·lacions. Les vies del tren conduïen fins a uns vagons de mercaderies abandonats. A l'interior, encara hi havia nombrosos cossos de deportats que no havien sobreviscut al transport. Aquelles imatges colpiren profundament tots els presents. Lee va decidir treballar amb una enorme contenció. No buscava l'impacte fàcil ni la fotografia espectacular. Preferia construir un testimoni que expliqués els fets amb dignitat i respecte cap a les víctimes. Va retratar els superviments mentre recuperaven les primeres forces. Els metges atenent els malalts i els soldats intentant comprendre la dimensió del que acabaven de descobrir. També va fotografiar les instal·lacions del camp, les barraques, els filats, els crematoris i els espais on la maquinària de la persecució havien funcionat durant anys. En diversos moments, Lee va baixar la càmera. Hi havia escenes que preferia observar abans de decidir si les fotografiava. Cada vegada era més conscient del pes moral de prémer l'obturador. David Sherman compartia aquesta mateixa preocupació. Tots dos parlaven poc mentre treballaven. Havien après que el silenci era sovint la millor manera de respectar els supervivents. Només comentaven qüestions tècniques o s'avisaven mútuament quan descobrien alguns detalls especialment significatius. A Dachau van comprendre definitivament que el que havien vist a Buchenwald no era una excepció. Formava part d'un sistema immens de persecució, explotació i extermini organitzat pel règim nazi. Les seves fotografies havien deixat de ser simples reportatges de guerra. Eren proves documentals destinades a preservar la veritat davant qualsevol intent futur de negar-la. Quan abandonaren el camp, Lee caminava en silenci. Els seus quaderns de notes gairebé havien quedat buits. Hi ha experiències que desafien el llenguatge, i ella començava a comprendre que la fotografia, per poderosa que fos, també tenia límits davant l'horror. Aquell mateix dia, els dos corresponsals reberen permís per continuar fins a Múnich. La capital bavaresa havia estat considerada durant anys el bressol polític del nazisme. Ara apareixia ocupada pels exèrcits aliats, amb els edificis oficials abandonats i els símbols del règim desapareixent dels carrers. Entre els objectius militars hi havia la residència privada que Adolf Hitler utilitzava quan es trobava a la ciutat. L'habitatge havia estat inspeccionat per soldats i es trobava pràcticament intacte. Lee i David hi van entrar amb la curiositat inevitable de qui accedeix a un espai carregat d'història. L'interior contestava violentament amb tot allò que acabaven de veure als camps. Mobles elegants, catifes impecables, quadres penjats a les parets, llums delicades. Tot transmetia comoditat i refinament. Aquella normalitat domèstica resultava gairebé insuportable després de les jornades viscudes a Buchenwald i Dachau.
En un dels banys hi havia una banyera blanca de porcellana. Lee es va quedar uns instants contemplant-la. Portava dies coberta de pols, fang i suor. Però el que realment la va impulsar a prendre una decisió inesperada no fou la necessitat de rentar-se, sinó la càrrega simbòlica del lloc. Abans d'entrar a l'aigua, es va descalçar. Les botes continuaven brutes. Encara conservaven el fang dels camins que conduïen a Dachau. Lee les va deixar expressament damunt de l'estora, al costat de la banyera d'Adolf Hitler. Aquell detall no era casual. Era tota una declaració visual. Volia que aquell fang hi fos, perquè aquell fang explicava tota la guerra. Lee s'introduí dins la banyera i adoptà una postura absolutament natural. No somreia. Tampoc interpretava cap paper. La seva expressió era serena, gairebé reflexiva. Al costat de la banyera hi havia una petita fotografia marcada d'Adolf Hitler. Sherman va decidir incloure-la dins l'enquadrament. També hi apareixien les botes enfangades, una tovallola blanca i alguns objectes quotidians del bany. Tot plegat construïa una composició d'una extraordinària potència simbòlica. David Sherman va aixecar la càmera i en aquell instant va néixer una de les fotografies més importants del segle XX. La fotografia es va prendre el 30 d'abril de 1945. Aquell mateix dia, mentre Lee Miller es banyava a l'apartament de Múnich i David Sherman prenia l'obturador, Adolf Hitler es suïcidava al seu búnquer de Berlín. Els dos fotògrafs no podien saber encara que aquell instant coincidia amb la mort del dictador. La notícia arribaria hores més tard. Aquesta coincidència convertiria la imatge en un dels símbols més poderosos del final del Tercer Reich. Quan abandonaren l'apartament, Lee va mirar una última vegada cap al bany. Sense adonar-se'n, acabava de protagonitzar una de les fotografies més importants de tota la història del fotoperiodisme. Una imatge que sintetitzava, en un únic enquadrament, la derrota del nazisme, la dignitat dels que havien sobreviscut i el paper fonamental de la fotografia com a testimoni del segle XX.

0: I fins aquí aquest episodi de l'Històries de la Fotografia, el segon de la sèrie d'episodis dedicats a descobrir les vides de la fotògrafa Lee Miller. Us hem explicat la vida de Miller com corresponsal de guerra, la seva relació professional i d'amistat amb el fotoperiodista David Sherman, les fotografies que realitza de la barbàrie i l'horror als camps de concentració de Buchenwald i Dachau, i, per últim, el moment de la famosa fotografia de la banyera de l'apartament de Hitler a Múnich. Esperem que us hagi agradat aquest segon episodi de la sèrie anomenada Les vides de Lee Miller. Abans de finalitzar aquest episodi, us recordem que podeu tornar a escoltar aquest episodi els dimarts a 2:15 de vespre en remissió, i sempre que vulgueu, a la web de Ràdio Molins de Rei, www.radiomolinsderei.cat, buscant en l'apartat a la carta el Històries de la Fotografia, on trobareu tots els episodis emesos. També els podeu escoltar a les plataformes iVoox, Spotify, Apple Podcast i Podimo. Per últim, us convidem a que ens seguiu al nostre perfil d'Instagram, Històries de la Fotografia, escrit tot junt, on us informem del contingut de cada episodi i us mostrem les fotografies de les que us parlem. Ens escoltem en el proper episodi. Adeu!
1: Recupera aquest i tots els nostres programes a radiomolinsderei.cat.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. L'incendi que ha afectat el terme municipal d'Aiguamúrcia, també Querol i Pontons, des de diumenge a la tarda, s'ha donat per controlat avui a les 5. La vigilància sobre l'aparició de punts calents es mantindrà encara a causa de les altes temperatures. La superfície cremada ascendeix a 150 hectàrees. Mentre els bombers treballen en dos incendis, un des de 4:45 a Rubió, a l'Anoia, a la zona de la Font de la Mas d'en Foix, l'operatiu compta amb 50 dotacions, 14 de les quals aèries. També hi treballen de gran capacitat alguns avions del Ministeri. Hi ha 120 efectius dels bombers. L'incendi afecta els termes de Rubió i Castellfollit de Boix i amenaça una massa molt àmplia, que això sí, no està habitada. Afecta 25 hectàrees. I l'altre és un incendi a Cunit, al Baix Penedès, entre Cunit i Cubelles, que està al Garraf, que ha obligat a confinar urbanitzacions, 3 concretament, que ja han estat desconfinades. L'incendi està estabilitzat des de les 9 de la nit. I les temperatures de demà dimecres seran especialment altes, tant de matí com de tarda al territori. Durant el matí, l'entrada de vent de component oest i sud-oest farà augmentar especialment les temperatures i disminuir la humitat relativa al litoral i prelitoral. A la tarda, l'entrada marinada desplaçarà i reforçarà la calor cap a les comarques de l'interior. A banda d'aquestes comarques, també es preveuen valors alts a les comarques del nord-est, al Segrià i a la Ribera d'Ebre. 111 municipis a nivell 4 de risc d'incendi per demà. Per tant, hem d'anar molt alerta. A la plana política, l'alcalde de Girona, Lluís Salillas, considera un error, diu, la decisió de Junts d'abandonar el govern municipal. Diu que el motiu que hi ha darrere la decisió de Junts de trencar un govern d'unitat independentista són les properes eleccions i la por ultradreta.
4: La senyora Geis i Junts per Catalunya han decidit trencar aquest acord i trencar aquesta unitat construïda per poder fer oposició clarament pensant en les eleccions. Aquest és el motiu que nosaltres entenem que els ha portat a prendre aquesta decisió, que reitero, entenem que és un error perquè trenca una feina feta que ha sigut important, interessant i necessària a la ciutat.
3: Dos apunts, moment històric. Avui, gràcies a un tractat signat entre la Unió Europea i el Regne Unit, aquesta mitjanit, el pas fronterer que ha separat Espanya i Gibraltar amb el Regne Unit, desapareix. I el darrer punt, pendents al Mundial, des de les 9, Espanya i França juguen de moment a la pausa. Espanya guanya per un gol.

0: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
1: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
2: Diuen que tots els camins porten a Roma. Però i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot? I nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns, qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes. Només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
3: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres, de 5 a 6 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
4: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
5: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
6: Generació Chic.
5: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
3: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
7: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.

Hola i benvinguts al Highway 61. Comença aquí el nostre programa per aquesta setmana, un programa que serà totalment musical. Doncs bé, començarem ja amb aquesta selecció musical que hem fet per tots vosaltres i us deixarem amb els Pearl Jam i aquest Something Special.

i la música de El Cuero amb aquest Dream It Up Again que ens acompanya aquí en el Highway 61 amb el nostre viatge musical de 120 minuts. Us deixem tot seguit amb la Hurra i Fort de Riff Raff i aquest Betty Bird.

0: Doncs molt bona música la que es fa aquí en el nostre país amb la Joana Serrat i aquest Sufferer. Tot seguit us deixem amb el Marcus King i Mood Swings.
1: Is the part of hell that a person in depression really tastes. The hopelessness, that terrible hopelessness, terrible.

estàs escoltant aquest Last Piece of You que ens ha portat aquí en el Highway 61 el Casper McWade. Tot seguit us deixarem amb el Charlie Crockett i Solitary Road.

Doncs la música de l'Eliot Brut amb aquest Rose City ens acompanya aquí en el Highway 61, on ens ho estem passant superbé. Ara us deixarem amb el Frank Turner i aquesta cançó que diu Undefeated.

la música de l'Uncle Lucius, que ens ha acompanyat aquí amb el Highway 61, amb aquest tema que es diu All the Angelonus. Doncs tot seguit us deixem amb els Offspring i aquest tema que es diu Make It All Right.

0: Adéu, filla. T'espero per dinar?
1: No, mama. Ho sento. Anant cap a la feina faré un avançament. I un cotxe no em veurà. Moriré de camí a l'hospital.
2: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Vols estar al dia de l'actualitat més Rainbow?
4: Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
3: A més de tots els temes superactuals que afecten el col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
4: Entre tots, podem construir una societat més tolerant i inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
3: Així que no t'ho pensis. T'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
5: Ona Rainbow, amb Helena Peiro i Mari Marcos. Els dimecres a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
6: Hola.
7: Hola.
6: Has pensat que un hola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un pont entre tu i jo. Entre tu i jo. Un món s'obre un altre món. Del Mediterrani al Pacífic i del Pacífic arreu del món. Les arrels trenquen el cel i per l'abril, roses mil. Agermanem tots els temps. Abracem totes les veus.
7: La de fora.
8: La de dins.
6: La que escriu.
9: I la que parla.
8: I la que parla.
6: Sents les gralles? Els ocells cantant a festejar-lo van. Aquest hola entre tu i jo és el que ens fa ser com som. Estem fets de milers d'anys d'abraçades. Catalunya és un poble de trobades. Trobades que ens canvien. Trobades que canvien el món. Hola, món. Benvinguts a Catalunya.
10: El programa de l'Església Evangèlica, que parla de tot des d'una cosmovisió del món diferent.
11: Un programa que ens acosta a la nostra generació. Com és Déu i com s'ha apropat a nosaltres.
10: En el principi, Déu.
5: Kairós, amb Dolors Prieto i Joan Dionís. Cada dijous a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: Comença aquí la segona hora del programa i continuarem amb més bona música. Us deixarem amb els Riders of the Canyon i aquest Finding Light.

Doncs aquí en Highway 61 que estem gaudint d'aquest Follow the Moon dels The Black Crowes. Tot seguit us deixarem amb els The Sun Pebbles i aquest Sometimes a Great Notion.

Doncs ells eren el Robert John and the Wreck amb aquest Red Moon Rising. Tot seguit us deixarem amb el Shellac i la cançó que es diu Girl from Outside.

Doncs estaves escoltant el Dennis Tech amb Taking One for the Team. Tot seguit us deixarem amb els Far For Saints i aquests Let's Turn This Back Around.

Doncs haig de reconèixer que em fascina la música de la Margot Price i aquest Time Machine. Tot seguit us deixarem amb la particular versió que fa el Ryan Adams d'aquest Tangled Up in Blue.

0: Arribem al final del Highway 61, no tenim temps per més, acabem aquí i us recordem que si us ha agradat ens podeu escoltar de 5 a 7 de la tarda els dissabtes i també els dijous en redifusió de 9 a 11 de la nit en el 91.2 de Ràdio Molins de Rei i sempre que vulgueu a radiomolinsderei.cat podeu trobar els nostres podcasts i escoltar-los quan més us convingui. De part de tot l'equip, fins a la propera. Bye, bye.
1: I walk 61 highway, and I get down in my knee. I walk 61 highway, and I get down in my knee. I'm living for my baby, don't even know.

0: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
1: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
2: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: T'agrada cuinar i no saps per on començar?
4: No!
3: Nosaltres t'ho posem fàcil.
4: Yuhu!
3: T'ensenyarem com fer aquests plats tan deliciosos de la manera més divertida i senzilla. A més, descobriràs quines històries s'amaguen darrere d'alguns ingredients i quins vins i postres poden acompanyar perfectament les receptes que us recomanem. Vols acompanyar-nos en aquesta aventura? Tu decideixes. T'hi apuntes?
5: L'aventura de cuinar, amb Madrona Sala i Judit Herrera. Els dijous de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
6: Jo ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
7: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
6: A la nostra edat estem fets ostequis.
8: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Si busques un programa on la música amb veu de dona sigui la protagonista, el Quan comença la nit és el teu programa. Ain't got no troubles in my life. Aquí trobaràs dones instrumentistes, compositores, lletristes, dones que fan versions. El Quan comença la nit vol ser una plataforma per visualitzar la música amb veu de dona.
5: Quan comença la nit, amb Fermín Arrecio. Els dijous a les 11 de la nit a Ràdio Molins de Rei. I got the music.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: La cançó del dia, amb Fermín Arrecio.
2: Bon dia i bona hora. La cançó del dia d'avui es diu Vértigo i és de la cantant, actriu, presentadora i activista pels drets LGTBIQ+, Rocío Saiz. És el tema central del que és el seu tercer àlbum d'estudi i bé, és un tema que parla de les diferents versions d'una mateixa. Planteja una pregunta central, que és quina versió de nosaltres mateixes som capaces de sostenir. Doncs amb això us poso un tema molt, molt ballable, que espero que per començar el matí d'avui us vingui molt de gust escoltar. A mi m'encanta. Rocío Saiz i el seu tema Vértigo.

0: A veure, la tertúlia del bon dia i bona hora d'aquest dimarts 14 de juliol la compartim amb el Xavi García. Hola, Xavi, bon dia. Molt bon dia i bona hora, eh? I el Josep Genés, bon dia, Josep.
1: Molt bon dia.
0: Sense el Paco Prieto, que ens ha trucat fa una estona que no pot ser aquí amb nosaltres, i el José Poló, que esperem que ens acompanyi d'aquí a pocs minuts. Deixeu-me dir que ara diversos oients també, cosa que agraeixo, ens havien avisat de que alguna cosa passava a la plaça del Mercat, i és que ha cremat o està cremant un transformador subterrani a l'aparcament del Mercat, i treballen en principi dues dotacions dels bombers i la Guàrdia Urbana, i tenim els carrers, el carrer de Baix i el carrer d'Otto Barraquer, que estan acordonats en aquest moment. Surt, veiem les fotografies que ha fet el company Roger, que el tenim com ja especialista en successos, i ara el podem saludar perquè el tenim a la plaça del Mercat i així actualitzem doncs la notícia. Roger, bon dia de nou, eh?
2: Bon dia, Oriol.
0: Bon dia, aviam, actualitza'ns. Què està passant a la plaça del Mercat en aquest moment?
2: Doncs el que sembla és que està cremant un transformador que està situat a la planta baixa del Mercat, a l'aparcament, que pel que ens expliquen no és el primer cop que això passa, ja va passar fa uns anys. Aquest transformador dona llum al Mercat, que ara mateix el tenim també sense llum. Sembla que l'aire del Mercat funciona, però la corrent no. Hi treballen ara mateix dues dotacions dels bombers i hi ha un cordó de seguretat que talla els carrers tant Doctor Barraquer com Rafael Casanova, i ara mateix hem vist fa poca estona que baixaven un parell o tres de bombers amb extintors, perquè al tractar-se d'un foc elèctric no poden fer servir aigua per extingir-lo. Al principi hi ha molta expectació i molt de fum que es veia durant una estona. Ara ja no n'hi ha gaire de fum, però a part d'això no creiem que no s'han de lamentar cap víctima ni ha ningú afectat.
0: Bé, per tant, al Mercat no hi ha llum, però sí que l'aire condicionat, que era un dels temes estrella també d'aquestes últimes setmanes, sí que funciona, eh?
2: Això ens expliquen i també ens diuen que si algú vol accedir al Mercat, tot i que ara seran a les fosques, ho pot fer per la banda de dalt.
0: Pel carrer Mercat, sí.
2: Perquè l'accés del carrer de Baix, del carrer Rafael Casanova, està tancat perquè hi ha els vehicles d'emergència que taponen l'entrada.
0: Correcte. Carrer de Baix i Doctor Barraquer estan acordonats, ens deies?
2: Exacte.
0: Val. L'activitat... per tant, no tenim llum, la gent pot entrar pel carrer Mercat i, per tant, en principi, les parades estan obertes, no?
2: Estan obertes i a l'expectativa de quan podran recuperar la llum, perquè, clar, tenen material que amb neveres que es pot arribar a fer malbé.
0: Déu-n'hi-do.
2: Però vaja, que ara amb la temperatura que hi ha al Mercat, que sembla que, que hem passat de 32 graus gairebé a 23, ara hi ha molta fresqueta al Mercat.
0: Sí. Bé, que, doncs la gent que hagi d'anar al Mercat, que hi pot entrar pel carrer Mercat, per la porta de dalt, i no pas per la de baix, que doncs és on hi ha la zona de treball dels bombers i està acordonat. Doncs, Roger, alguna altra cosa que vulguis comentar?
2: No, en principi és això el que hem explicat.
0: Aquesta és la situació. Molt bé. Doncs gràcies i qualsevol cosa estem en contacte. Fins ara.
2: Gràcies.
0: Gràcies als oients també que ens ho han fet constar, i de fet tu, Xavi, em deies que també havies vist força moviment.
3: Jo he vist els bomberos, no?
0: Els
3: bombers, no?
0: Sí.
3: Però no sabia on anaven.
0: Dic, doncs ja anaven cap aquí.
3: Ja, bueno. Allò on hi ha el fum, hi ha el foc, no?
0: Sí.
4: Aquests dies tenen molta feina.
3: Mare de Déu.
0: Sí.
3: Mare de Déu.
4: I en tindran més.
0: No, Josep, no hi tornem. I en tindran més.
3: Normalment el Josep, no sé si té una
0: bola
3: de
0: vidre,
3: però ho endevina tot, eh? Vull dir que tot el que diu, cuidao, que s'està complint.
0: Exacte, sí, sí. Home, Déu-n'hi-do la feinada que han tingut també a Aigua Múrcia i aquests incendis.
3: Ara parlava amb un xicot del Foment.
0: Sí, el Xavi hem de dir que fa la prèvia, diguem, sempre al Foment.
3: Sí, clar, abans de venir aquí. Jo sense un cafè no funciona, no?
0: I així ho fas al Foment, dies.
3: I el xicot m'ha dit que un cunyat seu se li ha cremat la casa per allà a Tarragona i tot allò, no?
0: Sí.
3: Vull dir que tela, eh? Vull dir que no...
0: Poca broma,
3: poca
0: eh?
3: Poca broma.
0: Amb Almeria, també.
3: Poca broma, eh?
0: L'incendi que hem tingut fa dies. Mm-hmm. I vols dir que això diguem, no hi ha molts bons auguris, eh?
4: No, aquest mes de juliol continuarà un escalós molt per damunt del que seria.
0: Sí.
4: No aquí, eh? De fet, a gran part d'Europa, incloent-hi Europa del Nord. La novetat d'aquests darrers dies és que també Europa del Nord estan amb una altra onada de calor que allà no l'havien arribat a veure. Per exemple, Islàndia ha superat per primera vegada els 20 graus. a diferents punts de la illa, això no... Noruega, els 30, en alguns punts del sud. Uh-huh. És a dir que l'escalfament ja podem dir que no és un tema del centre o del sud d'Europa, sinó de tota Europa, uh-huh. de tota l'Europa geogràfica. Uh-huh. I en algun, amb alguns detalls que tenen ben sorpresos els especialistes, els experts, que es diu, no? Perquè són novetat, diguéssim que històrica. Concretament, per exemple, sobre Catalunya, el damunt de Catalunya, per primera vegada en la història, des que es prenen mesures, uh-huh. per tant, aquesta història és relativament uh-huh. curta, però un segle i poc, el que se'n diu l'isoterma 30 graus s'ha col·locat al damunt del país, o es posarà damunt del país els propers dies. Això vol dir doncs, que a prop dels 2.000 metres, entre 1.500 i 2.000 metres d'altura, sobre el nivell del mar, a la vertical de Molinsarrei, per exemple, la temperatura serà de 30 graus. Sobre 30 graus, no 30 per sota. No és mai els globus aerostàtics que mesuren aquestes temperatures, o els satèl·lits que també ho poden mesurar-ho, i mai s'havia registrat una temperatura de 30 graus. Una de les conseqüències és aquesta, l'altra és que no hi ha núvols, no plou, i seguirà sense ploure pel que sembla durant el mes de juliol. I, per tant, l'aigua del mar està allà 3, en alguns punts, 4 graus per damunt del que tocaria. Per tant, és evident que tindrem sorpreses de fets de la meteo, finals d'estiu i tardor, absolutament rellevants i absolutament perillosos. És a dir, hi haurà tempestes o hi haurà fenòmens de meteorologia que potser fins ara mai els hem tingut.
3: Una pregunta, Josep. Això és passarà aquest any o serà sempre? I a partir d'ara quedaran aquestes temperatures?
4: La sorpresa, per dir-ho així, que fins i tot els experts internacionals en l'estudi del canvi climàtic tenen, és que les previsions que s'havien fet fa 5 anys, fa 10 anys, etc., i que es treballen en aquestes trobades mundials, internacionals, sí. com la de París o la de Abu Dhabi o tal, era que el fenomen està com en una mena, diguéssim, d'acceleració.
3: Ja. Yeah.
4: El que vol dir, per tant, el següent. Aquests càlculs els fan a partir de les informacions que els estats i les multinacionals del petroli donen sobre la quantitat de bidons, la quantitat de tones, la quantitat
3: de Brent, vaja.
4: Sí, que s'ha vengut i que, per tant, que es consumirà, que es gastarà. El que han detectat és que aquestes xifres són adulterades. És a dir, diferents estats de tot el planeta, d'Europa, d'Àfrica, etc., donen unes dades errònies a la ONU, errònies voluntàriament o involuntàriament, això no ho desconeixem. Per tant, la quantitat de petroli, la quantitat de carbó i la quantitat de gas que s'està cremant en el planeta és molt per sobre de la que teòricament s'hauria d'estar cremant. Per tant, què vol dir això? Vol dir que la concentració de CO2, el famós diòxid de carboni, que es concentra doncs, a l'atmosfera, em va molt més de pressa, jo la PPM que en diuen, a TV3, quan fan el temps, ho posa, hi ha un indicador a baix de tot que diu PPM, parts per millor, del CO2 fa 10 anys, fa un any, tal. Això està augmentant molt per sobre de les previsions que s'havien fet. L'única manera d'entendre-ho és, fonamentalment, aquesta. S'està consumint molt més petroli i molt més gas que no pas el que, teòricament, s'hauria de consumir per al manteniment de la indústria, del transport, etc. Bé, això és una de les misèries humanes que acostumen a haver-hi. Hi ha altres fenòmens, que és el descongelar-se del permafrost. És a dir, aviam, els terres de Sibèria, una gran part de la Sibèria, tant la Sibèria europea com l'asiàtica, estaven fins ara tot l'any congelats. Ara resulta que doncs, una part de Sibèria es descongela a l'estiu. I, per tant, des d'aquest punt de vista, un dels fenòmens que això també produeix és l'alliberament de CO2, però aquest tema està poc estudiat. El resultat, la suma és aquesta. Cada cop hi ha més CO2 i, per tant, la temperatura del planeta, que és directament relacionada amb la concentració que hi ha del famós CO2, la temperatura del planeta va pujant.
0: De fet, Europa, portada a l'avantguàrdia, va registrar 10.000 morts més de la mitjana en l'onada de calor. Diu que els experts assenyalen que l'alta mortalitat per clima extrem és una anomalia que ha afectat majoritàriament persones de més de 65 anys. Però ja li dedica doncs, tota una pàgina. Diu, no serveix de res tenir un refugi climàtic si les persones que moren són les que tenen 75 anys o més, diu un expert. A la majoria relacionen amb la temperatura, les morts, però la contaminació també influeix, segons explica. I veiem la fotografia d'una botiga d'aire condicionats i de ventiladors que estan fent aquella frase popular de l'agost, estan fent l'agost, doncs aquests dies veiem molt de moviment.
4: Però això que deia Xavier, de la que si fa una predicció i la predicció l'endivines, és que, vejam, no, aquí no hi ha cap màgia. Sí, en aquest moment ens trobem que en el planeta la immensa majoria de dirigents de dretes i d'extrema dreta que manen a molts dels països de tot el planeta estan fent, neguen el canvi climàtic, diuen que això passa sempre i que no hi ha cap problema, cap sorpresa, i aleshores diuen que, per tant, a gastar petroli, a gastar, les polítiques del Trump són molt rellevants en aquest sentit. Per tant, òbviament, des de la dreta, doncs, barra lliure. Mm-hmm. Energies alternatives no cal, ja. Consumir petroli com fa molts anys que fem, el petroli encara en queda molt. I per part de l'esquerra tornem a trobar-nos la hipocresia, el cinisme, la ignorància, no sé ben bé com dir-ho, perquè es fa un discurs de disminució, en fi, Ministeri per a la Transició Ecològica, no? Per tant, deixem de gastar petroli, deixem de consumir gas, i ara, sé, el sol, plaques solars, i l'aire, el vent, molins de vent, etc etc. Ah, però aleshores ampliació de l'aeroport. Ampliació de l'aeroport vol dir 300 avions més, vol dir tonelades de querosè que llançaran tonelades de CO2, l'escalfament de l'atmosfera 2 graus més. No sé si és també ignorància o senzillament que l'esquerra s'ha begut l'enteniment, s'ha begut el sentit comú, i aleshores, per tant, on tenim en aquests moments les polítiques planetàries en algun continent, en algun gran país? Però, sorprenentment, qui més està fent és la Índia i Xina. Sorprenentment, perquè gasten tot el petroli que necessiten per desenvolupar les indústries, els cotxes, les fàbriques, tot el que tenen, però alternativament estan prenent altres mesures, i la Índia fa igual, que sí que d'alguna manera tenen un impacte en reduir el consum de petroli o el consum de gas. Occident, sembla que se n'hagi oblidat.
3: Occident està...
4: I el més greu, ja et dic, és l'esquerra europea, i l'esquerra espanyola especialment, doncs que, bueno, diu una cosa i fa la contrària.
3: L'Occident, ja ho deia, en Europa és el viejo continente i ho és. O sigui, som els més antiquats de tots, no només per edat, sinó per conceptes en general. I realment el món està girant cap a Orient, d'una manera...
4: Jo faria un pas més. Jo diria que els grans països, els grans imperis, fins i tot, si m'apures, europeus, França, Anglaterra, Alemanya, Espanya, estan en crisi.
3: Totalment.
4: En crisis gravíssimes.
3: I Estats Units igual, És a dir, Occident està caient i està pujant tot el que és l'economia, el sistema polític i tot d'Orient. Hi ha països que, en aquest sentit, no sé si... Jo ho deia, jo, el Napoleón no era, esperar que Xina despirote, no? Jo ho deia fa molt de temps. Home, la Xina estan passant-nos el mapa per davant de molts aspectes. És un tema polític, un sistema, un capitalisme que ho són diferent, un comunisme, un socialisme diferent, és a dir, tot el que coneixíem conceptualment com la política fins ara se l'han carregat, han juntat fer un centre de veritat. És a dir, quan diu, no, la política és la de centre, bueno, però Xina està fent una política de centre perquè és capitalista i també és socialista. Genera riquesa, però també la reparteix d'una manera diferent. No manen les empreses, tenen poder, però manen el govern. És a dir, si hi hagués un centre real, de dir, agafo el millor d'un lloc i el millor d'un altre, és el que ha fet Xina. S'ha especialitzat, ha agafat professionals en tots els sectors, són de ser professionals. O sigui, no es concebeix un ministre de, jo què sé, d'agricultura que no sigui com a mínim enginyer agrònom o el que sigui. És a dir, els mateixos influencers aquests, que aquí estem rodejats de bolinots que parlen i van tonteries, allà, si hi ha un influencer que parla de medicina, té que ser metge. És a dir, i si no, està censurat. Moltes vegades confonem la censura amb la prohibició o amb la... I no, una cosa és prohibir per regular unes coses que compleixin unes coses i l'altra és prohibir des d'un punt de vista polític, no? Clar, la part de prohibició política encara la tenen, perquè evidentment venen d'un règim absolutament horrendo, que era l'època del Mao, no? Quan dic horrendo vull dir en aquest sentit, de manca de llibertats. Però s'estan fotent molt les piles i estan avançant, i hem d'aprendre molt d'ells en el sentit de que tenen un concepte de país o de que és universal. El xino no només pensa en la Xina, estan pensant en el món. I això diu molt d'un país que diu, bueno, formem part d'un món, anem a fer aquest món millor, no només el nostre país, no?
0: Deixeu-me, d'una altra manera distesa, dir la Sílvia Soler, contraportada de l'Ara, des de la finestra, diu: aquesta calor que ens ofega i ens abalteix és, com no podia ser d'una altra manera, una gran generadora de temes de conversa aquest estiu. Que si el canvi climàtic, que si caldrà adaptar-nos-hi, que si els aires condicionats ens fan més mal que bé. En molts d'aquests intercanvis d'idees i d'experiències hi he detectat un element comú. No sé si hi estareu d'acord. Moltes parelles mixtes, diu, confessen que la manera de lluitar contra la calor ha acabat sent un motiu de disputa. Un mes a la convivència. Ja em perdonareu la generalització, diu, en la majoria dels casos que conec, els homes són partidaris d'aïllar la casa, és a dir, de tancar hermèticament les finestres, tirar cortines i abaixar tendals i persianes. Les dones, pel que he pogut constatar, solem resistir-nos a aquest enclaustrament i, malgrat entendre les raons masculines, ens resistim a perdre la llum, el poquet aire que pugui entrar al carrer, del carrer, i fins i tot en alguns casos tot admetent que a fora hi ha un forn encès, volem mantenir alguna finestra oberta, ni que sigui un xic, perquè el sol fet de veure aquesta obertura o notar com la cortina voleia lleugerament ens consola. Buscant-hi alguna raó de ser, he recordat l'escriptora Carmen Martín Gaite, que va fer de la finestra un recurs central de tota la seva obra, diu, per exemple, a la novel·la Entre Visillos, en el conte de la ventana a la mia, o especialment en l'assaig titulat Des de la ventana. Però bé, maneres d'afrontar la...
4: Maco, maco, m'ha agradat.
0: La calor, des de la seva experiència i el...
3: Fins i tot és poètic, no?
4: Sí.
3: Vull dir que és una manera, no dic romàntica, és una manera glamurosa, sí, d'afrontar, bueno, no, la calor.
4: No hi haurà una enquesta científica que confirmi aquestes paraules, però la intuïció sí que diu, que sí que hi toca, que, sí, que diu una gran veritat.
0: Efectivament.
4: Després, bé, la ciència t'ho deixa molt clarament,
0: sí,
4: no?
0: Persianes avall...
4: Exactament, quan el sol escalfa i els vidres es posen roents, persianes avall, cortines posades,
3: i es nota,
4: foscot, i evidentment a dintre estàs 4-5 graus, depèn de cada casa, l'edat de la casa, sí, moltes coses, per sota de lo que hi ha fora. Com diu molt bé l'article, és un forn, no?
0: Exacte.
4: En canvi, la nit, la temperatura, bueno, poc o molt, baixa una miqueta, o baixa bastant.
0: Li costa una mica,
4: I, sí, molt a poc, no? És fins i tot la matinada, sí, avançada, sí, que comences a notar.
3: Una miqueta, sí.
0: Déu-n'hi-do.
4: Perquè és que la novetat de fa uns anys en aquest tema, diguéssim, de l'augment de temperatures, és que abans pujaven les màximes, estaven fent, però les mínimes mantenien una certa, diguéssim, tradició del que havia estat les últimes dècades. Ara, en aquests últims, i especialment aquest any, les mínimes pugen desaforadament també.
0: Bé, digues.
3: No, hi ha un factor que hi ha un duel... Nosaltres no deixem de ser un 80% d'aigua, en definitiva, som un bassal amb cames, no? Una miqueta. I clar, l'aigua tèrmicament nota molt la temperatura. Cuidao, si siguéssim de mercuri, jo no soc químic, però no sé què passaria. Però som d'aigua. I l'aigua amb la temperatura varia, i amb les llunes, amb les marees i tot això també ens afecta. I és curiós perquè el gran índex de criminalitat, passa quan hi ha la lluna plena, està registrat que hi ha un índex de violència molt més gran, i quan fa calor. La gent amb la calor es baralla molt, s'enfrenta molt.
0: Ens fa més irritables,
3: fa,
0: no?
3: Més irritables,
0: sí.
3: Mentre que a l'hivern ens fa més perrucs, no? A l'hivern sembla... El fred sembla que et recolleixi més, no? Encara que, per exemple, la gent de Canàries, la gent de Canàries, si passa molt de fred, els afecta psicològicament i es trastoquen, o sigui, això és cert, eh? Vull dir que, clar, cuideu, perquè la temperatura no deixem de formar part d'un sistema d'aigua, eh?
4: I això
3: que la temperatura ens afecta científicament, eh? No és un tema...
4: No és una exclusiva humana, Tots els éssers vius...
3: Evidentment.
4: Som aigua.
3: Exacte.
4: En alguns casos és aigua organitzada.
3: Sí, sí.
4: Les meduses són 99% aigua.
3: Totalment.
4: I ens poden fer molt de mal, eh?
3: Sí.
4: Els tentacles urticants. I dius, no, és possible, això?
0: Sí. Doncs
4: la medusa és 99 i fins i tot algunes dècimes més d'aigua.
3: Som aigua.
4: Els científics diuen, és aigua organitzada.
3: Sí.
4: Però hi ha una coseta més, no?
3: Sí.
4: Però aquesta petita coseta més que hi ha és la que ens pot fer molt de mal. Però sí, els éssers vius som aigua.
3: Sí.
0: A tot això, d'aquí un mes, veig que no paren de parlar d'aquest eclipsi que vindrà. Josep, tens ganes de veure'l des d'algun lloc amb una ullera homologada, perquè aquesta és l'altra.
3: Bueno, és que et pots deixar els ulls molt...
0: Efectivament. I avui llegim a La Vanguardia que Consum investiga la venda d'ulleres insegures per mirar l'eclipsi.
3: Et pots cremar, eh?
0: Sí, compte, eh?
4: És així.
0: Tenim ja moltes reserves, no?, del sud de Catalunya...
4: Bueno, en aquest cas la Generalitat ha fet una previsió, hi ha una web que informa a fons de tot això.
0: Sí.
4: No sé... una sèrie de punts en el país on es podrà veure, sí, diguéssim, molt bé. Uh-huh. Aquí a Barcelona, o sigui, aquí a Molins de Rei no serà total, aquí serà parcial, és a partir de Vilanova, més o menys.
0: Cap avall,
4: de Vilanova cap al sud, uh-huh, fins a València, País Valencià, les Illes Balears ho veuran molt bé. Uh-huh. Bé, jo recordo un de fa, quan era nen, un eclipsi parcial,
0: sí,
4: Impacte. Sí, Impacte. Clar. En qüestió de minuts, uh-huh, la llum es va apagant, sí, i queda una tercera part del que hi havia, i dius, mare, imagineu jo quan no sabien el que passava.
3: Bueno, mira els maies i tot allò.
4: Exactament, sí, eh? Sí, sí, ràpidament, clar, havien de fer coses extraordinàries, com els sacrificis humans, uh-huh, per aplacar els déus. Bé, doncs, un eclipsi, la característica és que, com que és complet, absolut, en aquesta trama que afectarà, uh-huh, em sembla que no en tindrem un altre d'igual fins al 1280 o
3: sí,
4: una cosa així.
3: De 1180, o molt
4: sí, que ja no hi serem.
3: Jo tinc un amic que és molt aficionat a l'astronomia,
0: sí,
3: no a l'astrologia, no confondre.
0: Astronomia?
3: No, ell és d'astronomia i té uns lentes i coses, mm-hmm, i mira tot això. I ja s'ha organitzat un autèntic festival,
0: El dia 12 d'agost,
3: sí, eh? Em va ensenyar un planell on teòricament marca tot el circuit,
0: sí,
3: que es veu que arriba fins a Galícia, vull dir que agafen...
0: Sí.
3: Hi ha llocs d'Espanya que no es veuran, i d'Europa. Nosaltres tenim la sort que, ens agafa un trosset. M'ha dit que els que estiguem per aquí mirem cap a Montserrat, que és com el veurem, o sigui que si algú sap el referent de Montserrat, que miri cap allà, que aquí el veurem bastant bé, dins del que cap, però que ell se'n va... a Sòria, un lloc d'aquests, em va dir, i va dir, escolta, ja hem agafat hotel, estan plens.
0: Sí.
3: O sigui, no hi ha ni un racó, hi ha, sí, quantitat, sí, de gent de l'estranger i d'aquí que van... O sigui, és com un Camino de Santiago, però lo bèstia, no? I aleshores és curiós perquè dius, sembla mentida, o sigui, quan diu que hi ha gent per tot, ho dic amb carinyo, O sigui, per anar a veure un eclipse que durarà uns minuts, però clar, ell, com és aficionat amb això, jo l'entenc, però... I diu, mira, que t'ho passaràs bé, Xavi, i tal, i home, jo dic, jo m'ho passaré bé estant per allà, per...
4: Però,
3: en fi, vull dir que s'organitza un autèntic show, eh?
4: Però no tot és espontaneïtat, mm-hmm, és a dir, aquí l'oportunitat algú la veu, i els, mm-hmm, com n'ha diuen d'això, els tour operators?
0: Tour operators,
3: sí, home, clar.
4: Les empreses especialitzades en turisme diuen aquesta oportunitat no la deixarem passar.
3: Home, 100 i escaig d'anys de diferència,
4: no? Exactament, i per tant, gran oferta, i dos nits d'hotel, i això, mm-hmm, i allò, i escolta'm, jo, això ja funciona automàticament,
3: sí,
4: tot.
3: Sí, sí, sí. Però hi ha molta gent aficionada a l'astronomia, eh? Vull dir que... Bueno, és que hi ha gent per tot, i tenim gent de tot. És a dir, som molta gent a la humanitat, no? Hi ha... No et passa que dius, per exemple, jo que sé, tens una malaltia, no? Jo que sé, t'has trencat un dit, o jo que, uh-huh, sé, i et penses que és l'únic del món que tens, i quan vas allà al metge, però és que hi ha 50 tios com tu. Jo sempre pensava que era jo el raro, no? No, és que hi ha molta gent,
4: sí, sí,
3: molta,
4: sí,
3: gent per tot, no?
4: Sí, sí, sí.
3: Afortunadament.
4: Bé, per una vegada aquesta cosa no té efectes...
3: nocius.
4: Sí, secundaris, allò, colaterals.
3: Bueno, depèn dels lentes, que es posin,
4: sí,
3: això. Que
4: sí, bueno, fins tot, sí, però fins i tot en això hi ha algú que també ha una mica despistat. L'altre dia escoltava un senyor, mm-hmm, dintre d'aquest món, diguéssim, de les cultures alternatives, que deia, els gossos, mm-hmm, miren directament al sol i no els hi passa res.
3: Mm-hmm.
4: No perden la visió. Mm-hmm. I és veritat.
3: Sí, sí.
4: Bé, no, perquè això hem d'imitar els gossos.
3: No, evidentment.
4: En tot cas, que ens expliquin què tenen els ulls dels gossos, no?
3: Sí,
4: per,
3: sí,
4: tant, bueno, és el que deies, que hi ha realment, mm-hmm, gent per tots els arguments, mm-hmm, i per tots els temes.
0: Tot això, i... Digues.
3: No, una anècdota. Tot i això, a mi les ulleres de sol, anem a dir, les de sol, que molta gent diuen, són invent dels pilots d'aviació. No. Les ulleres de sol les van inventar els jutges xinesos. Els jutges xinesos. I no era pel sol. Era simplement perquè mentre feien el judici, els xinesos fumaven amb una espelma unes ulleres... se les posaven perquè l'encausat no veigués l'expressió que tenia el jutge. Era com una espècie de màscara aïllant perquè no sapiguessin l'expressió. I què va passar? Que algun jutge xinès va sortir fora i va dir, hosti, es veu molt bé amb això, quan hi ha sol. I així es van inventar, de casualitat, o de rebot, les ulleres de sol. Després ja van vindre aquestes ulleres que tenen forma de llàgrima, que són les Ray-Ban, que això sí que ho van fer pels pilots.
0: Ray-Ban aviador.
3: No, bueno, és que és un aviador per això, perquè... Vull dir que el món de les ulleres i la protecció amb el sol, bueno, hem arribat a fer autèntiques virgueries. Ara, per exemple, hi ha unes ulleres grogues que de nit veus millor si condueixes. És a dir, cuideu que l'ull humà és molt perfecte, però l'òptica fa que encara sigui més
4: perfecte.
3: Més, sí, perfecte, sí, no? Sí, per tant, no estem ben acabats, no?
4: El que passa que ara dèiem l'idea de qualsevol invent que pot semblar molt sentit comú, de tal, sempre hi ha sorpreses.
3: Sorpreses.
4: No, no, això no va venir d'aquí.
3: No, no, això va venir dels jutges xinesos.
4: Sí,
3: no?
4: Està molt bé.
0: Tot i que diu que l'observació directa del sol pot provocar lesions tèrmiques i fotoquímiques greus als ulls. El cristal·lí i la còrnia concentren la llum com una lupa i això fa malbé el teixit ocular, motiu pel qual sempre recomana utilitzar ulleres d'eclipsi aptes per a l'observació solar. Sí, que han de portar això, el logotip de la Comunitat Europea i una sèrie de requisits i de normes.
4: En l'anterior eclipsi recordo que hi havia persones que el que feien era agafar, era l'època encara de la fotografia analògica, agafar els carrets.
3: Sí, és cert.
4: Negatius, i aleshores, desconec si això és, que ens ho expliqui no els savis. No? Desconec si això funciona o no funciona i és garantia de seguretat o no.
3: Home, el dels fulls és delicat perquè els soldadors mateix, quan solden, tu no pots mirar una persona que està soldant,
4: no,
3: per això porta aquell vidre lila i gruixut.
4: Sí.
3: Per què? Perquè l'ull és tremendament delicat. És molt, molt delicat, no?
0: Bé, tanquem aquest capítol...
3: Ocular.
0: Ocular, astronòmic.
4: Eclíptic.
0: Simplement ratifiquem, explicar-vos que sí que hi ha llum a la primera planta del mercat, ara mateix. El que no hi ha llum és a la planta baixa. Recordeu que hem explicat doncs, que hi ha hagut aquest incendi. José Polo, bon dia i bona hora. No sé si tindrà més informació. Que ha cremat un transformador subterrani a l'aparcament del mercat. I teníem doncs acordonat el carrer de Baix i el carrer Doctor Barraquer en aquests moments i sí que hi ha llum a la primera planta del mercat, no a la planta baixa i continua funcionant l'aire condicionat. Hola, José Polo.
1: Bon dia, vinc d'allà.
0: Vens d'allà, tenim notícies.
3: El Polo és un professional.
0: El Roger ha tornat també.
3: És un professional.
1: No, mira, és casualitat. Bàsicament perquè per venir cap a la ràdio des de la llar d'infants al Rodó he de passar per allà i m'he trobat allà, t'he hagut de donar la volta, he arribat una mica més tard i home, ja que passes dos preguntes una mica i fas alguna foto.
0: Sí.
1: I és el que comenta l'Oriol. L'única cosa que puc aportar més és context que, si no m'equivoco, l'any 2016 aquest transformador o alguna instal·lació molt similar, ho he d'acabar de contrastar, també es va incendiar.
3: Ja. Yeah.
0: Bé.
1: És una dada. A partir d'aquí, acaba de passar, tampoc puc dir gaire més, no?
0: Sí.
1: Però és
4: algú
1: això.
4: Diria la sèrie matemàtica que vol dir, no vagis al sotre de mercat, que el 2036 es tornarà.
1: Exacte. Correcte.
3: Si és cíclic, no?
1: Cada 10 anys, no? Exactament. No sé si ha passat des del 2016 fins ara algun episodi més. Jo no en tinc constància, però bueno, tampoc m'ha donat temps a mirar-ho. És a dir...
4: Això de les sèries matemàtiques també dona per molt. Alguna de les proves de l'ESPAU d'aquest any hi havia sèries matemàtiques d'aquestes que els estudiants no aconseguien descobrir.
0: Bé, doncs aquesta és l'última hora de...
1: En principi no hi ha ferits, si no m'equivoco.
0: En principi no.
1: Per tant, doncs un ensurt i que se solucioni, que es miri a veure per què passa de tant en tant i a veure si té algun tipus de solució més estructural.
0: Molt bé. José, com va anar? Et volia preguntar com va anar les trobades en viu que organitza el diari digital del qual n'ets codirector, Viu Molins de Rei, organitzant aquesta trobada amb l'alcalde Xaipa del dijous, era? Dijous al pati de Can Ametller.
1: Va anar bé per un motiu.
0: No tocava el sol en aquell moment?
1: Bàsicament per la climatologia. Aquí no... És a dir, podem intentar fer les coses superbé i organitzar-ho bé, però si pega el sol i fot 40 graus de calor... Escolteu-me, no
4: doncs
1: crec
4: demà,
1: que...
4: Demà, José, no ho regeixo res.
1: No, millor que no.
0: Se m'agafem el sopar de la ràdio a la nit.
4: Doncs pues prepareu-vos.
0: Ens preparem?
1: Llavors, en aquest sentit, doncs, va anar prou bé per aquest aspecte. I després doncs, va ser una conversa amb algunes coses que s'han fet oficials, que més o menys eren un secret a veus, però que s'havien de fer oficials, que era que l'alcalde es torna a presentar a les eleccions. I després va deixar algunes reflexions que a mi em van semblar... interessants, debatibles o que poden donar peu a que la gent que més enllà del tall de veu que traiem pel TikTok doncs es llegeixi l'entrevista o la miri a YouTube que poden ser interessants, no? En primer terme ens va reconèixer que el canvi de model de residus que s'ha de fer a Molins de Rei és una derrota, lo qual que cadascú extregui les seves conclusions, però va venir a dir que han intentat fer una derrota pactada, que els 5 ajuntaments que compartien el residu mínim volien quedar-se amb el residu mínim i que no els han deixat. I a partir d'aquí, doncs, aquest pacte és una inversió de 2,5 milions d'euros perquè, com a mínim, els municipis, en el cas de Molins, en el cas dels altres municipis, són quantitats diferenciades, diferents, perquè, com a mínim, aquesta transició no la pagui l'Ajuntament. Bé,
0: Transició que ens portarà el contenidor groc.
1: Correcte.
0: A Molins de Rei.
1: Que de fet és un tema que aquí hauríem de fer autocrítica com a mínim des del Viu Molins. És un tema que hem explicat, hem abordat en més d'una ocasió, però jo crec que hauríem de fer-ho més. Ens hem quedat curts, no? Perquè sí que vam publicar reportatges amb veus experts que reivindicaven o defensaven el model que teníem fins ara, vam explicar la situació, hem explicat que el fracàs dels contenidors actuals, que vaja, tampoc cal fer gaire investigació amb això perquè, honestament, només cal sortir al carrer i mirar-ho, no? No té cap secret. I aquí crec que hauríem d'haver fet una miqueta més d'èmfasi, perquè és un canvi que jo considero que és dels més importants d'aquest mandat.
4: Però la crítica, un aclariment. Estàs criticant el món periodístic per no haver analitzat més a fons, o perquè qui s'hauria de criticar seria l'Ajuntament, en la meva modesta opinió.
1: A l'Ajuntament se'l pot criticar, si voleu, també, però jo, clar, primer miré el meu.
4: Les coses no són d'ara. És a dir, durant molts anys s'ha deixat morir el residu mínim. No prenent decisions que s'havien de prendre.
0: Jo
3: recordo tertúlies.
0: Sí.
3: De temps enrere que hi es parlava.
4: No és el fet, diguéssim, que efectivament no sé, aquests contenidors últims comprats haurien d'estar d'oferta, una rebaixa que ningú volia. Aviam, i qui els ha comprat no ha sigut el Viu Molins, ni que consti que l'hagin comprat els tertulians.
0: No, no ens consta.
4: Em sembla que qui ha comprat aquests contenidors és l'Ajuntament.
1: Sí, Josep, però jo la meva...
4: Per tant, jo... De veritat, és a dir, perquè me'n vaig a l'origen. Quan va néixer el projecte de residu mínim, ja va costar que segons quins partits polítics no em fotessin a mi a la foguera. El meu carrer i tots els carrers que m'envolten a casa meva, Jané, és la mierda en tu casa. Perdoneu-vos que m'estiguin escoltant i ja sabeu que tendeixo a no parlar de mi mateix i parlar d'això.
0: Això era una pintada?
4: Una pintada, no, unes quantes.
0: Unes quantes?
4: No firmava ningú, eh? Mm-hmm. Per tant, és anònim. Mm-hmm. Bueno, sí. Jo sabia qui ho havia fet perfectament. Per tant, algú, no sé què diu, però jo crec que ha obert una ampolla de cava per la mort del residu mínim.
1: Bé, doncs aquesta és la crítica que em faig.
0: Val. Ah,
1: és així, és a dir, escolta, tampoc fa, no passa res, no?, per fer una mica d'autocrítica en aquest aspecte. I vaja... És a dir, i també haver-ho explicat més. Que sí que és cert que, feta la crítica, en un futur, ara que aquesta batalla està perduda o el que vulgueu, doncs s'haurà d'informar que tornem a tenir... O sigui, que incorporem el contenidor groc, tot i que jo crec que això la gent ho entendrà fàcil, no és gaire complicat, no? Uh-huh. Una altra reflexió que va deixar interessant l'alcalde és... em genera a mi, personalment, impotència, no? Vam treure doncs, un tema que és candent, que és la crisi de l'habitatge que vivim a Catalunya, que també vivim a Molins de Rei, no? Va explicar tots els projectes que té l'Ajuntament per intentar solucionar aquest tema. Va explicar, i en aquest punt estic molt d'acord amb ell, que al final no hi ha una solució màgica, sinó que han de ser diferents administracions que treballin juntes, i a més no val fer-ho durant 2 anys, sinó que és una política que sempre ha de ser de llarg recorregut l'habitatge. Però va haver una frase que va acabar de reconèixer com dient, escolti, i per molt que fem, durant els propers anys hi haurà gent que vulgui viure a Molins que no podrà. Clar, jo crec que també és una cosa que tots podem tenir un conegut, un familiar, un amic que ha marxat de Molins perquè no li arribaven els calés, és una cosa que ja s'està donant, però quan escoltes de veu de l'alcalde et queda mal cos. És cert que per un costat jo crec que la gent se li ha parlat com adults, eh? És a dir... És millor dir les coses tal com són que no intentar amagar-ho, en farem no sé què, no sé quantos. Però vaja, és que és una realitat. I a més no té solució en el sentit que la solució clàssica, que també és qüestionable, créixer més, no es pot. Vull dir, no hi ha més barris per desenvolupar a Molins de Rei. Ara tenim 27.000 habitants, es calcula que la població màxima que pot arribar a Molins està en el 32.000 aproximadament. No dona el poble per més. Això, no ho va dir l'alcalde, però ho dic jo, a llarg termini, o a molt llarg termini, no estem parlant dels propers 4 anys ni els 8, però s'acabarà produint un procés intens de gentrificació. Vull dir, els preus del lloguer i dels habitatges cada vegada estaran més cars, possiblement gent expulsada de la gran capital catalana de Barcelona... que sí que tingui poder adquisitiu per viure a Molins, ho pugui permetre, i els molinencs haurem d'anar fora. Mm-hmm. Aquesta és una realitat que... L'alcalde no ho va expressar en els mateixos termes que ho estic expressant jo, però vaja, la interpretació és bastant senzilla de fer. I jo crec que és un tema que està bé posar-ho sobre la taula perquè ja està començant a passar o ja ha passat durant molts anys, però és un procés que pot anar més. I certament fa sap greu.
3: Sí, sí, els perfils de les poblacions s'estan, no vull dir desdibuixant, s'estan reconstituint o reformant d'una manera diferent. Abans la gent vivia on volia, teòricament, ara la gent viu on pot, no?, econòmicament. I, evidentment, quan més t'allunyes del centre de Barcelona, podríem dir, doncs es va abaratint més, però cada cop que estan també les poblacions de fora més a prop de Barcelona es van encarint. Per tant, el que en principi és un avantatge pel que viu a Barcelona anar a viure fora, és un desavantatge pel que viu fora, perquè encareix a més on te viu i tampoc hi ha tant d'espai. Per tant, el tema de l'habitatge és un tema molt greu, perquè està... Jo no sé com està gestionat, jo no hi entenc i no seria... Per exemple, ha sortit una notícia ara que Sabadell, Hospitalet i... No sé, en altres, el lloc on hi ha més demanda de vivenda d'Espanya, no? I de 10... Del rànquing de 10 n'hi ha 5 o 6 que és a Catalunya. O sigui, Catalunya té un problema... Per què? Perquè si tu vas a la Meseta, allà pots construir el que vulguis, perquè són unes extensions que no hi ha res. Aquí estem molt acotats, vull dir que estem en zones que no es pot créixer més, vale? I fer unes noves poblacions, com s'han arribat a fer, és molt difícil. Una de les poblacions més desconfigurades de lo que eren és Sant Cugat.
0: Sí.
3: Si Sant Cugat s'ha convertit en un barri... entre cometes de luxe o una zona sobretot per barcelonins, no per la gent de Sant Cugat, no? És a dir, s'ha transformat totalment.
0: És a dir, a veure, Josep,
4: a mi em preocupa d'aquestes darreres paraules del José el fet que es pugui interpretar com una mena de determinisme de quelcom finalista que no podem evitar-ho. És a dir, que hi ha una cosa quasi bé maligna, divina, que facis el que facis s'esdevindrà, que no hi ha habitatge, que no en tindrem, que... Home, jo no compartiria gens això. Si abans parlaves al voltant d'un altre tema, la necessitat del compartir i col·laborar les diferents administracions públiques, aquí tornem a trobar-nos en què això seria fonamental. I per altra banda, resulta que els ajuntaments no es poden rentar tan fàcilment les mans. Els ajuntaments tenen responsabilitats molt importants en urbanisme i en edificabilitat i en habitatge. Vaig dir una cosa que s'ha dit poc. La fitxa de les Guardioles, la fitxa urbanística de les Guardioles, quan jo marxo de l'Ajuntament, era una previsió de 350 habitatges. N'hi ha 700, no? Algú ha decidit, oi? No és l'Ajuntament. Llavors, a mi no em val això de que... És que, com que abans no vam fer-ho, com que a més no sé què fa l'Estat, no sé què fa Europa, no sé què fa la Generalitat, no sé què puc fer jo, no puc fer res. No. Escolti, hi ha lleis, i aquestes lleis donen competències, recursos i poders als ajuntaments, a l'àrea metropolitana, a la Diputació, a la Generalitat, a cada un dels nivells. Escolti, si a més el partit polític és el mateix...
3: Teòricament ha de ser més fàcil, no?
1: Estic absolutament d'acord amb tu.
4: M'entens el que vull dir?
1: Sí, per suposat, ja estic absolutament d'acord. Se'ls ha de demanar respostes, solucions i actuacions, i a més que no... Però quan tu analitzes bé el tema, Josep,

0: a la propietat de tothom, no? Però algun dia ens haurem de plantejar si quan complim certs anys de la nostra vida necessitem pisos grans. Si els pisos grans han d'anar per les famílies que volen tenir fills. Si un cop ja som avis, és millor viure en habitatges preparats per les persones grans, com per exemple els que tenim al costat de la Guàrdia Urbana, que són més petitets amb una sèrie de serveis. Això és un canvi de cultura que veig no només a Molins, sinó a Catalunya, ja et diria que a Espanya, a anys llum d'entendre tot això, perquè, ostres, ara explica-li a un iaio que potser és millor que el seu pis de 90 metres quadrats el posi a lloguer i que ell vagi a viure una promoció que ha fet l'Ajuntament més petiteta amb més serveis per ell. És complicat això d'acceptar, eh? Però és un camp, perquè, clar, les solucions clàssiques no existeixen, és a dir, no hi ha espai per fer més pisos.
1: Mm-hmm. Però això, que expliques de Molins i que és així, aviam, ja ha passat abans a molts llocs, eh?
2: Segur.
1: Londres ja no pot créixer més.
2: No.
1: Barcelona, aviam, anem a parlar de Barcelona. I les alternatives quines són? N'hi ha moltes, a Londres s'estan fent. Creixen cap al soterrani.
2: Hòstia. Sí.
1: Grans promocions de Londres estan edificant en el soterrani.
2: No sé.
1: Especialment en certs barris, especialment sí. En gent econòmicament poderosa, que per tant, perquè no és fàcil construir, no és gens barat construir en el soterrani. No, és a dir que llavors en tot cas tornem a trobar les mateixes polítiques d'habitatge d'Àustria, polítiques d'habitatge d'Escandinàvia, polítiques d'habitatge d'Alemanya, etc. Ah, i resulta que llavors passen parcialment les coses que estàs dient la mar de bé, però no passen exactament com estàs dient. Són diferents. Uh-huh. Perquè hi ha una política pública de promoció d'habitatges en les que es fan uns determinats tipus de tipologia d'habitatges adreçats a determinades classes socials. El que jo penso que és un dels grans errors és refugiar-se amb una determinada, diguéssim, normativa, una llei, i diu, com que hi ha aquesta llei no puc fer res. No sé, quan dissenyàvem...
0: Que es canvien les lleis.
1: No? Per exemple, no, és a dir... Tu dius, Molins no pot créixer més. Atenció
0: a veure.
1: El que pot acabar dient el nou pla metropolità.
3: El nou PGM.
0: El PDUM.
3: PD...
0: Que s'haurà de ratificar. Bueno, si algun dia ho veiem, no?
3: A veure... És que...
1: Ho dic perquè...
3: Anaves a citar...
1: Aviam, no sé si allò de dir... rumores.
3: A veure, aquests rumors.
1: Hi ha rumors. Doncs determinades propietats o determinades empreses estan comprant terrenys...
3: Aquí a la vila?
1: Les àrees perimetrals de Collserola. Aviam què passarà.
3: Però no es pot edificar a Collserola, no?
1: No, Collserola no, però hi ha una àrea de...
0: Les àrees de transició, sí. Que també us dic una cosa, és a dir, ara veiem en un clima, sobretot dels partits que governen, específicament del Partit dels Socialistes de Catalunya, la Generalitat de Catalunya, i també dels altres, que hi ha un furor constructiu, que escolteu, si s'ha de construir o no s'ha de construir. I on no s'ha de construir, no s'ha de construir si volem tenir unes ciutats sostenibles. Ho dic perquè potser ens estem empassant amb tota aquesta crisi de l'habitatge certs projectes que no ens haurien d'haver empassat.
1: Per això t'ho dic, perquè d'alguna manera aquest argument de que no podem créixer més i els joves hauran de marxar i tant, potser obrirà la porta a que, bueno, podríem
3: Escolta,
1: fer una cosa.
3: Sí.
1: Aquí no es podia edificar, però sí que es podrà, perquè això i perquè allò. De manera que ja veurem. És a dir, el futur està per escriure.
3: En quina zona penses? El Terral?
1: Per exemple, és la primera, no és l'única. I aleshores, a més, em consta que ja en temps més antics ja hi van haver-hi, diguem-li, rumores.
3: Ens consta, sí.
1: Per tant, aquesta és una de les variables. I l'altra, jo crec que està relacionada amb les tradicions polítiques del país. Sí, l'ampliació de l'aeroport el 2030. L'ampliació de les estacions centrals de trens de Barcelona el 2040. Les ampliacions del port el 2050. I tot això s'està aprovant, i ho està aprovant el govern de l'Estat amb una sèrie de mesures, i ho està aprovant l'Ajuntament de Barcelona amb una sèrie de mesures. Però, escolti, és que vostè no serà l'alcalde de Barcelona el 2040 i el 2050, no és gens fàcil que sigui així. Vostè no serà el president del govern d'Espanya el 2040. Perquè, entre altres coses, el millor està als tribunals a punt de posar-lo a la presó. Perquè, diguem-ho tot, van per posar el Sánchez a la presó. Hi ha molta gent en aquests moments treballant per portar el president d'Espanya a la presó. Uh-huh. Per primera vegada en la història de la transició. És molt greu tot això que està passant. Llavors, jo crec que, José, un prec, periodistes...
3: A veure...
1: Poseu-vos a la primera línia de la informació i a la primera línia de la veritat.
3: Oh, ja estava al mercat, ara.
1: I a la primera línia de la lluita.

0: que no passi el que va dir aquell científic el segle passat.
1: Sí.
0: Em sembla que es deia de l'Ofeu, l'altre dia van fer una conferència.
1: Alexandre de l'Ofeu, sí.
0: Deia, no, jo no llegeixo diaris, que cap diari diu la veritat. I tenia raó.
2: Bueno, honestament, també, llavors, també hi ha un cert clima que...
0: Llavors, clar, escolti'm, diguem-ho tot, diguem-ho tot. Aquesta anècdota que t'acabo de dir, la fitxa de les Guardioles, hi havia una previsió d'habitatges i s'ha multiplicat per 2,5. És màgia, això?
2: No és màgia, són decisions polítiques i econòmiques. Perquè, si no m'equivoco, aquí la història ve de que certa empresa que estava involucrada en el projecte no li sortien els números.
0: Uh-huh, correcte.
2: I es va haver de fer una modificació perquè tot el tema de...
0: Les terres que s'havien de treure eren el problema. Aleshores, és clar, és allò de dir, diguem-ho tot, diguem-ho tot. I si els partits polítics doncs, estan, pel que sembla, doncs, no sé en quin tipus d'acords que no es pot dir, doncs, escolti, només queda la llibertat periodística, si no la democràcia està definitivament morta.
1: Uh-huh. Atenció, perquè ara llegia, ja amb un altre ordre de coses, parlant de municipals, que el grup municipal de Junts a Cambrils, això ho expliquen els companys de RAC1, s'ha passat en bloc a Aliança Catalana, és a dir, el cap de, el portaveu, diguem, de Junts a Cambrils ara serà el candidat d'Aliança Catalana a aquesta formació perquè necessiten tornar a posar ordre. No sabem la casuística de Cambrils.
2: Sí, és una mica complicada.
1: Que és complicada, però
2: Junts anava, si no m'equivoco, amb una candidatura independent, és a dir, era com un conglomerat i és el conglomerat...
1: Per això, vull dir que tampoc ara vull...
2: Però... És a dir, és un titular que és així, però amb matisos, eh?
1: No, amb molts matisos, però sobte que tot el bloc, pam, cap a Aliança Catalana, i no sé si serà l'únic municipi que això passi. Josep Genés, què et diu el nas?
0: No, que hi ha les enquestes, tot i que les enquestes porten cuina, com sabem.
1: Ah, del CEO de l'altre dia, el CEO.
0: Bueno, Junts patirà molt. Junts durant uns anys patirà molt per al procés, diguéssim, polític d'Aliança Catalana. El que passa que, aviam, en aquest país, Catalunya / Espanya, i ara se m'enfadaria l'Antonio...
1: Ara no ens escolta, no pateixes.
0: Que em diria que el país es diu Espanya. Sí. I jo hi afegeixo una cosa que no és políticament prou correcta.
1: Mig minut.
0: Passen coses i en aquestes... I tornem a trobar-nos...
1: Tot té un per què, eh?
0: Sí. És casualitat, tot això? No. Bàsicament, l'estat espanyol té una habilitat fantàstica en la creació de partits polítics instrumentals, que no són cap partit polític, sinó que són eines electorals, que serveixen per dirigir el procés cap a, el procés polític del país cap a un determinat lloc. Unió de Centro Democrático, Ciudadanos, punts suspensius. Serà això, Aliança Catalana?
1: Deixem aquí la pregunta. José Polo, Xavi García, Josep Genés, moltes gràcies per les reflexions.
3: A vosaltres.
1: Bona setmana, eh? Gràcies i bon dia.
0: Bon dia.
1: Adéu-siau. Adéu-siau.

A ICAT, l'estiu sona diferent.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.